perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules, amb Elvira Romaguera i Joan Madrid, a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

0: Tancant els ulls, veuré de nou la casa i l'heura i el xiprer quan a sol post fa de bon seure sota l'olivera. Tancant els ulls i obrint el sentiment. És dimecres 9 del vespre i comencem una nova temporada de Temps de Paraules. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit i bona nit, audiència, no? Perquè
0: sí,
1: suposo que estaran connectats esperant la nostra arribada amb aquest programa de tardor-hivern.
0: Bé, perquè tampoc hem parat els dimecres.
1: No, teníem aquest riu de poesies.
0: Per això.
1: I ara us oferim, doncs, el que sempre és normal entre nosaltres, tardor-hivern.
0: I primavera.
1: És veritat, és ben cert, la primavera també la sang altera. Bé, doncs aquesta...
0: Aquest Temps de Paraules.
1: Sí.
0: I bé, doncs, és un programa, per qui no ho sàpiga, de música i poesia. De la música se'n cuida en Joan.
1: Gràcies.
0: Joan?
1: Sí.
0: Avui qui tenim?
1: Pues avui tenim aquest gran cantant, en Carlos Cano.
0: Molt bé.
1: Amb les seves cançons i també
0: que
1: amb
0: són
1: aquestes...
0: molt maques.
1: Sí, sí, té unes cançons que verdaderament la gent i la bona veu que fa, que
0: esperem, veu... esperem que agradin.
1: Doncs nosaltres aquí estem per vosaltres, esperem que us agradi aquest programa i a tots els següents, perquè procurarem d'estar cada dimecres aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyor. Endavant, Joan.

Avui no cantaria cap cançó. Avui no cantaria cap cançó que volés gaire lluny. M'agradaria estar-me en un racó assolellat, que no hi toqués el vent i amb molta llum. I guardar-me els records, tenir-los a les mans tota la tarda, gronxant-los dolçament damunt del cor. Contar-los d'un a un, com un grapat de perles o unes gotes molt rares de perfum, i que es fonguessin a la tarda daurada i transparent darrere la quietud de les muntanyes, i les fulles no fessin cap remor per no trencar-me el fil del pensament

cosa viva. Com que no ens ha fet por estimar a tothom, ara que estem tan sols, hem sofert una mica. Però el dolor és joiós com un infantament, perquè ens ha deslliurat de ser una cosa estèril. Tots els que hem estimat, ara, passen de llarg i corren pels camins sense voler-nos veure. Però encara que sigui amb llàgrimes als ulls, nosaltres somriurem. Tornarem a donar les mans i el cor a cada nou amic que ens ho demani, sense escoltar la por d'un nou esqueixament i un trobar-nos més sols cada vegada. Núria Albó.

0: Balada dels tres fadrins. Són tres fadrins que han vingut a la vila. Porten les mules amb flors al pitrall. Canta el cucut. La calàndria refila. Són tres fadrins que se'n van a l'hostal. Diu el més gran:
1: la vestida de grana aquella nit va llançar-me un clavell.
0: Diu el mitjà:
1: la de pell de magrana aquella nit em posà aquest anell.
0: Diu el menut:
1: la vestida de seda, oh, quina fina besada de mel.
0: Ploren les ombres a dins la verneda. Hi ha un blau d'estrella morint-se pel cel. Passa la tarda, serena i tranquil·la. Un nuvolet s'adormisca al penyal. Els tres fadrins que han vingut a la vila tenen l'amor allà dins de l'hostal. Ja han arribat a la porta fent gresca, amb tot el pit flamejant i revolt. Ja han arribat i els ha obert la mestressa esporuguida i vestida de dol. I diu el gran:
1: què n'heu fet de la noia que aquella nit va llançar-me un clavell?
0: L'hereu més ric li ha ofrenada la toia i ara sols viu i respira per ell. I fa el mitjà:
1: la de pell de magrana que em va posar aquest anell de claror.
0: Caputxineta, el seu cor s'encomana les cinc nafres del nostre senyor. I fa el menut:
1: la vestida de seda que vaig besar-li, la meu de les mans.
0: Pols adormit, ull serè i galta freda, es va morir el dematí de Tots Sants. Hi ha un gran silenci d'angúnia i d'espera. Crema a la llar una mica de foc. S'aixuga els ulls l'endolada hostalera i els tres fadrins van sortint poc a poc. I diu la gent que enraona i vigila sense comprendre la pena i el mal: són tres fadrins que se'n van de la vila. Són tres fadrins que han sortit de l'hostal. Josep Maria de Sagarra.

Quan et porto a colorir de joguines, fill meu, comprenc per què hi ha tants jocs de colors als núvols i a l'aigua i per què són pintades les flors en matisos. Quan et porto a colorir de joguines, fill meu, quan canto per fer-te dansar, sé veritablement per què hi ha música a les fulles i per què envien les onades el cant de llurs veus al cor de la terra que els escolta quan canto per fer-te dansar. Quan porto llamins a les teves mans cobejoses, sé per què hi ha mel al calze de la flor i per què els fruits són secretament plens del dolç suc. Quan porto llamins a les teves mans cobejoses, quan et beso el rostre per fer-te somriure, amor meu, comprenc amb certesa quin plaer davalla del cel amb la llum del matí i quin encís porta al meu cor l'oreig de l'estiu quan et beso per fer-te somriure.

del llibre La lluna nova, La fi. És hora que marxi, mare. Me'n vaig, quan a la pàl·lida foscor de l'alba solitària allargaràs els braços al teu infant, en el llit et diré: el teu fill no és ací. Mare, me'n vaig. Esdevindré un lleuger corrent d'aire i t'acumbularé. Seré unes onades dins de l'aigua quan tu et banyaràs, i et besaré i et tornaré a besar. Durant la nit tempestuosa, quan la pluja golpejarà damunt de les fulles, sentiràs el meu murmuri del llit estant, i les meves rialles brillaran amb els llampecs dins la teva cambra a través de la finestra oberta. Si tarda la nit i jeus desperta pensant el teu infant, jo et cantaré des de les estrelles: dorm, mare, dorm. M'esmunyiré fins al teu llit amb els raigs errants de la lluna i juré sobre el teu pit mentre dormis. Em tornaré un somni i, a través de la petita escletxa de les teves pestanyes, em ficaré les pregoneses del teu son. I quan et despertaràs i es guardaràs sorpresa al teu voltant, eixiré de la foscor com una guspira de lluerna. Quan per la gran festa de Nadal els infants dels veïns es vindran a jugar a casa, jo em fondré amb la música del flabiol i bategaré tot el dia en el teu cor. La tieta vindrà amb els presents de Nadal i preguntarà: on és el nostre infant, germana? Tu, mare, respondràs dolçament: en les nines dels meus ulls, en el meu cor i en la meva ànima.

La meva terra. Que negra i llarga és la nit quan s'està sol i llunyà. Que n'és de cru aquell neguit que enterrat dintre del pit t'escanya i et fa plorar. En quan vola el pensament vers el vell temps ja passat, que n'és de cru aquell turment i en retornar al temps present que te'n sents d'abandonat. Quan sents que la fe decau, ni en somni pots oblidar. No tens repòs, no tens pau. Enyores aquell cel tan blau i no fas més que plorar. Dins el pit sols hi ha enyorança i el dolor en el cor s'aferra. Vols morir sols per venjança, però fins morir fa recança tan lluny de la teva terra. Aquí la llum no és tan clara, ni és de foc el sol naixent. Res ni enlloc amb tu es compara, i és ton record que m'empara per més temps que estigui absent. Si un sol jorn pogués venir, un sol jorn, terra estimada, que dolç seria morir si així pogués aconseguir veure't sols una vegada. T'enyoro i ploro impotent. Moriré en terra llunyana, però el meu últim pensament serà sempre, en tot moment, per la terra catalana. Jota Villalmanzo.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. A nosaltres tan sols ens queda desitjar-te que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 24 de setembre, les tres paraules del dia són atípic, municipal, cirurgia. Atípic, els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. I continua oberta la inscripció pels cursos de català. A Tordera encara queden places lliures pel curs bàsic 3. Municipal, convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir per Ràdio Tordera i els canals de YouTube i Instagram. I Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una grella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. Cirurgia. L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals comarcals. I la penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. Els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. Eduard Caimel, cap dels bombers voluntaris, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Avui és la Mare de Déu de la Mercè. Falten 31 dies pel canvi d'horari d'hivern. Serà el 25 d'octubre. Falten 18 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, la Hispanitat. Avui esperem un dia assolellat, amb intervals de núvols alts, temperatures agradables, demà nuvolositat variable, sense risc de pluja. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Xuriguera i Feixedes presentaven a Tordera l'obra Les Mares. Fa 5 anys parlàvem que horticultors de Tordera denunciaven un augment de robatoris en els seus conreus i fa 10 anys es detenia un home a Tordera per violència de gènere. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és informar-te sobre els contractes de lloguer a l'ara i aquí, amb l'entrevista amb l'advocada Conxita Rodríguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui volem parlar d'un element que forma part inseparable del nostre paisatge, de la nostra història i fins i tot de la nostra manera de viure, el mar. Perquè som al Maresme, el tenim aquí mateix, el veiem pràcticament cada dia, condiciona el nostre clima, ha donat feina a generacions i generacions i ha marcat el creixement de molts dels nostres pobles. Però potser, precisament perquè sempre hi és, no sempre li prestem l'atenció que mereix. I avui, coincidint amb el Dia Marítim Mundial, ens fem una pregunta. Vivim realment de cara al mar o de vegades hi vivim d'esquena? Al llarg del programa descobrirem quins oficis vinculats al mar encara sobreviuen i com han canviat amb el pas dels anys. Ens fixarem també en Arenys de Mar, un municipi amb una identitat profundament marinera. I també parlarem d'una cosa que notem cada dia, encara que no sempre en siguem conscients, com afecta tenir el mar tan a prop al nostre clima. Avui, doncs, mirem cap a la costa perquè el mar no és només allò que tenim davant quan anem a la platja. És paisatge, és història, és feina, és clima i és una part essencial de la identitat del Maresme.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs vinga, som-hi, comencem parlant del mar, concretament del mar de Sant Vicenç de Montalt, perquè en Martí Capçada ha sortit al carrer per preguntar doncs, a la gent, als veïns i a les veïnes, si els agrada anar a la platja o bé potser doncs, els agrada més quedar-se a casa o fer activitats.

0: Doncs sí, Gemma, ara que ja deixem enrere l'estiu, volem recuperar una d'aquelles coses que formen part del paisatge habitual de la nostra comarca. I com haureu pogut intuir per la música que sona de fons, parlem de la platja. Perquè aquí tenim la sort de tenir-la pràcticament al costat de casa, però això no vol dir que tothom en gaudeixi de la mateixa manera. Hi ha persones que esperen tot l'any que arribi l'estiu per poder anar a la platja, que si un matí de diumenge, que si una tarda després de treballar, que si una escapadeta ràpida per fer un bany, i n'hi ha que, si poden, hi van cada dia. Però també hi ha l'altre extrem, gent que prefereix la piscina, la muntanya, anar a caminar, quedar-se a casa amb l'aire condicionat, o simplement que no suporta la platja. Perquè, siguem sincers, la platja té moltes coses bones, però també en té algunes que poden fer enrere més d'un. La calor, la sorra enganxada per tot arreu, trobar aparcament, carregar la bossa, la crema solar, les criatures que no volen sortir de l'aigua. I després hi ha una altra pregunta. Aquest any hi heu anat gaire a la platja, vosaltres? Perquè una cosa és que ens agradi la platja i l'altra és que realment hi anem. Potser aquest estiu heu fet moltes més coses i heu trepitjat poc la sorra. O potser heu aprofitat que vivim al Maresme i heu fet de la platja gairebé la vostra segona casa. Nosaltres, doncs, hem volgut sortir al carrer i preguntar a la gent precisament això. Heu anat gaire a la platja aquest estiu i, sobretot, us agrada anar-hi? Comencem pels que ho tenen claríssim. Els que quan arriba el bon temps no perdonen un bany, una estona al sol o simplement seure davant del mar.
1: Doncs en el meu cas sí que he anat a la platja i vaig cada any. Primer perquè visc a prop, creuant un carrer, o sigui, a un minut de la platja. I després perquè durant l'hivern jugo a vòlei pista i a l'estiu aprofitem per baixar a jugar vòlei platja i també entrenar, així que cada tarda hem baixat a la platja. Això a les tardes, també als matins, quan és cap de setmana aprofitem amb els amics del poble per anar a la platja, ens passem el dia allà, a les tardes també hi tornem, als caps de setmana inclús ens movem a altres pobles a anar a altres platges, així que aprofitem aquests mesos de platja per estar-hi sempre, perquè si no després de l'acabar el mal temps ja no hi anem gaire. Sí que algun cop a treure el gos a l'hivern hi he anat, però no acostumo a trepitjar la platja durant l'hivern tot tenir-la davant. Així que aprofito l'estiu i vaig cada dia i cada tarda.
0: Carai, com veieu aquí, tenim grans fans de la platja. Escoltem-ne una altra.
2: Doncs sí, m'agrada molt la platja, sóc com a de mar, t'haig de dir. Practico navegació, submarinisme, ho practico no tot l'any, però evidentment les dates puntes són entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, que és la part més forta per mi de gaudir del mar. Després sí que és cert que durant l'any doncs freqüento la platja, però ja en plan visita, no en plan de bany, a no ser que faci alguna immersió o alguna cosa, diguem-ne, per gaudir d'aquell moment o d'aquell event tan especial.
0: No tothom ho veu igual. També hem trobat persones que aquest estiu pràcticament no han trepitjat la platja o que directament ens han confessat que no els agrada gens. I els motius, com hem dit al principi, són variats. La calor, la sorra, massa gent, haver de buscar aparcament o simplement que prefereixen qualsevol altre pla.
3: No, jo sóc més de muntanya, de piscina i tranquil·litat. La platja, molta gent, molta calor i després la sorra que es posa per tot arreu. Per tant, tiro cap a la
4: doncs
3: muntanya.
4: Jo aquest any me parece que he ido una o dues vegades, però m'agrada més la muntanya, caminar i respirar aire pur.
0: I després d'escoltar unes opinions i les altres, queda clar que viure al costat del mar no significa necessàriament ser una persona de platja. De fet, és curiós perquè probablement molts de nosaltres tenim la platja molt a prop de casa i precisament per això potser no hi anem tant com ens pensem. Quan som petits, potser hi anem amb els pares. Quan som adolescents, amb els amics. Després potser amb la parella, amb els fills. I hi ha qui continua mantenint aquella rutina d'anar a la platja cada estiu. Però també hi ha persones que, amb els anys, han anat perdent aquest costum. I segurament la platja també té una mica aquesta capacitat de dividir-nos. Hi ha qui diu que no hi ha res millor que un bany al mar a primera hora del matí i hi ha qui pensa que no em feu llevar d'hora per anar a posar-me ple de sorra. Uns prefereixen estar dues hores sota el parasol amb el llibre i escoltant les onades i els altres potser prefereixen una terrasseta, una piscina o una excursió per la muntanya. Al final, però, hi ha una cosa que la tenim clara. Tenir la platja platja a prop és un privilegi, però cadascú l'aprofita a la seva manera. I ara que l'estiu s'acaba, potser ja no ens queda gaire temps de platja, encara que al Maresme sempre hi ha algun valent disposat a fer l'últim bany de temporada.

Molt bé, moltes gràcies, Martí. Seguim avançant quan parlem del mar i del seu entorn. Un dels elements que hi aporta un valor especial és la música i, sobretot, l'havanera. Avui en Sergi Ferrer, des de Calella, ens porta un reportatge sobre aquest gènere.

0: I el que va començar simplement escoltant-les va acabar convertint-se en una afició que l'ha acompanyat durant més de 4 dècades.
1: La meva relació amb les habaneres ve de l'any dels anys 82-83, en els quals, com que els meus nanos eren petits, que tenien 2-3 anys, vam anar a passar els estius a Calella de Palafrugell. I estant allà, com és natural, estant a Calella de Palafrugell, t'habitues a sentir les habaneres. I al principi no sabia ben bé el que eren, perquè jo en aquell temps tenia 30 i tants anys i no estava per les habaneres, com és natural, però em van agradar moltíssim. I vaig compartir a vegades una mica de xerrada amb alguns components del grup Porvó que també actuaven per allà a Palafrugell i a Calella.
0: Després vendria el primer grup, el Blau Mediterrà de Badalona, l'any 1988, 25 anys cantant habaneres, fins que el 2013 en Lluís va anar a viure a Calella i 4 anys més tard tornaria a formar un grup, aquesta vegada a Calella, els Faroners de Calella. Però més enllà dels grups, dels concerts i dels anys cantant, què representa realment aquesta música per a ell?
1: I formen part de la meva vida. Com tu ja saps, hi he escrit algun llibre sobre el tema de les habaneres. Intento posar Calella en el món de l'habanera, en el mapa, en el món de l'habanera, amb una xinxeta, aviam si ens coneixen aquí a Calella. Per això ens diem Faroners de Calella.
0: De fet, aquesta frase resumeix molt bé el que pot arribar a significar una música, perquè l'habanera, per en Lluís, ja no és només un gènere musical, és una part de la seva història personal, però també una manera de mantenir viu un vincle amb el mar i amb la cultura de la costa. I és curiós, perquè l'habanera va arribar a Catalunya després de travessar l'Atlàntic, però amb els anys ha acabat sent una música que sentim molt a prop.
1: Per mi, les habaneres, bé, ja saps que vaig fer el llibret també i l'obra aquella de les habaneres mexicanes, on també hi vaig fer una recerca sobre les habaneres mexicanes, que no són les cubanes.

0: I aquesta dedicació també explica que en Lluís hagi investigat, escrit i treballat sobre les havaneres més enllà de cantar-les. Però potser hi ha una cosa que resumeix millor que cap altra què representa aquesta música per a ell. Des dels primers estius a Calella de Palafrugell fins als faroners de Calella han passat més de 40 anys.
1: El meu món és l'havanera i, però bé, malauradament, ens anem fent grans. Aquest és el resum.
0: Una música que va arribar de l'altra banda del mar i que amb el temps ha acabat formant part també del nostre paisatge i que per algunes persones, com en Lluís, acaba sent molt més que música.

0: Bé, jo que sóc un enamorat de la música, Gemma, et pregunto, de fet fent referència al tema d'avui, que és el mar i és inevitable que les havaneres doncs, el representen a la perfecció, et vull preguntar tu personalment, per tancar aquesta secció, doncs, què et representa tu aquest gènere per a tu, ja que avui parlem doncs, del mar i el que representa?
1: Les havaneres, què representen per mi?
0: Tradició... Bueno, si les has escoltat, si... Bueno, si n'escoltes, generalment.
1: No n'escolto, no et mentiré, no n'escolto, però vaja, a mi em recorden, doncs, quan parlem de cultura, tradició, crec que, vaja, són importants a mantenir. I, de fet, ahir ens vas parlar d'un grup d'aquí de Premià de Mar, de Gairó, que és gent jove que ha recuperat el gènere i, per tant, doncs, crec que aquest és el camí, no?
0: Perfecte. No, a veure, jo crec que per parlar avui del mar, doncs si volem afegir-hi un toc musical, doncs crec que l'havanera és perfecta.
1: Totalment, totalment. Sergi, gràcies. Fins ara.
0: A vosaltres.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15

0: A 16 hores a la teva ràdio local.
1: I ara posem el focus en una vila marinera, com ho és a Arenys de Mar, la vila que té l'únic port que hi entra a Mataró i Blanes i concentra una de les flotes pesqueres més importants del país. Però la vinculació del mar amb Arenys de Mar es queda aquí, només al nom, Oriol?
2: Hola, Gemma, doncs és una bona pregunta, eh? Mira, jo només et diré que a la gent d'Arenys de Mar se'ls diuen sardinetes, eh? Amb això ja pots veure que no hi viuen pas d'escanar el mar. Si és veritat que també se'ls diu set ciències, eh? Però vaja, en tot cas, hi ha molta relació amb el mar. Com deies, tenim el port i també tenim el Club de Pesca Mar Esport. També tenim un dels clubs nàutics més importants de la comarca. Fem rem. També tenim una entitat que només treballa per difondre el patrimoni mariner, que es diuen el Moll. Tenim restaurants de peix, tenim una riera ampla que va a parar directament al mar, tenim la platja, tenim xiringuitos, vaja, que tenim mil coses, però per respondre a la pregunta de si vivim o no de cara al mar, he convidat el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, el Carles Ubach, i te'l presento. Carles, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, Gemma. No et conec, però encantat de que tinguis molt d'èxit amb el vostre programa.
2: Hora Maresme.
3: Hora Maresme, d'acord?
2: En Carles és el president del Nàutic d'aquí d'Arenys. Fa temps doncs, que ens coneixem i que parlem a la ràdio, parlem del mar, i doncs, amb ell és amb qui volem argumentar una mica aquesta pregunta. En primer lloc, no sé si començar pel final. Vivim o no hi vivim, Carles, de cara al mar?
3: Home, comencem pels noms dels nostres pobles, no? És de vestit Pineda de Mar, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Canet de Mar, eh? Aleshores, mar, és a dir, sembla que al principi doncs tenim que ser doncs, pobles que estem molt al costat del mar. Uh-huh. I sí que és veritat, és a dir, a la pregunta que em feies, si vivim de cara al mar, jo dic que cada dia vivim una mica més de cara al mar. Eh? Uh-huh. No només de cara al paisatge, que és maco, és a dir, el mar és molt maco, no?, però tenim doncs, l'economia, què seria, en el nostre cas, sense el port, doncs, l'aspecte econòmic, l'aspecte esportiu, les escoles que hi passen. És a dir, Arenys tenim... La nostra ànima són dos punts molt importants, no? Un és la riera, una riera única, i el port. I a vegades, quan vaig a l'Ajuntament i pujo al primer pis, perquè doncs, tinc una reunió amb l'alcalde, o amb els serveis, doncs veiem, dic, els meus companys de junta, dic, mireu, sisplau, a les parets. Què hi veiem? Quadros del port d'Arenys, no? Per alguna cosa serà això, dic jo, per alguna cosa serà, no? I quan et deia, doncs, en els últims anys, vaig ser jo també vocal durant 6 anys a la Federació Catalana de Vela, i allà va sortir el tema de l'esport blau. És a dir, el que es pretén, amb l'esport blau, que ara devem portar allà, o devem portar 7 o 8 mil nens de, o més de Catalunya, doncs que han viscut al mar. I llavors nosaltres, concretament, des del Nàutic d'Arenys, doncs entre l'esport blau i la vela escolar i els autocars que venen i tal, doncs uns 2.000 nens i nenes passen tots els anys, ho torno a repetir, 2.000 nens i nenes passen tots els anys pel port d'Arenys. El meu somni, potser alguna vegada m'ho he sentit dir, és que tots els nens i nenes d'Arenys i del nostre territori sapiguéssim navegar. Després, que facin el que vulguin, d'acord? Però sàpiga navegar per mi és molt important, sàpiga fer un bon nus. Però la gent més gran està al costat del mar. Home, restaurants.
2: Sí.
3: Restaurants, és a dir... Arenys jo crec que tenim una densitat de restaurants, sobretot al port, increïble, increïble, no? I bons restaurants, i que no tots són cars, no tots són cars, clar, tot depèn de lo que et mengis, tornem a l'estar-lo sempre, no? Uh-huh. Però hi ha molts de restaurants que estan molt bé, i aquí també tenim, ara bé, els calamarenys.
2: Ai, sí, i tant, ja no falta gaire.
3: Que és l'octubre, si no recordo mai, no?
2: Sí.
3: Aquí, doncs, un record pel bon amic Joan Major, que és, per un costat, president del Mar Esport, amic i, a més, doncs, el xef i alma mater del restaurant de Can Major, que sempre diu que els calamars del Maresme són millors perquè mengen posidònia.
2: Ah.
3: Això, per això són més dolços,
2: Segur. Alguna cosa hi ha.
3: Tornant a la pregunta inicial, jo crec que vivim de cara al mar, el port nostre és un lloc agradable d'estar, està ple, doncs hi ha 600, 700 embarcacions de vela, de motor, les fotos són fantàstiques, És un port, m'ho he sentit dir moltes vegades, és un port refugi, és a dir, quan hi ha temporals, doncs podem entrar, i la gent, doncs, quan parles doncs, amb la gent francesa, doncs, que ve per aquí al Maresme, està molt contenta, perquè diuen la mer i le pré de village, és a dir, està a l'époque de tout près de village, és a dir, que el port està molt al costat de... El port està molt al costat del poble, el poble de Sijolí, el poble, tot i que l'hem anat fent malbé a poc a poc, però bueno, ara sembla que el mantenim, doncs crec que és un bon lloc i crec que Arenys, per acabar, vivim de cara al mar, però tindríem que viure encara una miqueta més de cara al mar.
4: Doncs vinga, feina que ens queda per fer encara en aquest sentit. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per participar avui aquí a l'Hora Maresme.
3: Moltes gràcies i benvinguts sigueu.
4: Mira si en tenim, de patrimoni mariner, Gemma, i d'història, que no n'hem parlat. També molta gent que s'hi dedica, que s'hi ha dedicat. Bé, definitivament, jo crec que Arenys de Mar no s'entendria sense el mar, i el mar tampoc seria el mateix segur sense Arenys.
1: Totalment, Oriol, completament d'acord. Moltes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I per entendre què ens aporta el mar i fins a quin punt seria diferent el Maresme sense tenir-lo al costat, parlem tot seguit amb en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Quim, benvingut.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Quim, comencem pel més general. Fins a quin punt el mar condiciona el clima al Maresme?
5: Home, al 100%. Tenim un clima completament condicionat per la presència del mar. I això ho hem vist moltes vegades, no són les mateixes temperatures les que podem tenir jo que sé, un Premià de Mar, Arenys de Mar, qualsevol municipi de costa, que les que trobem, només que ens endinsem una miqueta cap a l'interior del Maresme, Dosrius, Tordera, com les que podem trobar a la que passem ja cap al Vallès, Vallgorguina, Sant Celoni, és a dir, que varia moltíssim i és gràcies sobretot a aquest efecte termoregulador, aquest efecte que té el mar de regular les temperatures.
1: I aquest efecte que comentes fa que doncs, tinguem temperatures més baixes a l'interior, però en canvi més xafogó, no, també?
5: Exacte. Aquí tenim dos parts. A l'estiu, el fet de tenir la proximitat del mar, hi ha dos fets que són molt remarcables. No? D'una banda, la presència contínua d'humitat. La humitat el que fa és que quan tenim molta insolació, aquesta humitat s'evapora. Aquest vapor d'aigua amb petites gotetes s'evapora i es converteix en vapor tal qual. Val? Uh-huh. En aquest procés es genera fred. És el mateix una mica que passa amb la nostra suor. Nosaltres per què suem? Suem perquè el nostre cos el que està té una temperatura més alta del que hauria de tenir. Suem. Aquesta humitat s'evapora i genera fresca. Val? Llavors, és el mateix, és exactament el mateix procediment. D'altra banda, l'altre aspecte, a part de tenir sempre una humitat ambiental elevada, com que estem prop del mar, és més fàcil que tinguem vents que provinguin del mar. Normalment, la temperatura d'aigua del mar és més baixa que la de la terra i, per tant, doncs, podem tenir vents una mica més fresquets. Això a l'estiu. Uh-huh. Això a l'estiu. A l'hivern passa el contrari. Mentre que en una comarca de l'interior on no tenen aquesta influència marítima, tenen temperatures més baixes a l'hivern, aquí a la costa, al mar, aquesta mateixa presència d'humitat i sobretot els vents que venen de mar amb una temperatura que pot ser fins i tot més alta en el mar que no pas a la superfície de terra, doncs fa que tinguem doncs unes temperatures raonablement més càlides que no pas les comarques de l'interior. Per això sempre parlem que el mar fa de termoregulador de la temperatura i, per suposat, la nostra comarca està íntimament relacionada amb el mar i des del punt de vista climatològic també, fins al punt aquest que comentava, no? Que no té res a veure la temperatura d'un dia concret a Mataró, Premià de Mar, Arenys de Mar, Masnou, amb Dosrius, Tordera, fins i tot Palafolls, que està relativament a prop del mar, però ja està prou lluny com perquè hi hagi una certa diferència.
1: Mm-hmm. Una altra cosa molt característica de la costa són les marinades. Com es formen sí. I què són exactament?
5: Bueno, és això. Són béns d'origen marítim. Són uns béns que es generen de... És com un cicle tancat. Val? Són béns molt locals, béns d'origen tèrmic, que s'anomena. Per què? Doncs perquè quan a l'estiu el sol escalfa, escalfa la terra, i per tant, com que escalfa la terra, també escalfa l'aire que hi ha al voltant de la terra. Aquest aire escalfat, què li passa? Com que l'aire, com més calent és, més lleuger és, doncs s'eleva. A l'elevar-se, aquest buit que deixa aquest aire que s'ha elevat es veu omplert per l'aire que ve de mar, que és més fresquet, i per tant va més arran de terra. Aleshores, aquest aire, l'aire primer que havia pujat escalfat en pujar es refreda i torna a caure, perquè al refredar-se pesa més i torna a caure. I així es genera aquest cicle que contínuament doncs, fa que es mantingui les marinades. Quan? Doncs durant el dia. Per què? Perquè és quan hi ha aquesta insolació més important i, per tant, es pot donar més aquest contrast de temperatura entre l'aigua i el mar, entre la terra i el mar.
1: Anem acabant, Quim. Ens queda una última pregunta. Aquesta proximitat amb el mar fa que la temperatura hi hagi una diferència notable entre, per exemple, Arenys de Mar, Arenys amunt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt? Es nota aquesta diferència?
5: Sí, es nota. Ja ho he comentat abans. Es nota molt. Es nota per dos aspectes. Un, per la proximitat al mar, i l'altre, per l'altura. Per poca diferència que hi hagi, una diferència d'altura doncs també condiciona les temperatures, evidentment, com més amunt, generalment, o sigui que hi hagi una inversió tèrmica, generalment la temperatura ha de ser més baixa. Per tant, sí que es nota, clar que es nota, i sobretot per l'efecte aquest, no? La llunyania o proximitat en el mar condiciona moltíssim les temperatures.
1: Molt bé, Quim, com sempre, molt agraïts per la teva ajuda i per les teves explicacions. Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Doncs que vagi molt bé, bona tarda.
0: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt del programa, nosaltres fem un cop d'ull al cel amb el nostre home del temps, en Quim Serra.
5: Hola, bona tarda. Avui hem tornat a tenir una jornada marcada pel temps estable, pel sol i per les temperatures càlides. Altre cop s'han fregat els 30 graus en punts de l'interior del Maresme cap al Serrada Litoral, mentre que a prop de la costa hem quedat al voltant dels 27-28 de màxima. Per tant, temperatures força càlides pel que és l'època de l'any. Ens trobem ja molt a les acaballes del mes de setembre i de moment sembla que canvis importants no n'hi haurà, tot i que de cara a la setmana vinent sí que és cert que hi haurà més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, pel que queda aquesta setmana, s'ha de mantenir la bonança. De fet, de cara a demà, com avui, tindrem domini del sol, els vents seran fluixos, avui en vent de garbí, aquesta tarda, demà, el vent serà fluix de mar cap a terra i la situació marítima estarà dominada pel marejol. Si al matí una mica de mar de fons, poc important. De cara a dissabte, doncs, aquest primer cap de setmana de la tardor, tindrem un temps que, de moment, ben poc ha de variar. Estarà dominat pel sol, la temperatura que baixa una mica, tot i així continuarà càlida, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Diumenge el vent del sud es reforçarà, farà que hi hagi més núvols, sobretot cap al Serrada Litoral, però també la resta de la comarca durant la tarda, tot i que de moment d'aquests núvols no esperem precipitacions. Seria dilluns, quan sí que podria ploure de forma feble, de forma poc important, aquí al Maresme, però no descartem que arribin pluges entre dilluns i dimecres de la setmana entrant.
1: Doncs moltes gràcies, Quim. Nosaltres seguim avançant i ara, doncs, tot seguit el que fem serà fixar-nos en les xarxes socials, que la Laura Espanyol ja ens ha preparat de què parlarem avui. Laura, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma.
1: Com sempre, destaquem primer alguna cosa al Maresme.
6: Mira, al Maresme tenim que el tancament sobtat de la clínica dental Utrilla i Costa a Mataró ha deixat pacients amb tractaments interromputs i diners avançats. Els Mossos d'Esquadra ja havien registrat 5 denúncies i els afectats s'estan organitzant per presentar accions conjuntes. Alguns han assegurat haver pagat part o la totalitat de tractaments que ara hauran de continuar en un altre centre.
1: Vaja, doncs lamentem aquesta notícia que ens toca ben a prop. En clau internacional, en què ens fixem?
6: En clau internacional també ens hem de lamentar, perquè a xarxes tothom parla del polèmic desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que en porta 70 al mateix pis de Madrid. Centenars de persones s'han concentrat davant el pis de la Mari Carmen per frenar el desallotjament, que ha generat un creuament d'acusacions al Congrés. És la quarta vegada que intentaven desnonar la Mari Carmen d'una casa on viu des dels 16 anys i ni les gestions de l'administració ni la força de l'activisme ho ha pogut evitar.
1: Doncs veurem com acaba aquesta qüestió. I el tema curiós del dia, Laura?
6: Doncs com a curiositat tenim l'origen de les festes de la Mercè, que es remunta a l'any 1871. Aquell any el rei d'Espanya, Amadeu de Savoia, havia anunciat que visitaria Barcelona al setembre i com que les dates coincidien amb la Mercè, l'Ajuntament va aprofitar per organitzar una sèrie d'actes festius. La festa va durar 8 dies, amb el 24 de setembre com a dia central, combinant activitats populars amb fires industrials i comercials per tal d'atreure forasters.
1: Molt bé, Laura. Has anat alguna vegada a les festes de la Mercè?
6: Sí, sobretot als concerts.
1: Ah, molt bé, molt bé. Jo crec que no hi he anat mai.
6: No, a cap?
1: No em sona, ara mateix no ho recordo, però vaja, sí, haurà d'anar algun dia, eh?
6: Sí.
1: Molt bé, Laura, doncs no marxis, va, que també coneixem la pregunta del dia. Doncs tu diràs, què preguntem?
6: Doncs en relació amb aquesta última curiositat, preguntem als nostres oients si saben l'origen de la festa major del seu poble.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que formulem a xarxes. Laura, moltes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.

0: I continua la Laura Espanyola amb nosaltres perquè comencem la segona part del programa amb una nova secció de natura en què continuem parlant de la vegetació litoral amb la nostra companya. Endavant.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs com ja vam avançar la passada, avui continuem amb la Carme Buixaller, presidenta de NatMón i doctora en biologia especialitzada en botànica, per parlar de la vegetació litoral. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Fem, abans de continuar la conversa, una mica de resum sobre el que vam parlar la setmana passada.
2: A veure, molt resum. El que vam parlar de la setmana passada era la importància que tenia els sorrals maresmencs, que són, fixeu-vos que dic sorrals i no dic dunes, perquè vam remarcar que degut a la manca de vent, que no n'hi ha gaire sovint de vent fort, i que el mida del gra és gruixut, aquí al Maresme, no es poden construir dunes. De tal manera que aquest fet condiciona les espècies que hi creixen, les espècies vegetals. Dintre d'aquestes vegetals vam categoritzar-les en dues menes. Una que deien les típicament somòfiles, que són aquelles espècies que viuen única i exclusivament al litoral, i després també una altra categoria que dèiem les espècies pròpies, que eren aquelles espècies també somòfiles, però que viuen també terres endins, que es troben a les platges del Maresme també. I aquest conjunt d'espècies i el fet aquest de que no hi ha dunes fan que la vegetació que tenim aquí al Maresme és una vegetació única a tota Catalunya. A grans trets, resumint, seria això.
1: I també la setmana passada vam dir que de les 40 espècies que s'havien arribat a tenir aquí al Maresme, pràcticament les estem recuperant. Llavors, el que jo volia preguntar ara és parlar una mica de quins són els factors que fan que es perdi la vegetació i que quines són les amenaces d'aquesta vegetació tan única.
2: A veure, la principal amenaça és factor antròpic, o sigui, humans. Fa 40 anys enrere, o 30, o 20, fins i tot, la imatge que teníem de les platges eren unes zones completament planes, sense ni una herba, d'acord? On la gent hi col·locava la tovallola. De tal manera que per mantenir aquestes platges així, d'aquestes característiques, què passa? Doncs hi han de passar la màquina per netejar-les. De tal manera que les plantes que hi podien créixer, doncs al passar-hi les màquines, res de res, ja no podien créixer. S'ha de pensar que són unes plantes, dintre de tot, molt ben adaptades al seu ambient, però fràgils. Per tant, el principal factor és el factor antròpic. A més, has de tenir en compte que terra endins, bona part de la vegetació que hi hauria d'haver l'engolida infraestructures. A part d'això, avui dia també tenim una altra cosa important, un altre factor important, que és el canvi climàtic que comporta, entre altres coses, la pujada del nivell del mar. Si puja el nivell del mar, evidentment la franja que ocupa aquesta vegetació cada vegada és més petita.
1: Llavors, aquestes espècies no estan amenaçades per exemple, espècies exòtiques invasores o aquests altres factors que potser altra vegetació sí que està afectada per aquests factors?
2: En algunes platges això sí que sap que és problemàtic, però aquí al Maresme no és tant aquesta la problemàtica. Has de tenir en compte que la vegetació aquesta pocs llocs es troba, vull dir, si no és en aquests tancats de protecció com hi ha malgrat, la resta és que no hi ha res. De tal manera que en aquests municipis de protecció hi ha poques espècies d'aquestes invasores. Per tant, no, aquí el Maresme no és problemàtic.
1: D'acord, i a part dels tancats que ja estan fent alguns ajuntaments, com es poden protegir aquestes espècies?
2: Primer de tot hauria de ser consciència ciutadana, que això és molt complicat. Mm-hmm. S'hauria de tenir present que aquestes plantes, tan ben adaptades en aquest ambient, són úniques, extraordinàries, i s'ha de tenir present que moltes d'elles, per fer front a aquests ambients tan durs, per exemple, tenen un cicle biològic, o sigui, de naixement i mort, diem, que dura una temporada. De tal manera que a l'estiu ja es veuen troncs secs, unes arbotes seques. Sí. Que si no hi estàs avesat a veure-ho, et penses que és brut, és lleig, que no val la pena protegir, perquè ja t'ho dic, és una herba seca allà. Altres també s'ha de tenir en compte, per exemple, que punxen, i això també són herbotes, no són útils pels homes, perquè sempre ens ho mirem des del nostre melic, no mirem des de la perspectiva de la natura, d'acord? Per tant, conscienciar la gent això costa molt.
1: D'acord, doncs a veure si aquestes entrevistes també serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la vegetació tan rica que tenim. Moltes gràcies, Carme.
2: Sí, a vosaltres, a disposar, com vulgueu.

0: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Molt bé, continuem. La setmana passada parlàvem de moda i autoestima. Avui hi afegim un altre element, l'amor i les cites. Canvia la nostra manera de vestir quan ens agrada algú i què volem transmetre amb la roba. Com sempre, ens dona els millors consells la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja donem la benvinguda. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs? Què tal?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé, perquè encara no fa mal temps, se comença a fer fresquet i ens vam canviar una miqueta de roba sense passar-se, o sigui, super, super.
1: Molt bé, Judit, anem al gra. Primera cita, sí. Què ens podem posar quan volem causar una bona impressió, noi i noia?
2: Sobretot no disfressar-nos, no voler anar d'algú que no som. Uh-huh. Arregladets, una miqueta més arregladets. Si és primera cita, sempre intentes anar una miqueta més cookie, no? Que no com aniries a lo millor a passejar amb els col·legues, no?
1: Clar.
2: T'arregles un pèl més, però bueno, jo penso que naturals, però arregladets, una miqueta arregladets.
1: Uh-huh. Creus que és millor potenciar el nostre estil habitual, no? Com anem vestits de forma doncs, a diari, o hem d'arriscar una mica més?
2: Jo no, bueno, en una primera cita arriscar pot ser sortir de la zona de confort massa i pot ser liar-la molt, eh? Uh-huh. A veure, si no et coneix aquesta persona i tu vols entrar ja d'aquesta manera, la imatge que s'endurà de tu és la que tu et posis, eh? Clar. Si tu et poses amb aquesta roba, ell o ella es pensarà que ets així, o sigui, que és la forma teva de vestir. És la primera impressió, sabem la importància que té, o sigui, que jo la primera impressió seria el més natural possible, això sí, el que dic, polideta, arregladets, no?
1: Clar, fins i tot si anem d'una manera en la que no acostumem a vestir, a la mesura, imagina't que anem coneixent aquella persona, pot pensar, ostres, el primer dia va venir d'una manera i ara és completament diferent.
2: Clar, imagina't que potser, no m'ho invento, que li agrada que vagis més, no sé, amb un estil de roba, no? Més pripi o jo què sé, i tu vesteixes així, resulta que amb ell, oh, que guai com vesteix, i després comences a vestir com ets tu i dius, bueno, és que no té res a veure amb com, que el que dius tu, és que no... Jo penso que hem de ser autèntics i ser com som nosaltres.
1: Uh-huh. Més enllà de la roba, ara hi acabo de pensar també el tema del maquillatge, sobretot, doncs, potser més les dones, quan s'acostumem a maquillar més algunes dones. Creus que és millor... perquè a vegades ens equivoquem, no? Ens pensem que més maquillatge millor, perquè volem agradar, perquè volem estar doncs, molt guapes. Potser a vegades ens equivoquem, no?
2: Jo dic, per experiència pròpia, que el físic, quan més maquillatge, més gran fa. O sigui, uh-huh. més gran fa la persona. Si és maquillatge nut, natural, que tu pots anar molt maquillat però natural, perquè a vegades portes molt pota i moltes coses, però no es nota perquè vas amb uns tons naturals, eh? Et potencia les faccions i tal, perfecte. Però si poses coses molt, molt, molt agressives o molt... Bueno, és el mateix que la peça de roba, eh? Uh-huh. Si no vas sempre així, no facis això, saps?
1: Clar. Maquillar-se molt, per tant, ens pot posar més edat.
2: Et pot posar més edat i pot jugar en contra teu, eh? Uh-huh. Perquè realment, al final, quan és veritat que quan més naturals és més... És com uau, saps?
1: Clar,
2: És millor, però bueno, que el maquillatge està bé en mesura, eh?
1: Uh-huh. Pel que fa al tema dels colors o els estils o els diferents, doncs, les diferents peces de roba, hi ha algunes que són, doncs, que resulten més atractives que altres?
2: Aquí depèn, perquè tu imagina que és una primera cita que sou dues persones que aneu a caminar per la muntanya i us aneu a fer una excursió a la muntanya a la primera cita.
1: Clar.
2: Clar. M'explico? O una altra cosa, que sigueu dues persones que us agrada molt anar al teatre i quedeu per anar al teatre. Llavors, clar, jo penso que és una miqueta el que parlem sempre. Peces i prendes que ens facin sentir còmodes, que ens agradin a nosaltres com ens queden i que ens donin un empoderament, saps? Una seguretat, és el més important.
1: Clar, completament d'acord amb el que comentes, sobretot de quin tipus de cita, no? Perquè no serà el mateix una cita de dia que una cita de nit. En el cas d'una cita com més estàndard, no? Més el que ens ve al cap quan parlem de cita, sobretot és doncs, anar a prendre un cafè o anar a sopar o fer alguna activitat d'aquestes, què recomanaries a vestir-se, doncs, per exemple, per anar a sopar?
2: Doncs, home, si anem a sopar, i depenent de les pretensions que tinguem, eh? Si és una cita normal que només vas a sopar, doncs posar-te alguna cosa que et tregui partit, no? Que estiguis mono o mona, que estiguis guapo, que sàpigues que t'afavoreix, i el que et dic que siguin prendes coquetes, no? cucatones, no sé, si és un vestit de tirants maco, que saps que et queda superbé, o que fa un escot bonic, o no sé, tirar per aquí, tirar pel que et fa més, que et fa sentir més atractiva, no? Perquè normalment les cites de dia, és cert, i això no... Les cites de nit són més picaresques, no són més... No sé, la nit tot ho amaga, no? És diferent. El dia és, doncs, més, el millor anar a agafar un vol, anar al cinema, anar no sé què, que veus tu, si vas al cinema t'hi has tancat a un puesto i no parles.
1: Clar.
2: M'explico? Llavors, a vegades, bueno, penso que han de ser coses que, el que et dic, que et donin joc.
1: Mm-hmm. Judit, tu en saps molt de moda, però també en saps bastant de relacions. Quan comencem sí. una relació, per què ens arreglem més al principi que no quan portem doncs, ja un temps, no? Potser a l'inici ens importa fins i tot tenir un pijama bonic, no? I al final doncs, es va perdent els detalls petits, no? El mantenir doncs, tot maco...
2: Doncs et vaig a dir una cosa, jo cansé molt, com dius tu, i això és veritat, perquè tinc més anys que les portes i tinc les meves relacions. La que tinc ara, que és la, per mi, i sens dubte, i és perquè també és la que tinc ara, però és que és la, per mi és la més que em fa sentir millor i que estic millor i que estimo més a la persona i tot és increïble. No, fa més d'un any ja que estem junts i no he deixat d'arreglar-me, ell no ha deixat d'arreglar-se, no hem deixat de mimar els moments de la roba d'anar a dormir o la roba de tot, segueix igual. M'explico?
1: Sí.
2: Suposo que depèn de la relació, depèn de les persones, acabem... No ho deixes. És que abans casualment ho parlàvem això, en plan, i dic, nosaltres sempre... Diu, sí, sempre anem bé, oi? Diu, sí, amb un nou en xandall, em deia. Vull dir, sempre ens arreglem. Uh-huh. Jo sempre penso, ai, a veure si... Que, o em poso aquest... Perquè sé que hi ha algun vestit doncs, que li agrada més com en queda o que a ell mateix li encanta el vestit. Em va regalar un vestit al Lago Como, preciós, i me'l poso perquè sé que li agrada i perquè a mi m'encanta, eh? Però sí, no sé, jo penso que ens hem d'arreglar, eh? Jo crec que s'ha de... Bueno, és com tot, és que les plantetes, si no es reguen, es moren, saps?
1: Clar,
2: i
1: clar,
2: a les relacions és el mateix. Les relacions s'han de treballar cada dia, s'han de regar cada dia, s'han d'estimar cada dia.
1: I fins a quin...
2: Aquí consejo.
1: Judit, fins a quin punt és normal que la parella opini sobre com vestim?
2: No, això, veus? Una cosa és que tu sàpigues que aquella peça li agrada perquè a tu t'agrada. Cuidao.
1: O demanar consell, també.
2: Jo no, exacte, tu pots demanar consell, pots tenir un dia que dius, ai, avui saps allò que no ens veiem bé del tot, i escolta'm, i saps que aquesta persona t'estima, i que és una persona que no és tòxica, i que és una persona que és sincera, i que no et fan anar amb coses que no et queden bé, i dirà, ostres, m'agrada més aquest o aquest. Jo a vegades em passa, ell mai em diu, posa't això, posa't allò, eh? Però jo li dic, mira, no sé qui posar-me aquest o aquest. Dic, quina em poso dels dos? Va, me'ls provo els dos. I em diu, pues potser vull el blau, no? I dic, ah, vinga, va, doncs el blau, gràcies, perquè no vull pensar. Però no vol dir que ell em digui el que m'he de posar, saps? I penso que seria molt tòxic anar vestit com vol l'altra persona,
1: clar,
2: perquè al final tu has de tenir el teu criteri. Una cosa és que pots tenir un dia que no tal, o anem dels dos que va, avui ens vestirem iguals, en plan conya, no? Però això és una altra cosa. Però que et diguin com t'has de posar, és que això ja s'ha d'anar a mirar a la base més coses. És el que et dic, si és una relació sana, no tòxica, no passa això.
1: Totalment, totalment. Judit, com sempre, ens encanta aquesta secció i doncs aquesta conversa amb tu. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
2: Perfecte, una abraçada molt gran. Adéu.

0: Vinga, som-hi, arribem al final del programa d'avui. Encara ens queden alguns minuts i nosaltres doncs, el que toca fer ara és la tertúlia que ve conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, quina és la pregunta d'avui i de què tracta la tertúlia?
1: Bona tarda, Gemma, bona tarda, companys. Espero que estigueu preparats. Crec que per aquí tenim la Laura d'Ona Malgrat i en Sergi de Ràdio Televisió de Calella.
2: Hola, què tal?
3: Sí, bon dia.
1: Què tal, companys? Gemma, tu també pots participar, eh? Òbviament, convidats a tothom que vulgueu. Perquè avui vinc a fer una miqueta d'advocat del diable. Val, avui parlem del mar. I durant tot el programa m'he estat escoltant que bonic que és el mar, que com ens encanta, i la veritat és que és un luxe poder viure en pobles de costa. Però, com us deia, faig una miqueta d'advocat del diable. I el que us vull preguntar és si la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer. Us poso un petit exemple, per exemple. El tema de la línia del tren, que n'hem parlat moltes vegades. Sí, és molt maco veure quan fa sol i veus tota la línia de la costa, no? Però què passa quan plou o quan el mar està agitat? Que moltes vegades hem hagut de lamentar doncs, alguns problemes complicats. Llavors, aquí us llenço la pregunta, companys. La franja marítima condiciona el nostre paisatge i manera de fer i d'alguna manera també ens perjudica?
2: A veure, no és una pregunta fàcil, t'he de dir.
1: No ho és, no ho és. O sigui, ho suposo difícil, high level.
2: És per reflexionar una mica. A veure, al final, jo crec que quan parlem del mar, parlo a tret general, no fent referència al que comentaves del tren. Jo crec que al final, doncs, és això, no? El mar ens ha donat una identitat, una riquesa també, perquè al final doncs, aquest mar doncs, genera també turisme, però jo crec que tenim un repte que és no ben bé explorar doncs, aquesta costa i quin benefici se'n pot treure, sinó més aviat doncs, com salvar-la de lo que ve, no? A partir d'ara, com les emergències climàtiques, la regressió de les platges, etc. Però jo crec que un dels problemes principals és el canvi climàtic doncs, que pot fer-nos perdre paisatge de mar.
1: Clar, jo burxo una miqueta més i aquí ara, Laura, et preguntaré a tu a veure si vols agafar aquest comentari que et faig. En Sergi ens parlava, ostres, turisme, per exemple, no? Sí que és veritat, per exemple, que Calella és un municipi on hi ve molt de turisme, Malgrat, per exemple. Però clar, això el que fa és que a vegades a l'estiu el poble estigui massificat. Faig advocat del diable, Estic forçant la conversa per intentar buscar una miqueta el contrapunt. Però Laura, per exemple, tot aquest tema del turisme, degut a les poblacions de platja i aquest mar que tenim, el veus bé, no el veus bé?
3: A veure, el veig bé fa uns anys que no era tan massificat. Ara que és tan excessivament massificat que potser la gent del poble no troba tampoc espais per poder anar ells a la platja i gaudir del mar, ja no em sembla tan bé com anteriorment. I, evidentment, molta part del que comentava abans el company, que el canvi climàtic l'estem provocant nosaltres i part de tota aquesta provocació del canvi climàtic es fa també en base al turisme.
1: Mm-hmm. Gemma, no sé, si estàs per aquí, tu què hi dius?
0: Doncs mira, jo justament em vaig a disculpar, perquè estava redactant una cosa i us he perdut el fil. Si pots tornar a repetir una mica el que estaves preguntant.
1: En Sergi i la Laura han posat sobre la taula, per exemple, altres problemes com, per exemple, el canvi climàtic. Jo em referia també a la massificació del turisme o a les riuades que fan que la línia que passa per la costa, sobretot la línia de Renfe, moltes vegades quedi inundada i això ens provoqui més problemes a l'hora d'anar amb la línia del tren. Amb tots aquests contres, diguéssim, i els pros que també m'ha estat parlant durant tot el programa, tu cap on et decantes? Creus que, et faig la pregunta directament, que la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer?
0: Home, sí, totalment. O sigui, tenir el mar tan a prop de... tenir la costa i tenir el mar aquí a prop ens fa... és a dir, actuar d'una certa manera. Per exemple, recordo quan va haver-hi aquell temporal tan heavy que se'n va endur... Clar, que a Arenys de Mar va haver-hi un restaurant que va perdre part de la terrassa. O sigui, al final hem de tenir en compte que tenim doncs, unes certes característiques pel que fa doncs, al tema de tenir el mar tan pròxim i que cada cop ens quedem sense sorra, o sigui, hi ha menys tros de platja i, per tant, totes les construccions, ja siguin xiringuitos, restaurants, habitatges que estan tan a prop, al final és una qüestió que haurem de tenir en compte. Potser no ara, de forma immediata, però sí que en un futur no molt llunyà.
1: i el sabem valorar? Perquè moltes vegades jo ho he pensat, eh? Jo sí que és veritat que som de Palafolls i, Laura, ja m'entendràs, sempre tenim la disputa entre Malgrat i Palafolls, entre si la platja és de Palafolls o de Malgrat, eh? Això ja és un conflicte d'anys, però els que tenim a prop la platja, la valorem prou? És una cosa que veiem cada dia. Passeges per al Passeig de Mar de Calella, per exemple, o de Premià, i trobes la platja a tocar, la veiem cada dia. Molts hem vist imatges, per exemple, d'aquella persona que veu, per exemple, per primer cop al mar i s'emociona o ho sap viure. Però nosaltres que ho veiem cada dia, ho valorem prou?
0: No.
2: És com tot, no? Al final, quan una cosa la veus cada dia, poder no la valores tant com si la veus només una vegada o per primera vegada, que és el que comentaves, no? Al final jo crec també que poder es valora més a l'estiu que no pas a l'hivern, les localitats sobretot de costa i que vivim també del turisme que ve a l'estiu, doncs que a l'hivern les platges doncs queden desertes i poder doncs no és el mateix.
0: Jo personalment, més enllà de valorar o no valorar la platja, crec que la tenim normalitzada, els que tenim doncs l'avantatge de viure a prop del mar. Per tant, és un element que forma, és un element més, no?, del paisatge, i quan veiem el mar és com quan veiem, no sé, doncs la carretera, és trist, eh?, però no donem tanta importància perquè el tenim cada dia allà. Ara, si no el tinguéssim i visquéssim a la muntanya, sé, doncs, persones que viuen a l'interior, que quan poden i s'escapen a la costa, ho gaudeixen moltíssim perquè, clar, no tenen el mar a 5 minuts o a 10 minuts a casa.
1: I ja per acabar, Laura, no digues, perdona, que no t'he deixat acabar, Laura, digues.
3: Res, que el mar potser sí que quan el veus el dia a dia no el valores, però quan marxes i estàs una temporada visquent a llocs sense mar, jo personalment l'he trobat a faltar. Vull dir que he notat que ho donava per sentat i no tothom té el mar al costat i les avantatges que això et proporciona.
1: Aquesta vessant nostàlgica, no?, que també té el mar. I per acabar, posem-hi una nota graciosa. Va, vosaltres què dieu? Anem a mar o anem a Marc?
2: A Marc, sempre. I amb uns banyeros.
0: A Marc, però això ho deien abans, no? Ara potser però
1: això
0: ja
1: ho diem
0: no.
1: Molt per aquí, Gemma. A l'Alt Maresme, diguéssim, Calella cap amunt,
0: sí?
1: Sempre
0: a
1: anem
0: Marc?
1: A Marc, eh?
0: Sí. Oh, i tant. Ostres, jo pensava que era una cosa de persones de certa edat, no pensava que fos una cosa
2: Gràcies,
0: de territori.
2: Gemma.
0: No, per això m'ha sorprès tant que en Sergi ho digui, perquè en Sergi és superjove.
2: Musicalment no.
0: Clar. També és veritat que en Sergi és un cas a part, o sigui...
2: Soc un boomer.
0: Ets un boomer d'ànima, podríem dir, no?
2: Sí,
0: perquè
2: física, maco, això, no?
0: No, clar, físicament ets una persona superjove, o sigui... Però la teva ànima, Sergi, és d'una altra època.
2: Ja ho estudiarem.
0: Ja ho estudiarem. Molt bé, doncs, companys, nosaltres anirem acabant el programa...
1: Pensava que anaves a dir anirem a Marc. Ja.
0: anirem acabant el programa d'avui, com sempre, Jordi Pratsavalls, Laura Espanyol, Sergi Ferrer, també la resta de companys i locutors de l'Ona Maresme. Moltíssimes gràcies per participar i per fer possible el programa d'avui. Ens tornarem a escoltar demà amb una nova edició, amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Adéu, marxem. Fins demà. Que vagi bé.
1: Adéu.

Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
1: Bona tarda, gràcies a tots.
0: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
1: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
0: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
1: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
0: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
1: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
0: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
1: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
0: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
1: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
0: Ah, I clar, no té cap
1: quan
0: vincle.
1: Tu vas a comprar
0: abadejo
1: al mercat,
0: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
1: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
0: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és, tant abadejo com agranar són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
1: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
0: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
0: Sí.
1: Picar per telèfon també és telefonar.
0: I vosaltres
1: dieu picar. De dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
0: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
1: Sí.
0: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
1: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir.
0: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
1: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. ja preparat per a el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
0: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
1: Com de moure's, no?
0: Anar a dormir.
1: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent, agitar, com això, activar-se, no?
0: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
1: Seguim en accions, per exemple, escurar.
0: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
1: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, ves a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
0: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
1: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
0: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
1: Molt bé, sí, sí.
0: No? Per context, ho he tret.
1: Maldar. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
0: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica... Està una mica
1: és
0: més
1: És una mica més estàndard, no?
0: Sí. Sí.
1: El mosset és anar a menjar alguna cosa fora de casa que no implique un gran àpat.
0: Vinga, doncs, va, l'última...
1: Vinga, va.
0: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
1: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
0: Ostres.
1: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
0: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
1: Vol dir fer ganyotes.
0: No. Ganyotes?
1: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua, vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
0: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
1: Vinga.
0: Esgangalar. Toma.
1: Ostres,
0: ja.
1: És complicat estar a dir, eh?
0: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
1: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
0: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces, uns calçotets,
1: sí.
0: que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
1: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
0: no
1: una
0: sé
1: cosa
0: per què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
1: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
0: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
1: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja si comença
0: doncs
1: un altre capítol per parlar-ne més.
0: Pues,
1: i tant.
0: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
1: molt
0: convé,
1: bé.
0: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
1: Fem
0: sigui
1: un concurs,
0: jo,
1: molt
0: exacte,
1: bé.
0: Exacte, que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
1: Vinga, una abraçada.
0: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
2: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós.

0: Rocío Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
2: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
1: Doncs ara mateix no massa, quina?
2: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, uh-huh. i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
1: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
2: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
1: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
2: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
1: Efectivament.
2: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
2: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
3: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada... I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
2: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
3: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera...

0: divisió i fins i tot també havia anat al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quin estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
0: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent a això, tercera divisió, Lliga Elite, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
0: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
0: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar, seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
0: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
2: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
0: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
0: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
2: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, hòspite o s'arbitre? Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
0: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
2: A tu t'agrada patir, pel que ve.
1: Sí, no?
0: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem, i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
0: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I llavors, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, ¿vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentava, és de, a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat en tot el que passa dins el camp, perquè a dins el camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta amb atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser els partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més en tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Ara aquesta?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última?
4: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els Ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant a la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois i també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Cana la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Que es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí La Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies, bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja en general serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan
7: aquí
5: boníssims.
7: Està. que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que pareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. El ranxo de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo que és de Vilanova, podria ser, no.
5: No.
7: És un tauronet, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Aquest plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
10: exacte,
5: sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer molt dependent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, el que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent. Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
1: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotiar roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
0: I per què la van penjar?
1: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així al qual li havien de carregar el mort a algú.
0: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
1: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar ara perquè ens ho expliqués ella millor.
2: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
0: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
1: Exacte, i el que és important d'aquesta gegantona és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
1: I tant.
0: Moltes gràcies i fins aviat.
1: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Avui el gran mestre és Joan Sebastián Bach i teníem a la discoteca una gravació que potser no és massa, podríem dir, popular, però que, en canvi, pels grans músics és molt important. La prova està que aquesta gravació està feta per el director, el famosíssim director, Sir Neville Marriner. I l'orquestra és l'Acadèmia de Sant Martí en de Fels, que doncs acredita la qualitat d'aquesta obra. Com que és molt extensa, perquè és la número 1, la número 2, la 3 i la 4. Nosaltres avui els hi portem la 2, la 3 i la 4. I començarem per la 2, evidentment. I no ens allargarem més, perquè ja és prou llarga, i veurem fins on arribem en quan poder-los oferir tant la 2 com la 3, i tot seguit, doncs, que seguiria ja la quarta. Però, de moment, escoltem el primer moviment, l'obertura de la suite número 2 en si menor de Joan Sebastián Bach.

Bé, hem escoltat l'obertura de la suite número 3 en re major, i per tant hem començat una nova suite. Fins ara havíem escoltat la 2, ara hem escoltat l'obertura de la 3, i així anem seguint.

Bé, aquí finalitza la suite número 3 en re major de Joan Sebastián Bach. Nosaltres no avui, en el programa d'avui, no hem parlat massa, no hem fet massa presentació de cada temps ni de cada suite, perquè entenem que és una obra mestra. És realment avui Bach, escoltar Bach amb aquestes dimensions és un goig, és passar una estona molt bé. Esperant que vostès hagin gaudit igual que nosaltres de Bach, aquí els deixem amb el començament de l'obertura de la suite número 4 en re major i finalitzem el programa d'avui.

0: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
1: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 24 de setembre. Les tres paraules del dia són atípic, municipal, cirurgia. Atípic, els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. I continua oberta la inscripció pels cursos de català. A Tordera encara queden places lliures pel curs bàsic 3. Municipal, convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir per Ràdio Tordera i els canals de YouTube i Instagram. I Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una grella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. Cirurgia. L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals comarcals. I la penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. Els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. Eduard Caimel, cap dels bombers voluntaris, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Avui és la Mare de Déu de la Mercè. Falten 31 dies pel canvi d'horari d'hivern. Serà el 25 d'octubre. Falten 18 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, la Hispanitat. Avui esperem un dia assolellat, amb intervals de núvols alts, temperatures agradables, demà nuvolositat variable, sense risc de pluja. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al Veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Xuriguera i Feixedes presentaven a Tordera l'obra Les Mares. Fa 5 anys parlàvem que horticultors de Tordera denunciaven un augment de robatoris en els seus conreus i fa 10 anys es detenia un home a Tordera per violència de gènere. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és informar-te sobre els contractes de lloguer a l'ara i aquí, amb l'entrevista amb l'advocada Conxita Rodríguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels pilars caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però, en general, amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
5: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
2: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
6: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
7: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
6: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
8: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
9: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana d'aquestes qüestions humanes, de valors humans, i després que hi hagin polítiques que reguïn un mercat que ja veiem que si ho deixem al seu lliure funcionament és insaciable. No?
8: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la Coca capital del Vallès Occidental.
2: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
10: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així.
2: I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda perquè, segons els seus advocats, no li veuen viabilitat.
2: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006. Però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat dues valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual cosa la garantia de col·locació queda invalidada.
2: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
11: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge 2 dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algès es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
12: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
13: Tocava a vora 2 metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim 2 dies a la setmana que ens venen, 2 dies a la setmana.
14: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
15: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura que, en la que pugui informar.

0: Alps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
1: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home, d'uns 75 anys, sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
2: Yo no los he visto nunca, es que no les he visto nunca la cara, nunca, nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada, es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
0: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: I quan és un quart de vuit us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
4: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
5: Hem de demanar què passa ara, què farem ara i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
4: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
0: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona-Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool, 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert

0: dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que se ha ido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no? En totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït, a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la Ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están pues bueno, intentando encajar. Igual que nosotras, creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los 3 puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los 3 puntos.
0: I un darrer apunt en rugby, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Santboiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no pujaran, no s'apujaran més.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
3: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
3: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
7: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els tassos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
3: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
7: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar. perquè els recursos són els que són i per tant allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prens lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant amb biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
7: Sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és més de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
3: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
7: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que, per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats, atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
3: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen,
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada, perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
3: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
12: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
13: Seu com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada, sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
12: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
3: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
14: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'una alumna de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
15: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-mos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests potser la meitat eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
14: La manca de connexions afecta especialment els estudiants que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
3: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge, per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
16: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy es que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
3: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blancs i vermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
17: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
18: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
17: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
3: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
19: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo, o jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
3: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar dues victòries en dos partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
20: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas, que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivots, que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
3: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
21: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
6: Tenemos que valer per la llem.
7: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest divendres 25 de setembre. Us parlen Montse Solà i Albert Sabater. Comencem la jornada amb el cel ben serè i una temperatura de 16 graus a primera hora. Avui, a les portes d'un cap de setmana, ple d'activitat a Tordera.
1: Molt bon dia a tothom. Us acompanyem un matí més des de Ràdio Tordera per portar-vos tota la informació i actualitat del nostre municipi, la comarca i el país. Arrenquem repassant els titulars d'avui.
0: L'Ajuntament de Tordera aprova destinar més d'un milió d'euros per instal·lar filtres a l'estació de potabilitzadora d'aigua i combatre la crisi de les PFAS. Els treballs aniran a càrrec de la companyia gestora de la concessió de l'aigua i preveuen la col·locació de filtres específics tant a l'estació de tractament d'aigua potable com a les zones de Sant Daniel i Masmora.
1: Un cop realitzat l'encàrrec, el termini estimat per disposar dels equips és d'entre 3 i 4 mesos, la qual cosa garantirà que els valors paramètrics es mantinguin per sota dels llindars normatius i permetrà a la ciutadania tornar a consumir l'aigua de Geta en total tranquil·litat. Ho explicava ahir l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carboactiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que, a més, ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
0: Fem un salt molt gran. Anem de la sala de plens a la seu de la ONU, on el president del govern, Pedro Sánchez, ha atribuït a la desigualtat, la desesperació i la desinformació la situació viscuda a Ceuta, que ha descrit davant l'Assemblea General de les Nacions Unides com una de les crisis de migració irregular més gran dels últims anys i davant de la qual ha cridat a no cedir davant la por convertir el migrant.
1: Sánchez ha defensat el rol internacional jugat per Espanya en els últims 8 anys, en el que s'ha oposat a totes les guerres d'agressió, sigui a Ucrania, Líban o Iran.
3: Que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Porque su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos.
0: Avui també destaquem que el govern torna a implantar les lectures obligatòries de llengua catalana i llengua castellana al batxillerat. En els darrers 3 cursos, cada centre s'encarregava d'escollir els llibres que els seus alumnes llegirien al llarg de l'any. A partir del curs vinent, però, aquestes lectures tornaran a ser comunes a tots els centres. Els instituts rebran el llistat del Departament d'Educació, que encara no ha concretat quines seran.
1: Aquesta és una de les principals novetats que ha explicat la consellera d'Educació, Esther Nuibó, i que forma part d'un pla de reforçar els aprenentatges fonamentals després de les caigudes de resultats que han anat veient en les diferents avaluacions de l'educació.
4: Llegir, escriure, prendre notes a mà són hàbits que reforcen doncs, l'atenció i la comprensió. Ho diu l'evidència científica i l'escola del segle XXI necessita, lògicament, la tecnologia, però també necessita paper, materials de referència com són els llibres, humanisme i escriptura.
5: L'actualitat a primera hora.
0: Vuit i tres minuts. Anem a repassar en titulars altres informacions destacades. Una jornada a Tordera on parlarem de l'estrena de la programació del Teatre Clavé.
1: També de la tabalada que prepara demà la Colla Infantil de Diables.
0: I de la jornada de voluntariat que impulsa la Fundació Emis a Cal Rava i la Raureda.
1: Avui tornarem a tenir un temps completament estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos, força 1 a 2 de component variable al matí i lleugerament moderats. Força 2 a 4 de component sud-oest de cara a la tarda. Mar en estat de marejol amb àrees de maror. Les temperatures pujaran en mínimes que aniran dels 18 als 23 graus i màximes que oscil·laran entre els 26 i els 30 graus.
0: Fet el primer repàs ràpid de l'actualitat del dia, anem a ampliar informacions d'àmbit local primer de tot. El Teatre Clavé aixeca el taló de la seva programació estable amb una doble proposta cultural per aquest cap de setmana, combinant el virtuosisme de la guitarra flamenca contemporània i una divertida obra de titelles per al públic familiar.
1: La inauguració tindrà lloc el divendres 25 de setembre a les 8, amb l'actuació del guitarrista i compositor Edu Vico, que presentarà el seu aclamat darrer àlbum, Barnamania. Ell mateix ens avança que trobarem avui al teatre.
6: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom.
0: Doncs ja ho sentiu, una jornada que serà plena de ritme, tradició i també activitats familiars. Aquest dissabte, de fet, també organitza la Colla Infantil de Diables de Tordera una tabalada en col·laboració amb La Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers Noma Tabalis, que tindrà lloc com a punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana.
1: L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família, que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers centrals del municipi.
7: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
0: I demà, la Fundació EMIS convida tothom qui vulgui a participar en una jornada de voluntariat ambiental a Tordera. L'objectiu és millorar dues zones naturals properes a la zona urbana, Cal Raba i la Raureda de Can Bardalet.
1: La jornada està oberta a tot tipus de públic i famílies. Els participants es dividiran en grups petits i se'ls proporcionarà sacs quants, esmorzar i el material necessari per separar les deixalles i portar-les a la deixalleria. Segons explica Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació, l'activitat té un fort valor de conscienciació.
8: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A prim...

0: 8 i 7 minuts, si heu de sortir de casa, estigueu atents a la informació del trànsit. Recordem, primer de tot, una afectació especial que afecta justament el nostre poble, precisament a les sortides de Tordera en direcció Sant Pere i també direcció Fogàs, la BB-5121 i la BB-5122, que encara continuen amb aquests treballs de reparació del ferm. En principi són uns treballs que van començar dimecres. En principi, avui és l'últim dia, estarem pendents també de conèixer si s'amplien també per dilluns. Unes reparacions que fa que el trànsit es vegi afectat en llocs puntuals, amb alguna retenció, però sense molta importància. Anem, però, també a repassar més mobilitat pel que fa al transport privat. C32 i Nacional 2 direcció Barcelona, la sortida des de Tordera amb la connexió amb la N2 i la C32 es manté fluida. El trànsit avança a bon ritme en aquest tram inicial, tot i que, com és habitual, en hora punta trobareu més densitat de vehicles a mesura que us apropeu al tram central del Maresme, a l'altura de Mataró i en els accessos a Badalona.
1: G600 i C35, direcció Blanes, Girona, AP7. Circulació sense complicacions. A la G600 en sentit Blanes i a la C35 en direcció Aux del Ric per enllaçar amb l'AP7.
0: I si us desplaceu en transport públic a Rodalies, els trens de la línia R1 i la línia de comarques gironines RGU circulen hores d'ara amb els horaris i freqüències habituals des de l'estació de Tordera. Recordeu revisar les pantalles de l'estació o l'aplicació de Rodalies per si hi ha qualsevol variació d'última hora.
1: Autobusos interurbans, Segalers. Els serveis de bus cap a Blanes, al Maresme i Girona funcionen en normalitat, tot i que cal comptar amb les petites retencions de trànsit urbà a les entrades de les poblacions veïnes.
2: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.

0: 8-9 minuts. El transport ferroviari de mercaderies va suposar l'any passat un 3% de tots els moviments terrestres de béns a Catalunya, segons l'Observatori de Logística de Cimalsa. Aquest nivell és el més baix de la sèrie històrica de l'estadística que remunta fins al 2006.
1: Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis d'Esport Crítica de l'actual xarxa, és un desastre i que tant Catalunya com el conjunt de l'estat espanyol són a la cua de la Unió Europea en el transport de mercaderies amb tren, amb inversions que van amb dècades de retard.
2: És un desastre, estem a dia d'avui a la cua i som la vergonya d'Europa, i per això hem de fer tots els possibles perquè una cosa tan essencial i estratègica per la indústria i per la societat catalana com és el transport de mercaderies i especialment el ferroviari, revertir-lo ja. Aquestes limitacions temporals de velocitat, aquestes incidències que veiem a la xarxa de rodalies, també hi són a la xarxa de mercaderies, és la mateixa xarxa ferroviària.
0: La Generalitat, d'altra banda, unificarà en una sola marca el transport públic de Catalunya, que ara està fragmentat entre diferents identitats per un mateix servei, com per exemple les línies ferroviàries de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat, o Express.cat, Connect o Click.cat, en el cas de servei per carretera d'autobusos.
1: La licitació perquè una empresa s'ocupi de la definició i del disseny de la nova marca ja s'ha publicat. El contracte, segons recull el plec de clàusules administratives, té un pressupost base de licitació de 250.470 euros, IVA inclòs.
0: I anem a l'àmbit comarcal. La Festa Major de Calella es presenta amb una setmana plena d'activitats amb cites tradicionals de cultura popular, com cercaviles geganteres i el correfoc dels diables, i diverses propostes musicals repartides per la ciutat i cada nit a barraques.
1: La 45a edició de la Fira de Calella i al Maresme proposarà un viatge pels atractius i valors culturals, patrimonials i gastronòmics de casa nostra. El monogràfic oferirà un recorregut per les poblacions de mar i de munt del Maresme. Una festa que va obrir l'actor Joan Pera amb el pregó inaugural.
3: El Maresme me'l conec de pam a pam, perquè he recorregut tots i cadascun dels seus pobles, trepitjant els seus escenaris, fent teatre des de fa més de 60 anys que corro per aquests mons de Déu, i vaig aquí, vaig allà, amb tota la il·lusió, ens veiem, ens saludem.
0: En salut, l'Hospital Josep Trueta de Girona obrirà al públic alguns dels espais habitualment restringits amb motiu de la celebració del seu 70 aniversari. El centre ha organitzat una jornada de portes obertes per dissabte 24 d'octubre, que permetrà visitar de manera guiada els serveis d'urgències o la unitat de cures intensives.
1: La iniciativa permetrà conèixer per dins dos serveis dels quals actualment el públic general no pot accedir. Les visites tindran una durada aproximada d'una hora i es faran en grups reduïts, amb un màxim de 10 persones per torn.
0: I acabem de completar aquesta visió de l'actualitat del dia amb la nota d'àudio que ens deixa habitualment la nostra companya d'informatius de la nit, la Mercè Roura, per conèixer a quins temes hem d'estar pendents d'avui. Bon dia, Mercè.
4: Bon dia. Comencem la jornada pendents d'una reunió que hi ha al Palau de la Generalitat cap a 9:45 del matí. El president Salvador Illa ha convocat els partits polítics per posar fil a l'agulla, si més no intentar, arribar a un pacte de país per solucionar el tema de l'educació. A veure què passa. També estem pendents de les converses que mantenen des de fa unes hores, per una banda, el Ministeri d'Habitatge, el PSOE i Junts, per consensuar un text per generar un decret llei contra els desnonaments de les persones vulnerables que es pugui aprovar el proper dimarts, si s'escau, en el Consell de Ministres, i després, a posteriori, arribi al Congrés i s'aprovi, no com ha passat a les anteriors ocasions en què, doncs, amb algunes desavinences no es van poder consensuar els textos i no van tirar endavant. Tot

0: volen de tant en tant les fronteres de Polònia sortint d'Ucrània i que passen per Lituània, estaríem preparant atacs a Espanya, a Itàlia i a França. Ho publicava El Mundo i, a més, avui la Comissió Europea ha dit que no li semblaria estrany perquè Rússia està violant l'espai aeri de la Unió molt sovint. Tot plegat ha generat un enrenou a Europa i als mitjans internacionals que aquí s'ha publicat El Mundo i jo trobo que ha passat força desapercebut, però déu-n'hi-do el mal que fan aquests drons, ja no us parlo en territori ucraïnès, i el perill que suposa que Putin violi l'espai aeri d'Europa com si no passés res.
1: Obrim forces melós amb la Mercè. Aquest últim segurament anirem parlant més sovint. Esperem, però, que no n'acabem de parlar massa de tot plegat d'aquests drons. Arribem al punt exacte d'un quart de nou del matí. Anem a parlar d'esports. El Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begur a 4:45 de la tarda. I anem a l'àmbit general. El Real Madrid travessa un moment de gran nerviosisme esportiu i institucional. Els mals resultats que situen l'equip a 6 punts del Barça han propiciat els primers rumors d'enfrontament entre Florentino Pérez i l'entrenador José Mourinho. A nivell directiu, tot i haver estat reelegit fa només 2 mesos per manar fins al 2030, el president mostra símptomes d'esgotament i la seva figura comença a ser qüestionada per una aparent manca de lideratge.
2: D'altra banda, el centrecampista del Barça, Rodri, ha mostrat la seva sorpresa per l'extrema exigència física dels entrenaments de Hansi Flick, un tècnic que considera totalment oposat a Pep Guardiola. Tot i que espera sessions centrades només en la possessió i els rondos, el jugador es va trobar amb autèntiques pallisses físiques al gimnàs només a arribar. Durant una entrevista, Rodri ha defensat la importància del desplegament físic en l'actual futbol.
3: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.

0: Un quart i dos minuts de 9 del matí, anem a obrir l'espai de participació. Podeu trucar al 93-764-2893 o enviar un missatge al 611-481-381 per dir-nos el nom del personatge misteriós del dia que avui us proposem. Avui ja us advertim de que no és fàcil. Personatge difícil avui que anem a escoltar, a veure quina veu fa.
1: La veritat que molt content perquè... No...
0: Està molt content el personatge, sí. Però no és un personatge fàcil per dir ara, com posàvem el president de la Generalitat, Salvador Illa, però sí que és una veu que anem sentint regularment a la sintonia de Ràdio Tordera i que, doncs bé, ens podeu dir el nom o també ens podeu dir el càrrec, ho donaríem per bo. Anem a tornar-lo a escoltar.
1: La veritat que molt content perquè...
0: La veritat, diu que està molt content. La Montse ha rigut quan l'ha sentit perquè et sembla que el coneixes.
2: Molt recent, molt recent. Sí? Aviat gaudirem amb ell, de seguida.
0: Sí? A veure, última vegada.
1: La veritat que molt content, perquè...
0: Doncs vinga, amb el nostre personatge misteriós molt content, 93-764-2893 o 611-481-381 i digueu-nos quin és el personatge misteriós d'avui divendres. Seguim endavant. Hem explicat l'actualitat amb titulars, amb talls de veu i també anem a fer-ho amb una píndola d'opinió. Els divendres, una píndola, la signa en Jordi de Diego, la d'avui parla de Ceuta.
3: Bon dia, Tordera. Avui parlarem d'un tema que s'està parlant un dia darrere l'altre, que és el tema de lo que està passant a Ceuta. Aquesta manera de parlar a totes les cadenes de televisió, totes les ràdios i cada dia parlant, que l'únic que fa és que cada vegada sabem menys què és la realitat de que els succeeix allà. La premsa aquesta diversa pues, encara dona més confusió. L'altre dia vaig sentir una entrevista que li estaven fent

0: amb un dels que estan allà acampats a la platja del trampolín. I aquest home havia anat el dia anterior a veure si trobava lloc en aquells campaments que estan fent ara per aquests refugiats, i es anava queixant de que no va arribar a temps d'una plaça i que estava una altra vegada en el trampolín, i que allà ho estaven passant molt malament, no tenien menjar calent, no tenien res, i el reporter estava com molt apenat de que aquest home tingués aquests problemes. Però la pregunta que no li va fer és: i tu què feies abans al Marroc? De què vivies? Què era la teva forma de vida allà? Estaves millor? Si estaves millor, per què vas vindre? O sigui, i aquí arriba qualsevol, i qualsevol ja es pot queixar, vingui legalment o vingui il·legalment. I en aquest cas, aquest es queixava molt d'aquest país que no tenia recursos i que tenia fred i que tenia que dormir a terra. I això, com vivia el seu país? I això el reporter no li va preguntar. Jo crec que era la pregunta adequada de fer. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
1: Gràcies, Jordi, per aquesta reflexió. Com deia en Gabi Londo, en èpoques d'inundació el que més escasseja és l'aigua potable, i evidentment aquí sí que amb tot el cas de Ceuta se n'està parlant tant que arriba a confondre. Seguim endavant amb el magazín a primera hora. Moment per les efemèrides locals. És important saber d'on venim, així doncs què hem de conèixer avui, Montse?
2: Doncs que tal dia com avui, el 25 de setembre de 2008, es va publicar un informe d'avaluació un anual que deia que la Biblioteca de Tordera va ser la més utilitzada del seu grup a la província de Barcelona, amb una mitjana de 194 visites per dia el 2007. També era la que oferia més serveis de préstec per dia i que registrava un més alt en serveis d'internet i ofimàtica.
1: Un ús més alt en serveis d'internet i informàtica. Un repàs, doncs, aquestes dades que habitualment rebem de la Biblioteca de Tordera. Anem a repassar els números de la sort.

0: Vinga, busqueu butlletes, agafeu bolígraf, perquè repassem els números guanyadors dels principals sortejos celebrats ahir dijous 24 de setembre. Comencem, Montse, amb la Primitiva.
1: La combinació guanyadora del sorteig de la Primitiva va ser la formada pels números 6, 9, 21, 32, 38 i 45. El número complementari ha estat el 28 i el reintegra el 9.
0: Repassem també la Bonoloto.
1: A la Bonoloto d'ahir a la nit, els números agraciats van ser el 1, 11, 16, 22, 43 i 44. Com a complementari tenim el 4 i el reintegre ha recaigut en el 0.
0: Molt bé, i per acabar anem amb la Loteria Nacional. Repassem el primer premi i els reintegres.
1: I pel que fa al sorteig ordinari de la Loteria Nacional, el primer premi dotat amb 30.000 euros, el dècim, va ser per al número 21.012. I els reintegres van ser per a les terminacions en 2, 5 i 6. Moltes sort als premiats i recordeu comprovar sempre les butlletes en els canals oficials.

0: Un quart i mig de 9 del matí, som Ràdio Tordera, som una ràdio local, ens agrada estar en contacte amb l'audiència i la nostra audiència ens diu que no han pogut escoltar prou bé el tall del personatge misteriós. Com que som així, evidentment saltem el guió i anem a tornar a escoltar uns instants aquest personatge misteriós d'avui.
1: La veritat que molt content perquè no m'ho esperava tant.
0: Nostre control ha tret la base musical perquè no pugui haver interferències i regalarem encara un altre passe, diguéssim, d'aquest personatge misteriós que dèiem avui que no és massa fàcil, no és un personatge que surti als grans mitjans de comunicació, sí que surt habitualment per Ràdio Tordera, i com dèiem, ens conformem amb el nom o amb el càrrec d'aquesta veu.
2: Ara.
1: La veritat que molt content perquè no m'ho esperava tant.
0: Doncs vinga, ja hem fet prous concessions. 6 minuts i seran 9:15 del matí. Anem a repassar precisament la programació d'aquesta casa. Hem començat a les 8, a les 9 tenim la revista de l'informatiu.
2: A les 10, de 10 a 11, l'informatiu on parlarem de les funcions al Teatre Claver, la cercavila de dissabte de Tabalers, de la Colla de Diables i de la jornada de voluntariat de neteja.
0: També demà, i també dir que avui a dintre de l'informatiu tenim la secció del CAP Respon, una secció que tenim mensualment on els professionals del CAP de Tordera venen a respondre les preguntes de l'audiència. Avui, precisament, parlem de vacunació. Vindran la infermera referent de vacunació i també professionals del CAP relacionats amb la vacunació per respondre qualsevol de les preguntes que vulgueu formular en directe trucant al 93 764 28 93, o podeu fer encara a través de a les nostres xarxes socials. En tenim acumulades, si no vaig equivocat, una desena de preguntes relacionades amb la vacunació, i és que aquests dies ja el CAP de Tordera ha activat els seus protocols de vacunació, especialment en grip i Covid, però avui parlarem, evidentment, d'aquestes vacunes i de totes les altres que en el CAP de Tordera estan administrant. A partir de les 11, l'ara i aquí,
2: on hi haurà una tertúlia i les seccions de Bruixola de les tradicions i els polifacètics. A les 3 de la tarda hi haurà l'Hora Maresme i a les 4 el Rambla 54. A les 6 el podcast Idíl·lic. I a les 8 de la nit el Show dels Esports amb Jordi Duran, amb la prèvia esportiva del cap de setmana.
0: Molt bé, de cara al cap de setmana, doncs precisament també Rockmasters presenta un especial dedicat a la banda gallega Los Suaves, el rock amb aires cèltics, el Rockmasters aquesta setmana. També destaquem, evidentment, la transmissió esportiva, que, com dèiem, hi haurà aquest cap de setmana i que seguirà el segon partit de Lliga del Club Futbol Tordera, que va començar amb golejada rebent a casa el Vidreres. Aquest cap de setmana han d'agafar carretera i han d'anar fins a Begur. Ho seguirem en directe pel 107.1 FM i també pel YouTube.
3: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: Doncs vinga, anem a felicitar, a veure com anem d'aniversaris. Avui llegeixo que és l'aniversari de, anava a dir, d'una estrella, en principi ho deixem com a cantant.
2: Sí, doncs una estrella que sempre ens sorprèn cada dia. Doncs avui és l'aniversari de Rosalía.
0: La podríem posar com a dada per endevinar, perquè a mi, francament, no em dius ara exactament quants anys té i no t'ho sabria endevinar del tot. Però tu sí que ho tens apuntat, no?
2: Sí, i tant. 34 anys. Com passa el temps, eh?
0: Doncs sí, i vaja, jo diria que 34... Jo n'hi posava menys, doncs ara que no ens escolta. És, evidentment, un dels personatges mediàtics més importants ara mateix de l'àmbit, m'atreviria a dir que internacional, evidentment és la catalana més universal a hores d'ara, i avui és el seu aniversari, eh?

0: Vinga, estem escoltant Despechar, no?
1: Despechar és probablement el tema més espontani, fresc i desinhibit de Rosalía, convertit en l'himne absolut de l'estiu del 2022. El curiós de la cançó és que durant els primers concerts de la gent i ella mateixa l'anomenaven De Lao a Lao, el ball de la tornada. Així doncs, Rosalía va fer una enquesta a Twitter per decidir si titular-la oficialment Despechar o De Lao a Lao, i va guanyar la primera opció per golejada. I d'altra banda, mira si és conegut, Albert, que un fragment de tot just 35 segons penjat a TikTok es va fer tan viral que la pressió dels fans la van obligar a publicar la versió d'estudi setmanes abans del que tenia previst.
0: Déu-n'hi-do, quin èxit. Rosalía, de fet, Rosalía, vull dir, el tema xarxes, el tema màrqueting, el domina moltíssim.
1: Sí, sí, aquesta cançó de gènere merengue és un tribut directe a artistes dominicans que admira profundament, especialment Omega el Fuerte i Fefita la Grande, pioners i referents d'aquest ritme accelerat i ballable.
0: Molt bé, vinga, va, acabem amb aquesta cançó que ens aproparà a 8:45, precisament explicant de què parla.
1: Tradicionalment, estar despechada s'associava al dolor, al rancor o plorar per un desamor. Rosalía capgira el concepte i el converteix en celebració. Si et trenquen el cor, et poses guapa, surts amb les amigues, beus i balles per oblidar.
2: La informació que t'interessa minut a primera hora.
0: 8:45.

0: Ens actualitzem a aquesta hora d'avui, divendres 25 de setembre del 2026. L'Ajuntament de Tordera aprova destinar més d'un milió i mig d'euros per instal·lar filtres a l'estació potabilitzadora i combatre la crisi de les PFAS. Els treballs aniran a càrrec de Qualia, la companyia gestora de la concessió de l'aigua, i preveuen la col·locació de filtres específics tant a l'estació de tractament d'aigua potable com a les zones de Sant Daniel i Masmora. Un cop realitzat l'encàrrec, el termini estimat per disposar dels equips és d'entre 3 i 4 mesos, la qual cosa garantirà que els valors paramètrics es mantinguin per sota dels llindars normatius i permetrà a la ciutadania tornar a consumir aigua de l'aixeta amb total tranquil·litat.
1: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carboactiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que, a més, ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
0: D'altra banda, el president del govern, Pedro Sánchez, ha atribuït a la desigualtat, la desesperació i la desinformació la situació viscuda a Ceuta, que ha descrit davant l'Assemblea General de les Nacions Unides com una de les crisis de migració irregular més gran dels últims anys i davant la qual ha cridat a no cedir a la por ni a convertir el migrant en un perill.
2: Sánchez ha defensat el rol internacional jugat a Espanya en els últims 8 anys, en el que s'ha oposat a totes les guerres d'agressió, sigui Ucrania, Líban o Irán.
3: Que en momentos así, la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Porque su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos.
0: I el govern torna a implantar les lectures obligatòries de llengua catalana i llengua castellana al batxillerat. En els darrers 3 cursos, cada centre s'encarregava d'escollir els llibres que els seus alumnes llegirien al llarg de l'any. A partir del curs vinent, però, aquestes lectures tornaran a ser comunes a tots els centres. Els instituts rebran el llistat del Departament d'Educació, que encara no ha concretat quines seran.
2: Aquesta és una de les principals novetats que ha explicat la consellera d'Educació, Esther Nuibó, i que forma part d'un pla per reforçar els aprenentatges fonamentals després de les caigudes de resultats que s'han anat veient de diferents avaluacions de l'educació.
4: Llegir, escriure, prendre notes a mà són hàbits que reforcen doncs, l'atenció i la comprensió, ho diu l'evidència científica, i l'escola del segle XXI necessita, lògicament, la tecnologia, però també necessita paper, materials de referència com són els llibres, humanisme i escriptura.
5: L'actualitat a primera hora.
0: Actualitzem també la previsió meteorològica d'avui i també del cap de setmana, connectant amb el Consell Comarcal del Maresme. Allà hi tenim en Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Estem a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran força elevades, tot i que baixaran una mica al llarg dels pròxims dies fins a arribar a dilluns, que baixaran més amb el cel força tapat i amb algunes precipitacions febles i poc importants, almenys ara per ara, però bé, sembla que podria ploure una mica a principis de la setmana vinent. Mentre això no arriba, de moment, situació tranquil·la, com dèiem, avui amb sol, uns prims poc importants, el vent fluix, com molt lleugerament moderat aquest migdia de gregal del nord-est, entre aquest matí i el migdia la tarda serà més fluix del sud-est i la mar amb mar de fons, en conjunt amb temperatures que avui encara podrien arribar fins als 30-31 graus a l'interior de la comarca, però a partir de demà ja es desinflen una mica i demà passat baixarien una miqueta més.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Mireies, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: 107.
11: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Sis minuts que passen de 8:45 del matí, seguim parlant de l'actualitat. Ho fem ara parlant també de Tordera, altres notícies d'interès. El Teatre Claver aixeca el taló de la seva programació estable amb una doble proposta cultural per al proper cap de setmana, combinant el virtuosisme de la guitarra flamenca contemporània i una divertida obra de titelles per al públic familiar.
2: La inauguració tindrà lloc el divendres 25 de setembre a les 8, amb l'actuació del guitarrista i compositor Edu Vico, que presentarà el seu aclamat darrer àlbum, Barnamania. Ell mateix ens avança que trobarem avui al teatre.
12: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom.
0: Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitats familiars. De fet, demà i tot el cap de setmana. Concretament, parlem ara de l'activitat organitzada per la Colla Infantil de Diables a Tordera amb col·laboració amb La Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers, no matabalis, que tindrà lloc com el punt d'inici al Parc Prudència Bertrana.
2: L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família, que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de setmana, el cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers centrals del municipi.
13: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
0: Doncs escoltàvem a Rubén Casals, si heu estat atents, aquesta és la veu del personatge misteriós que teníem avui, Rubén Casals, és la veu misteriosa que us proposàvem, no sabem si hem tingut participació de la Dolors Tresserres, que ens ha dit o ha encertat, com dèiem, en Rubén Casals, que és el cap de colla de la colla infantil de Diables de Tordera. Fet aquest incís, estàvem parlant d'activitats de cap de setmana, parlàvem d'aquest No Matabalis, però és que també hi ha més activitat, Montse, perquè la Fundació EMIS convida tothom també a qui vulgui participar en una jornada de voluntariat ambiental que tindrà com a objectiu recuperar les zones naturals de Cal Rava i la Roreda de Can Verdalet.
2: La jornada està oberta a tothom, a tot tipus de públic i famílies. Els participants es dividiran en dos grups petits i se'ls proporcionarà sacs, guants, esmorzar i el material necessari per separar les deixalles i portar-les a la deixalleria. Segons explica Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació, l'activitat té un fort valor de conscienciació.
14: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai i la nostra idea és fer una jornada voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
0: Sis minuts, arribarem a 8:45 del matí. Ahir va haver-hi ple de l'Ajuntament de Tordera, un ple que començava a les 7 de la tarda, que tenia 9 punts a l'ordre del dia, però a la meitat de la sessió van entrar per urgència 4 punts més que han de permetre a l'Ajuntament de Tordera poder fer front a la crisi, podríem dir-ne, de les PFAs, aquests microplàstics que es van detectar a començaments o mitjans d'estiu en l'aigua de Tordera, que va provocar que s'interrompís el subministrament d'aigua pràcticament en boca tot el terme municipal i que, doncs, ara l'Ajuntament està posant remei en aquesta situació, tot i que ja la situació en principi d'analítica ja s'ha millorat, ja no hi ha els índexs de PFAS que van obligar a Salut de la Generalitat a demanar a l'Ajuntament que prengués mesures. L'Ajuntament ara farà la compra d'uns filtres de carboni per tal de solucionar qualsevol possible nova crisi que hi hagi en referència a les PFAS. Tot plegat, ahir passava pel ple de l'Ajuntament de Tordera, on totes les formacions van acabar aprovant durant el seu vistiplau tant les formacions de govern com de l'oposició. Al final del ple parlàvem amb l'alcaldessa de Tordera fent valoració d'aquella sessió plenària que sentíem i vèiem i retransmetíem des de Ràdio Tordera.
1: Bé, doncs amb satisfacció, perquè era important aquest ple, sobretot aprovar l'encàrrec de les solucions tècniques per resoldre definitivament el tema dels PFAS. Abans no ens connectem amb l'AITAM, per tant, era important aquest compromís per part de tot el consistori i per tant amb satisfacció, perquè a partir d'ara sí que ja engeguem i jo calculo que cap al gener podrem estar en disposició de tenir ja els filtres instal·lats. Contenta per això i, a més, penso que hem d'impulsar les mesures necessàries tècniques, però és imprescindible el que li vam anar a demanar al president Illa aquesta setmana, el dimarts passat, que era sobretot els mostrejos en les zones on hi ha abocaments de PFAS, l'aturada d'aquests dels abocaments, que les empreses que aboquin, que al final autoritzarà que puguin aturar aquests abocaments, i sobretot que ens ajudin amb el finançament, que, com heu vist, és una de les inversions més importants, que, de fet, la més important que farem durant tot el mandat.
0: Aquest seria el titular, segurament, del ple d'ahir, en què s'aprovava, doncs, com deia, l'inversió més important d'aquest mandat, que, doncs, acabarà al maig de l'any vinent. Grans números, des de la redacció estàvem calculant-ho, estem pendents de que ens confirmin la xifra exacta, però estaríem parlant més d'1,5 milió d'euros, que ahir, com dèiem, doncs vam veure llum verda del plenari de l'Ajuntament per tal de fer aquesta inversió. L'alcaldessa també apuntava que va visitar el president Salvador Illa, també tenim pendent a la redacció, doncs, de saber més detalls d'aquesta trobada i del resultat, doncs, d'aquesta trobada en què, com deia, l'alcaldessa demanava suport econòmic i també logístic a l'hora de també regular millor els abocaments d'aigua que es fan al riu Tordera. 2 minuts i seran 8:45 del matí. Seguim coneguent l'estat del trànsit. Ja us ho avançàvem dimecres i, de fet, en principi, fins avui, si no hi ha noves informacions, hi hauran reparacions en el ferm de les carreteres BB-5121 i BB-5122, les que uneixen el centre de Tordera amb el polígon de Can Bardalet, és a dir, direcció Sant Pere, i també la que aniria cap a Fogàs en direcció al polígon de Can Buscà. Són talls puntuals que porten, doncs, molèsties pel que fa a aquestes reparacions que està duent a terme aquests dies la Diputació de Barcelona. Actualitzem també les incidències que pugui haver-hi en transport privat a la C32 i Nacional 2, direcció Barcelona. La sortida i la connexió amb aquestes dues vies es manté fluida. El trànsit avança a bon ritme en aquest tram inicial, tot i que, com ja sabeu, és habitual en hora punta trobar més densitat de vehicles a mesura que ens anem apropant al tram central del Maresme, a l'alçada de Mataró i especialment als accessos a la ciutat comtal, a Badalona i a Barcelona. Anem a repassar també les vies de carretera en direcció cap a Girona.
2: G600 i C35, direcció Blanes, Girona, AP7. Circulació sense complicacions a la G600 en sentit Blanes i a la C35 en direcció a Hostalric per enllaçar-se amb l'AP7.
0: Si parlem de transport públic, els trens de la línia R1 i la línia de comarques gironines RG1 circulen hores d'ara amb els seus horaris i freqüències habituals. I acabem amb els autobusos.
2: Els autobusos interurbans a Galès, el servei de bus cap a Blanes, al Maresme i Girona funcionen en normalitat, tot i que cal comptar amb les petites retencions de trànsit urbà en les entrades a les poblacions veïnes.
10: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En esports dels primers equips tenim només en marxa el futbol. Ja sabeu que el Club Petit Tordera hauria de començar ja la Lliga, però han ajornat les quatre primeres jornades. Per tant, ben bé fins entrat l'octubre no tindrem notícies del Club Petit Tordera, que ahir a la nit jugava un amistós davant del Maçanet. El mateix en futbol sala, que de fet sí que ja aquest cap de setmana, aquest no, el següent, començarà la Lliga. Qui ho ha fet ja va ser el Club Futbol Tordera, que va guanyar a casa rebent el Vidreres, i aquest cap de setmana busca confirmar el bon inici de Lliga a la seva visita a Begur. Després d'una estrena somiada, amb golejada a casa, si no m'equivoco, 5 gols a favor, l'equip tordarenc afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces ben lluny, a Begur, a partir de 4:45 de la tarda. Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, comentava quines són les claus per poder endur-se els 3 punts.
1: Anirem a Begur amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begur, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc, a nivell de pla de partit i a nivell de tot. Per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important.
0: Un minut que passa de 8:45 del matí. En esport general, el centrecampista del Barça, Rodri, ha mostrat la seva sorpresa per l'extrema exigència física dels entrenaments de Hansi Flick, un tècnic que considera totalment oposat a Pep Guardiola. Tot i que esperava sessions centrades només en la possessió i els rondos, el jugador es va trobar amb autèntiques pallisses físiques, com va dir, al gimnàs només d'arribar. Durant una entrevista, Rodri ha defensat la importància del desplegament físic en el futbol actual.
2: Que yo pensaba que venía el Barça de los rondos y de las posesiones y tal, y me metieron 4 días que digo, ¿dónde me he metido? O sea, empezaron unas palizas físicas.
0: Anem a repassar la xifra del dia i avui us donem una xifra important, de fet, pel nostre poble, l'hem dit fa poca estona, i és quina quantitat de diners, a priori, dèiem que aquesta dada encara l'hem d'acabar de confirmar del tot, però sí que aniria per allà, l'Ajuntament de Tordera haurà d'invertir per tal de solucionar aquesta crisi de les PFAS per comprar el filtre. Quina quantitat de diners l'Ajuntament de Tordera necessitarà a priori per solucionar i comprar aquests filtres de carboni per tal de que es solucionin, en aquest cas, qualsevol problema que pugui venir per aquestes famoses PFAS. Recordeu que podeu trucar al 93 764 2893 o al 611 481 381. I abans de tancar aquest bloc de notícies, obrim agenda per mirar calendari i santoral. Així, què tenim apuntat? Perquè cap de setmana, Montse, jo... Bueno, tenim apuntat, altra cosa és que hi puguem anar-hi, però al principi ho tenim apuntat.
3: Tenim de tot. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la presentació del fons documental i del Club Bàsquet Tordera. Serà l'antic hospital de pobres i amb entrada gratuïta.
0: Ahir els que vam anar al ple ja vam veure la prèvia, que hi havia alguns documents i material exposat. Val a dir que, si s'hi fixen bé, poden trobar membres d'aquesta emissora que també han tingut el seu passat esportista i els poden veure en fotografies, així com també molts veïns de Tordera que han passat per les files del Club Bàsquet Tordera amb fotografies, samarretes i molt de material que, com dèiem, serà presentat aquesta tarda a les 6 a l'antic Hospital de Pobres. Què més tenim?
3: I al vespre, a partir de les 8, el concert del guitarrista Edu Vico al Teatre Clavé.
0: Molt bé, això és avui, per tant, doble activitat, i demà tenim coses.
3: Sí, i tant. Demà, de 10 a 1, la jornada de voluntariat de neteja a la zona de Cal Rabà, i també al matí, cercavila de tabals organitzada per la colla infantil de Diables de Tordera. A més, a partir de les 5 de la tarda, en el Prudenci Bertrana, hi haurà espectacles, paradetes i jocs per tots els públics, també organitzats pels Diables i la Peixera. I diumenge, l'obra teatre de Carles Sans, membre del conegut Tricicle, a les 6 de la tarda. No us perdeu.
0: Crec que hauríem de confirmar aquesta darrera dada que teníem en el guió, perquè et diria que no és així. L'obra de Carles Sans és més endavant i jo crec que, en tot cas, potser deuen haver-hi... deuen haver-hi les entrades disponibles, però aquesta obra de Carles Sanz és el 4 d'octubre, hi ha un error de guió, sí que hi ha l'espectacle infantil, si no vaig equivocat, de Titelles, que doncs, hem anat explicant al llarg d'aquests dies que també per als petits és una bona opció, igualment que aquest No m'atabalis de la colla de Diables Infantil de Tordera. Recordem també que diumenge a la tarda doncs, podeu seguir el futbol, o podeu anar a Begur, que hi ha Déu-n'hi-do el trosset de cotxe que hi ha fins a Begur, o podeu seguir-nos a través del 107.1 al nostre canal de YouTube per seguir aquest Begur Tordera en aquesta segona jornada. I ja que estem amb l'agenda, també és interessant saber a qui hem de felicitar avui.
3: Doncs avui, divendres 25 de setembre, és Sant Fermí d'Amiens, Sant Cleofàs i Sant Sergi. Si en teniu alguna a la família o entre els amics, truqueu-los, envieu-los un missatge, que avui conviden al cafè.
0: D'Amiens i Cleofàs, t'asseguro que... De Sergi sí que en conec bastants.
3: Sí, sí, i tant, de Fermi... Déu-n'hi-do, els que hi ha per la zona.
0: Sí, no, de Sergis, jo crec que
3: també
0: en conec
3: bastants.
0: I de Sergis, tot i que no és la de Sant Fermí, dius, també, però això és el juliol, no?
3: Sí, clar, és que ara celebren el 25 de setembre, és la data que commemora el seu martiri. Va ser el primer bisbe d'Amiens a l'actual França, ciutat on va ser decapitat a principi del segle IV, durant les persecucions romanes. I, curiosament, el famós mocador vermell que tothom es posa a les festes de Pamplona simbolitza precisament la sang del seu martiri, després de ser decapitat.
0: Molt bé, tot plegat bastant macabre. Anem amb més informacions del dia d'avui.
4: L'actualitat a primera hora.

0: Moment per les efemèrides locals. La història sempre és important per saber d'on venim. Així doncs, què hem de conèixer avui, Montse?
1: Doncs que tal dia com avui, el 25 de setembre de 2008, es va publicar un informe d'avaluació anual que deia que la Biblioteca de Tordera va ser la més utilitzada del seu grup a la província de Barcelona, amb una mitjana de 194 visites per dia el 2007. També era la que oferia més serveis de préstec per dia i que registrava un ús més alt en serveis d'internet i ofimàtica.

0: De camí a les 9 del matí, ens en separen 8 minuts, anem amb altres titulars de notícies de l'actualitat del dia d'avui divendres. Us expliquem que els recursos turístics del Maresme mantenen una bona valoració entre els usuaris amb l'enogastronomia i el turisme actiu al capdavant. El monitor de reputació turística online 2026 situa la puntuació global dels recursos de la comarca en un 8,12 sobre 10, lleugerament per sobre de la que ja havien registrat el 2024.
1: Vidreres organitza avui una jornada oberta a la ciutadania per debatre sobre el futur de la mobilitat al municipi i començar a treballar propostes per millorar els desplaçaments dins de Vidreres i les connexions amb el seu entorn. La trobada començarà a les 7 a la sala de la biblioteca i girarà al voltant de tres grans eixos: la connexió entre el nucli i els diferents barris, la comunicació entre Vidreres i l'estació de tren de Sils i els desplaçaments dins del mateix nucli.
0: L'aeroport de Girona incorporarà una nova aerolínia l'any que ve. EasyJet ha anunciat que operarà dues rutes noves. Per tant, si voleu anar a Londres o a Liverpool, aquesta pot ser una bona opció. En el cas de Liverpool, hi haurà dues freqüències setmanals de març a octubre, i en el cas de Londres, bé, Londres Gatwick, hi haurà dues freqüències setmanals de juny a octubre, que s'incrementaran a tres durant els mesos de juliol i agost.
1: La nova planificació elèctrica de l'Estat amb horitzó 2030 augmentarà un 50% la capacitat de demanda a Catalunya i permetrà sumar fins a 3.800 megawatts al sistema. La xarxa de distribució es reforçarà en noves subestacions o ampliacions actuals. Partiran davant projectes d'arreu del territori.
0: I el Super Niño, que està gestant-se i sobreescalfant les aigües de l'oceà Pacífic des de la primavera, podria provocar més de 450.000 morts per calor extrema els propers mesos en diferents punts del món. Així ho apunta un estudi del Climate Impact Lab de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que fins al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus centígrads, un escalfament semblant al que es preveu d'aquí a 20 anys pel canvi climàtic. I l'actor barceloní Oriol Pla ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Teatre 2026, que otorga el Ministeri de Cultura, i està dotat amb 30.000 euros. Rep la distinció per la seva feina a Gola, un èxit contundent que ha conquerit la crítica i el públic, segons el jurat. Fem un darrer apunt a la meteorologia.
1: Divendres tornarem a tenir un temps completament estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos, força 1 a 2, de component variable al matí, i lleugerament moderats, força 2 a 4, de component sud-oest, de cara a la tarda. Mar en estat de marejol, amb àrees de maror. Les temperatures pujaran en mínimes que aniran dels 18 als 23 graus i màximes que oscil·laran entre els 26 i els 30 graus.
0: De cara al cap de setmana, dissabte, tornarem a tenir un temps estable i completament assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos, força 1 a 3 de component sud-est, mar en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 15 als 22 graus i màximes que oscil·laran entre els 25 i els 28 graus.
2: L'actualitat a primera hora.

0: 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Nosaltres que ja anem completant aquesta hora informativa, recordant-nos la solució a la dada del dia. Avui us preguntàvem quina inversió s'havia aprovat ahir en el ple de l'Ajuntament per fer front a la crisi de les PFAS. Una xifra que també us advertíem de que la vam comptar nosaltres amb la sessió plenària, sumant amb la calculadora, més o menys ens anàvem al 1.600.000 euros, que és la resposta a la pregunta que us fèiem avui. 1.600.000 euros, a priori, és la xifra que l'Ajuntament de Tordera necessita per fer front en aquesta crisi de les PFAS de l'aigua. Explicava l'alcaldessa de Tordera que estem parlant de l'inversió més gran del mandat. Acabem aquí a les vies de so. Martí Miret, us han parlat Montse Solà i Albert Sabater. Que tingueu bon cap de setmana.
1: Adéu-siau. Bon cap de setmana.
2: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
5: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: 9 en punt del matí, avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera les principals informacions d'aquest divendres 25 de setembre. Tordera invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
1: L'espectacle d'Edu Vico i Amics i el muntatge familiar de Safrà i Serafí obren el cap de setmana la programació del Teatre Claver. El músic tordarenc Edu Vico presenta avui el seu darrer àlbum, Barnàmia. Ell mateix ens en parlava, aquesta emissora.
3: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses i serà tot el contrari a monòtom.
1: I la colla infantil de Diable celebra la segona edició del No m'atabali. Serà demà dissabte una tabalada que comptarà amb la presència de 9 colles convidades, més també d'un centenar d'infants. En Rubén Casals és cap de colla.
4: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: I jornada de voluntariat aquest cap de setmana per millorar els espais naturals de Tordera. En concret, la Fundació EMIS organitza una jornada de neteja i millora de Cal Rava i també de la Roureda. Aquest dissabte 26 de setembre, una activitat que, segons Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació, té també un fort valor de conscienciació.
5: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai, i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família, per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
1: En esports, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordarenc afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begú a 4:45 de la tarda. Ens parlava del proper rival tordarenc, l'entrenador del Tordera, Guillem Ferrer.
6: Anirem a Begú amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begú, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí ser nosaltres dintre del nostre joc.
1: Un informatiu on estarem molt pendents també de la plana comarcal, de la previsió del temps. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora, a partir de les 10. Serà fins llavors, bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

9 i 5 minuts després de l'actualització a les 9 del matí. Entra la revista de l'informatiu per acompanyar-vos des d'ara i fins al punt de les 10 del matí amb informació de servei i també música fins al punt de les 10 del matí. Repassarem el més destacat a la premsa escrita del dia. Tindrem article d'opinió, informació de servei variat de cara a avui divendres i també efemèrides tan informatives com musicals d'aquest divendres 25 de setembre del 2026. Donem un cop d'ull a les portades dels diaris. Anem primer a tot amb la premsa catalana. L'Ara titula Junts i PSOE tornen a negociar el decret antidesnonaments. La Moncloa accelera els contactes després del cas Mari Carmen. L'ONU assenyala la falta de proporcionalitat de la llei espanyola. Recull també l'Ara un testimoni que explica que ha cotitzat 40 anys i ara ha de dormir al cotxe. Fotografia de portada inquietant amb Donald Trump i la seva esposa, mirada de pocs amics. Al seu costat, el líder xinès Xi Jinping, amb mirada indiferent. Diu que Xi insta Trump a cooperar. El president nord-americà va rebre ahir a la Casa Blanca el seu homòleg xinès, que li va insistir que les dues potències tenen molt a guanyar amb la cooperació. El Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries pel batxillerat. Colau disposada a implicar-se en una candidatura al Congrés. Un grup de joves apallissa un noi àrab en unes festes al País Valencià. Veiem un fotograma de la pallissa, que evidentment doncs, va ser gravada en vídeo. I EasyJet aterra a l'aeroport de Girona amb dues noves rutes. La Vanguardia destaca que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. El govern central i el partit de Puigdemont recuperen la negociació aparcada al juliol. El ressò social del cas de la Mari Carmen obre una possibilitat d'accelerar les mesures sobre l'habitatge. La dona de 87 anys de Madrid, expulsada del seu pis, continua ingressada amb esgotament extrem. Imatge també d'aquesta trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Aquí els veiem ja dins de les instal·lacions de la Casa Blanca, amb les primeres dames amb un posat més distès, igual que Xi Jinping, Donald Trump continua amb imatge tensa. Diu una crida a la coexistència. El Diazil es dispara a Europa davant un veto exportador de Donald Trump. Les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries. A la festa de la Mercè diu que Barcelona es volca en la seva festa major. Entrevista al futbolista Dani Olmo del Barça diu «Vull mostrar al Barça el nivell del Mundial». I prevenda rècord per veure l'estrena de la pel·lícula «La bola negra». El periódico diu que Catalunya assegura l'energia per la gigafactoria. El nou pla elèctric desbloquejarà els futurs campus del Clínic i el Josep Trueta. Imatge de portada pel front marítim de Barcelona, platges plenes per veure l'espectacle de llum i color de drons. Diu la Mercè porta la festa a tot Barcelona. La celebració arriba per primera vegada als 10 districtes amb nous escenaris a Glòria, Sarrià i les Corts. Fotografia també per la trobada dels líders nord-americà i xinès. Aquí veiem una imatge lateral amb els rostres seriosos, tant de les primeres dames com dels diferents líders. Diu Trump i Xi celebren una gran amistat a la Casa Blanca. El govern i Junts acceleren el pacte per l'habitatge pel desnonament de la Mari Carmen. El partit afí a Mohamed VI s'imposa al Marroc amb un 62% d'abstenció. I un darrer apunt explica que el govern unificarà rodalies i ferrocarrils de la Generalitat sota una marca mare. El punt parla del rescat de les capses de fotos. La col·lecció de fotografia domèstica de Jordi Barón revalora la memòria gràfica dels anònims, desatesa per trivial o poc artística. Anem a més notícies en les portades de la premsa generalista a Madrid. El Mundo diu que Europa es posa en guàrdia davant l'escalada imminent de Rússia. La Unió Europea reconeix els plans de Rússia contra Espanya, Itàlia i França. Diu que som conscients dels atacs híbrids.
Macron ordena que es protegeixin les instal·lacions crítiques. Els actes hostils de Moscou contra Europa es multipliquen, diu, i hem de ser realistes. També en plana internacional veiem l'arribada del líder xinès als Estats Units amb Donald Trump saludant a les tropes. Diu Trump... vol agradar a Xi. Diu, el nostre és una, la nostra és una verdadera amistat. La favorita primera ministra marroquí exigeix la tornada dels nostres fills des de Ceuta. La CEPI obliga el gran accionista de Plus Ultra a apartar-se a canvi de seguir amb el rescat. Les vendes de cotxes xinesos creixen un 68% i eleven la pressió als fabricants europeus. La Moncloa busca una sortida per evitar un 15M de la vivenda. L'ABC diu que el PSOE explota per al vergonyós origen de les joies de Zapatero. Urgeix a Sánchez a deixar-lo caure i a no lligar el seu futur al del seu mentor. Lamenten que l'imputat hagi optat per prioritzar la seva estratègia judicial sense comptar amb el mal a les sigles a prop de les eleccions. Imatge també per la trobada dels líders nord-americà i xinesos, en aquest cas a la façana de la Casa Blanca, amb tot de banderes dels dos països i líders i primeres dames al costat. Diu Trump desplega la diplomàcia espectacle per rebre a Xi Jinping. I acabem la premsa generalista d'avui amb la portada del País, que diu que el desnonament de Mari Carmen atia l'expectativa d'un pacte. El govern reactiva la negociació amb Junts per aprovar el dimarts la nova norma i creu que l'onada d'indignació obre una finestra d'oportunitat per l'acord. I la fotografia de portada, la més curiosa potser de totes, mostra d'esquenes a la primera dama nord-americana i també a Donald Trump mentre s'adrecen a Xi Jinping, el qual veiem de cara dibuixant un somriure. Xi i Jinping titula Interessos entrellaçats. Més titulars, negociar amb l'home que va assassinar la teva mare. Les filles de Carmen Ortiz accepten una rebaixa de la pena de l'acusat abans de que quedi en llibertat. La tarifa regulada del gas pujarà un 50% a l'octubre si el govern no intervé. La Moncloa guarda silenci sobre si fixarà un topall com va fer el 2021. Un jutge obliga la Casa Blanca a donar accés als periodistes vetats. Un problema de subministrament deixa milers de dones sense fàrmacs per la menopàusia. I una intel·ligència artificial d'OpenAI va hackejar el sistema públic de salut d'Austràlia. Acabem parlant de cinema. La bola negra, estètica i hipersensible. La crítica de Carlos Boyero. Avui en estrena la majoria de sales del País. 2 minuts i arribem a 9:15 del matí. Anem a repassar més premsa, ara diaris esportius i econòmics. L'esport en fotografia d'Eric García diu capità. Per plantilla, per jugadors, per qualitat i per ambició, segur que aquesta vegada arribarem fins a dalt a la Champions, diu. Flick ens insisteix molt en que ens centrem en nosaltres, que no estiguem ni entrem en el tema dels àrbitres. Portar el braçalet és un orgull, diu, des de petit havia sigut capità a les categories inferiors del Barça. Julián és cosa del passat. Deco descarta el fitxatge del jugador de l'Atlético. Mundo Deportivo, amb fotografia de Fermín, entrevistat per aquest diari, diu «No em poso límits». Crec que vaig millorant, diu, sobretot en la presa de decisions a l'última part del camp. En el Barça estem creixent més com a equip i esperem fer un bon paper a la Champions i poder guanyar-la. Imatge per l'abraçada de Xavi i Jürgen

0: de guanyar mai t'encanses. Després de la deu de Llorente a la Roja i la baixa de Pedro Porro, per lesió serà el lateral dret a Wembley. Viu un moment dolç després de diversos anys sense el premi de la selecció. Acabem en plana econòmica. Cinco Días diu que la tarifa del gas pujarà el 50% a l'octubre si no intervé el govern. 3 milions de clients estan acollits a l'atur, que ja va tenir un topall per l'executiu del 2021 al 2023. L'Economista diu que Alemanya i Espanya reprenen el pla per l'avió de combat. Es citen per negociar un nou programa sense França després del fracàs del FECAS. I Expansió diu que Telefònica i Indra s'alien en satèl·lits per defensa. Les dues empreses guanyen en una UT, el contracte fixat per l'exèrcit. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui divendres. Fem una pausa musical, tornarem amb un article d'opinió.
1: ¿Nos vamos o nos quedamos?
2: ¡Vámonos ya!
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero de verdad?

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Cuplejant. Som a tot el país.
5: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Cuplejant.
6: Amb Caral Pedemonte.
5: A Ràdio Tordera. Diumenge, a les 7 del matí.

0: Un quart i mig de 10 del matí d'avui divendres 25 de setembre del 2026. Anem a repassar més actualitat del dia. Ho fem, però ara, a través de la reflexió que ens porta el nostre company Jordi Diego, avui parlant de Ceuta.
1: Bon dia, Tordera. Avui parlarem d'un tema que s'està parlant un dia darrere l'altre, que és el tema de lo que està passant a Ceuta. Aquesta manera de parlar totes les cadenes de televisió, totes les ràdios i cada dia parlant, que l'únic que fa és que cada vegada sabem menys què és la realitat de que els succeeix allà. La premsa aquesta diversa pues, encara dona més confusió. L'altre dia vaig sentir una entrevista que li estaven fent amb un dels que estan allà acampats a la platja del trampolí, i aquest home havia anat el dia anterior a veure si trobava lloc en aquells campaments que estan fent ara per aquests refugiats, i es anava queixant de que no va arribar a temps de una plaça i que estava una altra vegada en el trampolín, i que allà ho estaven passant molt malament, no tenien menjar calent, no tenien res, i el reporter estava com molt apenat de que aquest home tingués aquests problemes. Però la pregunta que no li va fer és: i tu què feies abans al Marroc? De què vivies? Què era la teva forma de vida allà? Estaves millor? Si estaves millor, per què vas vindre? O sigui, i aquí arriba qualsevol, i qualsevol ja es pot queixar, vingui legalment o vingui il·legalment. I en aquest cas, aquest es queixava molt d'aquest país que no tenia recursos i que tenia fred i que tenia que dormir a terra. I això, com vivia el seu país? I això el reporter no li va preguntar. Jo crec que era la pregunta adequada de fer. Fins aquí, Jordi Diego, Ràdio Tordera.
0: Gràcies pel teu article d'opinió. 6 minuts i seran 2:15 del matí. Ho acompanyem de música.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-944289.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Un minut que passa de 9:45 del matí d'avui divendres 25 de setembre del 2026. Avui és el Dia Mundial del Farmacèutic, una data dedicada a reconèixer la tasca fonamental d'aquests professionals en la millora de la salut i l'accés als medicaments. Avui a Sant Cleofàs, com a referència curiosa, és conegut per ser un dels dos deixebles que caminaven cap a Emmaus i van xerrar una bona estona amb Jesús ressuscitat sense adonar-se de qui era, fins que van seure a taula i va partir el pa. Avui també és Sant Sergi, per tant, si coneixeu algun Sergi més que algun Cleofàs, el podeu felicitar. Avui fa 33 anys, la cantant Rosalía comparteix aniversari amb els actors Will Smith, que en fa 57, i Catherine Zeta-Jones, que en fa 56. Falten 30 dies pel canvi d'hora i 17 dies per la festa de la Hispanitat. Seguim amb previsió de temps estable per avui i suau, amb cel serè, algun interval de núvol poc important i temperatures màximes al voltant dels 25-26 graus. Avui llegim que Fernando Alonso ha revelat que va estar a punt de suspendre el carnet de conduir el primer intent perquè l'examinador el va advertir que anava massa lent i poc decidit. Del setembre, diuen, setembre boirós i granelós i plujós. Moment per plantar alls, espinacs o bledes i per recollir pebrots, tomàquets i albergínies. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana i aquest cap de setmana concret és la farmàcia de Tiburcio, al carrer Romero de Torres, al veïnat de Sant Andreu. Avui recomanem que a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera recupereu el ple de l'Ajuntament celebrat ahir a les 7 de la tarda. I acabem amb una frase cèlebre, la d'avui de Mark Twain. Diu: el secret per anar endavant és començar.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, anem a repassar què era notícia en un 25 de setembre al nostre poble. Avui fa 10 anys, l'Associació de Voluntariat organitzava aquell cap de setmana la fira de segona mà tot a un euro al Parc de la Sardana, acollint parades amb tot tipus de productes. Les persones interessades, encara a posar una parada, podien reservar-ho. D'altra banda, el centre de distribució d'aliments i roba de Tordera començaria a aplicar el sistema de punts. A partir d'aquell moment, els mateixos beneficiaris podrien escollir quins aliments s'enduien segons una quantitat que havien acordat prèviament amb serveis socials. A més, cada ciutadà tindria una data i hora concertades per anar al centre a recollir el que necessités. Avui fa 5 anys, el gegant de la moda espanyola reorganitzaria el seu pool de marques. Inditex incorporaria Uterqüe a Massimo Dutti dins de l'estratègia d'anticipació i transformació digital. Tota la gamma de productes Uterqüe estaria disponible a la pàgina web de Massimo Dutti. D'aquesta manera, la companyia volia aprofitar al màxim la penetració i projecció que Massimo Dutti havia tingut durant anys en mercats internacionals com els Estats Units, Canadà, Mèxic o Turquia, i també continuar l'estratègia iniciada amb Zara Home i Zara, on amb molt bons resultats es maximitzaven les marques. Uterqüe era la marca més petita en facturació, molt per darrere de la més petita, Oysho. En el primer semestre, Uterqüe va guanyar 48 milions d'euros enfront dels 31 de l'any anterior. Uterqüe, que tenia el seu equip a Tordera, va néixer especialitzada en accessoris i va ser la primera experiència d'Inditex en gamma premium. Amb el temps es va diversificar la roba de dona i fins i tot va llançar una línia d'homes que finalment es va interrompre. Al llarg de la seva història, Inditex havia tancat fins ara només una xarxa, Offen, especialitzada en el públic masculí, que va decidir acabar el 2006 després de només 3 anys d'activitat i en aquest cas la marca va desaparèixer per complet. I acabem en un dia com el d'avui. Cada dimecres, davant de l'Ajuntament, es farien concentracions de suport al poble palestí i en defensa dels drets humans. Aquell dia s'havia fet la primera convocatòria on diversos ciutadans van voler denunciar la situació que es vivia a la Franja de Gaza i reclamar el final de la violència. Les concentracions es convocaven sota el lema Tordera en Palestina i Stop Genocidi, Boicot a Israel. La iniciativa s'emmarcava en les mobilitzacions que es feien arreu del territori per exigir una resposta internacional i mostrar solidaritat amb les víctimes. Així s'animava la ciutadania a sumar-s'hi setmanalment com a gest de denúncia i compromís amb la pau i la justícia. I fins aquí les efemèrides informatives d'un dia com el d'avui al nostre poble. Nosaltres ja que anem completant aquesta estona de ràdio informativa i de servei amb les efemèrides, les hem fet ara informatives, anem amb les musicals. Abans, però, pausa per la publicitat. 107.1 FM.
1: Ràdio Tordera. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: 107.1 FM.
1: Doncs anem amb la primera efemèride musical. En un dia com el d'avui, de l'any 1955, naixia una de les grans figures del rock i del blues italià, Adelmo Fornaciare, de nom artístic Zucchero. Baila, let me see you dance, baby.

Doncs qui també naixia en un dia com el d'avui, combinant música i, evidentment, també aparicions a la gran pantalla, era l'actor i raper nord-americà, un dels grans pioners del hip-hop comercial dels 80 i 90, Will Smith, o també conegut com el Fresh Prince.

Will Smith, nascut en un dia com el d'avui de l'any 1968, eren completant centurals aniversaris. En un 25 de setembre de l'any 1993 naixia la cantant catalana revolucionant el pop, el flamenco, els sons urbans, Rosalía.

Un dels temes emblemàtics del seu darrer àlbum Lux, aquest La Perla, escoltàvem a Rosalía avui, que és el dia del seu aniversari. També ho és el de Stephen Severin, nascut el 1955, el baixista i cofundador de la mítica banda de post-punk Siouxsie and the Banshees.

I en un dia com el d'avui, en un 25 de setembre de l'any 1967, els Beatles, el grup de Liverpool, començava a gravar Abbey Road, un dels temes més emblemàtics de la seva carrera, The Fool on the Hill. Amb aquest tema, amb aires indies, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem l'alcaldessa de Tordera i en el ple municipal. Escoltem Elisabet Mejías.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar ara en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a la aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
1: Divendres 25 de setembre de 2026, l'espectacle Edubico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació del Teatre Clavé. El músic tordarenc Edubico presenta avui el seu darrer àlbum, Bernàmia. Ell mateix en parlava.
3: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom.
1: La colla infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del Nom Atabalis. La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ho explica Rubén Casals, cap de colla.
4: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Jornada de voluntariat per millorar els espais naturals de Tordera. La Fundació EMIS organitza una jornada de neteja i millora a Cal Raba i la Raureda per aquest 26 de setembre. En parla Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació.
5: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai, i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família, per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
1: En esports, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begú a 4:45 de la tarda. Ens parlava del partit l'entrenador tordereng Guillem Ferrer.
6: Anirem a Begú amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begú, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Estem a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran força elevades, tot i que baixaran una mica al llarg dels pròxims dies fins a arribar a dilluns, que baixaran més amb el cel força tapat i amb algunes precipitacions febles i poc importants, almenys ara per ara, però bé, sembla que podria ploure una mica a principis de la setmana vinent. Mentre això no arriba, de moment, situació tranquil·la, com dèiem, avui amb sol, uns núvols prims, poc importants, el vent fluix, com molt lleugerament moderat aquest migdia de gregal del nord-est, entre aquest matí i el migdia la tarda serà més fluix del sud-est i la mar amb mar de fons, en conjunt amb temperatures que avui encara podien arribar fins als 30-31 graus a l'interior de la comarca, però a partir de demà ja es desinflen una mica i demà passat baixarien una miqueta més. Per tant, temperatures que volen anar a la baixa, però encara amb un ambient molt i molt suau. Pel que fa a la presència de núvols, aquest cap de setmana, demà núvols alts, bastant densos, per tant veurem una mica de ressol, i diumenge encara es farien una miqueta més abundants aquests núvols, tot i que el cap de setmana no s'esperen precipitacions.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb el CAP Respon, la presència de professionals de CAP Tordera per respondre les preguntes de la ciutadania. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera va portar ahir a aprovació en el ple del mes de setembre un paquet d'actuacions urgents per garantir la potabilitat de l'aigua del municipi després que el passat 8 de juliol es declarés l'aigua com a no apta per al consum arran de la detecció de pifes de microplàstics als punts de captació. L'inversió total s'enfila fins als gairebé 1,6 milions d'euros, prop de 1,4 milions d'euros per la instal·lació de filtres i uns 270.000 per a abastaments. L'alcaldessa Elisabet Mejías va exposar davant el ple que l'Ajuntament no va començar a actuar arran de la declaració, sinó que des de finals de 2023 ja s'estudiaven diferents opcions tècniques, econòmiques i sobretot jurídiques i administratives per afrontar la situació. En aquest temps es van analitzar diversos sistemes de tractament, es van concretar les inversions necessàries i es va demanar suport tècnic, jurídic i econòmic a l'Agència Catalana de l'Aigua, Salut Pública i la Diputació de Barcelona. Després d'estudiar alternatives com les resines i les plantes d'osmosi inversa, es va determinar que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució tècnica més adient per al tractament dels pifes. L'alcaldessa va qualificar la inversió com la més important d'aquest mandat, una despesa sobre vinguda arrel de la detecció d'aquests compostos.
1: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu, que finalment és la solució tècnica més adient, més enllà de les resines i de les plantes d'osmosi inversa. S'ha determinat que la instal·lació del carbó actiu al final és el que ha de resoldre el tractament d'aquests pifes, juntament amb l'estació de bombament fins a Agora Park, perquè d'aquesta manera evitem posar un nou filtre a Agora Park, sinó que enviaríem l'aigua en un moment donat de detecció de pifes des de Tordera fins a Agora Park i la resta d'urbanitzacions de la zona del Montnegre. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
0: Els regidors de govern de Més Tordera i PSC van defensar que la responsabilitat del govern és posar solucions davant la crisi. Escoltem Xavier Pla i Toni García.
2: El consistori ha hagut de gestionar aquesta situació, que ha fet de la mà, doncs, cal destacar-ho, de l'Agència Catalana de la Salut Pública, de la Diputació de Barcelona, de l'Agència Catalana de l'Aigua, no?, per arribar, doncs, també, evidentment, les empreses de subministrament d'aigua, tant sigui Aqualia com Abastaments del Tordera. Doncs quina era la solució més òptima des del punt de vista tècnic per garantir un subministrament de l'aigua adequat?
3: Crec que hem patit aquest estiu una de les problemàtiques més difícils que hem abordat com a govern, i com a govern el que ens pertoca és posar solucions. Avui és el que portem, solucions tècniques i econòmiques per solventar una crisi, i és la nostra responsabilitat.
0: Més enllà de les solucions tècniques, el consistori reclama una actuació urgent a l'ACA per determinar l'origen dels pifes detectats a la Riera de Tordera. L'alcaldessa va recordar que aquests compostos estan associats a nombrosos usos industrials i va demanar que, mentre no es determini el seu origen i impacte, es valori també la suspensió temporal de les autoritzacions d'abocaments en llera que puguin estar-hi relacionades. Aquesta exigència ja s'ha traslladat formalment a l'ACA i personalment al president de la Generalitat. Tots els grups municipals van anunciar el seu vot favorable als 5 punts, tot i que les intervencions dels partits d'oposició van ser crítiques amb la gestió prèvia. Des de Vox es va retreure la falta de transparència per a no haver comunicat als veïns la presència de pifes el 2023-2024. Des d'Esquerra Republicana s'ha qüestionat per què no es va actuar preventivament si el problema es coneixia i hi havia solucions tècniques sobre la taula, especialment tenint en compte que la normativa seria més exigent a partir del gener d'enguany. Escoltem Salvador Giralt d'En Comú Podem, Eric Pérez de Vox i Jesús Saltó d'Esquerra Republicana.
4: Entenem que la salut pública està per damunt de qualsevol altre interès i considerem que s'han de destinar tots els recursos que calguin i que siguin necessaris per garantir-la.
5: Des de Vox ja hemos manifestado en muchas ocasiones nuestro desacuerdo con la gestión de la crisis del agua en cuanto a la transparencia se refiere. Consideramos que fue un desacierto, desacierto total no comunicar a los vecinos en 2023-2024 la presencia de PFAS en el agua de Tordera. Dicho esto, desde Vox tenemos sentido común y, a diferencia de otros, no somos sectarios y por ello somos conscientes que, a pesar del desacierto previo, ahora toca buscar soluciones.
6: El que avui es porta a aprovació a través de tots aquests punts són unes actuacions totalment necessàries per garantir l'accés a l'aigua potable i, per descomptat, la seva qualitat i seguretat per a la ciutadania. Ara reaccionem, però amb retard.
0: Davant aquestes crítiques, l'alcaldessa insistia que no s'ha actuat tard i que s'ha fet una feina rigorosa i ben feta.
1: Poden anar dient, i entenc que ho facin, perquè també és la feina de l'oposició, dir que hem anat tard, entenc perfectament la seva postura, jo seguiré insistint en què hem fet una feina que és molt costosa i molt complexa i que les decisions no es prenen de manera unilateral, sinó que són decisions consensuades per part de tot el govern i, per tant, ens trobem en la tesitura avui d'haver d'aprovar doncs, aquests encàrrecs de gestió i d'instal·lació d'aquests filtres 2 mesos després de la detecció dels PFAS, quan poder si hauríem d'haver actuat 2 anys abans si totes les normatives fossin més flexibles i la burocràcia en general fos bastant més àgil.
0: En paral·lel, ahir es va anunciar que ja està en marxa el procés de licitació per la redacció del projecte de connexió a la desaladora de Blanes, amb presentació d'ofertes fins al 29 de setembre, una infraestructura prevista per a l'any 2029. Més coses, al Teatre Claver aixeca el taló de la seva programació estable amb una doble proposta cultural aquest cap de setmana, combinant el virtuosisme de la guitarra flamenca contemporània i una divertida obra de titelles per al públic familiar. La inauguració tindrà lloc avui a les 8 de la tarda amb l'actuació del guitarrista i compositor Edu Vico, que presentarà el seu aclamat darrer àlbum, Bernàmia. Enregistrat entre Barcelona i Miami, guardonat amb 5 premis i 8 nominacions internacionals, l'espectacle reunirà dalt de l'escenari a músics convidats de gran trajectòria. El públic podrà gaudir d'un viatge musical de 90 minuts que fusiona l'essència del flamenc amb sonoritats mediterrànies i llatines. Escoltem el tordarenc Edu Vico.
7: Intentarem que no sigui el típic concert de guitarra sentat, tocant en el mateix lloc, sentats tots així amb tipus mitja lluna, lo típic, no? Intentarem que sigui més dinàmic, que passin coses, els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom.
0: Les entrades anticipades tenen un preu de 16 euros, 14 per a membres del Consell de Mecenatge i Associació d'Espectadors, mentre que a taquilla costaran 18 euros. La programació continua el dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda amb la companyia Xot i Telles i l'obra Safrae i Serafí, adreçada a infants de 3 a 7 anys amb una durada de 50 minuts. L'espectacle narra la història de 2 ratolins veïns amb gustos oposats que no se suporten fins que un enemic comú els obliga a unir forces, descobrir les seves habilitats mútues i forjar una nova i divertida amistat. El director del Teatre Claver, Josep Navarro, explica que el cicle familiar està consolidat i amb l'objectiu de créixer.
8: Sí que és veritat que ens costa créixer en quant a quantitat de famílies, però també és veritat que tenim un sostre que no aconseguim trencar, però és sòlid. El terra és molt sòlid. Vull dir, nosaltres tenim una mitjana de 120-150 espectadores, espectadors, que venen a ser al voltant d'unes 60 famílies que estan fidelitzades. La idea és créixer.
0: El preu de l'entrada anticipada única és de 9 euros, 8 per als col·lectius associats. A més, s'ofereixen paquets d'entrades per a grups i famílies. 3 entrades per 21 euros, 4 entrades per 26, amb preus reduïts de 18 i 22 euros pel Consell de Mecenatge i Associació d'Espectadors. Les entrades i paquets ja es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver.

0: Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitat familiar aquest dissabte organitzat per la Colla Infantil de Diables de Tordera amb la col·laboració de la Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers No Matabalis, que tindrà lloc en punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers del nostre municipi.
1: Farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc. És algo que fem aquest any. Convidat serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. Sí.

0: de fusta i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui doncs allà també podrà aprendre alguna cosa i tal. I a la tarda hi ha activitats que han preparat la peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
1: Una tarda amb programació amb tallers, espectacle a la carpa del parc, a les 5 actuació de la Jam L'Actitud i per acabar a 6:45 espectacle de Bellboy a càrrec de companyia Carlos Soler. Totes les activitats estan obertes al conjunt de veïns i veïnes del poble per gaudir d'un dissabte festiu i familiar a Tordera. Un dissabte on també la Fundació EMIS convida tothom qui vulgui a participar d'una jornada de voluntariat ambiental. L'objectiu és millorar dues zones naturals properes a la zona urbana, Cal Raba i la Raureda. Durant la jornada, que es farà de 10 de matí a 1 del migdia, els voluntaris i voluntàries recolliran les deixalles i brossa acumulades des de fa temps en aquest espai de passeig, evitant que els residus acabin a la zona humida, al riu i finalment al mar. A més, aquesta acumulació de deixalles genera un efecte trampa per als petits animals. Segons explica una font responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació, l'activitat també té un fort valor de conscienciació.
2: La gent es queda sorpresa moltes vegades per la quantitat de deixalles que s'acumulen, els envasos d'un sol ús i de vegades coses que ells creuen que són més biodegradables del que realment són i persisteixen allà durant un any o més. La gent es queda molt parada de la quantitat de brossa que arriben a generar aquests espais, que moltes vegades passa desapercebuda fins que no t'hi comences a ficar al mig de les bardisses o a desbrossar una mica, que està tota allà acumulada. Serà una jornada d'un matí només de 9 fins a la 1. D'entrada s'explicarà una mica el valor natural de l'espai on estem i l'objectiu de per què estarem fent el que estem fent, i ens dividirem en grups petits i la gent el que ha de portar és roba còmoda, un calçat que sigui tancat, perquè és una zona que de vegades hi ha una mica de bardissa, o... i nosaltres proporcionem els sacs, els guants, una mica d'esmorzar i el material que faci falta per poder separar després les deixalles i portar-les a la deixalleria. Per tant, és roba còmoda, si ha de fer sol, una mica d'aigua, un barret i sabates tapades.
1: La jornada està oberta a tot tipus de públic i famílies. El punt de trobada serà a Cal Raba i cal inscriure's prèviament al formulari que trobareu a la web de la Fundació EMIS. Aquesta és una de les activitats que realitza el grup de voluntaris de la Fundació quan detecta necessitats al territori. A més de la recollida de deixalles, també fan seguiments d'espècies, recuperació de plantes, protecció de zones i millora del bosc de ribera, entre d'altres activitats.
2: Tenim un grup de voluntaris a la Fundació EMIS, llavors és una de les activitats que fem quan detectem la necessitat, és d'anar a millorar. De vegades vol dir recollir només deixalles, que és una cosa molt important perquè aquestes deixalles acaben anant a parar, és una zona humida, llavors vol dir que acabarà anant a parar al riu i del riu anirà a parar al mar, però també provoquen un efecte trampa per petits animals. Llavors és una cosa important a fer, però després també altres activitats de voluntariat que tenen a veure amb la millora i la conservació dels espais. Poden ser seguiments d'espècies, pots fer recuperació d'alguna planta, protecció d'alguna zona, millora del bosc de ribera, depèn de les necessitats que detectem. Però sí que ho solem fer, això.
1: L'activitat s'emmarca dins el projecte d'ordenació i conservació dels espais PEIN de la Plana de la Selva, subvencionat per la Secretaria de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera té aquest diumenge l'oportunitat de demostrar que la inèrcia positiva del seu retorn a segona catalana no és casualitat. Els grocs i vermells viatgen al Baix Empordà per enfrontar-se al Begur en el marc de la segona jornada del campionat regular, amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions i sumar els primers punts a domicili. La moral al vestidor és alta, ja que el cap de setmana passat el Tordera va signar un debut rodó a casa, superant en contundència l'Sporting Vidre Arenca per 5-2. L'equip va mostrar una gran efectivitat en atac, deixant clar que la plantilla està plenament preparada per competir de tu a tu a la categoria. Aquesta victòria inaugural dona als tordarencs la tranquil·litat i l'empenta necessària per encarar aquest primer repte lluny de la seva afició. Per la seva banda, el Club Futbol

0: Algú no posarà les coses gens fàcils. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un valuós i lluitat empat a dos al complicat camp del Sant Jaume d'Olot B en la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos volen fer valer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Enllaçar una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici a la zona noble de la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, comentava quines són les claus per poder endur-se els 3 punts.
1: Anirem a Begur amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begur, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells i a partir d'aquí doncs ser nosaltres dintre del nostre joc a nivell de pla de partit i a nivell de tot. Per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important. L'equip crec que té un punt de sentiment de dir nosaltres ho volem fer bé en aquesta categoria perquè som capaços de fer-ho, no? I avui els he dit abans de començar la xerrada que hem patit molt per estar aquí.
0: Aquesta nit, dins el show dels esports, podreu escoltar la prèvia amb el míster del Club Futbol Tordera i diumenge a partir d'1:15 podreu seguir en directe el partit a través del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Més coses, un home detingut a Malgrat de Mar per estafar i robar la seva veïna, ens ho expliquen des de nou a una Malgrat de Laura Tellef.
1: La policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home per presumptes delictes d'estafa i furt. El detingut va anar a casa d'una veïna d'edat avançada per a vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros i un cop allà va aprofitar per robar-li la targeta de crèdit. La dona va trucar a la policia local en veure que li faltava la targeta. Els agents es van desplaçar al domicili de la víctima i la van acompanyar a la seva entitat bancària per fer les gestions pertinents en aquests casos. La policia finalment va localitzar i detenir l'home en detectar que s'estaven fent càrrecs a la targeta de crèdit des d'un bar del municipi.
0: La nova planificació elèctrica amb vistes al 2030 augmentarà en un 50% la capacitat de demanda per poder fer realitat alguns dels projectes més importants del país. Ens ho explica en la següent crònica Marc Ibas.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda per projectes com el nou campus de salut de Girona gràcies a la nova planificació elèctrica sota l'objectiu 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
3: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
4: Ho deia el secretari i és així, avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
2: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Previsió del temps per aquest divendres per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Estem ja a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran francament elevades, tot i que no tant com aquests últims dies. De fet, avui tindrem les temperatures probablement més altes d'aquesta setmana, amb alguns valors que arribaran cap als 30. Puntualment es podria arribar als 31 en algun sector de l'interior de la comarca, però després, de cara a demà, com dèiem, la presència de més núvols, sobretot núvols alts amb ressol, doncs farà que baixin una mica les temperatures. De cara a diumenge baixarien una miqueta més i la setmana que ve sembla que la començarem amb el cel força tapat, per tant, també amb temperatures més baixes i amb la possibilitat d'algunes precipitacions, que això sí, almenys ara per ara, sembla seran de caràcter feble i poc important i que ens acompanyaran dilluns i probablement també de cara a dimarts. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem avui, continuarà el temps marcat bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb vents que ho faran fluixos aquest matí de nord-est, aquesta tarda del sud-est. Com a molt aquest migdia estones podem tenir una mica de gregal moderat, però poca cosa, i la situació marítima estarà dominada per la mar de fons, que ens acompanyarà durant tota la jornada i, de fet, durant tot el cap de setmana. Les temperatures, ja ho hem dit, avui màximes de 30-31 graus puntualment cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa quedarien entre els 27 i els 29 graus, mentre que demà s'espera una jornada en la qual tindrem més núvols, però sobretot núvols prims, més densos, però especialment ja de cara a diumenge, fins i tot també amb alguns núvols baixos, que faran que de mica en mica el cap de setmana la temperatura diurna tingui tendència a baixar una mica. Però no serà fins dilluns, que es normalitzarà principalment perquè tindrem el cel força tapat i, com ja hem dit, també amb algunes precipitacions. El cap de setmana no esperem pluja, ni demà, ni tampoc de cara a diumenge, i els vents bufaran fluixos a la costa, de mar cap a terra, amb una situació marítima que, com ja hem dit abans, continuarà dominada pel marejol, però amb àrees de mar de fons a tota la costa de la comarca.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 4 minuts que passen de 2:15 del matí. Estem en directe als serveis informatius d'aquesta casa. Aproximadament cada 2 mesos tenim cita amb el cap de Tordera. Encetem temporada, encetem doncs també cita en el cap per parlar de diferents temes de salut. És impossible parlar de tota la salut de cop i volta, així que més o menys intentem organitzar els programes amb algunes temàtiques concretes. Ja fa dies que a xarxes socials us oferíem la possibilitat d'enviar-nos preguntes per fer arribar avui a les dues professionals que ens acompanyen aquí a l'estudi de la ràdio, que són la Meritxell Pérez i la Mònica Ríos, són les referents de vacunació del cap de Tordera. Què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia, Albert.
0: Amb elles compartirem aquesta estona de ràdio, aquesta estona de participació, de preguntes, algunes de les quals ja hem anat rebent al llarg de la setmana, que us les hem fet arribar ja perquè també doncs pugueu resoldre dubtes sobre vacunació. Avui parlem de vacunació i els que ens estigueu escoltant a casa podeu participar trucant al 93-764-2893 o també, si ens esteu seguint des d'Instagram en directe, ens podeu enviar també el vostre comentari, la vostra pregunta, perquè les nostres referents de vacunació aquí al cap de Tordera puguin resoldre els dubtes que tinguem. Preguntes que anirem fent, també algunes que en tenim nosaltres escrites des de la redacció i que acabarem doncs també de completar amb les preguntes que la gent ens faci, així com també recordatoris, perquè esteu ja heu començat campanya de vacunació de grip i Covid.
1: Començarem a partir del 5 d'octubre, que començarem amb embarassades, amb nens, amb pacients fràgils, pacients a domicili, residències, i obert a tota la població a partir del 26 d'octubre.
0: Molt bé, això ho anirem explicant. Acabarem fent recordatori, si us sembla, de com s'ha de fer, com s'ha d'inscriure, com comencem amb vacunació. Si us sembla, doncs tenim una primera pregunta de la Melània, que ens diu que té un nen de 7 anys i amb la vacuna de la grip pregunta si amb aquesta edat ha de ser injectable o si pot ser que se li administri pel nas sense punxar.
1: Li podrem fer nasal. El que passa és que les dosis que ens arriben són per fer els menors de 5 anys amb la vacuna nasal. Però sempre tenim nens que sabem que es posen molt nerviosos, que viuen molt malament que els vacunin, i llavors tenim una extra per fer aquests nens, així que no hi haurà cap problema de fer-li nasal.
0: Nasal és un tipus de vacuna que feu amb unes edats compreses, entenc que per més petits, potser, no?
2: Vale, exacte. La vacuna intranasal es posa dels 2 als gairebé 5 anys, però es pot posar fins als 18 anys. Llavors sí que es prioritza aquests nens més petits, però si hi ha algú, doncs això, que té fòbia a les punxades intramusculars o el que sigui, pot optar a aquesta vacuna.
0: Aquesta vacuna entenc que és exactament igual que la vacuna que es posa punxada, no té tanta efectivitat, té una efectivitat assegurada però potser no és tanta, l'efecte és més ràpid, és més lent, perquè clar, no és el mateix, entenc que t'ho punxin que no pas que entri pel nas.
1: És efectiva, és igual d'efectiva que la punxada. L'única diferència és que aquesta vacuna és atenuada. Això què vol dir? Que nens que visquin amb familiars que estan amb tractaments quimioteràpics o que estiguin amb immunosuprimer...
2: immunosuprimits o bé embarassades
0: que tenen poques defenses, no? Més o menys, sí, o que tenen un tractament de contra el càncer o una malaltia que vol dir que ara té uns medicaments forts, no?
1: Sí. Llavors en aquests nens no els hi podrem posar aquesta vacuna, ha de ser injectada.
0: Per tant, la resposta és sí, sempre i quan no es produeixi aquesta situació, no? Que tingui un entorn amb alguna persona doncs, que tingui una salut, diguéssim, delicada, no? I que doncs, requereix que aquesta vacuna funcioni al 100%.
1: Correcte.
0: Molt bé, ens dèieu que fins als 18 anys es pot arribar. Entenc que per adults també, o no?
2: No. Si a major de 18 anys s'ha d'administrar intramuscular.
0: Sempre?
2: També, sí, sempre.
1: I menors de 18 anys, ja dic, prioritzem el grup d'edat. Pensa que ens arribaran 300 dosis o 300 i poc. Llavors hem de prioritzar realment el pool important de nens que els hi toqui, no per als majors d'edat, no.
0: Vosaltres, en principi, entenc que feu comanda de vacunes i en funció de la població que teniu i de les demandes d'un tipus o d'un altre que veu d'ajustar, no?, les vacunes que arriben aquí, o ja més o menys és una cosa estàndard?
2: Les vacunes de la grip les envien directament del Departament de Salut, ho ha enviat CatSalut, i fa una aproximació a... entre la població i edat que tenim, envien una quantitat. De fet, sempre hi ha de sobres, i si necessitéssim més, per exemple, el cas de vacunes intranasals de la Covid per als nens petits, també si sol·licitem o o a CatSalut o entre els diferents ambulatoris també les subministren. Mai hi ha hagut cap manca de vacunació de grip i Covid.
0: Va variant molt la xifra de vacunes que us envien d'un any per l'altre?
1: No, perquè normalment fan això, una estimació del que tu has vacunat l'any anterior i calculen, jo que sé, un 10 o un 15% més que puguis arribar a assolir l'any següent. Llavors sempre entenem que ens acaben sobrant. Per això, moltes vegades repartiments als diferents centres. Ells ens en passen o nosaltres els hi passem.
2: Exacte.
0: Molt bé. En Joan diu, per què es posen tants problemes amb els pacients que tenen síncopes convulsius? Es desmaien i no s'ofereixen alternatives per a aquests casos, com per exemple posar crema EMLA o altres vies. Aquí en Joan ens fa una pregunta, com a mínim, per nosaltres o pel públic en general, entenc que bastant tècnica. No sé si d'entrada podeu... Entenc que enteneu la pregunta, eh?
2: Sí, sí,
0: que
2: ens
0: havien arribat per correu electrònic i us l'havien fet arribar a vosaltres abans. Primer de tot, què són síncopes convulsius?
1: Són desmaios. Es desmaien i quan estan desmaiats ells no se n'adonen, però poden convulsionar. Això passa moltes vegades a les analítiques. Cada cop i volta fan un quadre vagal, es queden allà com mig adormits i després comencen a convulsionar.
0: Però ells no viuen... Això és abans de que se'ls injecti.
1: O a vegades quan els estàs punxant, mentre els estàs fent. Ells ho viuen realment malament, però sobretot qui els acompanya és qui pitjor ho viu. Perquè tu el veus que convulsiona, no reacciona.
2: Sí, sí, sí.
1: I realment els espanta.
0: Però això és, entenc, una qüestió no de la punxada, sinó del fet d'haver-se d'anar a punxar.
2: Exacte,
0: eh?
2: Ja es posen nerviosos, són persones que són més aprensives a les punxades, llavors quan arriben a fer l'analítica molt, molt nerviosos i quan estàs fent la punxada és quan pateixen aquest quadre vagal. I si es desplomen, podríem dir, i comencen a fer moviments tònico-clònicos, que són aquestes convulsions, que es recuperen al cap d'un parell de minuts i de manera espontània, eh? No hem de fer res sinó posar en posició de seguretat de lateral.
0: Però... Molt bé. Hem aclarit els síncopes convulsius. Anem a la segona part de la pregunta, que en Joan ens demana com, per exemple, diu posar crema EMLA.
1: No hi ha cap problema. Es poden posar...
0: Què és la crema EMLA?
1: La crema EMLA és una pomada anestèsica, vale? Que arriba només a les primeres capes de la pell. I què fem? Amb nens que tenen que fer analítiques, els donem l'opció de que si volen posar-se la EMLA, és una pomada que posen a les zones on hem de punxar, s'emboliquen amb film transparent i l'han d'aplicar mínim mitja hora abans de quan els hi fem l'analítica. Amb gent que els hi passi això dels 5 copes o així, s'ho poden posar, sí, però pensa que ha d'anar aquí, als braços. Llavors s'han de posar una bona capa, film transparent i mitja hora mínim abans que vinguin. La pell, quan nosaltres els hi traiem, ha de quedar blanca. Ha d'haver-hi diferència de color. D'on t'han posat la pomada, d'on no n'hi ha. I això vol dir que té la zona adormida. Si ha de quedar-se més tranquil, s'ho pot posar, no hi ha cap problema, i nosaltres li podem posar la vacuna. No ens interacciona amb la vacuna. Però que és veritat que al final és una cosa més mental. Quan fan 5 copes o així, és una cosa mental de bueno, que ells van pensar, ostres, m'haig de vacunar, m'haig de fer una analítica, no sé què, i em vaig posar nerviós.
2: Em mareixaré.
1: Sí, al final. I entrem en aquest bucle complicat. Si li ha de servir per venir més tranquil, que s'ho posi, cap problema.
0: Clar, perquè ell diu que sí. Suposo que potser té males experiències en algun altre lloc que li han posat problemes per poder fer això. En principi, parlem de la vacunació en general en el cap de Tordera, vosaltres no hi teniu inconvenient en què facin això, eh?
2: Cap inconvenient.
0: Aquestes cremes entenc que es venen a farmàcies, sí. Se les ha de receptar un metge, com funciona el posar-se aquesta
1: opcions.
0: Crema?
1: Tens les dues opcions.
2: Sí, pot anar directament a comprar-la a la farmàcia o que passi per consulta i es recepta.
1: L'únic que ha de tenir en compte és això, se l'ha de posar i posar film transparent.
2: I mitja hora abans,
1: sí,
2: de que es faci...
1: Perquè
2: la...
1: si tu poses i vens, no serveix. Has de deixar-ho tapat, però ja et dic, perquè ha de deixar-te la zona de la pell blanca per ser efectiva.
0: Jo reconec que no havia sentit mai això.
2: No?
0: No sé si és habitual que pacients que tinguin això, aprensió a les punxades, siguin vacunes o siguin analítiques, facin ús d'aquest recurs, que al final és adormir, entenc, i si és realment efectiu. La gent que ho fa servir, llavors, ja no té tanta por, més o menys...
2: Normalment es fa servir amb nens petits, i no en tots, eh? I sí, sí que és efectiva.
1: Sí. Funciona, venen més tranquils, saben que no els... Perquè al final punxem molt els nens, per això ells venen més nerviosos, més aprensius. Si a sobre els has de fer analítica o analítiques cada X temps, tu els dones l'opció de posar la pomada, venen més tranquils i saben que estaran allà, bueno, que tu notes que els remenes, però no noten la punxada en si. I ells tenen pànic a la punxada. Mm-hmm. No la noten, estan tranquils i repeteixen la següent vegada, tornen a venir i estan bé.
0: Molt bé, doncs, em respost la pregunta d'en Joan. La Teresa ens diu que té el carnet de vacunes incomplert. Pregunta què ha de fer i si es pot vacunar.
2: Cap problema. El primer que ha de fer és anar a l'ambulatori i veure realment quines vacunes són les que li falten. I es pot vacunar, clar, no hi ha cap tipus d'inconvenient.
0: Vull dir, suposo que la pregunta deu anar orientada a la campanya que feu ara de vacunació de constipat, de grip i de Covid. No tenir vacunes anteriors no inhabilita que es puguin fer ara una vacunació sobre això.
2: Exacte, no hi ha cap tipus de relació. O sigui, la vacuna de la grip i del Covid són vacunes estacionals que es fan cada any. O sigui, que no tingui posada altres tipus de vacunes, com pot ser el tètanus, hepatitis o meningitis, el que sigui, no té res a veure amb la grip i el Covid. Però jo el que faria és anar a l'ambulatori, verificar. Bueno, si no té cap, doncs iniciar calendari vacunal i començar a vacunar de totes aquelles que li manca.
1: I si ho diu perquè no va acabar les pandes del Covid que van començar en el seu moment, que eren dos o tres en funció, no hi ha cap problema. És el que diu la Mònica. Ara és una vacuna estacional, es posa una dosi única només per campanya.
0: Com funcionaria, ja que feia la pregunta a la Tere, però altres casos, quan algú té el carnet incomplert, llavors què es fa? Es prepara un calendari per posar-se al dia? Com funciona això? O hi ha algunes que ja no cal, potser, ja no...
1: Va en funció de l'edat que tinguin. El calendari vacunal, n'hi ha un que és fins als 18 anys, aproximadament, o 25, perquè s'han afegit algunes, i després tens el de l'adult, a partir dels 25 en amunt. Llavors, en funció de l'edat que tingui, del país que vingui, hem de mirar quines vacunes tenen posades al seu país o dels que són d'aquí, que no hagin acabat el calendari, i llavors intentem arreglar-ho tot i posem les que els hi vagin tocant.
0: I si algú no sap si se l'ha posat o no se l'ha posat, es pot saber si alguna persona s'ha vacunat d'una cosa o no?
2: Es pot fer una analítica de serologia per veure els anticossos que té d'aquella malaltia, a veure si hepatitis B, A, B i rubeola, parotiditis, de més altres anticossos.
1: No ho veuràs d'una meningitis. No. Llavors, si és estar dins del grup d'edat que necessita la vacuna, davant el dubte, si no sap si la porta o no, se li posarà.
0: Molt bé, doncs anem resolent més dubtes. La Núria ens n'ha fet dues. La primera diu, he passat el Covid recentment, puc vacunar-me?
2: L'any passat, per poder-te vacunar de Covid un cop l'havia superat, havia de passar 6 mesos. Aquest any, amb 3 mesos, és més que suficient. Es pot tornar a vacunar.
0: Què s'entén per superar el Covid?
2: Bueno, que ha patit la malaltia i ja ha transcorregut 3 mesos.
0: Des de que, diguéssim, suposant el cas del Covid, de que ha donat ja negatiu en les proves que s'ha fet, o com es pot estipular?
2: Pensa que ara mateix ja no es fa proves. No es fa proves ni per confirmar que és Covid, a no ser que sigui una persona vulnerable i que hagi tingut un Covid molt greu, o sigui, que estigui hospitalitzat, bàsicament. Si no, no fan proves ni per comprovar que ho té, ni per comprovar que ja no el té.
0: És a dir, si es troba bé, a partir de...
2: Sí.
1: De fet, pensa que ja fa temps, quan estaves bé del Covid, ja no tenies símptomes, que no tenies febre, que no sé què, ja podies anar a treballar. I això ja es considera que estàs recuperat. Uh-huh. Ara és igual, la clínica del Covid ara és molt més lleu. Són mocs, pot fer febre o no, però no hi ha gaire repercussió més, per sort. Llavors, a la que es troba bé la persona, calculem 3 mesos i ja està. I això qui s'hagi fet la prova. Que qui hagi passat un Covid no ho sap, se li pot administrar la vacuna?
2: Sí.
0: Segona pregunta que ens fa la Núria. Em vaig vacunar de la grip i em va fer febre i refredat. Pregunta si li tornarà a passar.
1: Totes les vacunes poden fer febre. És una reacció de qualsevol vacuna. ¿Vale? El refredat fa rinorrea. No et provoca un constipat.
0: Rinorrea...
1: És mucositat al nas. ¿Vale? Una mica de picor nasal, de mucositat transparent. El constipat no té res a veure amb la vacuna de la grip. Si ell està incubant un constipat i coincideix amb la vacunació, clar, això no ho saps, ni ho sap ella ni ho sap ningú. Per això moltes vegades relacionen. Em vaig posar la vacuna i em vaig constipar i com aquell hivern mai. No, és que el seu sistema immune està més baixat perquè està incubant un constipat i coincideix que posem la vacuna i després fa un constipat com una mica més marcat. Però realment la vacuna no provoca més que mucositat i febre.
0: Si provoca mucositat i febre, vol dir que habitualment quan em vacuni tindré mucositat i febre, o això depèn del tipus de vacuna, com em trobi en aquell moment?
1: Una miqueta tot. Com et trobis en aquell moment, el tipus de vacuna, cada any la vacuna va canviant en funció de la variant que hi hagi a Llatinoamèrica, Llavors, no ho saps mai. Jo hi ha anys que faig la rinorrea i hi ha anys que no en faig. Però ja està.
2: El que ha de quedar clar és que la vacuna no transmet la malaltia, que el que posem són fragments inactius del virus, però no virus vius. Llavors, és impossible que per posar la vacuna de la grip, del Covid o el que sigui, et transmeti, tu agafis la malaltia. Que fa reaccions? Doncs sí, reaccions. Les més freqüents són les lleus, les de nivell irritació a la pell, inflamació. Aquestes són les més freqüents, però també pot passar això, una mica de malestar, fins i tot la rinorrea, però que no transmet la malaltia és més
0: capident. És una d'aquelles coses que bueno, no sé que s'han explicat, potser a vegades, o malament, que és a dir, et posen la malaltia dintre del teu cos. I els meus drogues, que clar, és que me l'han posat dintre
1: però
0: el meu cos.
1: Però això és l'origen de la primera vacuna que es va fer. Es feia en part de la infecció. S'agafa una part del microbi que t'havia provocat la malaltia i amb això es va fer la primera vacuna. D'això estem parlant de que han passat 400 anys. Per sort hem millorat.
0: Molt bé, contestant les dues preguntes de la Núria, la Olga diu: en la campanya de vacunació de la grip i la Covid ens podrem vacunar amb el nen de 5 anys als pares o s'haurà de demanar hora pels 3 o es podrà fer en el col·legi?
1: Tens diverses opcions. Sí. A l'escola anirà a vacunar i els pares que vagin amb els nens i es vulguin vacunar, els hi podrem posar la vacuna de la grip. La del Covid, no. Si són usuaris que per factors de risc els hi toca la del Covid, a l'escola no en tindrem.
0: L'escola és grip només.
1: És grip i prou, sí. Per adults, pels nens, per qui l'acompanyi la criatura que se la vulgui posar, els hi podrem posar. Ara bé, si els pares venen a la consulta d'infermeria, de pediatria, amb el nen, l'acompanyen, i per factors de risc els hi toca la vacuna del Covid i la volen, nosaltres els hi podem posar. Per què? Perquè obrim vials cada dia des de la consulta d'adults. I jo què faig? Surto, me vaig a buscar la Mònica, ella les té allà preparades, m'emporto una i llavors li administro en aquest usuari. I surten tots vacunats. De la consulta sortiran vacunats, tant si van a adults com si van a pediatria.
0: Molt bé. Per tant, diferenciar entre si es posen, no? Si van amb el nen a posar la vacuna a l'escola, que en tot cas seria només grip, o si venen al CAP, que seria llavors ja la possibilitat de fer les dues coses allà mateix.
2: I també hi ha l'opció d'anar a l'esplai.
0: Però l'esplai seria... És grip i Covid també allà,
2: sí, eh? Sí, les dues vacunes.
0: Però no, el nen també la pots usar allà.
2: Bueno,
0: allà només
1: sí,
0: és...
1: Mira, els nens a partir de 12 anys, sí. Menors de 12 anys, no.
0: Molt bé, ja que, vaja, que parlem ara d'aquest assumpte, sortiu a fora del CAP. És una cosa que va venir una miqueta pel Covid, però que agafeu les maletes amb vacunes i us desplaceu. Hem anomenat ara l'esplai... les escoles, hi ha algun altre lloc on aneu a posar vacunes?
2: Bueno, anem als domicilis, l'equip que tenim de DOM va als domicilis a posar les vacunes, després també anem a institucions amb el RUSC
1: i a les residències.
2: Les residències.
0: Les de domicili, entenc que deu haver-hi a darrere un requeriment mèdic, no? Vull dir que no tothom pot demanar que vingueu, que aneu a casa seva a posar-hi la vacuna, o com funciona això?
2: No, com funciona. Hi ha un equip en el CAP de Tordera que es dedica només a fer pacients domiciliaris, o sigui, pacients que són molt fràgils i no es poden desplaçar al CAP. Llavors, elles tenen una uva, diguéssim, amb aquests tipus de pacient i s'encarreguen de tot. S'encarreguen de portar la cronicitat, de fer les cures, del síndrome, tot el que requereixi aquest pacient. Llavors, aquests pacients, evidentment, se li va vacunar a casa.
0: Clar, hi ha el circuit, diguéssim, d'atenció, sí. No? Que se li fan a aquesta persona, també hi ha entre...
1: Se li ha de posar l'etiqueta, eh? Se li ha de posar l'etiqueta de pacient a domicili. No tothom. I, ai, mira, jo és que avui em trobo malament que em vinguin a posar la vacuna a casa. No, això no funciona així. Són pacients, com diu la Mònica, fràgils, que no tenen possibilitats de sortir al carrer, que és més perillós que surtin al carrer que no que es quedin a casa. Amb aquests són els que tenim l'equip d'Addom i per això ells assumeixen cuidadors i pacients les vacunes.
0: L'equip d'Addom... atenció domiciliària.
2: Exacte.
0: Va, sí, no, ho dic per també situar a la nostra audiència amb aquest vocabulari que utilitzeu, entenc que habitualment. No sé si per tal de poder anar en els col·legis s'ha de demanar hora, si per anar a l'esplai s'ha de demanar hora, aquestes sortides que feu, com s'organitzen?
1: A l'esplai han de demanar hora. Ja estan les agendes obertes tot l'estiu. Jo diria que des del mes de juliol tenim l'agenda oberta.
0: Agenda oberta, que vol dir que poden anar a l'esplai i demanar hora o han de venir al CAP?
1: Han de venir al CAP. O per telèfon. Sí, perquè per internet, tot i que ells vulguin, només podran accedir al seu metge o la seva infermera. És una agenda especial, perquè a més ens la controlen des de Girona. No és que l'obrim nosaltres quan volem. L'obren de Girona, ells donen el permís, llavors registren allà tothom. I per les escoles i els d'infants no han de demanar hora. El dia que anem a les escoles, que ja han rebut tots, en principi tots hauran rebut la informació via mail o de les aplicacions que tinguin de l'escola, aquell dia s'esperen, a partir de les 4 de la tarda nosaltres estarem allà, qui arribi abans pot venir abans, i si no, a partir de 4:45 tothom es podrà anar vacunant, hauran de fer cua, els apuntarem al moment i sortiran vacunats.
0: Suposo que posar les vacunes a dins de l'escola, en alguna sala o algun espai que us han preparat.
2: Exacte.
1: L'escola sí. Ens ha cedit un espai. De fet, això ho vam demanar el mes de juny-juliol, vam parlar amb les escoles si ens tornaven a deixar l'espai com l'any anterior. Ens van dir que sí. Això ho fem fora de l'horari escolar, llavors hem de donar les gràcies a les escoles per la col·laboració i a les llars. Clar. Perquè vol dir que algú de l'escola, del centre educatiu, es quedarà fora del seu horari escolar per deixar-nos fer aquesta activitat. Que no és com és la campanya de vacunació escolar, de vacunes dels nens de 6è.
0: És diferent, anem... això, eh? També sí, cal
1: sí.
0: dir-ho.
1: Sí, per això dic, hem de donar-los les gràcies a les escoles, a les llars, per ajudar-nos i col·laborar amb això, perquè ells hi creuen igual que nosaltres. I fora de l'horari escolar ningú té ganes de quedar-se. I algú del centre educatiu es quedarà segur per nosaltres.
0: Molt bé. Tenim escoles, tenim el lloc, l'esplai de la gent gran i, evidentment, també el CAP, és el lloc també, suposo, referent per posar la vacuna.
2: I tant que sí. A veure, la idea és facilitar la vacunació a tot aquell que la necessiti
1: i la vulgui,
2: evidentment. O sigui que en tot moment es facilitarà, vingui al CAP, vingui a l'esplai, si en aquell moment doncs, ve amb la dona, no havia agafat hora, també li posarem. I els que vinguin al col·legi i els pares també.
0: Això de les escoles, no sé si fa molt de temps que ho feu i que ho feu així, vol dir que funciona, no?
2: Això és des de l'any passat.
0: Ah, o sigui, és el segon any només, eh? I l'experiència entenc que va ser bona l'any passat i aquest any...
1: Vam tenir una molt bona cobertura infantil, de vacunació infantil, vam augmentar moltíssim els números i per això aquest any es repeteix. És una idea que no és nostra, jo sempre ho dic, la vam copiar, ens ho van dir en una reunió, que Lleida es feia, que no, i nosaltres vam dir, provem-ho. Ho vam explicar a direcció, l'equip directiu va dir, ho hem de provar, si ens funciona repetirem, doncs si no, no. I l'any passat ho vam provar, va ser prou efectiu, i aquest any més. I creiem que aquest any serà encara més efectiu que l'any anterior.
0: Pel Covid explicaven, no, que els nens, que els joves, solen ser un factor també important a nivell de vacunació, perquè la transmissió de les malalties, en aquest cas del Covid, entenc que també de la grip i dels refredats, dintre de la família és important, no, tenir-los vacunats en els nens.
1: El vector que transmet la malaltia sempre és el nen. De fet, gairebé qualsevol malaltia, igual que quan comencen els constipats, comencen amb els nens i aproximadament als 15 dies comencem amb els adults. Això funciona així. Això què vol dir? Que ja hem començat a fer ple de constipats amb els nens ara que han començat l'escola, la setmana que ve o l'altra començarem amb els pares.
0: Molt bé, amb l'Olga, de fet, hem completat ja totes les preguntes que havíem rebut. Recordem que encara teniu 3 minuts per trucar-nos al 93-764-2893, 93-764-2893, perquè també pregunteu en directe a les referents de vacunació. 2 minuts, en diuen, des del control de so, perquè puguin respondre aquestes preguntes de vacunació. Havíem quedat al començament que recordaríem els horaris, els dies de referència perquè la gent que estigui a casa i que tingui la possibilitat, doncs, tot i que m'ha explicat que poseu totes les facilitats,
2: sí, sí,
0: jo entenc
2: sí,
0: que possibles, no? Però potser valdria la pena recordar, sí. No sé si ho teniu a mà,
2: sí,
0: les escoles, que potser deuen tenir uns dies determinats i unes dues determinades.
2: La Txell mira allò de les escoles i jo s'explico. A l'esplai començarem a vacunar el dia 19, però el dia 19 serà per pacients de més de 80 anys o pacients fràgils, diguéssim. L'horari serà de 9:30 a 1 i a la tarda de 3 a 7. Estarem des del 19 d'octubre fins al 23 de novembre tots els dilluns, vale? I a partir del 23 de novembre la vacunació continuarà però en el CAP. I després a les escoles,
1: aquí vaig jo que estic buscant la xuleta, a l'escola Ignasi Iglesias el 8 d'octubre.
0: A quina hora?
1: A partir de les 4 de la tarda nosaltres estarem allà. A l'escola Serra de Miralles el 15 d'octubre. I el mateix 15 d'octubre també estarem a l'escola La Roureda. Serem dos equips, un en el que va la Mònica i un altre que vaig jo, amb una altra infermera cada una. Després, al Badruna, llar d'infants, escola, primària, tot ho farem a l'escola infantil, a Can Comaleres, serà el 13 d'octubre. Després, la llar d'infants al Niu, el 9 d'octubre. A l'escola Brianxa, el 13 d'octubre. I, per últim, les Falgueres, l'escola de les Falgueres i la Falguereta de Fogars, ho farem el 16 d'octubre.
0: Molt bé, doncs hem repassat aquestes cites per vacunar, hem esgotat el nostre temps. Per acabar, no sé si alguna recomanació, algun missatge per la gent que ens estigui escoltant. Havíem de parlar de vacunació en general, però hem parlat només de grip, sí, i de Covid. Ja quedarem un altre dia per parlar d'altres vacunes.
2: D'acord, cap problema.
1: Que la gent es vacuni, que demanin cita i es vacunin.
0: Molt bé, doncs Meritxell, Mònica, referents de vacunació del Cap de Tordera, gràcies per venir i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la P7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 150 4, que està tallada també en tots dos sentits de la marxa a Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
5: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
4: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovar avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
3: Notícies en xarxa.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ja hi som ni més ni menys que divendres. I això vol dir que l'ara i aquí avui tanquem la setmana amb les piles carregades, els temes sobre la taula i el magazín a punt d'esclatar, ni més ni menys. Avui tenim de tot per tothom. Tertúlia local, perquè tornaré a tenir coses per explicar, coses per comentar i algunes segurament per discutir. Ens posarem les sabates i sortirem a caminar per Tordera, pels carrers. Les places i els racons del nostre poble també tenen històries. Obrirem la bruixa de les tradicions per recuperar costums, festes, històries, aquelles petites coses que formen part de qui som. I arriben els polifacètics amb el món del teatre amateur, perquè darrere d'un escenari hi ha molt més que dos. Hi ha hores de assaig, nervis, il·lusions i moltes històries. I també tindrem els nostres companys de l'Agència Catalana del Consum, perquè consumir també és decidir, comparar, preguntar i saber quins drets tenim. I encara es queda la tertúlia que es porta el nostre contertulià, perquè ja us ho dic ara, avui no tenim programa, avui tenim marató. Així que poseu-vos còmodes perquè comencem aquest divendres, comencem novament aquest ara i aquí. Som-hi!

0: I bé, en 9 minuts, pràcticament 10 que han saltat, ens anem a fer aquest repàs de temperatures el que ens dona de si la nostra viola de Tordera. I mentre fem la nostra connexió, què us sembla si parlem una mica del temps? Perquè és d'això que parlarem. Sí, sí, és del temps, aquest tema que sembla que no dona gaire per gaire, però que si hi posem una mica ens acompanya cada dia, ens ha deixat un munt de curiositats. Perquè us heu preguntat mai per què després d'una pluja intensa arriba aquella olor ai, tan característica de la terra mullada. La Montse de Diu, que la tenim aquí. Bon dia, Montse.
1: Hola, molt
0: benvinguda.
1: Bon dia a tothom.
0: I Jordi de Diu, aquesta és aquí,
2: hola, bon
0: benvingut.
2: Dia.
0: Us recorda aquests moments, com he dit això, olor sí. de la terra, com ha acabat de ploure.
1: El
0: és
1: bosc,
0: fantàstic, eh?
1: El bosc, vas, si vas a caminar i ha plogut, fa una olor d'herbes...
0: De sal, una cosa sana.
2: A mi em dona una tranquil·litat, una sí, calma, sí, una...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí,
2: és una, et dona una qüestió espiritual gairebé aquesta
0: molt
2: olor
0: bé. I bé, després aquesta olor per parlar de terra mullada o perquè diem que una tempesta fa por que encara que no hi caigui ni una gota i una altra sabíeu que els llamps poden escalfar l'aire que travessem a temperatures molt superiors a les de la superfície del sol? En aquest escalfament sobtat, el que provoca l'expansió de l'aire i després el tro. I parlant de dites, tenim tot un patrimoni popular relacionat amb el temps, núvols, vents, boira, pluja. Els nostres avis miraven el cel observant els animals, el vent i les plantes, i amb tot això intentaven o s'inventaven saber què vindria després. Avui tenim satèl·lits, radars i models meteorològics, però hi ha una cosa que no ha canviat. A Catalunya continuem mirant el cel abans de sortir de casa. Així que mentre connectem amb els nostres companys que ens explicaran les temperatures d'ahir i les que ens han posat avui, mirem cap amunt perquè el cel de vegades té molt més que explicar-nos del que sembla. I vosaltres, sou d'aquells que mireu el mòbil abans de sortir de casa o dels que obriu la finestra, mireu el cel i dieu avui plourà, a veure si l'encertem més perquè aquests meteoròlegs...
1: Jo més que res per la temperatura, no? Sí que quan m'aixeco i vaig a la cuina a preparar-me el meu talladet, obro la porta de la cuina, miro fora i a veure quina temperatura fa. Això sí que ho faig. Ara, si plourà o no plourà, no me'n recordo.
0: I el mòbil, el mires l'estat de la temperatura?
1: De vegades, quan anuncien mal temps, sí que el miro.
2: Jo sí, sempre ho miro, encertar o no ho encerto mai, i ho mirava molt més, ara que no vaig amb moto, ja no ho miro, però quan anava amb moto mirava si plouria per no agafar la moto.
1: Clar.
2: Ara ja és un problema que m'he tret de sobre, aquest.
0: Conxita, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
0: A veure, tu també mires quan t'aixeques, a veure, obrir la finestra, mirar el mòbil...
3: Coses. Primer de tot obro la finestra per veure... Primer si aclarirà aviat, perquè jo m'aixeco que encara és fosc.
0: No, i tant. Tu que ets valenta, és valenta.
3: I després si fa fred o no fa fred, perquè com que surto a caminar de seguida... Segons el dia, doncs faig això. Sí. Però també a vegades miro el mòbil per veure si ha de ploure, perquè llavors fas una cosa o una altra.
0: Bé, nosaltres sí que ara sí que entrem en directe a saludar els nostres companys que ens informen de les temperatures i tenim a la Paquita Albertí del carrer Sant Jordi a punt. Bon dia, Paquita.
4: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va anar la temperatura d'ahir?
4: Doncs va fer, o sigui, ahir 27 graus.
0: Bé, anem baixant.
4: Sí, i aquest dematí 15 graus, en dues dècimes. Mhm. Uh-huh. Ara, en aquests moments, estem a 22 graus.
0: Oh, que bé. Doncs
4: un
0: jo...
4: 56% d'humitat.
0: He vingut corrents i jo em va calorar,
4: no,
0: eh?
4: De moment estem molt bé, ara, eh?
0: Sí, 56%.
4: I marca núvols i sol.
0: Molt bé, doncs núvols i sol, el dibuixet quedarà per fer, fins que no diguis que plourà. Què diu
4: mira,
0: el Rosendo?
4: Mira, una cosa.
0: Digue'm.
4: El dia 1 de setembre...
0: Sí?
4: Va ser que la nit a la matinada va fer un temporal de vent, de llamps i vent i trencar molts arbres.
0: Sí.
4: Doncs això va passar l'any passat pel dia 1 de setembre.
0: De setembre o d'octubre?
4: No,
0: de setembre. Va, doncs molt bé. Deixem aquest apunt a l'aire. Què diu en Rosendo? Que anem anant bé amb aquesta temperatura? Està content? Va a la platja?
4: Bueno, en Rosendo, mira, de moment va seguint color de cada dia. Pues una mica de color i una mica de... De fred.
0: A veure, els dos companys se'n van a la platja ara encara o no? A veure.
4: No, ja no hi van ara,
0: ah,
4: ja.
0: Perquè, escolta,
4: no. I una altra cosa, tenim un altre Rosendo.
0: Ah, sí? Què dius ara?
4: Però aquest viu a l'Aràbia Saudita.
0: A l'Aràbia, sí, però viuen allà, és a dir, t'enviarà la informació per WhatsApp o per un mitjà d'aquests?
4: Bueno, m'ho ensenyen, o sigui, cada dia m'ho ensenyen per el d'això, el telèfon, ai, per el mòbil.
0: Per la videotrucada. Molt bé, quina temperatura tenen? Te la van comentar ara ja o no?
4: Bueno, ara no hi és, perquè dona la casualitat que són per aquí.
0: Ah, va, molt bé. Doncs així ens assabentarem en aquest indret, doncs, que sembla ser que sempre han de tenir molta calor. Hem vist que alguns dies doncs, també caia pluja.
4: Bueno, allà, més o menys, la temperatura que tenen al migdia, 41 graus.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, Paquita, doncs benvinguda a aquest altre Rosendo, salutacions dels dos companys, i bé, digue'ls que poden aparcar molt bé ara, perquè el que és el pàrquing de davant de la Palomera està realment, doncs, per poder-hi aparcar tranquil·lament. Vinga, moltes gràcies, Paquita. Fins a la
4: vinga,
0: primera.
4: Vinga, un bon dia per tots.
0: Bon cap de setmana.
4: Un cap de setmana.
0: Adéu, bon dia. Ara m'ha saludat Marc Reixac, en Joan González, Joan

0: Uns tres dècimes.
1: Molt bé.
0: I el màxim de vent d'ahir, com el dia anterior, de 25,7 km hora.
1: Molt bé. Joan, em posaré en contacte amb tu tan punt acabi el magazín, perquè tinc que fer un comentari sobre la temàtica de la meteorologia, d'acord?
0: D'acord.
1: Vinga, doncs ens retrobem. Adéu. Bon cap de setmana. Adéu.
0: Igualment, bon dia
1: d'aquest
0: cap de setmana.
1: Molt bé. Exactament. Gràcies. Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: 11:17. Notícies que no surten a la primera plana. Doncs bé, i ara obrim una finestra aquelles notícies que potser no han ocupat la primera pàgina dels diaris, però que tenen una història al darrere, una curiositat, o simplement ens fan dir «Ostres, això no ho sabia». En explicarem unes quantes de Catalunya, d'Espanya, del món i algunes petites píndoles de cultura i de curiositat. A Catalunya. Catalunya obrirà un centre d'estudis catalans a Montreal. El govern impulsa el primer centre d'estudis catalans fora d'Europa, el Quebec, una iniciativa per difondre llengua i cultura catalanes internacionalment. Nou cas i protector facial per als castellers més petits. La coordinadora de colles castelleres ha presentat un nou cas casteller i el primer protector facial específic per la canalla. La tradició també evoluciona, castell sí, però amb més protecció. Cambrils estrena parc de bicicletes amb una gran competició de trial. Aquest cap de setmana el nou parc de bicis acollirà les finals de la Copa d'Espanya i la Copa Catalana de Trial amb prop de 200 esportistes. I bé, aquest cap de setmana passeu per Cambrils, realment on anirem maquíssim. Mireu bé perquè veurem de fer moltes bicicletes fent coses que nosaltres no faríem ni en quatre rodes. La Mercè omple Barcelona de cultura popular i ho fa amb castells, música i activitats culturals. Fem un repàs d'algunes notícies d'Espanya. Benidorm serà seu del Mundial de Ciclocross del 2031. La UCI ha escollit Benidorm per acollir els campionats del món de Ciclocross el 2031. El Parlament Andalús exhibirà el trofeu del Mundial. El trofeu del Mundial de Futbol es podrà veure al Parlament d'Andalusia del 27 al 29 de setembre dins d'una mostra immersiva. Un testimoni retorna la vista. Una voluntària de la Fundació Helena Barraquer explica la seva experiència en missions oftalmològiques on equips sanitaris operen catarates i recuperen la visió de persones en països amb pocs recursos. Una curiositat que arriba des de La Palma. El fotoperiodista Xavier Hurtado ha presentat una denúncia per tres presumptes delictes arran de l'agressió que afirma haver patit durant una manifestació contra la turistificació a La Palma. I ens anem amb unes quantes del món, una cinera de Trump i Xi Jinping a Washington. Doncs bé, Donald Trump i el que és el president xinès a la seva primera visita de l'estat a Washington des del 2015. Brussel·les ha parlat d'una possible amenaça russa. La Comissió Europea ha confirmat que coneix informacions sobre una possible amenaça contra Espanya, França i Itàlia en un context d'alerta per atacs híbrids i vulneracions de l'espai aeri europeu. La informació inicia prova de publicacions periodístiques i Brussel·les no ha concretat públicament els detalls. Una estudiant espanyola assassinada a Mèxic. La Facultat de Formació de Professorat de la Universitat Valenciana ha fet públic avui el seu condon i condemna per l'assassinat d'aquesta estudiant espanyola a Mèxic. La tecnologia també entra entre els museus. A Barcelona, una exposició a Casa Batlló utilitza escaneig de 3D i intel·ligència artificial generativa per analitzar obres i imatges de Gaudí, Miró i Gomis i revelar aspectes que no són visibles a simple vista. Realment interessant. Algunes curiositats, hem de dir que en aquest cas la banda gal·lesa actuarà al Sant Jordi 23 de gener en Pendulum. I parlem del grup de Bullet for My Valentine que torna a Barcelona. Per als amants del rock ja podeu anar marcant una data al calendari, un Sant Jordi a la tardor, a la Setmana del Llibre Català convertint Barcelona en una llibreria a l'aire lliure, 98 casetes i 222 editorials i més de 350 activitats. I una família que porta el comerç de barri des de 1895. Els pregoners de la Mercè han estat enguany Toni i Txell Faleres, vinculats al celler de Gèlida, un negoci familiar de Sants que funciona des de 1895, que ha arribat a la

quarta i cinquena generació. Doncs bé, amb això nosaltres es posem directament ja en la pregunta participativa i també amb els informatius de lo que és la tertúlia amb titular de Tordera.

Doncs bé, anem directament amb el tema que nosaltres marquem des dels informatius a la tertúlia, parlem de Tordera. I bé, hem de dir que la notícia que marca aquest inici és que ni més ni menys doncs, es parla de lo que costarà fer l'arranjament realment doncs, important de lo que és l'aigua de Boca, que sigui realment doncs, sana i estigui ben cuidada. Hem de dir que el PFAS és un grup que, en aquest cas, de substàncies químiques artificials molt resistents que s'han utilitzat durant dècades en productes com alguns teixits, envasos, escumes contra incendis i materials antiadherents. Com que triguen molt a degradar-se, sovint se'ls anomena químics eterns. Doncs anem en uns moments a la pregunta ben especificada.

0: Doncs bé, l'opinió que nosaltres volem que ens doneu és sobre aquestes notícies locals. Tordera invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra les EPFAS, que he explicat doncs, exactament el que és, perquè amb les sigles doncs, m'ha agradat explicar en què consisteix. L'Ajuntament continua exigint a l'ACA que determini l'origen de la contaminació. Ara les empreses subministradores hauran de fabricar els filtres i instal·lar a l'estilació i estació depuradora a Mas Mora i Sant Daniel. Doncs bé, què en penseu d'això, Conxita?
1: Crec que no s'hauria hagut d'arribar
0: en
1: aquest punt, no? Jo crec que l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la que té la competència en tota la xarxa de la Tordera, és la que autoritza els abocaments i, per tant, hauria hagut de tenir més cura a l'hora d'autoritzar aquests abocaments. De moment no es coneix l'empresa o empreses que han efectuat aquests vertits, però en tot cas sí que s'ha d'arribar a conèixer i que, per tant, s'ha de demanar responsabilitats. Al marge d'això, doncs és evident que si l'aigua no té les condicions per ser consumida, s'han de posar les mesures i el cost és una valoració. Sembla ser que es van examinar tres possibles solucions per arribar a que l'aigua estigués bé i que la que tècnicament recomanen és la que s'ha adoptat, que això representa un milió i mig de despesa, una despesa extraordinària, a priori, perquè no es comptava amb ella, i que ha obligat evidentment doncs, a fer modificacions de crèdit de cara que, inclús recordo, me sembla recordar que van comentar que una partida de 700 mil i pico que venia de la Diputació de Barcelona i que a priori estava destinada a quelcom tan important per al municipi com és començar a modificar la xarxa d'aigües, s'haurà d'aplicar en aquests moments puntualment amb això, conjuntament amb altre finançament per poder atendre aquesta prioritat que és la de que l'aigua estigui en condicions, però sense oblidar que tenim una xarxa d'aigua obsoleta i que s'ha d'anar canviant i s'han d'anar modificant, de fet, inclús a sectors, avui per exemple el sector de Marrós no tenen aigua perquè porten una temporada aquàlia canviant unes canonades que específicament se suposava que eren d'una determinada qualitat però que han anat descobrint que no eren de la qualitat que es mereixien. Per tant, quina opinió en tenim? Jo crec que s'ha d'invertir, s'ha de fer bé.
0: No hi ha cap més remei, ara ja coincideix, clar.
1: I clar, vull dir, llavors, el que sí que s'ha de mirar, a més de la inversió, doncs intentar trobar els responsables de lo que ha passat.
2: Jo crec que aquí s'han fet moltes coses malament. Qualia porta anys cobrant-se coses que no ha fet, o sigui, i això deu estar al seu marge de benefici, perquè no se'ls ha gastat aquests calés. O sigui, per tant, aquesta despesa molt responsable ha de ser Aqualia, que és el que ens cobra el rebut de l'aigua, i la potabilització que ens està cobrant no la feia. O sigui, i per tant, hauríem d'analitzar el seu compte de beneficis de Qualia per exigir-li aquesta participació amb aquest 1.600.000 euros que costarà aquesta despesa, que no l'hem de pagar als ciutadans perquè ja l'hem pagat en el rebut durant anys.
0: Però sí, ara es tornarà a treballar de tornar-nos a cobrar, segurament.
2: I ens continua cobrant l'aigua i ens continua cobrant un servei que no dona. O sigui, això s'ha d'analitzar. Això s'ha d'analitzar molt bé. I l'Ajuntament, pues sí, segurament és responsable subsidiari d'aquest tema, perquè no sé si és el que li ha donat la concessió o no. I una altra solució seria, pues si Aqualia no vol participar en això, treure-li la concessió i donar-li a un altre o fer un concurs, aviam qui es fa responsable d'aquesta despesa per subministrar l'aigua de Tordera.
0: Sí, però mentrestant s'està...
2: Mentrestant, sí, les coses aquestes poden ser lentes, però és una idea perquè algú ha de ser responsable d'això i ara sembla que no hi ha responsables.
1: Uh-huh. A veure, quan hi ha una concessió administrativa es fa amb unes determinades condicions.
0: És el que tenen ara, perdona.
1: Hi ha un plec de clàusules que fa que es faci una cosa o una altra. Jo sincerament, en aquests moments no podria dir si ens han estat cobrant per coses que no han fet o no, perquè ho desconec. Per tant, no,
2: bueno, l'aigua no era bona, això està clar.
1: No puc entrar en això. Però el que és evident és que tu el que no pots fer és ara trec un contracte.
2: No, no, és clar que no. Clar, sí, això és molt expeditiu.
1: Hi ha unes condicions, però, evidentment, la fiscalització per part de l'Ajuntament hi ha de ser-hi, i si es troba que hi ha quelcom amb el que no estan complint, doncs, evidentment, s'ha de demanar responsabilitats i s'ha d'exigir que compleixin. Però ara el fet és que tenim un problema sobre la taula i que s'ha de buscar una solució el més ràpida possible.
3: Perquè... si em permeteu, efectivament, ara tenim un problema sobre la taula. Em sembla molt bé que s'hagi ja trobat la solució, que és posar aquests filtres que ens costaran 1,5 milions d'euros, i s'ha de fer, vull dir, és una cosa que s'ha de fer, i està bé que al final de tot el problema que va tenir el poble, que no va poder consumir durant un temps l'aigua de l'aixeta, doncs ara puguem trobar la solució per més endavant trobar, o sigui, tenir-ho ja tot amb arreglat, no?
0: Van tenir un cost afegit, anar a buscar l'aigua, com dius.
3: A mi el que em preocupa és que amb tot el tema de que ara estarem posant els filtres, tot això obrirà, doncs, generarà, doncs, que en el poble hi hagi els comentaris normals de la gent. A mi el que em preocupa és que no es deixem de banda el per què ha passat aquesta... Perquè quin problema té aquesta... De què ha vingut? Ha vingut de contaminació industrial, que podria ser una possibilitat, que no hi ha suficients depuradores, etc, etc. Això no ho hauríem de deixar perdre de vista, perquè en aquí sí que després podem reclamar responsabilitats, i el cost que d'alguna manera l'haurem de pagar, encara que la Conxa i jo i el ple no el vaig poder escoltar, i també em quedava la pregunta de dir, bueno, i d'on traurem aquests diners per pagar aquest 1,5 milions d'euros? Ara la Conxa ho ha aclarit dient que hi ha una partida de la Diputació, de que podem fer modificacions de crèdit, etc. Però al cap i la fi, una part segur que tots els ciutadans l'haurem de pagar. Ja, i això em preocupa que no es puguin depurar després responsabilitats, perquè hi hagi hagut algun responsable que hagi generat aquest...
0: A veure, aquí diuen que poden ser de productes deguts a teixits, envasos i espumes.
3: Sí.
0: Vull dir, ja poden anar...
3: Sí, és molt possible...
1: Jo entenc que, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ja té que estar investigant.
3: Clar.
1: A veure, a més, on s'ha produït.
3: En tota la zona, en tot el circuit que hi ha de la Tordera, hi ha molta empresa industrial que pot també contaminar, no? Recordo quan treballàvem a la Tibor, que els van obligar a fer una depuradora perquè hi havia una contaminació impressionant, que anava tot al riu, i això, és clar, tot això sí que em preocupa.
1: L'altre dia fèiem un comentari que jo havia llegit una notícia de que s'estava plantejant donar personalitat jurídica als rius.
2: Sí.
0: Oh, Déu-n'hi-do, no?
3: Sí.
1: I vaig sentir curiositat i vaig investigar una mica, i és cert que, per exemple, em sembla que és a València, l'Albúfera, ja té personalitat jurídica.
2: Sí.
1: I que, de fet, és un sistema per intentar que pugui demanar-se més responsabilitats respecte a tot
3: més
1: el que es fa.
3: Més responsabilitats, i llavors també hi haurà més subvencions, si estarà més de sobre.
1: Exacte.
3: Serà una
1: es va posar així sobre la taula, i tu ho llegies i deies, a veure, personalitat jurídica als rius. Però, clar, ho analitzes i dius, bueno, de fet, una mercantil també té responsabilitat.
0: Sí, a veure, quina informació hauria de rebre la ciutadania durant tot aquest procés? Perquè una cosa és instal·lar els filtres, i una altra és que els veïns tinguin clar què està passant, quins resultats donen les analítiques i quan podem tornar a estar tranquils. Aquesta informació hauria de ser durant tot el procés?
3: De fet, des de l'any 2023 sabem que l'aigua del poble no està fina. No, fins ara, fins al 26, no va arribar el dictamen de que estava l'aigua que no era potable, però des del 2023 que hi ha sospites o hi ha informes que diuen que cuidado amb l'aigua de Tordera, no? Vull dir, la gent el que ha d'estar és suficientment informada, que hi ha molts mecanismes per informar. Tenim l'alcaldessa que cada divendres o cada 15 dies de divendres ve, informa i expliquen a la gent. La gent que vol estar informada pot estar informada, i el que ha de tenir molt clar és que tenim l'aigua potable. Això és el que ha de tenir molt clar i ha d'estar-ne segur. No de dir, bueno, ara com que posarem molts filtres, a lo millor... No.
0: Però
3: sé
0: mentrestant,
3: què...
0: ara com estem? L'aigua com està?
3: Ara l'aigua és potable.
0: Sí, diuen que és potable, però estem veient que encara, per estar realment segurs del que bevem, doncs han de fer tota aquesta despesa.
3: El que passa que per no tornar a passar el que va passar, de que va sortir que l'aigua de Tordera estava contaminada, doncs per això posarem aquests filtres i tot, per ja tenir la total seguretat, no sé si total, però de que l'aigua és potable. Jo trobo que és una bona mesura. A mi el que sempre me preocupa és el tema econòmic. El tema econòmic l'hem de tenir molt clar i hem de saber, una de les coses que ha d'aclarir també l'alcaldessa, és si això també ens costarà uns diners en els ciutadans.
0: Tu què penses? Que ens costarà que no?
3: Jo penso que sí.
2: Mira, si podem beure l'aigua, jo deixo de comprar botelles de...
3: Sí, bueno, però això va ser una solució. L'ideal és que no hagis de comprar botelles si no vols.
2: Ara, tota la vida estic gastant botella.
3: Bueno, però això ho has
0: de fer.
2: Aigua embotellada.
3: Bé, doncs... jo penso que el que ha de tenir clar la gent és que l'aigua és bona i saber el que ens costarà tota aquesta inversió.
0: Bueno, ja ens han dit el que ens costaria, passa que no ho han dit clarament si ens repercutirà a nosaltres.
3: En el ciutadà, el que haurà de portar el ciutadà.
2: A Barcelona...
3: Però ens trobem després amb la sorpresa d'una factura d'Aqualia o un rebut d'Aqualia que ens digui els pifes ara...
2: A Barcelona hem estat tota la vida, els de Barcelona, acostumats a comprar aigua embotellada. Sí. I jo l'època que he viscut a Madrid, vas a un restaurant a Madrid per beure, dius, no, aigua del grifo con hielo. I és gratis. I és gratis. A Madrid és gratis l'aigua, inclús a restaurants.
0: Hi ha molts
2: llocs, restaurants.
3: Bueno, perquè hi ha molts restaurants que tenen els seus morts.
2: No, perquè és la greixeta a Madrid és bona de veure.
0: Bé, al final parlem d'una inversió milionària, però darrere dels números hi ha una cosa molt senzilla, la tranquil·litat de poder obrir l'aixeta de casa i confiar amb l'aigua que ens surt. Fem una petita pausa, descansem una mica i ens anem cap al tema que ens ha proposat la nostra companya tertulena, la Conxita Rodríguez. Fes-nos només el titular, Conxita, i després que hem de desenvolupar una mica el tema.
1: Bé, de fet, curiosament amb tu la setmana, crec que, o aquesta setmana, a l'entrevista vam parlar del tema dels desnonaments, dels desaucis, i vam estar parlant d'aquest tema, de la problemàtica que comportava i tot això, i posteriorment hem tingut notícia per tots els mitjans de comunicació d'algun desnonament que s'ha situat simbòlic i de molts altres que s'estan produint. O sigui, és que de fet els desnonaments es produeixen dia a dia i crec que potser fora bo doncs donar la nostra opinió respecte a aquest tema perquè és tan ampli que és molt fàcil, fàcil simplificar.
3: Vinga,
1: i molt difícil posar les coses a sobre.
0: Direm la nostra. Petita pausa, tornem de seguida.
4: Ara i aquí.
5: Ràdio Tordera.
6: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
7: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
6: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
7: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs vinga, Conxita, anem ja endavant a dir el que opinem sobre aquest tema. I bé, que tenim moltíssimes coses a dir, però segurament que complicades totes de solucionar.
1: A veure, jo crec que el primer que hem de posar sobre la taula és que tenim un problema greu amb l'habitatge a aquest país, a tot arreu. I que, per tant, o sigui, el tema és veure què és el que s'ha fet i què és el que es pot i no es pot fer. S'han presentat al Parlament en diferents moments llei d'habitatge, llei de desnonaments, pròrrogues per tal, i quan arriba al Parlament ens trobem amb dues visions diferents de qual pot ser la solució a aquest tema. Una solució més d'esquerres i una solució més conservadora, amb el sentit de que no sempre estan d'acord amb les pròrrogues o amb tot el que s'està plantejant o amb els temes quan parlem de situacions d'emergència habitacional. Són aquestes dues possibles que ens trobem. Per què? Perquè jo crec que s'ha de saber separar el que és un fons buitre propietari d'un tot un edifici, o que compren un edifici amb l'objectiu de fer fora els llogaters per treure un rendiment econòmic.
0: Però si algú ha comprat el pis, què? Després entra en tot aquest...
1: Sí, com si ha comprat el pis? Si el pis és teu, no entres, vull dir, evidentment.
0: No, però si hi ha, això que diem els aquests empreses voltor, si compra tot un pis que hi ha llogaters, si n'hi ha un precisament que té el pis
1: de propietat, doncs no podrà entrar en aquest pis de propietat. O sigui, això està clar. Una altra cosa és que utilitzin coaccions i tal per fer fora
2: i perquè
1: que li comprin, això és diferent. Però sí que és cert que el que s'ha plantejat en aquest cas concret amb el tema de la Mari Carmen a Madrid, el que crida l'atenció és de que precisament a Madrid, jo recordo, i suposo que vosaltres us recordareu, que quan estava l'Anna Botella com a alcaldessa de Madrid va vendre a fons buitre habitatges que estaven destinats a temes socials i els va vendre. Per tant, això ja crea uns antecedents. Aquesta senyora, que sí que és veritat que portava 70 anys visquent allà i que era una persona que havia pagat religiosament el seu lloguer.
3: Era renta antiga, per això.
1: Era renta antiga, però bueno, estava pagant 500 euros al mes a una senyora que té una renta de 1.300. Vull dir que... tot i que fos una renta antiga, no havia deixat de pagar mai. Llavors, clar, el que sobta és de que aquest fons compri aquest edifici, que porta anys, o sigui, de fet, aquest era el quart desnonament perquè fins ara no s'havien fet efectius, perquè més havien anat inclús a Europa per demanar amparo per aquesta senyora i tal. La situació és aquesta, però, clar, tampoc hem de perdre de vista, perquè diuen, no, és que no s'hauria de desnonar qualsevol persona que tingui criatures, que tal. Cert, però estem en una situació en què entren en joc dos drets fonamentals, el dret de la propietat i el dret a un habitatge digne.
2: Sí, clar. Sí, però hi ha una cosa que se'n diuen lleis, i les lleis no hi ha tot dia que es posin d'acord, perquè s'han votat aquestes moratòries per fer, sempre ha sigut PP, Vox i Junts que ho han tombat.
1: Llavors, concepcions de dretes respecte a altra manera de veure l'habitatge i de veure... Però clar, també què defensen? Que ho podem defensar tots. És a dir, hi ha molts matrimonis, i jo conec que d'una manera d'invertir, d'estalviar, no d'invertir, d'estalviar, era anar comprant un habitatge, perquè així ho tindrien per als seus fills, però mentrestant el podien llogar, i s'han trobat, per exemple, que s'han trobat amb un llogater, amb un morro que se'l trepitjava, i que per poder-lo fer fora, per poder disposar de la seva propietat, han passat 3 anys. I després van amb un desnonament i, pobret, no,
2: bueno, perquè hi ha els dos, potser,
1: hi ha les dues visions. S'ha de saber...
2: Hi ha els dos tipus de desnonament. Hi ha el desnonament, com el cas aquest de la Mari Carmen, que això salta a la vista, que no... I hi ha el desnonament per la picaresca de la gent que no volen marxar o que se
1: o que
2: la saben
1: totes.
2: De
1: pagar. I clar, vull dir, si deixen de pagar, doncs és evident que si es produeix un desauci s'ha de buscar una alternativa habitacional, però el que tampoc es pot fer és carregar amb un propietari particular que se'n faci càrrec d'una alternativa que no li correspon a ell, sinó que ha de ser la societat la que respongui. Per tant, jo crec que és important separar les dues coses, sí. I perquè no és el mateix. De fet, aquest fons a Madrid, sembla ser que algú havia dit que comprava el pis per deixar aquesta dona, que en definitiva té 87 anys,
2: no van voler.
1: Hi havia hagut algú que m'ha dit que pagava ell o ella la diferència per... i es havien negat rotundament a qualsevol tipus de solució.
2: De 500 euros que pagava al mes, li posaven a 2.650
0: Mare
2: euros.
0: Meva, això era una...
2: Una dona que està cobrant 1.350 euros. A veure, això...
0: Diu que durant el primer trimestre del 2025 es van executar 4.005 desnonaments i aproximadament un 65% estaven relacionats amb impagaments de lloguer.
1: És possible.
2: Bueno, això és
1: l'altra part. I, de fet, a Catalunya som dels que es produeixen més desnonaments. Vull dir que... Però és el que estàvem dient. O sigui, és que una cosa és l'interès purament econòmic de determinats fons que xoca frontalment amb el dret a l'habitatge, i una altra cosa és aquesta situació que jo plantejava, que a Catalunya es produeix, vull dir, de la gent que en un moment donat, en lloc d'estalviar, els posaven els diners al banc, no els hi donaven res, i compraven, i a poc anaven pagant un pis, i després el lloguen, i sí, després es troben amb aquestes dificultats.
2: Jo penso que ja estem amb el tema de les lleis, no? Les lleis estan mal fetes, les lleis s'haurien de renovar, no hi ha maneres que ens entenguem, perquè hi ha l'oposició, una certa oposició que no li dona realíssima gana d'entrar en això, perquè la Mari Carmen aquesta, que ha sigut el detonant, sí, de, diguéssim, més mediàtic que hi ha hagut, però que això està passant contínuament. Contínuament estan comprant edificis els fons voltors. Això ja hi hauria d'haver-hi una normativa que digués, cuidado.
0: I una alternativa, com se'ls hi va, doncs, dir, escolta'm, te desonarem, que ja tinguin una alternativa.
2: Exactament. Quan el fons voltor o qui sigui vol comprar tot un edifici i hi ha gent que està vivint en aquell, aquí, ja hi hauria d'haver-hi una normativa això. Però per què el PP, Vox i Junts hi posen en contra? Per què? Perquè aquests fons voltors són els seus amiguets.
3: Aquí hi ha una cosa que jo després ho volia extrapolar amb un altre tema. Si tu deus 1.000 euros en un banc, tens un problema. Si en deus 10 milions, el problema el té el banc. El tema està en que aquesta pobra dona ha sigut molt fàcil desnonar-la. A Ceuta tenim 3.000 persones i no hi ha manera de saber què fer amb ells. És el problema aquest de... que té, bueno, també, de traspassar
2: també,
3: el problema de traspassar el problema
2: de, Jordi, aquí també hauríem d'aprofundir
3: d'acord,
2: és només per cas,
3: és només, és, dir, només és aquest apunt,
2: o sigui, es veu el que acabes de dir,
3: sí,
2: tu,
3: sí,
2: no sabem,
3: sí,
2: què,
3: sí,
2: fem d'ells, o sigui, sí que sabem el que fem d'ells,
3: sí, no,
2: el
3: passa
2: que no es posen d'acord,
3: aquí hi ha molta confusió. Però no, em vinc a referir que aquesta dona és dèbil, és una pobra dona, és una pobra dona, que li donguin el pis de la Ayuso.
2: L'àtic.
3: Que està buit ara en aquest moment, el pis de la Ayuso.
1: De fet, les manifestacions a Madrid es van concentrar davant l'àtic de la Ayuso.
3: Es diu això.
1: No, de tota manera...
3: Ho han de regular. Això del desnonament ho han de regular i s'ha d'estudiar cas per cas. Aquesta pobra dona, i a més no té sentit pujar-li a 2.000 euros, no té sentit. Sí, és un preu de mercat. Aquest preu de mercat s'ha d'ajustar, s'hi ha d'intervindre. No,
2: sí,
3: no,
2: bueno, però ho faran pis turístic i el pagaran.
3: Sí,
2: pagaran,
3: sí, pues no, pues no, pues no, pues no, pues, pues això ho han de regular. Això no es pot permetre en un país, que el salari mig és de 1.200 euros.
0: Uh-huh. Aquí tinc un tros de...
3: Mínim, i el mig tampoc...
1: I mínim perquè s'ha pujat considerablement en contra de PP, Vox i Junts
3: si treus el 1.000, el mínim, no el mínim, sinó el mig...
1: 500, com a molt.
3: Sí.
0: El govern espanyol diu que està plantejant això, recuperar mesures de protecció davant dels desnonaments mentre hi ha debat polític sobre com fer-ho. Quines mesures creus que haurien de formar part d'una resposta a llarg termini? Més habitatge públic, ajudes, regulació de lloguer, mediació? mediació... Jo suposo que mediació,
1: mediació existeix en aquests moments, clar. Vull dir, de fet, els tribunals, una de les reformes últimes que es van fer va ser que no pots anar a fer una demanda civil si prèviament no has seguit un procés de mediació. Per tant, mediació existeix. Jo crec que el que falta és una planificació a llarg termini de l'habitatge necessari i que es pugui construir a un preu mínimament assequible. Ara estem en una situació en què una parella jove no té accés a un habitatge.
2: Sí, però hi ha una moratòria, hi ha una moratòria.
0: Moratòria, que és una llei, per exemple?
2: Una moratòria és que si et volen desnonar han d'esperar, perquè hi ha una llei o una moratòria que s'acaba el 31 de desembre del 2026, que en aquí no els poden desnonar. O sigui, o en el cas de la Mari Carmen poden perquè té un 50% de discapacitat i la llei aquesta, la moratòria aquesta, diu que ha de tenir un 65% de discapacitat. O sigui que, a veure, aquí també intervé una mica la part emocional de les persones, no? De dir, bueno, aquesta persona té un 65% de discapacitat. La moratòria diu que ha de tenir un 50 i un 65. A veure, és el quart intent de desnonar-la, aquest?
0: Ja és el quart, Déu-n'hi-do,
2: no? És el quart intent de desnonar-la. I llavors, esclar, al final ho han fet, però jo quan he llegit de que aquesta moratòria diu que has de tenir un 65% de discapacitat i ell en té un 50%, dius, bueno, per favor,
0: veure, si val, no?
2: Hem d'anar amb el metro, amb el centímetre, a medir, a veure si ens passa 3 centímetres.
1: No, però de fet em sembla recordar que també arrel d'això s'estava produint un altre desnonament, si no m'equivoco, a Badalona, d'un matrimoni gran que tenien al seu domicili. El fill es va voler comprar un pis, el van avalar.
0: Sí.
1: El fill, les coses li van anar malament, va perdre la feina, es va separar, va perdre el pis, i ara el banc li està reclamant, evidentment, els que van afiançar el crèdit que se'ls va donar, que són els pares.
0: Amb la qual és...
1: amb la qual s'ha fet un desnonament i pare i fill estan al carrer. Clar, és una casuística tan complexa que és molt difícil.
2: Però també
1: per això,
2: hi hauria d'intervenir
1: manera...
2: una mica la part, diguéssim, humana, no? Perquè això ja ha desaparegut. La humanitat entre els humans, entre les persones, i això ja és una espècie en extinció, ja no existeix, i menys quan estem parlant de diners.
1: És que estem parlant d'un banc.
3: I és la cosa més inhumana del món.
1: És el banc,
0: és el gran negoci.
1: Vaig donar una fiança, no se m'ha... que si tu analitzessis com funciona, veuries que moltes vegades, o sigui, el banc et dona una quantia en funció d'una tassació. Si a tu te tassen la casa amb 200.000 euros, te'n donen 170. Però quan surt a subhasta la teva casa, si ha de sortir per el valor de tassació. Però si no hi ha ningú que pugui per aquest valor, el banc se la queda per un 60% del valor de tassació. Amb la qual cosa ja aquella família ja està enfonsada. Ja no se'n sortirà. Perquè, a més de que se li quedarà en la casa, continuarà amb una deuta.
2: Per això et dic que no entenc, amb segons quins casos, ja no posem... Deixem a panda la picaresca que puguin tenir els llogaters i tot això, que això ja és un altre tema, no? Però en aquests casos que estem comentant ara, com el cas de la Mari Carmen, que ha sigut molt mediàtic i per això en parlem, però que passa contínuament, això que dius que acabes d'explicar tu, Conxita, de lo que fa el banc i tot això, no entenc com els partits polítics que estan teòricament defensant els interessos de la gent ho tomben.
3: Perquè molts estan finançats per bancs.
0: També això podria ser,
3: Qui finança els partits polítics? Pues molts d'ells hi ha bancs a darrere.
1: Jo no crec que el tema sigui aquest, sinó que estem dins d'un sistema capitalista en què anar contra les bases del sistema doncs pot representar problemes de molts diferents tipus. Jo crec que aquí...
2: però teòricament en democràcia prima els interessos generals. no els interessos particulars que tu o que algun partit polític pugui tenir, no? Primer són les persones, i en aquest cas són les persones, i no és el que continuo però... sense entendre com hi ha partits polítics que no ho defensen, això. Per però... què? Perquè jo m'imagino que perquè o ells, o familiars seus, o amics seus, estan dintre d'aquests fons voltors, també tenen.
3: Però la Conxita acaba de dir que estem en un sistema capitalista, evidentment estem en un sistema capitalista, però això encara pot empitjorar, perquè, per exemple, als Estats Units, que és més capitalista que nosaltres, si t'entra un individu a casa teva, allà, el pots matar perquè prevaleix la reserva de la propietat privada sobre la vida. O sigui, aquí encara això no ho tenim així.
0: Però va, més que no copiem, perquè aquí es copia tot.
2: Espera, no donis idees, tu, ara.
0: Sí,
3: perquè aquí si entra un individu a casa teva, li fots un tret, el problema el tens tu. Sí. No, als Estats Units és a l'inrevés.
0: El comentari que es fa és com una persona per casa seva, que estem perdent realment. Diu, només un habitatge o també una part de la seva vida, sí, la seva estabilitat i també la seva dignitat.
2: Sí, la seva, no? Sobretot la seva dignitat, el sentir-te un fregall, perquè no ets res, no? Vull dir, tu com a persona no et tenen per res, perquè primer és el pis, primer és els cèntims que tu. Això és...
0: Això també són molts de casos diferents, eh? Suposo que està...
1: La casuística pot ser molt complexa. Sí, tots podem entendre que una persona que ha viscut 70 anys en un lloc és el seu habitatge. Però clar, jo també m'he trobat amb gent que iniciaves un desnonament i te deia, no, però és que ara no pago, però jo és que portava 20 anys visquent aquí. Dic, i això et dona el dret de propietat? Tampoc és així.
2: No.
1: Per tant, clar, la casuística pot ser molt dispersa i molt diversa, i te trobes amb situacions en què et diuen vale, però és que Ho que he plantejat abans, o sigui, s'ha de buscar una sortida habitacional per aquelles persones que realment tenen una necessitat.
2: El propietari però
1: això,
2: no.
1: Però això no s'ha de posar en mans del propietari.
2: No.
1: Ha de ser la societat com a tal la que doni aquesta sortida habitacional. Uh-huh. Ara, les normatives han anat canviant. Ara, quan tu vas amb un desahuci, el jutge, quan hi ha una vulnerabilitat, avisa els serveis socials del municipi de que s'està produint aquest desahuci per donar cabuda que això es pugui plantejar. Cap la possibilitat de que quan hi hagi un llançament, si hi ha criatures, es pugui retrasar perquè continuïn. Però clar, arriba un punt que el jutge ja pot anar fent amb la llei tot el que pot. Però arriba un moment...
2: que com aquesta, la Mari Carmen, el quart intent de desnonament, i a lo millor si aquest hagués anat bé i no l'haguessin desnonat, hi hagués hagut un cinquè intent i un sisè intent, però al final...
0: quedes fardia de lluitar, no? Vull dir, ara, dona si, mateix...
2: al final has de marxar.
3: I si aquesta dona, perquè l'han tret en camilla, està en un hospital, no sé què, si aquesta dona es mor, qui serà el responsable de tot això després?
2: Hi ha molts de gent que els han desnonat o s'han suïcidat o s'han mort.
3: No, si se suïcida la culpa és d'ella.
2: Molts,
3: Si es mor perquè li han fotut el gran disgust, això és una altra història. Això és una altra història.
0: Però també l'altra història també és de que com un grup de persones o d'una família volen ocupar una casa, és allò que és dir, si posen el peu a dintre la casa i hi ha criatures a dintre la casa i tenen roba, ja tenen el dret de quedar-se allà. No ho sé, això
3: és una barbaritat.
0: Això ha passat aquí
2: darrere. D'aquesta manera és una barbaritat.
3: Però és una barbaritat. Això és una barbaritat.
1: O però ja estem parlant d'una altra cosa que no té res a veure.
3: No té res
1: una cosa és el lloguer, una cosa són les ocupacions de desahuci i una altra cosa són les ocupacions.
2: Perquè he explicat d'aquesta manera.
1: I no, perquè han d'estar com a mínim 48 hores.
0: 48 hores en l'òrbita. Bé, un tema interessantíssim, coincide un tema que bé, n'hem parlat...
1: D'actualitat absoluta.
0: I que bé, nosaltres hem dit la nostra opinió, la nostra audiència els hem donat veu també perquè facin el seu debat a casa seva. Montserrat, gràcies per estar aquí.
2: Molt bona...
0: Jordi, gràcies per ser el gran substitut.
3: De res, a tu.
0: I la Conxita, que sempre ens aclareix també temes tan interessants com el que avui doncs hem posat damunt la taula. Fins la propera setmana.
1: Bon cap de setmana per tothom. Gràcies.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, divendres 25 de setembre, les tres paraules del dia són filtres, matabalis, inici. Filtres Tordera invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. I l'espectacle Edu Vico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació estable del Teatre Clavé. Matavalis, la colla infantil dels Diables de Tordera, celebra la segona edició del No Matavalis aquest dissabte i jornada de voluntariat per millorar els espais de Cal Raba i la Raureda aquest dissabte promogut per la Fundació Emis. Inici, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú aquest cap de setmana a 4:45 i un home detingut a Malgrat de Mar per estafar i robar la seva veïna. Ahir en el ple, l'Ajuntament va aprovar destinar un milió i mig d'euros a la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
4: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que, a més, ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
5: Avui és el Dia Mundial del Farmacèutic. Avui falten 30 dies per al canvi d'horari, falten 17 dies per la festa de l'Hispanitat. Esperem avui i els propers dies temps estable i suau, amb temperatures màximes al voltant dels 25-26 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Tordera solidaritzava amb Palestina amb concentracions setmanals. Fa 5 anys Inditex tancava Uterque i incorporava la marca Massimo Dutti. I fa 10 anys l'associació de voluntariat organitzava la fira de segona mà a un euro.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
9: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
8: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
10: Coplejant. Som a tot el país.
11: Coplejant.cat.
10: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
11: Coplejant.
12: Amb Caral Pedemonte.
11: A Ràdio Tordera. Diumenge, a les 7 del matí.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
13: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí. Amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: dos bé, 5 minuts que passen del punt de les 12 és moment d'aquest fragment a un te que mirarem per Tordera i ho farem a bon pas, ho farem a bon ritme i ho farem amb moltes ganes perquè tenim a l'Assumpció Jiménez. Molt bon dia, Assumpció.
1: Bon dia, Tordera.
0: I ella i també la Isabel. Bon dia, Isabel.
2: Bon dia, Tordera.
0: La senyora de Paset, que sempre jo li vaig dir, i m'ho ha permès, eh?
2: Vull dir, i tant, que, vull dir, jo t'ho permeto tot. Maria tot, Rosa, tot, tot, Rosa Maria, vaja.
0: Vinga, doncs sí, que explicarem coses que sempre ens aportin, doncs, coses de Tordera. I avui cap a on ens centrarem, Assumpció?
1: Avui, mira, és que està molt... És que Tordera és un tresor. Avui, Rosa Maria, parlarem dels elements religiosos de dintre del poble.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, i si voleu ja puc començar.
0: De quina època? De quina època? Ens anem ja a quan?
1: De quina època? Bueno, parlem del segle XIX, però perquè hi ha coses que no estan documentades encara. Sí que tinc que dir que ens ha ajudat moltíssim l'arxiu municipal, en Sergi Fonseca, que també tenim molta cosa per portar en aquí, sobre la hidrografia de Tordera.
0: Molt bé.
1: Tots s'hi han adotat molt bé.
0: Fem un equip, molt bé. Tots caminem per Tordera. Endavant, doncs.
1: Sí, doncs mira, comencem aquí. Avui ens porta elements religiosos del carrer Ciutadans número 20 i 22. Del segle XIX. Trobem el monestir de les Germanes Carmelites. Aquest edifici posseïa un pati de voltes i una capella interior, del qual només en resta una part. S'hi pot observar encara la distribució d'habitacions en el pati interior. L'edifici consta de tres pisos. Tot fa pensar que va ser fet al segle XIX. Fa pensar. Les Germanes Carmelites s'hi estableixen en l'any 1879. Més tard, amb la donació del senyor Ferrer de Sant Ponç, es traslladen a la seva ubicació actual del carrer Santa Llúcia número 5. Continuem amb l'edifici del carrer Ciutadans. Aquest edifici, a causa de les seves dimensions, es va convertir en dues residències. La número 20, propietat de la senyora Laura Albertí, i la número 22, propietat de la família Cairó. Bueno, fins aquí hem pogut arribar i sabem, doncs, del claustre que havia en el carrer Ciutadans de les Germanes Carmelites, que van estar visquent uns anys.
0: Molt bé.
1: I llavors en portem un altre que també és molt bonic, que continuem amb els elements religiosos. No gaire lluny del carrer Ciutadans trobem l'ermita dedicada a Sant Ramon. D'aquí ve el nom del carrer Sant Ramon. La seva ubicació era i és en els números 30 i 32 del carrer Sant Ramon. Sobre l'any 1808, la Guerra del Francès, i amb l'entrada de les tropes de Napoleó i Bonaparte, l'ermita va ser utilitzada com a presó. Més tard va passar a mans privades, abans de ser convertida en presó de dones. Acrediten la seva identitat els dintells de la façana, les seves parets i la situació en el poble. La Guerra del Francès va durar 6 anys, del 1808 al 1814, amb la derrota dels francesos. I actualment és propietat del senyor Pere Torra. Fins aquí hem arribat,
0: molt
1: també.
0: Molt bé, molt bé,
1: molt bé.
0: Dos punts, dos indrets, que bé, que ven molt lligats a la nostra família, per part del meu marit i per part per part meva.
1: Per part del Martí i per part del Torra.
0: Molt bé. Isabel, vinga, va, què ens expliques tu, caminant
2: doncs,
0: per Tordera?
2: Doncs, avui, si m'ho permeteu, avui farem un passeig per la mina de Gelpí. Era propietat del metge i botànic Salvador Soliva Romaguera, Tordera 1850, aproximadament. Ell mateix va fundar el 1895 l'Elèctrica Gelpí, que va portar per primera vegada l'electricitat a Tordera. El mateix document deia textualment que era propietari de la mina de Gelpí, on es va envasar aigua durant la primera meitat del segle XX. Passava amb moltes mines d'aigua del Maresme, la galeria captava aigua del freàtic de la vall de la Tordera. L'aigua sortia per gravetat, molt neta, i consten tot l'any, constant tot l'any. Per això la feien servir per embotellar aigua de taula. Es venia com aigua mineral de Gelpí. També fabricaven barres de gel, abans de les neveres elèctriques, i subministraven gel a Tordera, Blanes i Pineda. La mina d'explotació d'aigua ja no funciona i els frigorífics acaben amb el negoci del gel. Avui un restaurant és el que manté el nom viu. Està en desús i tancada per seguretat. La història de Gelpí és or pur per a Tordera. Aigua, llum i gel, tot d'una mateixa mina.
0: Caram, que interessant, no? Això de fins sí. arribar al gel, no se'n recordeu sí. vosaltres com anàvem a la fàbrica de gel a buscar aquells bueno, que es fa, que aquell utensili de plàstic, no?, que feien a la mida aquella, sí. Sí. Em sembla que com eren petits, tots ens encantava veure com el tallaven. Tens alguna cosa més, Isabel, sí. comentant-se? Sí. Vinga, endavant.
2: El setembre és de Salvador Vendrell. Setembre, tardor. Aquest mes és molt variable i es barregen dies de bon sol amb altres plujosos i fredorencs, propis d'un final d'estiu i entrada de tardor. Per això el refrany diu: el setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. La característica més important del setembre és la verema, és la tasca on el pagès hi posa tota l'atenció i esforç. Abans de començar la collita, cal preparar el cup i les botes perquè la feina surti el millor possible i més profitosa. Perquè es donguin totes les circumstàncies favorables, cal començar a veremar en lluna creixent i fer el trepig abans de la lluna sigui massa avançada. Molts són els refranys que parlen de la verema, com setembre molt humit, molt vi però aigualit. A les darreries del mes es fa la collita del fruit del garrofer. El cultiu d'aquest arbre minva cada any per ser molt delicat i quan arriben les baixes temperatures d'hivern se'n moren molts i llavors no es tornen a replantar per manca de rentabilitat, encara que la garrofa es considera que és un dels millors aliments per les cavalleries. Per fer la collita s'espolsen les branques de l'arbre amb pals o canyes i es recullen del terra les garrofes. Durant aquest mes és temps de sembrar els naps i el fejol, encara que aquesta grana cada cop se'n planta menys. El fejol té l'avantatge de ser una planta de ràpid creixement, que permet recollir abans d'acabar l'any i aconseguir el del seu gra una farina prou bona per engreixar els porcs. També es comencen a collir els fesols menuts i el blat de moro de secar.
0: Molt bé, així també tenim sobre en Salvador sí. Vendrell, que també va escriure sí. sobre aquests mesos sí. de l'any, no? Sí. On anirem seguint i anirem perseguint. Sí, sí. Molt bé, doncs aquest espai de caminem per Tordera, doncs sí. ho anirem fent la propera setmana sí. i doncs amb la suport de vosaltres dos doncs sabrem més coses i si no farem memòria de lo que ja hem explicat i ja s'ha llegit. Tordera. Molt bé, Assumpció, gràcies per estar aquí. Isabel, gràcies per estar aquí. Fins la propera.
2: Fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
4: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
7: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, el magazín de l'Ari aquí, que abans setmana doncs, tenim temàtica realment interessant, important, i ho fem ara en aquest cas perquè la Meli Banyer, Meli, bon dia, gràcies
1: molt
0: per estar aquí.
1: Bon dia
0: i ella, doncs, vam triar aquests indrets amb una brúixola que tens molt ben marcada. I cap on te la tenim dirigida aquests moments?
1: Doncs pues aquesta brúixola de les tradicions avui la tenim encarada cap a un puesto que ella mateixa ja ens dirà ara.

0: És a dir, ja sabeu on estem? He donat molt de peu per saber que anem a Galícia.
1: A Galícia, vale? Fantàstic. Sí.
0: Però si només venim a parlar de meigues, ens estarem perdent el més interessant. Perquè darrere de moltes tradicions gallegues hi ha una pregunta. Per què? Per què encenien foc? Per què recollien determinades herbes? Per què anaven en peregrinació? Per què feien sonar esquelles? Per què algú creia que els morts podien tornar? I sobretot, per què aquestes tradicions han aconseguit arribar fins als nostres dies?
1: Mm-hmm. Això dels països del món, amb els morts, és Mèxic, em sembla que també els veneren molt, eh?
0: Exacte. Mm-hmm. Avui obrim la nostra brújula i la primera agulla ens assenyala cap al nord-oest, cap a Galícia. Mm. Quan parlem de Galícia i de les seves tradicions, és gairebé inevitable que aparegui una paraula. No serà meigues. Celtes.
1: Ah, què dius ara?
0: Van estar primer.
1: També hi van anar-hi.
0: Home, els celtes van ser d'aquí,
1: sí,
0: la música
1: pioners, eh?
0: Celta i la música d'Irlanda, que és molt semblant. Durant molt de temps han volgut explicar bona part del folklore gallec a través d'aquest passat. Però la història és més complicada. Les tradicions són com els rius. Per camí reben afluents. Una creença antiga es barreja amb una tradició medieval. Una festa religiosa incorpora costums populars. Una superstició es converteix en llegenda. I una llegenda acaba formant part de la identitat d'un poble, i això és precisament el que fa fascinant el folklore. A Galícia, la religió, la natura, el món rural, el mar, el abans passats i les llegendes han anat convivint durant segles. Les meigues,
1: les
0: més
1: meigues.
0: Que bruixes.
1: Sí,
0: i ara sí, arribem a les famoses meigues. Tot hem sentit aquella frase: eu non creo nas meigues, mai haver-les aines. Jo no crec a les meigues, però haver-n'hi n'hi ha.
1: Mm.
0: Però què és una meiga? No és tan senzill. Com traduir-ho? Com bruixa. Amb la tradició
1: clar,
0: popular...
1: Ja està.
0: És que és així de clar. La tradició popular gallega existien diferents figures relacionades amb la màgia, els encanteris, la curació i els coneixements populars. I algunes dones eren conegudes pels seus coneixements de plantes i remeis. Sabien quines plantes utilitzar i aquests coneixements passaven de mares a filles i d'àvies a netes. En una societat rural on el metge podia trobar-se molt lluny, una dona que coneixia les propietats de les plantes podia ser una persona molt important,
1: clar,
0: i respectada.
1: Clar.
0: Però també temuda, perquè les mateixes persones que podien curar també podien ser acusades de fer mal. I aquí neix una part del misteri. El coneixement es converteix en secret. El secret es converteix en por. I la por en llegenda. Continuem.
1: Sí. Ja m'estàs deixant de veure una miqueta de pell de gallina,
0: ja
1: veig, sí.
0: La santa acompanya quan els morts caminen. Ara baixem una mica la veu perquè arriba una de les històries més inquietants de Galícia. Imagineu un camí solitari, és de nit, hi ha boira, no se sent res, i de sobte apareixen unes llums. Una processó avança lentament. La tradició popular parla d'una comitiva d'ànimes dels morts que recorren els camins durant la nit. No és bona idea trobar-se amb elles. Algunes versions asseguren que pot anunciar l'amor. I aquí hi ha una pregunta que em sembla molt més interessant de saber si algú la va veure realment o no. Per què van imaginar que els morts caminaven? Potser perquè durant segles l'amor formava part de la vida quotidiana. Es moria a casa, es veien, els veïns coneixien el difunt, les famílies vetllaven el seu mort i els avantpassats continuaven presents amb la memòria familiar. La por a l'amor, la por a la nit, la por al desconegut i potser també el desig de que el que ja no hi són encara puguin visitar-nos.
1: Mm-hmm. No sé si encara aquests moments segueixen aquestes tradicions.
0: Bueno, jo crec que sobretot el que serien els nuclis molt petits d'allà que viuen doncs, a fora de les ciutats importants, mm-hmm, aquest tipus de històries, no tant, sí, perquè la televisió, per desgràcia, a molt sovint ja arriba on no tindria d'arribar, i és que llavors aquesta gent que encara podria explicar històries d'aquestes, potser no, que no podria. Ara anem a una altra història, que és Sant Andreu de Teixidor.
1: La nostra
0: brúixola continua avançant i ens porta fins a un dels llocs més misteriosos de Galícia. Aquí la tradició és contundent. A Sant Andreu de Teixidor, millor dit, no direm Sant Andreu, sinó que direm a Sant Andrés de Teixidor, vall de morto que no foi de vivo. O sigui, a Sant Andreu de Teixidor i va de mort qui no va anar de viu.
1: Ah, tant, mira, escolta'm, una bona nit, eh?

0: Més val que vagis de viu, perquè de mort te porten igualment. La frase ha quedat gravada en la cultura popular gallega. Durant segles, els pelegrins han arribat fins al santuari, però el més interessant és tot allò que envolta el viatge. Les promeses, els petits rituals, les llegendes. Aquí trobem també la famosa herba d'enamorar. Herba d'enamorar.
1: I quina deu ser, aquesta, no?
0: La tradició popular li atribueix propietats relacionades amb l'amor.
1: Que bé. Maco, no?
0: I de sobte una planta deixa de ser simplement una planta. Es converteix en esperança, en desig, en promesa. Martí ens posarà una música molt típica
1: preparada
0: de Galícia.
1: Preparada per aquest moment, no?
0: Sí, però molt típica de Carlos Núñez i Muñeira Chantada.
1: Muñeira,
0: és una muñeira.
1: Guai, molt bé.
0: Típicament de Galícia, que és la terra que avui ens porta la brúixola. A veure si la tenim ja a fons.
1: Sí, ja la tenim.

0: Una munyeira.
1: Una munyeira galega, que és un ritual excepcional, perquè aquesta gent... A més, la gaita és molt, molt d'allà.
0: Sí.
1: Bueno, Astúries
0: sí.
1: també la tenen,
0: és tot especial,
1: Astúries també té la gaita. Uh-huh. Bueno, pues allò que diu pues, que el desig es converteix en promesa i no cal demostrar que funcionin, eh? Estem parlant de l'herba famosa, que no cal demostrar que funcioni, n'hi ha prou que algú hi cregui.
0: Val.
1: Vull dir, si tu creus...
0: La ment hi fa molt,
1: exacte,
0: tot això,
1: evidentment,
0: eh?
1: En tot, i tant. No. Bé, i ara ja arribem a una de les nits més especials de Galícia, i per què no d'aquí? La nit de Sant Joan, la nit del 23 al 24 de juny, quan arriben les fogueres...
0: Ha de ser molt maco,
1: també. Quan arriben les fogueres, sembla que el país encengui una mica el seu passat.
0: Mm.
1: Perquè, esclar, fogueres porta tallar.
0: Clar, molt bé.
1: El foc és el gran protagonista. La gent salta les fogueres, es reuneix, menja, canta, celebra, però el foc no està sol. També hi ha aigua i les herbes.
0: La tradició
1: de les herbes de Sant Joan és especialment bonica. Es recullen diferents plantes i es deixen amb aigua durant la nit. La tradició li atreveix...
0: Herbes amb aigua, en
1: sí,
0: remull.
1: Les deixen amb remull tota la nit, perquè la nit de Sant Joan és especial.
0: Clar.
1: I llavors aquella propietat que deixa l'herba amb l'aigua, pues, representa que és purificadora. I aquí tenim tres elements: foc, aigua i plantes.
0: Mm.
1: El foc crema, l'aigua neteja i les plantes protegeixen.
0: Protegeixen, però també has dit que algunes vegades eren al revés, no?
1: Sí, bueno, depenent la bruixa de Thor, si la bruixa era bona, la bruixa era bona, feia remeis bons, però si era una d'aquelles que volia fer mal, pues, llavors aquelles herbes farien tot el contrari. Doncs això, les plantes protegeixen. Durant segles les persones han buscat formes de protegir-se d'allò que no podien controlar, i les tradicions ofereixen les sensació de tenir algun poder davant de l'inexplicable. La queimada!
0: Apa!
1: Oh, que bona! I el conjurs també, eh? Vull dir, la queimada solament, no, perquè hi ha uns conjurs també. I com podia faltar la queimada? Una cassola, aiguardent, sucre, foc i un conjurs.
0: Ei, aiguardent,
1: quan les flames comencen a cremar algun remen a la beguda mentre es pronuncia les paraules del conjurs. I simbòlicament es demana que allunyi les bruixes, els mals esperits i tot allò que pugui portar desgràcia. Però hi ha un petit secret que convé explicar. La queimada que coneixem avui no és el ritual celta intacte que hagi sobreviscut durant milers d'anys. La seva història és molt més recent i complexa, però això no li treu màgia. Al contrari, es demostra una cosa: les tradicions també neixen, canvien, s'adapten i amb el temps poden convertir-se en símbols. Potser el secret de la queimada no és d'on ve, potser és el que representa: reunir-se, compartir, fer foc i cremar simbòlicament tot allò que no volem que s'encengui.
0: Que no volem que s'encengui, eh?
1: Vale. El poder del soroll. Tilin, tilin, tolon, tolon.
0: Amb què feien el soroll?
1: Ara t'ho explico. Aquí tenim un altre element que sovint passa desapercebut. El soroll. Esquelles, tambors, gaites, crits, tot això, imagina't el follon que muntaven. És que, a més, es diu el folion.
0: El folion. Ni més ni menys, no? Ja.
1: A Galícia hi ha celebracions en què el so ocupa un lloc protagonista. I no és difícil d'entendre per què. Un grup de persones caminant juntes fent sonar tambors i esquelles provoca una sensació poderosa. El so ocupa l'espai. Anuncia que algú, que alguna cosa està passant. Fer soroll per espantar el mal. Una idea que en el fons és molt humana, perquè quan tenim por, parlar, cantar, cridar, reunir-nos amb altres persones es fa sentir menys sols.
0: Ha de ser espectacular.
1: Ah, llavors, esclar, tu te sents poderós perquè estàs cridant i penses, a mi ningú em farà mal perquè estic aquí i estic acompanyat i no me'n fareu mal. Això seria amb el seu pensament molt ancestral. Bé, ara anem a les romeries, quan la fe es converteix en festa.
0: I arribem... És que tot noto que és festa, jo, això. Després és que,
1: sí,
0: però, a veure,
1: però cada cosa té la seva tradició i la seva forma de viure-la. Te'n dones compte, no?
0: Sí.
1: Cada cosa té la seva manera d'expressar sentiments i de gaudir-ne. Doncs és que arribem a les romeries, que es converteixen en festes, i arribem a un altre dels grans pilars de la cultura popular gallega. La gent camina fins al santuari, fa una promesa, demana, agraeix, participa en una processó i després arriba la festa. Menjar, música, família, amics, converses, rialles... Perquè una romeria no és només religió, també és comunitat. I aquesta és una de les claus per entendre per què les sedicions sobreviuen. El passat torna a caminar entre nosaltres i potser aquesta és la veritable màgia. No saber si les meigues existeixen, sinó saber que encara existeixen les persones que expliquen les seves històries. I aquesta és la primera lliçó de la nostra brújula. La tradició no són només coses que fem perquè les feien els nostres avis. I tanquem la brújula, però només per uns dies, perquè Espanya és plena de camins i cadascun d'ells guarda una història de tradició, una llegenda, uns secrets, i nosaltres els anirem descobrint amb la brúixola de les tradicions.
0: Fantàstic, fantàstic.
1: La setmana que ve potser anirem fins a Astúries.
0: Molt bé, allà on te'n marqui,
1: Patria, querida, no, és que ja me l'està marcant, ja m'ho ha dit.
0: Doncs molt bé, Meli, moltes gràcies per aportar-nos a conèixer totes aquestes tradicions, la música representativa, que també és molt interessant.
1: Clar, que cada regió té la seva tradició musical, cultural, i de tota mena de tradicions.
0: Jo te deia que m'havia imaginat ja ballant com a ball tradicional amb la música aquesta.
1: Amb la munyeira, no? Sí, te senties tu balladora, no?
0: Sí,
1: balladora,
0: sí.
1: Jo més aviat me sento captivada més aviat per el que és el so de la gaita. La gaita també té molts...
0: Aquí una frase que vaig recollir, diu, potser la frontera entre la dona sàvia i la bruixa dependia simplement de qui explicava la història.
1: Evidentment. Sí. Doncs, bueno, jo l'he explicat, és a dir que jo una part...
0: Dona sàvia.
1: Una part bruixa també me sento.
0: Vinga, moltes gràcies, Meli. Bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
4: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
3: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
4: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
6: I bé, després de vacances, nosaltres sí que tornem a tindre novament contacte amb l'Agència Catalana de Consum. I bé, però que fa el dia d'avui, repassarem els nostres drets com a persones consumidores. Bé, aquest espai de l'agència parlarem i ens ho explicarà en Julià Guimerà, cap d'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Doncs bé, amb aquesta tornada a la rutina, després de l'estiu, moltes persones aprofiten per fer balanç de despeses, revisar contractes, actes i resoldre incidències que han quedat pendents durant les vacances. Un vol que no va anar com estava previst. Una factura amb un import inesperat. Dificultats per cancel·lar un servei o una compra que ha generat algun conflicte. Per parlar dels nostres drets com a consumidors, doncs ja hem comentat i també totes les eines que tenim al nostre abast per reclamar i també quan no per defensar-nos, contem amb el senyor Julià Guimerà, cap d'aquesta àrea d'informació i atenció a les persones consumidores de l'Agència Catalana de Consum. Molt bon dia, senyor Julià, benvingut.
7: Bon dia a tothom.
6: Doncs bé, que anem a parlar, si li sembla, començarem dels drets dels consumidors més a prop del que sembla. Perquè moltes vegades sentim a parlar dels drets dels consumidors, però no sempre sabem exactament què vol dir. Quins són els drets més bàsics que tenim tots quan comprem un producte o contractem un servei?
7: A grans trets podem dir que com a consumidors tenim dret a rebre una informació clara del que comprem, és a dir, el preu, o del que contractem, si contractem un servei, de les condicions. També tenim un dret, si aquest producte o aquest servei no estan correctes, a reclamar. En definitiva, es tracta de que quan comprem tot siga transparent, segur i just per a tothom.
6: A veure, la sensació és que molta gent només pensem en els seus drets quan ja tenim un problema. Mentrestant, no.
7: Això és veritat. Nosaltres fem moltes campanyes d'informació des de l'Agència Catalana de Consum. Per exemple, és important informar-se abans de contractar qualsevol servei, de les condicions, comparar ofertes, no només fixar-se en el preu a l'hora de comprar un producte o contractar un servei, sinó mirar moltes més coses, veure si a qui comprem és una empresa seriosa, que té una adreça, un telèfon. Això pot semblar un detall menor, però que quan surt la incidència, si tenim molta informació prèvia, guardem les factures, guardem tot la correspondència, ens pot ajudar a defensar-nos millor.
6: Problemes amb vols i viatges. Això quasi moltes vegades està en l'ordre del dia, principalment quan ve èpoques que la gent podem doncs, permetre's uns dies de descans. Un dels temes estranys després de les vacances són aquestes incidències amb el transport aeri. I bé, hi ha persones que han patit cancel·lacions, retards o pèrdues d'equipatge. Què és important saber?
7: En l'àmbit de la Unió Europea hi ha un reglament, una norma, que ens dona una sèrie de drets als passatgers de l'avió. Bàsicament, ens dona uns drets a unes compensacions si patim un retard o una cancel·lació, i l'única condició és que el vol ha de sortir d'una ciutat de la Unió Europea o, si torna a una ciutat de la Unió Europea, ha de ser amb una companyia que siga de la Unió Europea.
6: Molt bé. Posi'ns un exemple. Una família i li preguntem que havia de tornar de vacances i la companyia els cancela el vol aquell mateix dia. Quins drets tenen?
7: Podem triar entre que ens tornin el que vam pagar pel bitllet o que ens posin amb un vol alternatiu per poder arribar on estàvem. Si optem per aquest vol alternatiu, el temps que haguéssim d'esperar ens ha de donar el que calgui, menjar, begudes, o si calgués algun tipus de poder comunicar si no tenim telèfon. A més, també tenim dret a una compensació econòmica que està entre 250 i 600 euros per passatger en funció de la distància del vol, sempre i quan la cancel·lació no es degui a circumstàncies que la companyia no podia preveure, per exemple, mal temps o fallades tècniques que no siguin imputades a la companyia, o que ens avisin amb més de 2 setmanes d'antelació de la cancel·lació del vol.
6: I quan el vol arriba hores més tard del que estava previst?
7: Sí, a partir de les 2 hores tenim dret a aquest gratuïtament aquest menjar o begudes suficients. Si és més de 3 hores, s'equipara a com si el vol s'hagués cancel·lat i aleshores tenim dret, també hem dit, a part de que ens portin al lloc, a la compensació aquesta entre 200 i 160, si no és per causes imputables a la externes a la companyia aèria.
6: I què passa amb una maleta que no arriba, o en aquest cas, doncs, arriba dies més tard, que això és un bon problema, també.
7: És molt important, això és una informació que cal tenir molt clara quan viatgem en avió, que si no arriba la maleta o arribem de tard, en el mateix aeroport hem de fer una cosa que es diu el PIR, que és un document on diu que la maleta no ha arribat o que ens ha arribat amb un dany, per exemple, trencada. Després, si la companyia o no ens arriba la maleta o la companyia no ens hem de reclamar la companyia aèrea. Aquest document l'hem de fer a l'aeroport i després hem de reclamar la companyia aèrea.
6: Hi ha una caseta en especial en l'aeroport per poder fer doncs el que ens ha comentat
7: vostè? Ens hem d'adreçar a un lloc que diu equipatges perduts. I a partir d'ahir ja ens diran exactament el que han d'omplir.
6: Ah, perfecte. Moltes persones es resignen i pensen que reclamar no serveix per res. Què li sembla que ens diu?
7: Jo crec que sí. Bueno, l'experiència que tenim és que resolem coses. El primer que cal dir és que sempre el primer que hem de fer és reclamar l'empresa amb qui hem comprat el producte o han contractat el servei, que l'empresa té 30 dies per contestar-se. Moltes vegades això ja es resol. I si no es resol o no estem d'acord amb la resposta de la companyia, podem anar als serveis públics de consum. Els serveis públics de consum, què poden fer? Pues poden fer amb una mediació, intentar parlar amb l'empresa per apropar les postures i moltes vegades se solucionen. No li fa cas al client, però a través de la nostra mediació d'una administració pública podem aconseguir acords. O també sotmetre el cas a un arbitratge de consum. Un arbitratge de consum és que en lloc d'anar als tribunals de justícia, les dues parts se sotmeten a un tribunal arbitral que és d'obligat compliment. I la majoria de companyies de subministraments bàsics, llum, aigua, gas i telèfon, estan sotmeses a aquests tribunals arbitrals.
6: Bé, ja que ha comentat doncs, aquest últim fragment, canviant de tema, miri, parlem de llum i subministres. A veure, una tornada a casa després de les vacances, algunes persones es troben amb factures de la llum molt elevades dels que ells consumien o tot el que esperaven. Què recomana des de l'Agència Catalana de Consum?
7: Sempre s'ha de revisar la factura, el detall, el període que es factura, si és real, si és estimada. També és important comprovar que si jo tinc un contracte lliure, no de mercat regulat, és a dir, jo he contractat durant un any unes tarifes que m'apliquen el que jo vaig contractar. I també és important veure que a vegades hi ha companyies de llum o de gas que te col·loquen uns serveis que tu no has demanat, per exemple, manteniment de la caldera i tal. Si no us han demanat, hem de reclamar la companyia.
6: Molt interessant. També hi ha molts dubtes sobre canvis de tarifa o serveis addicionals que apareixen a la factura. Amb tot això ja a vegades paguem i no fem res més. Què ens diu?
7: Bueno, és una qüestió que genera moltes consultes els serveis addicionals, el que he explicat abans, que a vegades quan contractem o canviem de companyia ens col·loquen uns serveis que a part de donar-nos llum o gas són addicionals, manteniment de la caldera, manteniment del comptador. Això, si ho contracten, perfecte, és un servei addicional, però sí, no és obligatori. Per tant, ho hem de revisar i si no estem d'acord, hem de reclamar a la companyia que ens ho tregui i ens torni els diners.
6: Ah, molt bé, molt bé. Per donar de baixa d'un servei, també és una situació habitual, és la dificultat de donar-se de baixa d'un servei, plataformes digitals, gimnasos de telefonia, assegurances... Per què genera tants de conflictes si es vol fer aquest servei i no se'l vol tindre el més?
7: En teoria, la norma diu que ha de ser igual de fàcil donar-se d'alta i donar-se de baixa. Clar. El que passa és que, bueno, les companyies donen moltes facilitats, algunes per donar-se d'alta i per donar-se de baixa no tant. Mm-hmm. Per tant, és important veure al donar-se de baixa que no hagi contractat una permanència. És a dir, a la millor contracta una companyia telefònica i diu com a mínim ha d'estar un any. Vale? O, per exemple, quan contracta una assegurança normalment solen ser un any. Per tant, per exemple, si jo he contractat una assegurança a la llar, mèdica, i vull canviar de companyia, ho haig de dir un mes abans de que m'acabi aquest període de l'any. Això és important. I guardar sempre tots els correus electrònics quan hem demanat la baixa o el paper que hem deixat escrit allà a l'oficina de la companyia per acreditar que l'han demanat.
6: Que era molt interessant. També estic notant que guardar factures i guardar doncs, comprovants de tot plegat és un envasi molt interessant que vostè ens va recomanant. A veure, i si l'empresa continua cobrant-nos després de la baixa?
7: Ens continua cobrant la baixa i nosaltres hem demanat que es doni de baixa, el que hem de fer és adreçar-se al Servei Públic de Consum a través de l'Agència Catalana de Consum, o bé gestionarem nosaltres o bé ho passarem al servei públic proper a la seva localitat o comarca. Llavors farem allò que hem dit abans, intentar una mediació perquè es doni realment la baixa i a veure què ha passat.
6: Uh-huh. Bueno, sempre tenim doncs, aquest suport des de l'agència i que molt interessant en saber tot el que ens explica. Per acabar, si hagués de donar tres consells ràpids als consumidors per aquests finals de setembre, quins serien?
7: El primer, el que ha dit vostè abans, conservar i revisar sempre els contractes, quan contractem un servei, les factures i tots els correus electrònics que jo he tingut o escrits que he presentat a l'empresa. Això és molt important perquè són les proves que acrediten el que jo vaig contractar o el que jo he reclamat. També és important que han de reclamar sempre primer a l'empresa, que té 30 dies, i si el problema no és resolt, podem adreçar-se al Servei Municipal o Comarcal o a l'Agència Catalana de Consum o fer una consulta al 012 perquè ens indiquen una mica com actuar.
6: Uh-huh. D'acord, senyor Julià Guimerà, no li fem més temps, gràcies. Vostè és cap d'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores de l'Agència Catalana de Consum. Molt agraïts, moltes gràcies i esperem que sigui fins la propera. Expliquem i anem a donar més informacions com a exercir els vostres drets, amics, companys, oïdors, consumidors, que és en la web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat. Gràcies novament, senyor Julià Guimerà.
7: Moltes gràcies a vostès.
6: Adéu-siau, bon dia.
7: Adéu, adéu, bon dia.
5: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. FM.
2: El Senyor és el meu pastor.
8: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.
9: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: I bé, arriben els polifacètics. Benvinguts. Teresa, bon dia.
10: Bon dia, bon dia.
6: Pere, bon dia.
11: Bon dia a tothom.
6: Assumpció, bon dia.
12: Bon dia de nou.
6: I Joaquim, bon
13: Hola,
6: dia.
13: Hola, bon dia i benvinguts.
6: La secció mai no sabem exactament jo la primera que trobaré, però sempre m'emporto alguna cosa realment important. Els polifacètics, i bé, amb aquests polifacètics avui anem a veure què ens aporten, Teresa, què ens expliques, Joaquim, què ens expliques, a veure...
13: Ui, voràs, voràs,
6: sempre em deixeu a mi, doncs, una miqueta poca vegada. Endavant.
11: Bueno, programació del 25 de setembre.
6: No bé.
11: Un cop més, estimats oients de Ràdio Tordera, aquest grup de polifacètics té el plaer d'oferir-vos el poemari del mes de setembre d'en Quim Haro, recitat a dues veus pels nostres companys polifacètics Sunsi i Quim. Continuarem amb una lectura titulada Brindem, extreta del llibre de la Sílvia Soler, Rellotges de Sol. La narració anirà a càrrec de la Teresa. Esperem que gaudiu de la programació d'avui, més curta de l'habitual per logística del programa Ara i Aquí, però treballada amb la mateixa il·lusió com fem cada divendres.
6: Molt bé, quina presentació més maca. Molt bé, molt bé. Lluís, si ens escoltes, escolta'm, que t'estan agafant el lloc, eh? Vinga.
10: Està traient la feina.
6: Sí, oi tant, que sí. Anem cap a Joaquim i a la Susi amb aquesta preparació d'aquest poemari. Endavant.
12: Doncs mira, començarem amb el poemari Mes de setembre d'en Quim Haro. La venjança del calendari s'escriu amb les mateixes lletres de setembre. I ara, passada la primera quinzena del mes de les collites, l'escalfor desvetlla les nits, la suor recorre els cossos cansats i els mosquits indiscrets fan l'agost a les portes de la tardor.
14: Mirem el cel i a l'horitzó de les muntanyes, buscant castells de tempesta que esborrin del camí les empremtes de la rutina.
12: Mirem el mar cercant una espurna de vent de llevant que arrossegui la calma i s'adolli les mirades assedegades d'una natura ja a finals d'estiu més que eixuta.
14: La monotonia del color groc, de l'ocre i la pols treuen encant el meu camí, tant que de vegades penso si no m'hauré equivocat del ritme i la direcció de les meves passes. El riu no existeix, és només una depressió, folrada de set, mirant amunt amb desesperança.
12: S'obren les pedres sobre la crosta del fang sec, moren les herbes i es desvenen etèries, lleugeres, sense substància.
14: El verd del record antic i l'ocre abans d'ahir, avui és terra, és pols, és un núvol brut que ha perdut el nord i gira remolinat i boig seguint la direcció de l'atzar. I només prou això.
12: La meva constància continua, dia a dia, ara, matinada a matinada, petjant el meu camí.
14: Sis mesos enrere enfonsaven la meva voluntat a cada passa. Els tolls d'aigua, vidres de fang i herba tendra ara enfonsa la mateixa inolvidable ànim amb muntanyes de fina pols amb fita de petjades.
12: Aquestes primeres albades, quan comença a caminar el segon idus per sobre del meu cap i màgicament penjat de les mans d'un titellaire etern, un esmolat grill de lluna minvant acompanya el ressò de cada una de les meves passes.
14: Malgrat la set, la pols i l'ocre de les paisatges, malgrat la son i el cansament i la mandra, al mig de dues puntes, la lluna em porta, com sempre m'ha portat, la màgia del meu somriure etern i secular. Poemari, la final del poemari d'en Quim Haro.
6: Doncs que moltíssimes gràcies, maco, no? Molt
12: gràcies,
6: bé,
12: gràcies.
6: Molt bé, molt bé.
12: Gràcies.
6: Una persona, doncs, que ens aporta, ens dona molt de suport, també en els polifacètics, eh?
11: Sí, sí.
6: I
11: a vegades sort en tenim d'aquestes coses per poder omplir
6: clar
11: el programa...
6: Perquè, i combinar-lo de la manera que hem fet avui.
11: De la manera que podem, exactament. perquè com ara avui no sabíem el temps que podríem tenir.
6: Sí, eh? Sí, sí. És el que tu has comentat molt bé, per la gestió logística.
11: Exacte, vull dir que és aquí.
6: Molt bé.
11: Bueno, ara, doncs, després d'aquest poema d'en Quimaro, recitat molt bé per en Quim i l'Assumpci.
12: Gràcies,
11: Quim. Ara passarem a continuació... La Teresa ens oferirà la lectura del llibre de la Sílvia Soler.
12: Doncs el titularem Brindem. Quin gest el brindis! Quina meravella poder concretar en un moviment de braç un munt de desitjos i d'emocions! Quin instant preciós es produeix quan un grup de persones alcen les copes, es miren els ulls i es fan xocar! Un regal per a la vista, els rostres somrients, per a l'oïda, amb el dringar del vidre, per l'olfacte, no cal dir, i per al gust, un cop el glob fresc corre gola avall. Un festival per als sentits. I les mans que encerclen els peus de les copes delicadament. M'agraden els brindis pel que signifiquen de celebració del moment. M'agrada que quan una colla de gent comparteix taula en aquestes nits d'estiu que saps que es poden allargar tant com calgui, algú senti la necessitat de brindar. Que s'alci la copa i demani un instant d'atenció i que busqui amb cura les paraules per subratllar la felicitat compartida. Un brindis és un toc d'atenció, una súplica. Ep, estigueu al cas, que no us passi per alt que estem tots junts, contents d'estar-hi, que hem menjat bé i el vi està fresc, que fa una nit tan agradable que hi ha estrelles i demà no plourà. Siguem conscients de tot això que tenim ara i aquí. I després tothom es posa dempeus i acompanya el que ha agafat la iniciativa. I ell o ella diu, per nosaltres, o per tot el que ha de venir, o simplement, salut. I comença la melodia de l'entrexocar de les copes i tothom somriu i s'esforça per arribar a l'altre extrem de la taula i no deixar ningú sense brindar. I la canalla protesta, perquè també volen participar d'allò que sembla tan divertit. I omplim els seus gots d'aigua i de refresc i també brindem amb ells per incloure'ls a la festa. I llavors algú s'adona que l'àvia Marcela o l'àvia Anton no han brindat i els hi oferim el vi o el cava, i ells... amb un somriure entremaliat, fan que no amb el cap mentre s'acosten la copa i murmulen. Només una miqueta de res, per mullar-me els llavis. Hi ha brindis convencionals, brindis graciosos, brindis poètics, brindis solemnes. N'hi ha de sentimentals, que solen recordar els comensals que ja no hi són i que ho troben a faltar en aquell moment que celebra la vida. No fa gaire, reunida entorn d'una taula amb un grup que recentment havia perdut una persona estimada, algú es va aixecar i va convidar els altres amb un «brindem?». Tothom es va alçar i als rostres hi havia grans somriures i ulls plorosos. Tothom sabia quin havia de ser el brindis. I aleshores algú va dir-ne el nom. Immediatament es va sentir un esclat i la taula es va omplir de vidres minúsculs. Va haver-hi un silenci compacte, seguit de rialles nervioses. Algú va deixar anar, si cregués en els esperits... Però no, ningú no hi creia en aquell grup. Simplement havien brindat amb massa força, la força de la impotència. Per això a mi m'agrada tant aquell brindis antic que diu... que puguem fer semblants obres i amb els mateixos manobres.
6: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Està molt bé, eh?
11: Molt bé. I ara, una petita cosa. M'he donat, mentre la Teresa llegia, que hi ha hagut en un lloc d'aquí amb una frase que ha dit... ara i aquí.
12: Ah, sí.
11: Sembla que hagi sigut triat, que no és així.
12: Que no és així, no.
11: O sigui... amb el programa, que és el nom d'Ara i Aquí. Ara, sí. Que ha sigut una casualitat d'aquelles inesperades.
6: Però, de totes maneres, com ens trobem tots amb algunes...
13: Esdeveniments
6: d'aquests, una miqueta de picar, sempre intentem fer això, no? Aixecar la copa, el vas, el que tinguem davant, i brindem per...
13: I gaudir del moment, que és el que hem de fer sempre.
6: Exactament. Jo això del brindis, no sé si tots us ha passat pel cap, que tots ho hem fet, tots en veritat, i tothom hem recordat aquells que no tenim a la taula.
13: Sempre.
6: I sempre jo sempre dic una frase d'aquestes: ei, tu, i entremaliat, el que estàs per entremaliat, estàs per allà dalt, doncs vinga a veure, també brinda nosaltres. Però és un moment que, alguna vegada, com men, que no sé si us heu trobat vegades, que hi ha gent que no vol brindar. Que dius, va, vinga, brindem, i diuen, ai, ara hem de brindar, tu, no ve,
15: els hi fa mandra.
6: Sí, us hi heu trobat, vosaltres? Sí, a mi, no sé, m'ha estat greu, això.
11: Sí, sempre hi ha gent
6: i més que tot el jovent, però, tanto, sí.
11: Bueno, però és que vols que brindin el jovent amb Coca-Cola?
13: Exacte.
11: Ja no té...
13: Ja comencem malament.
11: Clar, vull dir que no es brinda amb això.
6: Però, bueno,
11: ho pots fer amb aigua, si no t'agrada l'alcohol, i estic d'acord.
6: Bé, jo no sé si vosaltres... Jo me'n recordo que de petita, que allò que menjàvem pa i sucre, i a l'hora de brindar deien, va bé, te posem un ditet de cava.
13: Sí.
6: Jo sempre m'ho havia fet, i bueno, no tinc pas cap patir de res, que hagi sigut alcohòlic ni molt menys. Companys polifacètics, doncs, la secció on mai no saps, doncs, què hi trobarem, avui hem trobat coses precioses, i realment, doncs, hem disfrutat, doncs, d'aquells moments i hem acabat amb aquest brindis. Doncs bé, fins a l'hora, aleshores, la setmana que ve, que tot tornarà a anar, doncs, com Déu mana, la curiositat no mata, però enganxa. I bé, t'ho dic, que amb vosaltres és el que solem fer, en què ens heu enganxat a l'audiència, i nosaltres us donem les gràcies per avui amb aquest guió avui que hem fet una miqueta més inesperat, doncs heu estat presents i ens heu acompanyat. I bé, ara sí, arribem al final de l'Ara i Aquí, un programa que fem amb moltes ganes, molta conversa, alguna rialla, alguna entremaliadura, i també amb aquestes petites històries que ens fan pensar, descobrir, recordar i mirar el nostre voltant d'una altra manera. Gràcies de tot cop per haver-nos acompanyat avui, polifacètics, i tota la gent que ha passat el decurs d'aquest dematí, que han sigut bastants, per escoltar-nos des de casa, des de la feina, al cotxe, o que escolteu a la nit. Gràcies per fer-ho la nit. Déu-n'hi-do, si després no crec que puguin dormir, perquè hi ha dies que Déu-n'hi-do. I abans de marxar volem fer un agraïment molt especial al nostre patrocinador, que és Elisa Xutxes, perquè darrere d'aquest programa també hi ha persones i empreses que fan possible que l'Ara i Aquí continuï cada dia al vostre costat. Moltes gràcies per confiar en nosaltres i per donar suport a la ràdio local. Nosaltres tornarem dilluns, si Déu plau, amb més històries, amb més música, amb més naturalitat i sobretot amb més àrea aquí i més persones com vosaltres, que sou els que esteu aquests moments aquí al meu costat. Cuideu-vos molt, l'audiència, cuideu-vos molt, tota la gent que heu col·laborat a aquest magazín, i bé, hem de dir que la ràdio no només escolta, també viu. Aquí, a la vostra ràdio, i ara, sorteig, vinguem de fer aquest sorteig del patrocinador d'aquest programa, que és Elisa Xutxes, i que bé, el número és de l'1 al 39, i en Joaquim es dirà un número que et faci més ràbia.
15: El 28.
6: El 28 veig que se l'emporta l'Àngel Aranda. L'Àngel Aranda. Doncs bé, Àngel, tens aquest val aquí, a diferència de Elisa Xutxes, i que bé, gràcies per escoltar-nos. Amics, companys, audiència, fins dilluns, disfruteu, passeu-vos-ho bé.
11: Gràcies.
6: Feu entremaliadures aquest cap de setmana, ara, que això convé. Vinga, adeu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui us expliquem que el nostre municipi invertirà més de 1,5 milió d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem el que explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
1: L'espectacle Edu Vico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació del Teatre Clavé. El músic tordarenc Edu Vico presenta avui el seu darrer àlbum, Barnàmia. L'escoltem.
3: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses i serà tot el contrari a monòtom.
1: La Colla Infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del Nom Atabalis. La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ho explica el cap de colla, en Rubén Casals.
4: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Jornada de voluntariat per millorar els espais naturals de Tordera. La Fundació EMIS organitza una jornada de neteja i millora a Cal Raba i la Raureda per aquest dissabte 26 de setembre. En parla Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació.
5: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai, i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família, per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
1: I el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begur a dos quarts de cinc de la tarda. En parla l'entrenador tordereng, Guillem Ferrer.
6: Anirem a Begur amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begur, intentar preparar bé el partit d'ells contra ells, i a partir d'aquí ser nosaltres dintre del nostre joc.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Estem a les portes del primer cap de setmana de la tardor, amb unes temperatures que continuaran força elevades, tot i que baixaran una mica al llarg dels pròxims dies, fins a arribar a dilluns, que baixaran més amb el cel força tapat i amb algunes precipitacions febles i poc importants, almenys ara per ara, però bé, sembla que podria ploure una mica a principis de la setmana vinent. Mentre això no arriba, de moment, situació tranquil·la, com dèiem, avui amb sol, uns núvols prims, poc importants, el vent fluix, com molt lleugerament moderat aquest migdia de gregal del nord-est. Entre aquest matí i el migdia, la tarda serà més fluix del sud-est i la mar amb mar de fons, en conjunt amb temperatures que avui encara podrien arribar fins als 30-31 graus a l'interior de la comarca, però a partir de demà ja es desinflen una mica i demà passat baixarien una miqueta més. Per tant, temperatures que volen anar a la baixa, però encara amb un ambient molt i molt suau. Pel que fa a la presència de núvols, aquest cap de setmana, demà núvols alts, bastant densos, per tant veurem una mica de ressol, i diumenge encara es farien una miqueta més abundants aquests núvols, tot i que al cap de setmana no s'esperen precipitacions.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

0: Per a tothom, a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a aquest show diari, el show dels esports d'avui, dijous 24 de setembre, i com ja us portava avançant durant tota la setmana, és hora de tertúlia i tornen a ser aquí els nostres tres tertulians preferits per donar guerra una mica més durant aquesta temporada que ha començat d'allò més bé. Hi ha molts de temes a parlar, per tant, si m'esteu escoltant des de la ràdio, poseu al YouTube, perquè potser no donarà temps d'escoltar-ho amb el temps que tenim aquí a la 107.1 de l'FM. Donem la ben tornada a en Joan Martín. Bona tarda, bon vespre, Joan, com estàs?
1: Bona tarda, bon vespre. Doncs aquí estem. Bé, donar guerra o no, donar guerra.
0: O no.
1: Tot dependrà una mica dels afluents i dels aires que respiri l'actualitat esportiva tordarenca. Ben trobats a tots plegats. Cordials salutacions per a aquells que esperaven la nostra tornada i, sobretot, una cordial salutació per a aquells que una temporada més pensa que hauríem d'estar tancats en una caixa, i aquí estem, perquè no, així no serà. O sigui, no sé, que hi hagi un canvi de rumb, seguirem aquí a les bones i a les dolentes. Però sí, ganes de retrobar-nos tots plegats, d'explicar moltes coses, perquè ha sigut un estiu bastant intens, sí. I l'actualitat esportiva tordarenca també ens marca molta actualitat, però bé, ja anirem desenvolupant en els propers minuts.
0: Plàcides, tenies ganes de tornar a tu també?
2: Eh?
0: Tenies ganes de tornar a tu també?
2: Bueno, sí.
0: Sí? Sí. Com han anat les vacances?
2: Mira, el que sortia, el que sortia. Ah. Va anar bé, bueno, sí, ben fet vacances, sí.
0: Ben fet, són necessàries.
2: Ben fet vacances, sí.
0: Tomàs Vega, hola. Ben tornat, bona tarda, com estàs?
3: Molt bé.
0: Tu com han anat les vacances?
3: He estat un mes i mig al sud.
0: Mira, passant calor.
3: Igual, i aquí no?
0: Bueno, sí, la veritat és que sí.
3: Però, vull dir, tu i jo no vam quedar que quan tornéssim els joats aquests no seríem, posaries dos madridistes més aquí? No vol quedar gent,
0: no,
3: tu i jo?
0: Mira que no ho recordo,
3: No s'ho va gent.
0: No vaig firmar cap tros de paper ni
3: res. I jo vaig dir, si no pots ser dos madridistes, portes un del Madrid i un de l'Espanyol, i jo.
0: No, veus, per exemple, el meu pare no vol venir, El meu pare aquí és perico, no, per aquí no vol aparèixer.
3: No vol.
0: Jo crec que t'estarà veient,
3: Ja
0: perquè ja em va dir, però quan torna allò que feies els dijous, les tertúlies?
3: Això dissabte al camp de futbol m'ho va dir més d'una persona, eh? Creus? Diu, que aquest any què feu? Diu, fins al Nadal no comencem.
0: No, aquest any ets al principi. Hem deixat també una setmaneta per aterrar una mica, i també perquè comencés una mica l'activitat esportiva dels caps de setmana, només el Club Futbol Tordera, això sí, a l'últim cap de setmana va començar molt bé, la Lliga, a Plàcides. Estaves per allà amb un contundent 5-2 contra l'Esportiu Vidrarenca. Com has vist l'inici de la temporada? I també tots els partits, Anem a repassar una mica també la pretemporada que han fet.
2: I el torneig vaig veure molt bé, però molt bé. Jo vaig veure que varen sortir concentrats, varen fer el partit que tocava, vull dir, no van perdre el cap, vull dir, tots van fer la seva feina. I va ser un partit que dintre del que va d'allò, una defensa molt contundent, un mig camp fort, poder vam donar la pilota al Vidreira, és el que sigui, però amb aquesta actitud de l'altre dia, jo veig que podrem arribar a fer coses, sí. I això que, clar, comencem la temporada, hi ha lesions, hi ha algú que potser encara ha vingut de vacances i no sé d'allò, i l'altre no. Hem recuperat algun jugador, que això té més interessant, però jo el Tordera ho vaig veure molt i molt bé, perquè si us hi vau fixar, vull dir, totes les Vidreres pràcticament sempre xutava de fora l'àrea.
0: Sí, sí.
2: Perquè dintre l'àrea no sé pas el que passava, però aquests d'aquí, totes les pilotes els hi fotien. Vull dir, vaig veure un Tordera molt bé. No sé si el Vidreres es fa el mateix equip que l'any passat o...
0: Van perdre, em va dir en Guillem, que van perdre dos o tres. També havien fitxat dos, sí, o tres, però ja. Que, bueno...
2: Però, bueno, això passa cada temporada. Sí. I, aquí també n'han perdut. Bueno, també, collons, en Gio, que va començar molt bé, també es va trencar. Teníem dos o tres lesionats, també. Vull dir, ja se sap, aquests equips ja se sap. Però vull dir, jo vaig veure un Tordera molt, molt fiable, molt bé, en totes les línies, i a veure, i els veig molt enxufats. A veure què passarà.
0: Alguns que tornaven de vacances, crec que ja sé qui són, perquè me'ls vaig trobar també de vacances.
2: Sí.
0: Me'ls vaig trobar passant-s'ho bé, eh?
2: Ja.
0: també vaig anar al sud, eh?
3: Te l'has trobat a Eivissa?
0: No. On estaves tu? A tu no et vaig veure, per exemple.
3: Ah, no?
2: Sí,
3: no?
2: N'hi havia un per allà baix al sud, també.
0: Sí, sí. Aquell me'l vaig trobar jo.
2: A Màlaga, em sembla.
0: Correcte. Sí.
1: Com controla, eh? El delegat, sí, sí. El delegat té les destinacions apuntades a l'agenda.
2: A Màlaga.
3: Aguilar de la Frontera, era.
1: A Aguilar de la Frontera, fins a Mana Santa, no hi anem. No hi anem.
2: Tant, però va anar, no sé si va anar a Màlaga,
0: sí, sí,
2: o a Magala, però va anar per allà baix.
1: Amagar-la moltes coses van anar a Màlaga. Amagar-la moltes coses.
0: No, això no.
2: A veure, pensa que aquestes granetes treballen. Sí, després, sí. Depèn de la feina que tinguin, poden fer vacances més aviat o poden fer vacances més tard.
1: Uh-huh.
2: Perquè potser alguns treballen a l'estiu, el que sigui, i llavors, clar, quan se para a l'estiu, que allò, pues, normal, també han d'anar de vacances.
0: Clar.
2: Però vull dir, per el que va passar el diumenge, per mi no es va trobar a faltar ningú.
0: Uh-huh. Tomàs, com vas veure tu el partit?
3: A mi em va agradar moltíssim el Tordera. La primera part, inclús la segona part, que al principi es van quedar en 10, vaig veure un equip molt seriós. Es nota la feina del treball d'aquests anys enrere, però jo vaig veure l'equip molt, molt ben treballat. Inclús en 10 van defensar molt bé. Passa que quan van fer el cinquè ens van desmadrar una mica, però és normal. Mm. No? Perquè amb aquest ja un 5-1 i bueno, van fer el 2. Però a mi el Tordera, si portem aquesta marxa, m'ha donat molta confiança. A mi m'ha agradat moltíssim.
0: I els nou fitxatges, què tal? Com els vas veure?
3: Hòstia, el primer gol, aquell nano és fantàstic, eh?
2: Aquell, sí, l'Ove Maien, aquell serà...
3: Veus, és el que dèiem. Si hi ha de vindre algú, que marqui la diferència. Perquè si ha de treure el posto un dels que ja està aquí, i de moment, molt bé.
0: Sí, sí.
3: Molt bé, encertat.
2: Va,
3: sí, sí.
2: Aquella Ove Maien va fer un gol i va donar una assistència.
3: Sí, sí.
1: Però com es diu aquest?
2: Ove Maien.
1: Ove Maien? Ove
0: Maien.
2: Conya,
1: Amadou.
2: És com aquell que té el Barça, que va fitxar l'alemana aquella.
1: Ah, la de Yemi.
3: I a l'entrevista, al final, m'ha agradat molt el que va dir, que quan el va trucar en Guillem, no s'ho va pensar ni un minut.
1: Mm-hmm.
3: Ah, i aquella noia, molt bé, no sé qui és, però...
0: Nou fitxatge, sí.
3: Molt bé, molt bé.
0: Mira, clar, és que nova temporada i...
1: Sí, sí.
0: I nous animals.
1: I nous animals. Ara tenim aquí part d'alts.
2: Portava xais. Sí. Ara porta aquí periquitos.
1: No sé periquitos, sí.
0: Ui, no, periquitos aquí, no, eh?
2: No ho veus,
1: sí. No, no.
0: La veu del municipal.
1: Mola. Sí, perquè a més, vam, en les partits de pretemporada no hi havíem estat en cap dels partits, llavors hem deixat per la primera jornada de Lliga, jo crec que era la posada en escena, no? Segona catalana, hi hauran derbis, hi hauran clàssics, hi hauran bons partits, i de fet, el que dèiem, no? Que el ritme de la segona catalana és ritme de segona catalana, tens líniers, hi ha més futbol, la tercera catalana també, òbviament, i va ser així, però la segona catalana, doncs, és una categoria més. Llavors, a mi el Tordera, doncs, què haig de dir? M'afegeixo tot el que ha dit en Tomàs i en Plàcida, sobretot amb la confiança i el ritme que l'equip va sortir. Era molt important aconseguir 3 punts en el primer partit de la temporada, perquè comences amb aquest bon peu i comences, doncs, una mica agafant oxigen després de la pretemporada, no? Amb agafar sensacions i una mica, doncs, acabant de... Queda molta temporada per endavant, eh? Sí. I només portem un partit, eh? Però bueno, que el projecte agafi estructura, no? I crec que és important, doncs, homes com, per exemple, en Madu, que han de ser importants, marquin la diferència, però, per exemple, jo em quedava amb en Jandro. En Jandro va fer un partidàs.
2: Sí.
1: Es va reivindicar molt en Jandro amb la seva feina que va fer al darrere, i crec que dins de la... Tots els jugadors van jugar molt bé. Jo, és que de vegades sembla que si només te'n recordes d'uns, doncs la gent se'n va, no? Tot i que n'hi ha un que ja no està a Tordera, però se'n recordava de mi quan vaig dir-ho dels centrals, però deixant de conyes a fora. En Jandro, per exemple, m'agrada molt, però bueno, sí que, per exemple, l'Àlex ens està agafant altra vegada el ritme, perquè també ve d'estar tocat, però insisteixo, crec que l'equip té coses a donar-nos. En Casanovas, doncs, també, que va aconseguir la seva participació i fins i tot el seu gol, doncs segur que aprofitarà tots els minuts i les oportunitats que en Guillem li deixi. I és el bo que té el Tordera, que surten de la banqueta o són titulars i et responen. I no és per desmereixer l'Sporting Vidrerenca, perquè no el desmereixem, però crec que l'Sporting Vidrerenca, dins dels canvis que també pateix un equip al llarg de la temporada, l'Sporting Vidrerenca plantarà cara i donarà molta guerra al llarg de la temporada de segona catalana, i segur que partits que encaixi 5 gols poques vegades es repetirà. Mm. El Tordera que faci la seva. I mira, si me quedo amb alguna cosa també és amb l'ambient que hi havia al municipal el dissabte, que hi havia molta gent, bona entrada, la gent té ganes del Tordera, i això d'anar repetint-se cada setmana que al final pocs punts escaparan.
0: L'objectiu de la temporada per en Guillem, a la prèvia ens va explicar que era 42 punts, perquè tot i ser molts, a la temporada passada el Blanes es va salvar apurat amb 42 punts, sí, que són molts per salvar-te. Per tant, és l'objectiu que tenen 42 punts i després ja miraran, però arriba als 42 per tenir més tranquil·litat.
1: Bueno, això et marca una mica el que serà l'exigència de la segona catalana. I hi haurà tardes complicades amb rivals molt, molt de nivell molt ajustat, molt igual, i o no, hi haurà d'altres que et marcarà la diferència, però són 42 punts. I el calendari l'has d'anar mirant i bueno, hi haurà tardes atractives, començant per Begur, aquest cap de setmana, que és un desplaçament, i tots els desplaçaments que puguis sumar, sumes. Però el municipal ha de ser un fortí, i si el Tordera juga com va sortir en aquesta primera jornada, aquí a casa, que sempre ho hem reivindicat, l'equip ha de ser fort.
2: Jo tinc la mania que aquest any el Tordera farà molts de punts a fora.
0: Sí? Home, sí, d'anar bo.
2: Perquè són camps grans. I el Tordera dels camps grans, la meva versió, la meva opinió, el Tordera dels camps grans li va molt bé. Perquè corren...
3: I tenim gent ràpida, tenen collons, gent ràpida davant.
2: Corren, tenen collons, tenen gent ràpida, vull dir que... Jo em sembla que farà punts el Tordera. A fora farà punts. Jo diria que sí. Ara, veus com l'altre dia mateix jo, perquè no vaig entrar al vestuari el dissabte, perquè tenia...
1: Què tenies?
3: Tenies por d'aquest... Tenies por d'aquest...
1: A veure, què tenies?
2: Va tenir un casament.
1: Ah, dissabte tenies un casament?
2: Sí.
1: Corre.
2: Bueno, jo era el capellà, jo els vaig posar.
1: Ah, carai.
2: I més, carai. No ho sabies, capullo.
1: No me'n
2: recordava. No ho sabies,
1: eh? No me'n recordava, no.

0: comptava amb ell, i mira quin partidàs que va fotre. Per mi, de moment s'ha guanyat el puesto.
1: Anem a ficar noms propis, perquè potser...
2: És Alejandro.
1: Potser la gent no s'està entrant. Sí, dius sí. Alejandro, eh? Luxemburgo és Alejandro.
0: Per mi és el Luxemburgo.
1: Sí, però potser la gent no ho sap.
0: Bueno,
1: sí.
0: Si no ho saben, ja ho entendran.
3: I en Pide, per exemple, doncs està la seva salsa. En Pide, en Serrano, és que clar, tots aquestes...
0: Aquest m'encanta.
3: És que...
0: No se lesiona mai, aquest. I mira que hi va, hi va.
3: Sí, esperem.
0: Hi va, hòstia... Bueno, esperem que no. Hi va, mira, tu... Hòstia, i no clava els collons, eh?
3: I perquè Marc Ruiz va veure la targeta vermella a la segona groga, perquè, bueno, al final l'altre jugador també es va, com, va aprofitar l'acció, va caure, l'àrbit estava davant... Sí,
0: mira. Se la podia estalviar, però aquella Marc Ruiz també, a vegades té coses rares també. Però és un bon jugador, eh?
3: Sí, sí, igual,
0: és un bon jugador. És un gran jugador, Marc Ruiz.
3: Home, és un del...
0: Va caure amb el parany aquest.
3: És el gol de l'ascens, Marc Ruiz.
0: Però menys mal com ens van fotre el 4-1, sort que nosaltres de seguida els hi vam tallar les ales. Vam fotre el 5-1. Perquè podria estar a vegades perquè encara haguéssim patit, eh?
1: Tomàs, per tu qui va ser el millor jugador?
4: Jo és que no vull dir un nom, perquè per mi va estar tot l'equip molt bé, tot. Des del porter fins a l'últim, més els canvis... Per mi, jo no vull dir cap nom, perquè a mi me va agradar moltíssim el torter en conjunt. Tot l'equip.
1: I aquest cap de setmana què? Contra el Begur, el diumenge, a les 4:45.
4: Jo ara vull veure aquests dos pròxims partits, que és a Begur, i després ve el Besalú, i com passi aquests tres partits ja podem fer una idea més o menys per on trobar la cosa. Que és una competició molt complicada, eh?
1: Sí.
4: Que clar, hem d'anar a Banyoles, Farners, Sant Jaume de Llarga, que és filial de l'Olot, o sigui que serà complicat. Però jo tinc... Confiança, jo tinc confiança perquè a mi ja et dic, vaig veure l'equip molt ben treballat, molt ben col·locat, inclús quan ens van quedar en 10, fins que no ens van fer, com van fer a partir del 5-1, el 5-1, l'equip es va deixar anar una mica, que és normal, la concentració, amb aquest resultat, i van fer el 5-2. Però a mi me va donar molta confiança al Torrell, a mi me va agradar moltíssim, jo vaig sortir al camp, bueno, i amb la gent que vaig parlar, tothom sortia contentíssim, per tant,
0: com el resultat...
4: aquest és el camí, eh? No, però més que el resultat, joc no.
0: No, de la manera que es va comportar l'equip.
4: Sí, el joc. No vull individualitzar un jugador perquè per mi va estar tot l'equip de 10.
0: I tots els gols van ser macos.
1: Sí.
0: Tots. Bueno, penal perquè...
3: L'Àlex va marcar penal, sí.
0: Però vull dir que els gols... Escolta, el d'aquella...
4: O sigui, primer va ser
0: un gol, aquell de la Bormallin aquell va ser un gol.
4: El de Mamadou aquest va ser un gol.
1: Gol amb la dreta, assistència amb l'esquerra.
0: Llavors va fer el centre d'allò de Marc Ruiz.
1: Sí. Però li va caure, però just, eh? Només va haver de tirar endavant.
0: Sí, i el d'en Pibe també, tu. Vull dir que... I el d'en Casanovas en parlem.
5: Sí, el d'en Casanova, és el que he dit, que jo també l'he nombrat abans, que al final d'en Casanova...
1: Es va notar molt quan va entrar, eh?
3: Sí, la confiança, perquè al final has d'aprofitar tots els minuts que tens.
0: Encara li vaig dir al Marc, i dic, hòstia, Marc, no, jo també havia vist mai fer un gol de cap. Jo ja n'he fet molts, ja, vale, doncs mira, jo sembla que ho havia...
4: I com recuperem jugadors, per en Giu, per exemple, li aixeguis...
1: En Giu va per llarg.
0: No.
1: Ell va dir que aquest 2026 faria net.
4: Però tu no facis cas, tu has de fer cas en Plàcides.
1: Sí, però que jo he de plantejar tots els escenaris.
4: En Plàcides té contacte amb els serveis metges del club.
0: Jo sóc el farmacèutic. I aquell en Dani Plaça vaig veure que el dimarts, bueno, aquell en Mario Conde, que li dic jo.
3: Mario Conde.
0: Aquell el dimarts ja va començar a tocar pilota, que també va fotre mal a Mataró, igual que el de Mafre, que es van encardar l'ombra de
3: cunyates. Sí, i en Mafre què? Però en Mafre...
1: Mira, ahir me'l va trobar.
0: En Mafre ja comença a entrenar.
1: Ha començat a entrenar bé perquè no ho aguantava més sense tocar pilota.
4: I en Giu, per quan més o menys?
0: No sé, haig de mirar l'historial...
3: De fet, mira les ganes que té en Juanma de jugar, que va fer l'escalfament del partit, va estar tocant pilota, va estar allà suant, va estar tal, i no estava ni convocat, però...
0: Aquell de Mafre també la pilota, bueno, és com l'Àlex, igual, aquest d'allò.
3: Pregunta, la plantilla està tancada?
0: Clar.
3: No sé, jo pregunto.
0: Qui vols anar a fitxar, ara?
3: No ho sé, jo pregunto, per fer-ho dir. No sé si hi ha alguna incorporació així...
4: D'últim hora.
3: Exacte.
0: El mercat sempre està obert.
3: Va, gran, eh?
0: El mercat sempre està obert. Aquestes categories sempre està obert. O sigui que...
1: Voleu que li pregunti demà?
0: Eh?
1: Voleu que li pregunti demà?
5: Sí, llavors a veure què llavors n'aquillem.
0: A qui li tens que preguntar?
1: N'aquillem.
5: Ja sabrà una pregunta per demà. Bé, que se la prepari.
1: Ja se l'estarà preparant.

0: demà que ve aquí.
1: Clar, la prèvia, el mes divendres.
2: Bueno, però tu li truques, no vindrà pas aquí.
1: No, li trucaré, però li puc preguntar.
0: Jo pensava que era dilluns avui.
2: Això no se sap mai. El mercat sempre està obert. Imagina que vingui allà, m'agrada algun dia un tio que sigui bo, i digui, tu, jo... Bueno, però que no es passi el que es va passar l'any passat.
1: que per
2: 5 minuts es van quedar els collons per corbata.
0: Sí, sí, és veritat. I molt bé la Copa, eh? Tres eliminatòries, el torneig no havia passat mai, això, eh?
1: No. I que jugués com a local,
0: sempre,
1: tampoc...
0: Alguna vegada que l'havíem jugat, a la primera fora, eh? Molt bé, eh?
2: I mira, l'altre dia el quart, no sé on es va jugar, i va guanyar 0-5, no sé com va guanyar. O casa seu, també els va fotre 5. El quart era un bon equip, eh?
3: El quart era bon equip, sí. El partit que vam jugar aquí a casa, cuidado, eh?
2: Ara, també t'he de dir una cosa. Si nosaltres ens enganxa que haguéssim tingut tota la plantilla en condicions... haguessin perdut igual poder. Però potser els haguessin fotut més feina.
0: No, però a mi jo crec, i a molta gent que estàvem allà, ens va semblar bé. Tu, hem fet tres eliminatòries i anem per la Lliga, que és el que importa. Tu,
2: aquest partit...
0: No et tinc el cap en dos puestos.
2: Aquest partit de Mataró es va matar. Dissabte, jugar allà un matí, no sé què, amb la Copa, sí. I anar a Mataró. Que la Lliga d'aquí a Barcelona, aquells estan en un altre món, són més forts i van més... Clar, jugar dos partits dissabte i diumenge, mira, allà va caure en Mario Conde i va caure en el de Mafre, allà a Mataró.
3: Sí, sí.
2: Vas anar a buscar dues lesions.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, i sí, van perdre 4-0.
0: Home, millor que haguessin guanyat, però la gent no li va importar gaire, quedar fora, tu, perquè ara anem per la Lliga, que és el que ens
2: però
0: interessa.
2: Però almenys mal que, mira, hem tingut la sort que hem recuperat algun jugador i, a més, estan bé. Uh-huh. Estan bé, perquè aquest en Guillem no està pas d'hòsties.
0: Sí, i hem d'aguantar la categoria, perquè després costa molt de pujar, eh? Ja ho hem vist, que costa molt de pujar. Per tant, no important és la Lliga. La Copa,
1: punts.
0: Mira, hem fet tres eliminatòries i està, ja dic, mai havia passat el Tordera, jo em recordo alguna eliminatòria de Copa, com quedes primer, i a la primera, al primer partit fora ja. Pues, a la gent no li va importar gaire. Home, millor que haguessis guanyat, no? Però que la gent està per la Lliga.
2: Sí que, si l'únic que queda a la província de Girona ara és el quart, tots els altres ja estan tots fora.
1: Sí.
2: Ara, mm-hmm. I més, ara, qualsevol que et toqui et fotrà fora, perquè ja són que estan...
0: De nivell alt.
2: I nosaltres no estem per jugar aquí, nosaltres estem per tinguer els jugadors en condicions pel dissabte, el diumenge, com s'hi juga, i anar a fer el nostre partit i mirar com més punts fem i anar marxant, i allò, l'altre... No, a nosaltres no ens interessa.
0: No, i pels jugadors també és molt important aquesta victòria tan bona, sí. De cara a la confiança, dir, bueno, hòstia, home. És un equip de segona catalana que ja porta anys de segona catalana.
2: Tomàs,
0: que
2: ara, i mira... Tomàs, ara pensa una cosa. Amb el resultat que es va fer aquí aquest cap de setmana, com vas a Begur, ja vas amb una altra mentalitat, m'entens?
3: Sí, clar, clar.
2: Que dius, hòstia, a Torrella van perdre per 4-1 o se'n va fotre...
0: I més, un equip que va quedar sisè, l'any passat a la Lliga aquesta va quedar sisè. A la Lliga, per tant,
2: sí, té,
0: per molt que hagi marxat 2-3 i ha portat 2-3, són 5 gols, eh?
2: Em sembla que per un punt a Pol Golabranya va fer la promoció de pujar.
0: Que aquí no hi ha penyes, eh? En segona catalana no hi ha penyes, eh? Tots els equips saben a jugar, eh?
2: No, i pensa que ara perquè només portem un partit, però a medida que vagin fent partits amb el que sigui, veuràs el nivell d'aquesta categoria amb el nivell de la categoria de tercera.
1: Clar, i la dinàmica, m'entens? La dinàmica de canvia resultats.
2: Molt, canvia sí, molt. Sí, sí,
0: sí. No, és el que ha dit en Joan Martín. Lo important, a casa hem de ser forts, que no s'escapin els menys punts possible. I fora el que puguis treure, jo crec que amb això n'hi ha prou.
1: Sí, arrascar. Sí, sí. Arrascar aquest diumenge, a 4:45, cap a un dels desplaçaments més llargs de la temporada.
0: I diumenge?
1: Diumenge, sí, sí. Tancarem la jornada, ja sabrà tots els resultats.
2: Clar, perquè el Begú és l'únic que juga el diumenge, no?
1: Sí.
2: Ara sí, estan jugant el dissabte.
1: De moment el Tordera primer, eh? Fem foto ja a la classificació, per si de cas, i ja estaria. Plàcides, tu m'has dit que hi aniràs.
2: Jo sí.
1: Tomàs?
0: No crec que hi vagi.
3: I jo menys.
1: Anem a comentar-ho ara, així...
3: Sí.
1: Perquè el diumenge coincideix una mica...
0: Amb el hockey.
2: És que jo, si
1: ara,
2: no...
1: Ara anirem.
2: És que si no hi vaig, entraran al carrer. Tinc que anar-hi.
1: D'on?
2: Amb l'equip.
0: Qui és el carrer? Si carden al carrer, han de tancar el club.
2: El jefe en quedarà fora.
0: Tu, sí? han de tancar el club.
4: Li podem preguntar públicament en Guillem Ferrer i demà que te contesti en Jordi a l'entrevista.
2: Que vull anar begut.
0: Dir Plàcides és dir club de futbol Tordera.
2: No, res. Tot això són tonteries. Que jo vull estar amb l'equip.
0: Encara que et vull deixar també...
4: Perquè si no li produc...
2: No, no tiris més això, tio, que llavors me cago en Déu.
4: Perquè si no t'ho deies...
2: Aquest ho diu, però ho diu... No,
0: no, tothom. Tu el vas dir al camp, tothom, gent, hasta canalla, que tenen 4 anys, Plàcides és Déu al camp de futbol.
1: Jo per saludar-lo vaig haver de fer cua i demanar permís.
0: Tu, nens de 4 anys...
2: Què dius, què?
0: Nens de 4 anys, hola, Plàcides, tio, però si el coneixes, tots gats allà.
2: Home, pobres, perquè em veuen per allà.
0: Bueno, per això dic que tu ets club de futbol Tordera.
2: Jo col·laboro.
0: A mi no coneix ni Déu.
2: Perquè és del Madrid i gira la cara, home.
1: Anem a parlar una mica de la notícia d'avui de l'actualitat tordarenca, la que hem tret avui, i és que aquest cap de setmana, també diumenge, Joan, arriba l'Assemblea Ordinària de Socis de la penya barcelonista d'aquí de Tordera, amb eleccions a l'ordre del dia. Comentar una mica com està el tema, Joan.
3: Jo prefereixo esperar-me la setmana que ve.
0: Es presenta algú o no?
3: Espero parlar la setmana que ve.
0: Però dic que es presenta gent.
3: Jo prefereixo parlar la setmana que ve. I quan hagi passat... Quan hagi passat aquest diumenge, llavors podrem fer-ne balanç i podrem explicar coses. I, bueno, jo crec que al final va haver-hi una entrevista aquest estiu on l'Àlvar Arina va explicar moltes coses que es pot recuperar, no sé de quina data és, però hi ha una entrevista i es pot recuperar i allà ell donarà moltes explicacions. Hi haurà assemblea aquest proper cap de setmana. Jo crec que l'únic que es pot dir és que qui sigui soci i sòcia de la penya que vingui aquest diumenge. Vull dir, el que necessitem és, o el que necessita jo crec que l'entitat és la màxima participació dels socis i de les sòcies perquè decideixin el futur que volen. Perdó, el present i el futur que volen, i aquest cap de setmana, aquest diumenge, doncs...
0: Què es vota? De 8 a 8?
3: El què?
0: Què es vota? De 8 a 8?
3: Què es vota o què?
0: Quines hores hi ha per votar?
1: No, hi ha dues convocatòries.
3: No, hi ha la convocatòria de l'Assemblea, exacte, la primera és a 6:15, la segona a 6:00. Val a dir que només podran participar els socis i sòcies de l'entitat.
0: Ah, no, jo no puc anar a votar?
3: Jo crec que és important que, sobretot, la gent es pronunciï. Els catalans i les catalanes no tenim por de les urnes. No hem tingut mai de por de les urnes. Per tant, si han d'haver-hi urnes, hi seran. I una candidatura, vaja, i és segura, l'altra... També és oficial perquè el que va al capdavant d'aquesta candidatura també ha presentat els noms i cognoms.
0: Per tant, n'hi ha dos, no? Com a mínim.
3: N'hi haurien dues candidatures perquè al final tot això arriba per la pèrdua de confiança dels membres actuals de la Junta cap al president. No hi ha temes polítics pel mig. És una pèrdua de confiança pura i dura.
0: Però alguna cosa diu... que ha passat o què?
3: Jo crec que l'Àlvaro ho explica molt bé, com he dit abans a l'entrevista... I insisteixo, prefereixo parlar més la setmana que ve. Ara, i a mi m'agrada que en Tomàs faci preguntes i...
2: Final... No, Tomàs m'agrada ser per collons.
3: No, fa preguntes perquè al final és les preguntes que qualsevol...
2: Sí, ella ho sap, el que hi ha.
0: La setmana que ve hem de parlar del Tordera, del hockey, deixa't de la penya.
3: No, de la penya sí que es pot parlar, evidentment, perquè ja sabrem què haurà passat diumenge i com quedarà la situació per poder donar explicacions.
2: Avui estàs una mica firti-firti, eh?
3: Però...
0: Jo vull saber, la setmana que ve, jo vull saber que aquí ha passat alguna cosa. I jo vull saber què ha passat.
3: Doncs aquesta pregunta de què ha passat... Primera, hi ha una notícia avui a Ràdio Tordera que s'ha publicat.
2: No!
3: Avui a radiotordera.cat hi ha una notícia que s'explica el què i com, i a més, i et podria recuperar el dia, si m'ha donat temps...
0: Jo avui he llegit a Ràdio Tordera que parlen dos bombers, que ha hagut incendis...
3: Bueno, doncs també hi ha una notícia d'esports, i aquesta notícia d'esports s'explica una mica quin és el context, no?, com s'arriba aquest diumenge al tema.
0: No, jo he escoltat, avui els bombers diuen que aquest any hi ha hagut molts incendis.
2: Que no hi vagi pas més, però ja vaig a Andalusia, que ve trasturat allà.
1: Doncs això, la setmana que ve en parlem més...
3: Sí, és que bàsicament perquè és això, vull dir, jo crec que al final el més important és que, que els socis i les sòcies de l'entitat, que són els que formen part, no, de tot plegat i els que han de decidir les coses, vinguin, i hi hagi molta participació, es puguin escoltar els diferents punts de vista, que la gent s'expliqui i ja està.
0: Es pot dir quines són les dues candidatures?
3: Home, està clara, una que és que anirà...
0: Una és la Lluís Agell i l'altra?
3: La d'Àlvar Arina.
0: Com?
3: La de l'Àlvar Arina, l'altre membre de la Junta Directiva. Bueno, ell, juntament amb les sis persones que formem part de la resta de la Junta Directiva.
0: Hi pot haver alguna sorpresa, algú més que es presenti o no creus?
2: Bueno, que es presenti.
3: Que es presentin, si ho he dit abans, els catalans i les catalanes...
0: No se sap res, no, de moment, que hi hagi algú més que es vulgui presentar o no?
3: No, no, de moment això és la convocatòria oficial que per estatuts s'ha fet la comunicació pertinent.
0: Tu no et presentes?
3: Jo vaig amb una candidatura, que és la de l'Àlvar Arina.
0: Ah, va.
2: Sí, clar. Però jo penso votar, eh? Encara que no hi vagi.
1: Es pot votar...
0: No, no hi seràs, tu.
2: Però penso votar.
1: Per què es fot?
3: Bueno, ja... Això, a mesura que... És que s'ha d'anar veient... És que, vull dir, l'assemblea té molts punts a l'ordre del dia. Un dels punts de l'ordre del dia són les eleccions. Hi ha una persona que diu que no hi haurà eleccions. Perquè és veritat. I oficialment, i s'han enviat uns àudios a molta gent, i ja es diu que això passarà. Bueno, doncs, llavors...
2: A mi m'han dit que amb una fotocòpia del meu DNI...
1: N'hi ha prou.
2: I firmat una fulla que d'allò puc delegar el vot.
1: Mira.
2: Sí, això m'ho va dir.
3: Bueno, són coses que estan dins dels estatuts i així com s'han demanat signatures també per punts a l'ordre del dia, doncs bueno, llavors aquests punts s'hauran de mirar i ja està. Vull dir, els estatuts al final marquen la normativa legal que té l'entitat en moviments com, per exemple, unes eleccions, una junta directiva o un procés electoral.
0: D'això estan per normes. Cada 4 anys, no?
3: Les eleccions són per cada 4 anys, sempre
0: no
3: i quan...
0: Aquest no fa 4 anys que hi és, no? Perquè hi
3: sempre i quan la Junta Directiva, per una sèrie de motius que marquen els estatuts, puguin convocar eleccions.
0: Ah, vale, vale, això és el que jo volia saber. Perquè 4 anys
3: la Junta Directiva o bé el president.
0: 4 anys no hi és, el que... En Lluís no fa 4 anys que hi és.
3: No, no, no. Vam renovar la... Potser farà un parell d'anys que es va renovar el mandat.
0: Això t'he dit que fa molt poc, no?
3: Fa un parell d'anys. Bueno, li quedarien 3 anys o 2 anys. Sí, sí, li quedarien... Però bueno, són temes interns, és a dir, temes interns tampoc, perquè al final és actualitat d'una...
0: D'un poble.
3: D'un club, d'una entitat, més ben dit, un club no som, però una entitat sí, que tant de bo altres clubs això passés, perquè seria democràticament sa molts canvis, en depèn de quines entitats, que porten juntes directives de gairebé una desena d'anys al capdavant, i ja saben per qui parlo, però bueno, vull dir, al final jo crec que tot se sustenta amb un treball en equip, no? Tens una junta directiva que treballes en equip, que hem celebrat 30 anys, que hem fet moltes coses junts i molt bé, i bueno, al final, quan hi ha pèrdues de confiança perquè una persona no explica la veritat, uns diu coses diferents i acaba actuant d'una altra manera, doncs...
2: Bueno, va...
3: Però bueno, crec que podem... Sí, hem dit que explicaríem les coses la setmana que ve.
1: Pues ja està, dijous empatarem aquí.
3: Com queda, ja està. No,
1: però també a inici de setmana hi haurà alguna notícia segur que...
3: Sobretot que els
1: explica socis... com ha anat, sí, sí. Què haurà passat el diumenge.
3: Els socis i les sòcies són els que s'han de pronunciar.
0: Com saps qui té, el penya aquesta, d'aquí?
3: 200...
0: Hòstia, d'un-hi-do, no?
3: 100 i alguna cosa. Un dret de vot, 180 o una cosa així.
0: Molts, eh?
1: Anem a parlar també, perquè aquest cap de setmana, en principi, començava la Lliga del Club Petit Tordera, aquesta hoquei plata del grup nord, 6 desplaçaments a fora de Catalunya, que també s'ha parlat molt durant aquest estiu, va venir en Sergio Alonso, vam fer una entrevista de pràcticament més d'una horeta, que vam estar parlant sobretot de temes econòmics, una Lliga que, com comentava, començava aquest cap de setmana, però s'han aplaçat les 3 primeres jornades. El Tordera començarà a competir el 17 d'octubre aquí a casa contra el GIEC. Salten 3 jornades perquè tenien convocats o amb la selecció espanyola i ara hi ha el Mundial a Paraguai i per això s'han...
0: I això no ho sabien abans, la federació o qui sigui?
1: No sé si suposo que sí que ho sabia la federació, però ho van a principis de setmana més o menys van dir que bueno, es van veure els horaris nous que, bueno, que deien això de, crec que s'han aplaçat també del Reus, que del Reus també té algun que altre jugador amb la selecció haurem d'esperar per veure el Club Petit Tordera. Ahir per això va venir en Pol Roig, la veu del Club Petit Tordera d'aquí ràdio, també per parlar una mica de com ha anat la pretemporada, una pretemporada que s'ha donat molt d'oportunitat a joves de la cantera, i s'ha vist doncs, els primers minuts tant dels jugadors, dels que han renovat, i també del nou entrenador, d'en Sergio Alonso. Us deixo opinar, nois, d'aquest estiu, que ha sigut potser un dels més moguts en clau d'hoquei, i anem debatint. En Joan Martín, crec que tens, no sé si tens coses preparades i tot.
4: No, sí, perquè...
3: És que aquest estiu...
0: Notícies d'última hora, Joan.
3: No tinc notícies d'última hora, i és més. Avui és el primer programa, no? És la primera tertúlia.
1: Sí, sí.
3: Pues llenço la tovallola.
0: Ja plegues?
3: Llenço la tovallola. No plego de la tertúlia, eh?
0: No, dic que ja plegues del hockey?
3: Plego de que només em centraré en el tema esportiu, que crec que ja tindrem suficient per parlar-ne.
0: Podria dir que faig un speaker,
3: passo,
0: que faig bé, no?
3: Passo, mira, i crec que alguns, potser avui destaparan l'ampolla de cava i tot, potser alguns destaparan l'ampolla de cava, eh? Avui, però és que passo, tio. O sigui, perdó, eh? Que m'hagi expressat així.
0: Aguantaràs, vull dir que aguantaràs, sense dir res.
3: Mira, saps què passa? Que hi arriba un moment que jo sóc feliç, Jordi. És a dir, Jordi, Tomàs i Joan. Jo sóc feliç amb la meva parella, amb la Yonsara, que per cert, records.
0: Bueno, però tens això sort, de no ser speaker del hockey.
3: No, sort, sort de part de... No, mira,
0: ja
3: és que
0: aquest nus aquí, no?
3: És que ni això, Tomàs. És dir, aquest nus ja està...
0: Ha marxat.
3: Paït, o sigui, ha marxat i tot ja. Sóc feliç a casa meu, sóc feliç a la feina, sóc feliç amb...
0: Cantant els gols del Tordera.
3: Exacte, sóc feliç cridant els gols del Tordera. Però és que...
2: És que...
3: És que intento, mira, fins i tot és que ja no val la pena ni intentar per lluitar per una societat millor. Vull dir, ni per una gestió bona, ni positiva, ni una ètica, no? És que no.
1: Però què ha passat ara perquè tu hagis canviat a... i estiguis així?
2: Perquè jo han jugat al crustó.
3: Perquè...
2: Ah,
3: no,
0: l'hauran repassat.
3: Perquè és que saps què passa? Que...
2: L'han
3: no
2: repassat i han dit... Ei, tu, que diguis, si no, et fotem fora.
3: Mira, no, perquè és que a més, és que qui vulgui viure amb creure's i fer arguments de que tot està bé, que la gestió és bona, que som capaços d'aconseguir 10.000 euros en 2 setmanes...
2: Bé, els van aconseguir,
3: ja,
2: no?
3: Ja està. Pues felicitat. De veritat, és una gestió impecable.
2: Si us busco jo, no me'ls donaran.
3: De veritat, i jo els felicito, si és així, els felicito perquè, hòstia, pues, han aconseguit un repte, la gent els ha donat suport.
0: No. És que jo veig molt bé que té un problema que ho digui públicament.
3: Públicament.
0: I la gent que pugui ajudar, ja ha ajudat.
3: A més, coincidint amb que no vam poder fer barraques, per tant, hem d'anar a buscar un finançament que no era possible perquè ja s'hi comptava amb una partida que no es podia tenir, per tant, ara ens falten 10.000 euros de cop. Què dius?
2: Vas fer una donació, tu? Okay.
3: No. Jo la meva donació, si la volguessin, la tindrien cada any i la meva donació valdria 100 euros.
2: És que tu no...
3: Que és el que val ser soci. Però com que la Junta no em va deixar ser soci...
2: Està patat.
3: I és que la meva col·laboració anual, perquè ara també es pot fer col·laboracions, jo la meva seria així.
0: Però no em van voler,
3: ni ara em voldran, perquè tampoc ara m'interessaria per...
0: Però ara hauries de mirar si et volen. Poder ara
3: No crec.
0: No vols provar?
3: No ho sé, ja vindran nens a buscar-me, jo no hi aniré.
0: Jo preguntaré si et poden fer això.
3: Pregunta-ho de part meva, a veure si... Jo ho he dit abans, jo soc molt feliç. De veritat, soc molt feliç.
0: El Barça va primer, tot això...
3: Sí, el Barça va primer, mira... Mira el que pas que sóc de dir aquí, eh? Han guanyat.
2: Qui el Tordera va guanyar, sí?
3: No.
0: 5-2.
3: Han guanyat. I qui es volen donar per entès que ha guanyat, han guanyat. Ja està. Joan Martín, que era el més dolent de tots. Joan, la Yonsara, són los más malos.
2: No,
3: són de no sé què. No,
0: potser ara no.
3: Potser
0: ara no.
3: No. De veritat.
2: Estàs a la llista vermella.
3: No, i no sortiré pas de la llista vermella, però és igual.
2: No, però ja t'hi tiren ells.
3: Jo, mira, qui vulgui ho posava a la ràdio cada dijous per a veure en Joan Martín què deia en contra del Club Petit Tordera amb la seva gestió, amb la seva no sé què, no, que no ho faci. No ho faré.
4: No ho faré, no, saps per què? Perquè a més, molta gent també em pregunta pel carrer i tal, fins i tot tinc bons amics de l'hoquei patins i, hòstia, i tal, em pregunten. Jo no sóc ningú. Jo no sóc ningú. De veritat, si hi ha gent enfadada, gent que vol canviar les coses, gent que... I gent que està ara mateix al club a dins, eh? A mi m'agafa per aquí i tal, hòstia, això, perquè... Poseu-vos-ho davant vosaltres. Poseu-vos-hi davant. Jo no. Jo, mira, aquest diumenge tinc una assemblea ordinària amb una altra entitat que ja anirà com anirà i ja veurem. Però mal... No. No, no, jo passo. Passo, de veritat. Jo desitjo el millor per aquesta plantilla, per en Pau Muñoz, per en Max Martos, per l'Eric, en Dani, en Roger, que ara farà de porter i tindrà la pressió de ser porter, d'en Pau Carbonell, de Nacho, de tots els que em considero, no diré amics perquè no som amics, però els que em considero companys i hem tingut bones experiències junts.
0: Si t'expliquen algun secret, ho explicaràs aquí.
4: No ho faré. Mira, si hi ha secrets a parlar, que vinguin ells a fer l'entrevista i la vinguin i l'expliquin ells.
0: A tu no ho diràs.
4: Jo no ho diré. O que tu vinguin a dir-ho, Tomàs, mira, que siguin Tomàs ara de referència perquè expliqui les coses. La veu pública portaveu del club, que sigui en Tomàs.
0: Però si jo no sé en el pavelló aquest ni per un tot sense.
4: Mira, i això és una de les coses que sí que voldria fer. Ja acabo, Joan. Que sí que voldria fer aquesta temporada, que és que l'any passat no vaig anar a molts partits i aquest any vull anar a veure partits sense pressió, tal. A més, es recupera el dissabte a la tarda, no?
1: Sí.
4: Veus? Ara han canviat l'horari.
0: Han canviat l'hora.
4: Bueno, quan acabi el futbol podrem anar a
0: hotel. No, pel mercat.
1: No sé si t'arriba o no.
4: Bueno, si no arriba, evidentment que no hi podrem anar. Vull dir, les coses com siguin.
0: És que el diumenge a migdia pel mercat
4: però...
0: no va bé.
4: Sí. Vull anar a veure, okay? Vull anar allà i, bueno... Si no
0: coincideix amb el Barça, no?
2: Resumint comptes, continua el trot de l'any passat?
4: No. Una cosa que vàrem dir en aquest programa.
2: I qui ha fet trot aquest any?
1: En Sergi Alonso.
2: No n'ha trobat ningú més?
1: Aquí l'entrevista, nois, que no sé si us la vau veure, però la podeu recuperar perquè està en YouTube i serà fàcil de trobar-la. Va dir que ell no seria perquè estaven buscant, tenien moltes opcions, però finalment va acabar sent ell i serà el que portarà tota la plantilla del primer equip doncs, a aquesta...
0: Sí, perquè el que havia s'anava a Mataró, no?, a entrenar.
1: Sí, al Mataró femení, diria que ha marxat. Sí.
3: Un projecte similar de diners, que al Mataró li faltava diners i els detallets van... Bueno, un exemple que va posar en Sergio Alonso en aquesta mateixa taula. Aquí, per cert, celebro
1: no, clar.
3: Que hagi tornat i pugui... Sí? Sergio Alonso va venir aquí, va fer una entrevista a gairebé de 2 hores.
2: Ja és
3: Sergio
0: Alonso.
3: El coordinador, l'entrenador...
0: Tu qui m'envius?
3: Oh... Va venir i tal, i...
2: Ah, sí, ja vaig veure que buscava cèntims, no?
1: Sí.
3: Ah. Bueno, doncs...
2: 10.000 euros, no?
1: Sí.
2: Ja els han trobat?
1: Sembla ser que sí, però no, és que ara, clar, t'ho dic de memòria, eh? No em vull equivocar i que la gent tampoc em vingui després. Però en principi sí que s'han aconseguit molt gran part per poder tenir l'equip a Hoquei Plata, que era el que hi havia al París Real... però no tots els diners que necessitaven per poder afrontar perquè, aquests 6 viatges, però que s'anirà afrontant a mesura que vagi...
2: 6 viatges a fora, tira, però, no?
1: Sí.
0: Això la federació t'obliga a tindre aquest diner o això és cosa del club?
1: No, clar, la plaça en aquesta lliga val calés.
0: I, o sigui, aquests calés era per pagar per continuar a l'Hoquei Lliga Plata, no?
1: I pagar les fitxes. Sí.
3: Però l'equip estava inscrit, no?
1: Estava inscrit, però si no...
0: S'havia de valar, no?
1: Els diners...
2: Si no entrava en aquests calés...
1: Clar.
3: Què?
1: És que tampoc t'ho volia dir...
3: No, jo pregunto. No,
1: aquí... Sí, estaven inscrits.
4: L'argument era que si no es pagava, no s'aconseguien els 10.000 euros, l'equip no tindria que lligar plata.
0: Això és molt bo.
1: Clar, retiraria, suposo.
3: Vale.
0: Però això és molt bo. A mi em sembla perfecte que s'aprofitin de Ràdio Tordera, que és una ràdio municipal, una ràdio del poble, que qualsevol club de futbol, de hockey...
4: En 2 anys no van voler,
0: eh? Sí, tingui...
4: En 2-3 anys no han volgut, eh? No volien.
0: Però
4: quan hi havia una cap d'esports que tenia la mateixa autoritat que aquest senyor que està aquí davant i no van voler.
0: Però rectificat de sàvia.
4: Ara sí, quan tal...
0: Bueno, rectificat de sàvia.
4: Mira, el mateix. Jo també estic rectificant... No, jo no estic rectificant, perdó. Jo m'estic retirant d'una lluita...
0: Rectificat de sàvia. I a mi em sembla molt bé que aprofitin Ràdio Tordera, que
4: és
0: una ràdio municipal, que per això està exactament...
4: Sí, senyor.
0: Per demanar ajuda i tal. Mira, els hi ha anat bé. Si un altre dia li falta en el bàsquet o falta en el karate o li falta el que sigui, Però aquí està, la Ràdio Tordera està per això. Pues que... I és una veu àmplia que per ajudar, pues va bé, és per això.
3: Sí, sí.
0: Això és un dels serveis que té Ràdio Tordera. Mira, si aquest, gràcies a Ràdio Tordera han pogut aconseguir, encara que no sigui fora de Ràdio Tordera, però molta gent se van assabentar del problema que tenien. Si no poder, de boca en boca no hauria arribat a tothom. Ja està.
3: Però és que són molt dolents, Ràdio Tordera.
2: Però és que... jo...
3: Són molt dolents, Ràdio Tordera són molt dolents. Per això van estar dos anys sense venir.
0: Era...
3: Per això vam estar dos anys sense venir.
0: Era!
2: Ja m'he perdut jo. Tomàs, m'he perdut ja.
0: Que dic que el foc necessitaven calés. Van vindre aquí i els han trobat, ja està.
2: Sí, i què més?
0: Estupendo, no?
2: Què més? Aquí pot venir tothom a demanar calés?
0: Sí, clar. Qualsevol no. Qualsevol persona no. Qualsevol entitat.
2: Ah, entitat sí. Qualsevol persona que no arriba a cantament no cal pas que vingui.
0: No, no cal que vingui. No, perquè Ràdio Tordera no està per això.
2: Aquest no li donaran res, no?
0: No està per això.
2: Doncs els altres també s'espavili, collons.
0: Per això estan serveis socials, no Ràdio Tordera.
2: Que portin administració, que portin tots els comptes bé, que sigui tot allò, i ens fotran calés enlloc.
0: Tu, per això estan els serveis socials, per les persones particulars. Pues això, però per l'entitat està Ràdio Tordera.
2: Sí, que a Ràdio Tordera, més de venir aquí a parlar d'esports, haurem de venir aquí a parlar de Càritas.
1: Vinga, va, anem a continuar. Anem a...
3: Sí, però no. I que, ja està, que això, que...
2: Que tu, quedem tard, eh?
3: No, si anem sobrats avui, no.
1: No, anem perfecte, anem perfecte.
3: Ui, anem bé, anem bé. Anem bé, anem bé.
2: Cago la mare que ho va parir.
3: Que molt bé, que això, que esperem una bona temporada, no? Haurem d'esperar una miqueta, el 17 d'octubre la temporada d'hoquei. Però que...
2: Quants en baixen?
3: Tres.
1: Tres.
2: Hòstia, cuidado, eh?
0: Tu, jo faig una proposta aquí tots tres. Per què no mirem defensa fàcil del hockey tots tres?
3: Jo no. Ja t'he contestat, jo no.
2: Jo tampoc.
3: T'he contestat.
1: Ja t'han deixat.
3: Però ja està, o és res. No han trobat el finançament que toca.
1: Però saps què estaria bé?
3: Però el finançament ja el tenen, no? Però ja el tenen el finançament.
0: Però ho heu de fer pel club petit Tordera, no per les dirigents que hi ha.
2: Ets soci, tu?
0: Jo no.
3: Ah, m'ho fes de soci, tu?
0: Però aquest any sí.
2: Mira.
3: Ah, vale, a veure.
1: Però saps què estaria bé? Que us comprometéssiu a complir alguna promesa si al final de temporada queden a les top 5, com aquesta temporada, per exemple.
2: Com ho dius, això?
0: A tots cinc primers.
1: Sí, igual que amb el futbol, vull dir, no perquè sigui el hockey, eh? Vull dir, amb el futbol també ho podem fer.
0: I allò que no t'ho has fet, eh?
1: Amb el futbol també ho podem fer.
0: Que no t'ho has fet.
2: Està en tràmits.
3: El tatuatge, no?
1: Sí. No voleu fer alguna promesa amb l'hoquei o amb el futbol?
2: No, amb el hoquei no faig cap promesa.
1: Bueno, però amb alguna, jo què sé, si queda top 5.
2: Em vaig fer una amb el futbol i encara la tinc que portar a terme.
3: No, jo sí, ja podem fer-la alguna.
2: No, n'hem fet tantes que si anés amb punts de peu, que si tornés a venir...
1: No, collons, però que no sigui...
0: Que si te faries un tatuatge.
2: I no n'hi ha anat mai enlloc. Vai, si allò n'hi ha de Sant Pons a peu,
0: sí,
2: però, no veies.
0: Però no, que allò. Que
2: i no, res, no, si no es mouen, no es mouen.
3: Bueno, mira.
1: Jo ho he de,
3: no,
1: jo
3: no
1: ho tirat.
3: Bueno,
1: jo us ho he tirat.
3: Una promesa podem fer, però no sé, hauríem de donar-hi una volta, no?
1: Bueno, que qui ens vegi, doncs, que ho deixi pels comentaris, que escrigui una mica per allà i ja està. I a veure què diuen.
3: Amb el futbol és molt difícil dir que pugi de categoria.
1: No, digues que vagi, per exemple, a playoff. Imagina't.
2: No, el Tordera pots dir que aguanti la categoria.
3: Sí,
2: ja,
3: sí.
2: Amb això ja entès, ja serveix, això.
3: Si puja el futbol a Primera Catalana... Va,
1: no. No, però no sí, pujar, seria... però que sigui una promesa que sigui una mica més complicada i que hockey, si no es fa no passa res.
3: És el mateix que el hockey que puges a l'Hockey Lliga.
2: I el hockey, que també se la via la categoria, perquè 3 són molts, eh?
1: Aquesta temporada, per tant, patiràs, Plàcides? La temporada passada no patia gens, tu?
2: No, perquè la temporada passada només em baixava un.
1: I aquesta sí que pateixes.
2: Cuidado que són 3, eh? 3 equips. I no sé els altres equips. No sé quins equips hi ha. Però sembla que, segons estic entès, aquest grup és més senzill que l'altre grup, no?
1: Sí, l'ha fet així amb pinces. Sí.
2: Vale.
1: Sí.
2: Sí. Jo per els comentaris que he sentit.
1: Sí, sí.
0: Així, quins equips aquí hi ha de fora?
1: Uf,
0: de Galícia n'hi ha
1: de
0: no?
1: Fora. Dominicos, de Companyia de Maria, Acordes, Oviedo, Jolaseta... I em queda un. Em queda un.
0: Un de per allà dalt, també?
1: Sí.
0: D'Astúries,
1: crec que de Galícia. Em falta un de Galícia.
3: Sí, el Jolaseta de l'Astúries, no?
1: Ah, Lubians.
3: Lubians, ha tornat a Lubians, eh?
0: 4, n'hi ha de Galícia.
1: Sí.
2: Aquest ja és el capellà.
1: Un d'Oviedo i un de... No, perdó, 3 de Galícies.
0: 3, no.
1: 4 de Galícia, un d'Astúries i un de Bilbao.
0: O sigui, a Galícia ja s'hi poden quedar un mes allà, quan hi vagi.
1: Pràcticament.
3: Que és veritat, i això em té tota la raó, el del grup és d'escàndol.
4: Això és un escàndol.
2: Ja, sí, sí, sí, sí,
4: lo de la competició és escandalós. O sigui, perdoneu, però això ho reparteix més o que hi hagi una lliga a la base en ells i...
0: Masses desplaçaments, no?
4: Que jo entenc, que la Federació Espanyola... De... Però és que n'hi ha l'hoquei lliga, n'hi ha una cosa així. És que n'hi ha l'hoquei lliga, clar, és que... Vull dir...
0: Sí, sí. Bueno, hauria repujat, eh?
2: Si tu vas a mirar i te'n vas a l'hoquei lliga, també hi ha un desplaçament.
4: Sí, sí.
2: Al Liceu, sí. O altres tots són aquí a Catalunya.
0: I, sí, sí. I aquí n'hi ha 6.
1: Sí.
4: Clar. No, sí, amb això hi ha tota la raó i la despesa econòmica és per i puta carta, eh? Per i puta carta, però...
2: Ja veuràs.
4: Però anant i vinguent. Això està claríssim. Això no hi ha res de la raó.
2: I si has de començar a agafar avions, buah.
1: Pocs. Diria que pocs agafaran.
2: Hi ha en cotxes?
0: És un pal, eh?
1: La gran majoria sí.
0: És un pal, eh?
2: Si
1: t'ho estic dient ara.
0: Moltes
1: que
0: hores,
1: després
0: eh?
1: Potser la cosa va millor i diuen, mira, pues aquest potser anem amb avió, sí. Aquest també.
0: Es que cotxe...
1: O a Bilbao anem amb cotxe es que... i a Galícia anem amb avió.
2: Això depèn del tema econòmic,
0: clar,
2: com està.
0: Tot clar, però són moltes hores de cotxe, eh?
1: Sí, però si econòmicament no...
2: Clar, però si no es pot anar amb avió, has d'anar en cotxe.
0: Sí, però una pallissa arribar allà cansat.
2: Sí, bueno, però tu, si no hi ha firti-firti, què has de fer?
4: Jo no opinaré.
1: Al CEP, les noies anaven amb cotxe, eh? A cada desplaçament a fora. Sí,
0: sí. No, com van anar a Mallorca, no.
1: No, home, bueno, clar. No tenien un submarí.
2: Van anar amb el ferri, allà a Mallorca.
1: Bueno, clar, clar que sí. Ja en parlarem més de l'hoquei. No sé si la setmana que ve també haurem de parlar-la o no, depèn de les novetats.
2: A l'hoquei, fins que no comenci, que posaràs.
1: Exacte, no, però com és la primera tertúlia de temporada, no, també s'hauria de plantejar.
0: Sí, home, ja. Tu, i el set femení, s'ho has repensat o no?
2: No.
0: No s'ho han repensat?
1: No.
0: Bueno, doncs ja està.
2: Mala llet, això, també, eh?
1: Alguna jugadora ja té equip.
2: Ja ha trobat equip alguna
0: jugadora. Però per aquí prop o...?
1: No.
2: Junts. Però mateixes categories o més baixes?
1: Una a la mateixa categoria. Sí.
2: Ha sigut
1: no, perdó, una a la Lliga Femenina 2.
2: Què vol dir això?
1: La que estaven abans. És a dir, van...
2: Abans de
1: la que
2: baixar,
1: van estar dos anys. Exacte.
0: La que van estar dos anys.
1: Sí, exacte.
2: Això sí que va ser una llàstima que desapareixés, això. Mm-hmm. Mira, encara és l'hora d'ara que no... Que no acabo d'entendre.
1: Ens hem quedat amb dues retransmissions a Ràdio Tordera. S'està treballant per fer una tercera. Està treballant per fer una tercera retransmissió també a la setmana, que en principi s'ha de desencallar la situació d'aquí pocs dies.
0: A bàsquet, dius?
1: No.
2: Futbol sala.
0: Bueno, futbol, hockey, ja i l'altre aquí.
1: Ja veurem. Deixa'm...
2: No, ja.
1: Sí, mira quins esports hi han també de primers aquí.
0: Futbol sala.
2: Ja tindreu tants aparatos.
1: Bueno, abans ja teníem tres. Bueno,
2: tres, però n'hi havia dos que no anaven gaire bé.
0: I el futbol enviava els que no anaven gaire bé.
1: La intenció és fer tres retransmissions. La intenció.
2: Podeu fotre les retransmissions que vulgueu, però almenys les eines que funcionin.
1: Home.
2: Perquè abans n'hi havia una que no anava pas gaire bé.
0: Però sí que aneu pel futbol sala, així.
1: S'està treballant. No ho asseguro, s'està treballant. Ja veurem. La setmana que ve espero tenir novetats.
2: Però més que tinguem les eines.
0: Però això de qui depèn? Depèn de vosaltres, no? Fer-ho, no?
2: I trobar gent que vulgui anar-hi, moltes coses. Tot depèn de moltes coses.
0: Que vulgui anar-hi, no. I que entengui de futbol sala. No tothom hi entén.
2: Ah, jo no, poca cosa.
0: Bé.
1: Correcte.
4: Clar, bueno, sí, és un repte per buscar, però bueno, al final l'audiència segur que...
0: I si aquest any per Reis porten dues càmeres més, podem fer 5 retransmissions.
1: Bueno, que porti també gent als Reis.
2: Aquí el programa, trobar personal.
1: Exacte. Si algú ens està veient que li agrada el futbol sala i mira...
2: Trobar personal i que sàpiga
4: endavant.
2: De què va el tema.
0: Ara, aquí està.
2: Perquè n'hi ha molts que no saben ni el número que porten darrere l'esquena.
0: Jo al final vaig prendre molt de bàsquet, eh?
2: Bueno, clar.
4: Tu diràs.
0: Jo havia anat quan tenia 18 anys de Pineda del Madrid, de bàsquet.
2: Sí, i aquí no sabia un tiro al pavelló de bàsquet. Ara s'ha de igual que el hockey, no sabia un tiro al pavelló de
1: Nois, últims minuts de tertúlia. Voleu fer una repasseta general a una mica al futbol del Barça, al Madrid, bueno, com ha començat la Lliga?
0: No, jo del futbol no parlo.
2: Ell no pot parlar de futbol, perquè ja sap com està el seu equip.
0: Jo del futbol no parlo.
2: Aquest en Florentino li queda un telediari, i aquell en Mourinho li queda un...
1: Sí, però sí, acaba de sortir, acaba d'arribar l'altre també.
2: Imagina't una cosa, si el mes que ve el Barça es posa nou, aquests dos, o que arriben.
1: Sí, no es mengen els torrons?
2: No es mengen.
1: Els dos? I Florentino dirà ell,
2: poder ni els parellets es menjaran, perquè els parellets es mengen per tots sants.
4: I en Riquelme ja està allà derrapant, ja.
2: I penso una cosa, aquests del Madrid és que són l'hòstia. Jo m'encanten aquesta gent. En vez de preparar el partit, de quina manera juga l'equip contrari, de quina manera els podem guanyar, de quina manera... No, no, preparen la roda de premsa.
1: Tomàs,
2: que són... No, ja, ja tenen l'excusa.
0: Jo parlo de futbol.
1: No?
2: No. Que, vols, no. Que vols que parli?
0: Aquest, ara estem per un altre tema, que aviam si això ho solucionem. Perquè si no, per la, a meitat de la Lliga estarem a segona divisió, ja.
2: I els que... I els, això d'en Rodi, aquest, els hi has com una puntada de peu, eh? Els ha rebentat, això, eh?
3: I que bé que juga en Rodri, eh? Que bé que juga.
1: I quin equip, no? Ara, Plàcides, t'agrada més que l'any passat?
2: Eh?
1: T'agrada més?
2: Que, què més bon equip el Barça aquest any que l'any passat? Això és indiscutible. Mira, tothom tenia por que anem fotria gols. Mira, cada partit surten 4 o 5 gols.
0: Sí, però amb qui ha jugat fins ara?
3: Bueno, bueno, poc a poc.
2: I vosaltres amb qui heu jugat?
0: Amb l'Atlètic de Madrid, amb el Betis.
2: I qui més?
0: Que som de Champions.
2: I el Betis una mica més us guanya.
0: I amb l'Inter.
3: I el Betis hem jugat al Barça, no?
2: I el Betis una mica més us guanya.
0: Sí,
3: encara no.
2: Ah, ja, no, però... I l'Inter una mica més us guanya.
0: I els àrbits, què? No dius res, els àrbits?
2: Els àrbits, què vols que els àrbits? És que tota la culpa són els àrbits. Entra en Florentino, en Mourinho i Tele Madrid. Això
0: per què no és un escàndol. Una cosa? Aquell de l'Atlètic de Madrid l'hauria d'haver quedat al carrer o no?
1: En Can Guilí, sí, l'altre no.
0: Bueno, era el minut 44 de la primera part. Tot una part a l'Atlètic de Madrid amb 10 i el Madrid amb 11. Què hagués passat? No, bueno, sabem.
1: Bueno, però si no, vull dir, tampoc es pot amagar...
0: Perquè podria l'expulsió de Huitzen no hagués passat, mira, perquè l'Atlètic de Madrid estava amb 10.
2: El que, va dir, el que va dir aquest Mourinho, la roda de premsa dels comitès, dels avis d'això, això ho diu un entrenador d'aquest un equip petit, Ricard de Macago, diu 10 o 12 partits sense jugar.
1: Sí, sí.
2: Aquell en Lewandowski, per fer així, van fotre 4 partits, perquè deia que passava de l'àrbit o allò. I aquest tio va anar allà, va dir totes les bestieres del món, encara no sé com ha tardat tant. I mira, ningú li ha dit res. Massa, ara, això fa l'entrenador. Això fa l'entrenador d'aquests petits, un entrenador de l'Elche, un entrenador del Mario d'allò, li foten un pal que ja tieso.
1: A mi el que em resulta és... Em dona la sensació, eh? Que, sí, o sigui, que, molt, que segueixin parlant dels àrbitres perquè no volen veure la realitat. És a dir... contra l'Atlètic de Madrid
0: reconeixem que no juguem res, però això no treu de que l'Atlètic de Madrid havia d'haver quedat en 10 i el Madrid amb 11, i això no treu per l'altre.
2: I quants partits l'àrbit us ha donat a favor? Quan va a favor no dieu res.
0: Mira que saps quants equips de l'equip contrari hem fet fora, cap. Ara què?
2: Si no jugueu a res, si no jugueu a res, quina culpa hi té els àrbits?
0: Juguem contra 12, encara pitjor.
2: Ah, per aquí... Sempre teniu excuses, la mare que em va.
4: Jo és que estic, com he dit abans, molt feliç.
3: Estic molt feliç, molt content.
2: Del retorn.
4: El Barça juga de meravella.
0: A veure si escoltaixes la teva felicitat amb la i amb en Jordi.
4: El Barça juga de meravella i hem de ser optimistes. I...
0: Però amb qui juga? Amb qui ha jugat fins ara?
4: Amb els rivals de la Lliga...
0: Amb un juvenil es va presentar. Tu creus que això pot ser?
4: Bueno, doncs...
2: El dia del Feyenoord hi vaig anar-hi. Al camp.
0: El dia 10?
2: Del Feyenoord. Bueno, Feyenoord aquell, sí. Vaig quedar mai com un pollastre, com un ànec.
0: No, no s'ha cobert, perquè no, encara?
2: Que va, no. Si no, ja ni paraigues. Vaig quedar mai com un pollastre. Ara vaig disfrutar molt, eh? Perquè estava molt bon puesto, estava a mig del camp, a la fila número 4.
0: I no em mullava.
2: I es veu bé, perquè com que l'han rebaixat més ara al camp, allà es veu de collons, tu. Això sí, que és el minut de la primera... Els 10 minuts de començament del partit allò va sobrar. I vaig quedar negat. Negat. Però bueno, llavors ja es va posar millor.
0: Però el temps.
2: Jo vaig veure el Barça, que estava jugant tot l'equip dintre el camp del Feyenoord.
0: Perquè veig l'equip contrari que era.
2: Perquè això t'ho diu tot. Els gols que van fer aquells del Feyenoord, tot eren badades aquell en Condé. Però està mai al seu puesto. Mira,
3: Sí, tant.
2: Mira si fet havia aquell enflix que anava a la banqueta. Però és que jugava allò, dic, ai mare, si aquí ens enganxa un equip encara i ulls, ens encantarà un sac. Però no perdia pas cap pilota. No. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, hòstia, fascina. Ara ja tardé temps a tornar a anar-hi, eh? Perquè vaig anar, ara no hi aniré més, fins que no hi hagi tot allò cobert.
3: massa negat.
0: Qui em va portar? La penya per portar d'aquí?
2: No, home, això no es diu. No, hi vaig anar-hi...
3: Ben acompanyat.
0: Ah, per lliure vas anar?
2: Vaig anar per lliure. Em van invitar i vaig anar.
0: No vas anar per què?
2: No.
1: Però ara tres setmanes, sense futbol, amb aquesta aturada de seleccions.
0: No, dues, la tercera ja cap de setmana ja jugarà, no?
2: Ja m'explicaràs que collons van a jugar aquesta.
0: Bueno, però juga a Espanya dissabte, ja ho podeu veure.
2: Jo sí, i tant se fa que juguin a Espanya com els espanyols, i més o menys fort.
0: Sí, n'hi ha vuit del Barça, has de veure a Espanya.
5: Sí, sí, a veure quants tornen no les unes, a veure quants en tornem.
2: A veure si
5: quan cosa hi ha... Però les unes, ja també en parlarem.
0: A la selecció espanyola és com si vinguessis al Barça, perquè n'hi ha vuit.
2: Mira, i que has el matí tenen un representant.
0: No, dos aquest any, ara.
2: En Cucurella.
0: I en Juan Heusen, aquell, o com es digui.
2: Aquest no coneix ningú.
1: Nois, alguna cosa més a...
2: Aquella Cucurella...
1: Sí, que sí.
0: Aquella Cucurella... Barça.
2: Aquella Cucurella, imagina't tu. Tu el que s'havia de jugar a futbol ho ha perdut tot. Que no ho veus, com el Madrid no sap allà on està.
0: Ja recuperarà.
2: Cap aquí, cap allà, s'assembla amb aquella condena que no sap pas on està. Va més perdut.
0: Quan els àrbits ens siguin bé, ja canvia, ja sí, millorarà.
5: Deixem. No, no, que segueixin parlant dels àrbits.
2: I sort et trio d'aquell porter que us ho para tot. Si no...
5: Va, perquè porter... ara el discurs és aquest, però d'aquí tres mesos almenys, no, tenim, nosaltres no hablamos de los
0: tenim
5: àrbitres.
0: El millor porter del món, no?
2: Això sí.
0: Veus?
2: Sort en teniu. Sort en teniu.
0: El millor porter del món.
2: Perquè si no...
0: Però vosaltres teniu ara aquell que fuma puros, no?
2: No, aquell encara de fora, ja tenim un altre. Aquest, sí. Aquest em sembla que fuma toscanos. Que
1: no és... Ho deixem aquí, anirem a veure aquest cap de setmana, el dilluns vindrem carregat amb moltes novetats i dijous també, dijous ens tornem
3: sí,
1: a veure.
3: Ens tornem a posar el dia.
1: I a parlar de futbol, a parlar de tot el que hagi passat el cap de setmana i durant aquesta setmana.
0: Ah, però dijous que ve hem de tornar-hi.
1: I ja fins al final de temporada.
2: Tu, fa molta calor aquí dintre, eh?
5: Sí, sí, no, avui sí. No hi havia l'aire, sí. Aquí estem patint, eh?
1: Sí.
0: Tu, això que passa, no funciona.
1: Ah, ara és quan ens hostivem més, eh? Ja comença aquests canvis bruscos de temps.
0: Tu, no funciona, això?
1: Bueno, és que no s'ha engegat.
0: Aquí tens el mando.
2: Que no, vas que
1: no, té... tens el de la tele.
2: No vas que té el morro llupit.
0: Però el mando està aquí.
2: Aquest mando és de la
5: està
2: tele.
5: Està ben energètic, està ben energètic.
1: Vinga, va. Ens veiem la setmana vinent, nois. Que vagi molt bé, Joan Martín, Plàcides i Tomàs Vega. Adéu.
2: Ciao.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
2: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instan a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
4: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. Hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Emancipar-se és cada vegada més difícil per als joves. Les ganes de tenir un espai propi hi són, però sovint la realitat econòmica obliga a ajornar aquest moment. I al Maresme, trobar un habitatge assequible tampoc és fàcil. El preu del lloguer, especialment en alguns municipis de la comarca, els sous, la precarietat laboral o la dificultat per estalviar fan que emancipar-se sigui tot un repte. Alguns joves es queden més temps a casa dels pares i d'altres han de buscar alternatives fora del municipi on han crescut. Avui posem el focus en els joves del Maresme i ens preguntem a quina edat marxem de casa i, sobretot, marxem quan volem o quan podem. Avui parlem d'emancipació juvenil i d'habitatge.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I precisament quan l'habitatge i el cost de la vida ens obliguen a buscar alternatives, també apareixen noves maneres d'estalviar, per exemple, quan marxem de vacances. És el cas de la Diana Moya i la seva família quan viatgen a intercanviar en casa amb una altra família. Ells poden allotjar-se al seu destí sense pagar un hotel o un apartament i, a canvi, deixen casa seva una família que vol passar uns dies a Canet de Mar.
6: Bé, Gemma, estem amb Diana Noia, una canetenca que li agrada anar molt de vacances. Jo conec a tota la família i es mouen bastant per tot arreu i doncs no tenen cap, diguéssim, mirament a mirar el mapa i a dir anem aquí i van. Perquè comparteixen habitatge en vacances. És a dir, quan ells van de vacances tenen una casa gratuïta perquè estan dintre d'una plataforma i ells també deixen la seva casa quan marxen de Canet de vacances. Diana, noia, bona tarda, què tal?
7: Hola, bona tarda, què tal?
6: És així, no? És això?
7: Sí, és així, totalment així.
6: Com vau optar per aquesta modalitat? No sé si dir-li modalitat.
7: Mira, realment nosaltres vam començar com tenir el Peque fa aproximadament uns 7 anys per experimentar una nova manera de viatjar. Vale, teníem ganes de viatjar, però bueno, l'economia també és més petita quan tens un peque, i també la logística que necessites. I ens era molt pràctic anar a un lloc que tinguéssim una casa com d'una família, com si fos casa nostra, perquè tens moltes coses ja preestablertes, no? Al final, en una casa doncs, tens cuina, però també pots buscar una casa que tingui coses per un nen que tingui l'edat que té el teu fill, no? Per exemple, coses com trona o coses com cuna, coses d'aquestes que en viatges amb nens es fa més farragós, per dir-ho d'alguna manera, o que has d'agarrar moltes coses, ens va donar aquesta oportunitat. I la veritat que molt bé, totes les experiències superbé.
6: I sobretot, també, diguéssim això, com a contrapartida, doncs vol dir que també una persona, una parella, de una família de fora, sí, d'on sigui, també pot utilitzar casa vostra mentre vosaltres esteu de vacances, és això?
7: Exactament, ho fem així. Al final tens un calendari que tu alliberes les dates que estàs fora, no? Que la teva casa està lliure. Nosaltres s'ha de dir que deixem la nostra primera residència, o sigui, és l'única que tenim, i nosaltres alliberem el calendari quan nosaltres marxem. I sempre intentem primer fer intercanvis recíprocs, que es diu, no? Que la mateixa família que tu vas sigui la que ve aquí, però això és molt difícil de quadrar en quant a dates, en quant a destinació, en quant a tipus de família, perquè no tota família cap a casa meva o jo cap a qualsevol casa, no?
6: O ell vol anar a Roma. Exacte. I no vol anar a Canet.
7: Exacte. I aquestes plataformes t'ajuden pues, a fer com una xarxa que d'intercanvi i tu vas a la destinació i al tipus de casa que necessites per al teu tipus de família i la família que necessita venir a Canet perquè vol més la platja o pues, d'aquest tipus i cap a casa teva, per dir-ho d'alguna manera, estarà còmode, pues, també pot venir.
6: En aquest sentit, Diana, també, que vosaltres sou gent de pau i tal, i sou gent d'ordre, però sí. què passa si, diguéssim, doncs la família que ve aquí, bueno, us fot una destrossa, jo què sé, per entendre.
7: Sí, podria ser, i és una de les coses...
6: Com ho solucionem, això?
7: En principi, les plataformes tens una assegurança, vale? L'intercanvi en si és una cosa gratuïta, però la plataforma en si fas un pagament com per una assegurança, no? També perquè et siguin en contacte i tot això, però també com una assegurança. Realment s'ha de dir que nosaltres portem 7 anys fent això i cada estiu hem fet... Després hem fet temes de Nadals i coses d'aquestes, però a l'estiu segur fem les vacances llargues, per dir-ho d'alguna manera, i mai hem tingut cap problema. O sigui, el màxim que pot passar és el mateix que et pot passar tu.
6: Sí,
7: quan vas a un lloc,
6: se li
7: no?
6: pot trencar un plat, pot tenir jo què sé, una tonteria, sí, com
7: sí,
6: qualsevol.
7: Sí, la gent, hem tingut sort o no, també et dic de les experiències que jo conec, no conec ningú que hagi tingut mala sort, però sí que et pot passar i aquesta assegurança que et cobreix aquestes coses. Però bàsicament a mi el màxim que ens ha passat és que ens han trencat un got, que ens han trencat un plat, un dia va caure un quadre, però són coses normals. Que et poden passar tu també quan viatges, tot i que intentis fer tot el possible perquè no passi res. No? Al final, en el nostre cas, vas amb nens, no? pues són coses que passen. I la veritat, molta gent també em preguntava i no et fa cosa deixar, perquè clar, nosaltres marxem
6: i
7: som casa nostra.
6: I és l'única vivenda, sí, clar.
7: Clar, no amago tot. Vale. O sigui, no amago tota la roba. Jo deixo un espai, no?, a l'armari
6: sí,
7: o a qualsevol lloc i no... i molta gent em pregunta, diu, no tens por que t'agafin alguna cosa? I jo penso, però què m'han d'agafar? Una samarreta? Sí, clar.
6: I acabo, Diana, que et demano brevetat en aquest sentit de dir, i això permet tenir una casa vostra al destí i, diguéssim, ser amos del vostre temps. És a dir, no depeneu d'un hotel que va amb uns horaris tal i qual. És a dir, feu el que... És a dir, sou amos del vostre temps, em podien dir.
7: Sí, et permet estar en una casa, estar en un poble també, o sigui, estar en un... viure una mica l'experiència més. O sigui, has d'anar al supermercat a buscar coses, has de conèixer els veïns, has de moure't en el poble, i això fa molt com... L'experiència del viatge és molt més propera. És...
6: Enriquidora.
7: Ho vivim molt més.
6: Doncs molt bé, Diana, gràcies.
7: Moltíssimes gràcies.
6: I continua, perquè evidentment ja veig que us ha resultat bastant bé, o molt bé.
7: De moment continuarem. Molt bé. Molt bé, de moment.
6: Gràcies. Abraçada forta, Diana. Adéu, adéu. Adéu, adéu.
5: Gràcies, Dani. Seguim parlant de la problemàtica de l'habitatge. Com diem, cada vegada la gent triga més a independitzar-se per culpa dels preus del lloguer i compra que hi ha arreu del país. Així que, Marc, explica'ns una mica les opinions que has pogut recollir.
8: Perdona, Gemma, se m'ha colat el tall de veu que tinc preparat ja.
5: No passa res, tranquil, tranquil. Doncs això, parlem amb joves, no?, que els hi costa molt independitzar-se.
8: Sí, bona tarda, Gemma. Sí, és una opinió que ara ho estàvem parlant, no?, també una mica, i tu has fet ja la petita introducció d'aquesta famosa emancipació de la gent jove, i escoltarem testimonis que a peu de carrer els hem llançat, Gemma, una pregunta molt clara, que és que si compartir pis als 30 és un fracàs o és la nova normalitat? Tu i jo, per exemple, estem justament a aquesta franja d'edat. Jo encara no he arribat als 30, bé, em falta un anyet, però ja m'hi considero dins d'aquest pack. Per tu, és la nova normalitat o és un fracàs personal?
5: Mira, jo crec que res és un fracàs, tot és un aprenentatge, però sí que pel context social en el que vivim ara és la nova normalitat, que no m'agrada tampoc dir-li normalitat, perquè crec que no hauria de ser normal, però sí que és la nova realitat a la que ens afrontem.
8: Molt bé, doncs sí, jo penso exactament el mateix. Òbviament, ja depèn de cada cas particular, dels recursos que tingui econòmics o oportunitats laborals, perquè això cadascú també és molt individual de cadascú, subjectiu. Anem a veure què ens diuen les persones, que ja veuràs, Gemma, però que arribarem a les mateixes conclusions. Comencem a escoltar el primer tall.
9: Doncs jo penso que és una nova normalitat, entre cometes, perquè lo normal seria que et poguessis permetre pagar un lloguer i poder-te independitzar sense cap problema. Però conforme està la vida avui en dia, doncs no t'ho pots permetre. I si t'has d'independitzar ja perquè vulguis o segons la teva situació, doncs no et queda altra que compartir pis amb altres persones.
8: No et queda altra compartir pis. I en aquest cas, ella ens ho va dir fora de micròfons, són quatre al pis. I clar, pots tenir sort, Gemma, que aquí hi entra un altre factor. No només has de pagar lloguers elevats, en el cas que no t'ho puguis comprar o pagar tu sol, sinó alhora trobar bons i bones companyes de pis.
5: Clar, tot es complica. Tot s'acaba complicant. Un tema, per exemple, quan estàs estudiant, no?, quan marxes a estudiar fora, és supernormal compartir pis. No estàs treballant, estàs estudiant. Però clar, quan ja tens la teva feina, tens una certa edat, no?, impacte, no?, que ens haguem de trobar amb aquesta situació.
8: Sí, perquè al final comences a recordar també que els teus pares, quan t'expliquen, o la majoria d'ells, a quina edat es van poder emancipar, i ells, o sigui, jo no recordo en cap moment que per ells fos, a veure, no dic que fos fàcil i que ho poguessin pagar tot ràpidament, però, ostres, ho tenien, jo crec, més senzill, i no era una preocupació, que és un tema que, en canvi, amb la gent de la nostra edat, és constant.
5: Totalment, totalment.
8: En posem un altre detall?
5: Sí, som-hi.
10: Per mi, compartir pis o viure amb els pares s'ha convertit en la normalitat. Ja no existeix el típic pis de solter d'on vivien els nostres pares. Els lloguers són tan alts que si no tens parella, viure sola és gairebé impossible. I sincerament, el fracàs no l'haurien de sentir els joves, sinó el propi sistema que permet que empreses i grans tenidors especulin amb l'habitatge.
8: Bé, una mica com va passar aquesta setmana amb aquella senyora de Madrid.
5: Sí, la Mari Carmen, que l'han desnonat amb 87 anys, que vaja...
8: Però,
5: segurament, per tota la polèmica que hi ha al darrere, que li buscaran algun lloc perquè pugui anar, però el problema és que, com ella, milers de persones es troben en la mateixa situació, casos que potser no s'han arribat a fer doncs, virals com el seu, però és una, vaja, un, una petita part de, del que està passant. M'ha agradat molt aquesta noia que diu el pis de solter, no? Que abans els nostres pares vivien en un pis de solter i començaven doncs, allà a crear la seva vida en parella, a crear una família i tal. Clar, ara la societat, o sigui, més que mai està pensada per tenir parella, per poder compartir gastos, bàsicament.
8: Correcte. Així, i no només el tema de la... Bueno, sí, ja ho acabes de resumir tu, ja només habitatge, sinó en general, no? Per compartir.
5: Totalment.
8: Llavors sí, i òbviament el que hem dit, no?, amb el tema de la Mari Carmen, que al final li van pujar un pis de lloguer quan, ostres, que té 87 anys, que ja saps la seva situació, tingues una mica de mà esquerra. Jo crec que aquí s'hauria de controlar força. I d'aquí, altra vegada, Gemma, ve un dels altres talls que hem aconseguit recol·lectar pel carrer.
11: A veure, per mi és un fracàs, però no un fracàs com a, per l'individu, sinó un fracàs com a societat, que hem arribat a aquest punt que les persones no puguem assolir una independència individual a certa edat. Crec que és un fracàs com a societat i ara és una nova normalitat que tampoc és estranya, sí que és una mica subjectiva depenent de la persona, però jo em centraria una mica en aquest fracàs com a societat de l'haver arribat fins a aquest punt.
8: Clar, i això és fotut perquè, i fa ràbia, perquè no és culpa nostra, és a dir, en aquest cas, ara que estem tu i jo parlant, no?, i els oients potser algun s'hi pot sentir identificat, però no és culpa de nosaltres, vull dir, ens ho hem trobat així, el sistema.
5: Totalment, molt encertat, també, aquest tall, pel tema de no culpabilitzar, com bé tu comentes, Marc, a la persona en si, no?, per no poder independitzar-se, sinó per la situació, pel moment que li ha tocat viure de la història, que malauradament és aquest, que no es pot accedir a un habitatge assequible, que costa moltíssim, i que fins i tot habitatges que ja s'entenen que són assequibles, fins i tot així tampoc es pot.
8: Clar, i jo, tot i que no és culpa meva, m'hi sento una mica així, no? No culpable, però sí que sento una mica d'angoixeta pel fet de, jo personalment, ostres, em podria independitzar sol ara mateix? Ara mateix sí, però clar, però és que els estalvis m'anirien baixant, i al final és guanyar un sou per destinar-lo bàsicament a aquell lloc on vius, no? Que ja sabem que la majoria de gent i la majoria de cases funcionen una mica així o similar. Jo almenys sóc estalviador, però clar, és fotut perquè em sento, entre cometes, obligat a dir, ostres, se m'acosten els 30, què faig encara a casa dels pares? Jo almenys m'he sentit així alguna vegada.
5: Sí, però mira, saps, al final hi ha persones que als 40 estan a casa els pares i als 45 i més enllà, eh?
8: Sí, o bueno, sigui... no, sí, sempre trobaràs algú que estava...
5: Pitjor,
8: sí, bueno, per dir-ho d'alguna manera.
5: Sí, en alguna situació que dius encara és més crítica, no? Però al final tot el tema... Jo sóc molt, també de pensar molt en l'edat, clar, els 30, què s'espera d'una persona als 30,
8: ja,
5: no?
8: Ja, què s'espera? Però realment no s'espera res, no?
5: Vull dir,
8: és una pressió autoimposada que crec que ens hem anat posant tots al cap, no? Perquè ens comparem amb temps enrere.
5: Totalment. Marc, doncs tenim més talls?
8: Sí, en podem posar un més.
5: Va, som-hi.
12: Jo crec que compartir pis als 30 és la nova normalitat, però alhora és un fracàs com a societat i que la majoria de gent no es pugui independitzar a aquesta edat vol dir que s'haurien de revisar moltes coses a nivell de l'Estat i de govern.
8: Mira, ja he deixat anar una indirecta, bueno, una indirecta molt directa per als qui creu que tenen la possible solució, perquè nosaltres de ben segur que no la tenim. A més, perdó, Gemma, i amb això acabo, aquesta noia fora de...

0: Del tema del dia, del fet d'independitzar-se, i des de Palafolls ens fan un petit experiment amb la perspectiva del temps, en concret de fa 20 anys. Volen doncs veure com ha canviat el procés d'independitzar-se. Jordi Prats de Valls, a tot teu.
1: Doncs sí, Gemma, avui nosaltres el que volem fer és apropar una secció diferent. Tenim amb nosaltres una convidada, ara us la presentaré, però el que volem és contraposar una miqueta el procés d'independització de dues persones, és a dir, la d'aquest mateix locutor que ja fa 20 anys que es va independitzar i també de la nostra convidada que tot just doncs, s'ha independitzat aquests últims mesos. És la Mafalda Hansen, la saludem. Mafalda, molt bona tarda, benvinguda a l'Hora Maresma.
2: Hola, Jordi.
1: Per començar, donar-te les gràcies per intentar participar d'aquest experiment d'entrevista, però també per assolir aquest procés d'independització que tampoc és fàcil. Mira, vull entrar directament a destacar diferents temes, com per exemple, com va reaccionar el vostre entorn al dir que us independitzàveu. Jo començo, t'explico la meva experiència i després tu m'expliques. Jo la veritat és que molta gent el que em va dir és que millor hipotecar-se que no un lloguer. Fa 20 anys es veia de millor manera el fet d'independitzar-se pagant hipoteca que no pas el fet de llogar un pis. Vosaltres com us heu trobat davant d'aquest aspecte?
2: Nosaltres teníem molt clar que volíem que fos lloguer, perquè al final és l'inici d'aprendre a viure en una convivència. Llavors, la reacció dels més propers, en el meu cas, va ser com molt més senzill perquè ja porto 3 anys independitzada amb la meva germana i en cas de la meva parella doncs, va sobtar una mica i sí que és veritat que va ser una mica... us costarà molt trobar un lloc com estan les coses avui en dia per poder marxar.
1: Seguint amb això, et volia proposar també tractar el tema de quin tipus de vivenda buscàveu. Jo sí que és veritat que buscava una cosa petita perquè feia front jo sol a la hipoteca i tampoc em podria permetre gaire cosa. Amb els 20 anys de perspectiva, en el vostre cas, ha canviat? Quin tipus de vivenda buscàveu, Mafalda?
2: Nosaltres volíem un pis que realment tingués dues habitacions, una per nosaltres i hi hagués una altra que fos com volíem un estudi, perquè al final passem moltes hores també treballant a casa, i que fos més còmode per tots. I finalment vam trobar un pis que està molt bé, de 3 habitacions. Llavors ens hem pogut donar com un marge de cadascú tenia el nostre propi espai dins de casa.
1: I com us vau plantejar el tema del finançament? Algú us ho va poder ajudar? Torno a començar jo, per exemple, en el meu cas sí que és veritat que vaig necessitar l'aval dels meus pares, però va ser relativament fàcil, cosa que és difícil de pensar amb la perspectiva dels 20 anys. En el vostre cas, com heu portat el tema del finançament?
2: Nosaltres ens vam mentalitzar molt en el sentit de que teníem com la... com el repte de, val, si volem marxar com entre cometes el més ràpid possible, però en un lloc que ens sentíssim a gust. Llavors va ser com tenir molt de cap i estalviar cada mes el màxim de diners possible. En temes de lloguer i tot no ens han ajudat ni a donar les entrades, però per exemple, i amb els temes dels mobles tampoc. Però sí que és veritat que hem tingut regals. Per exemple, els pares de la meva parella ens van voler regalar la tele, les meves amigues, per exemple, ens van regalar coses a la cuina, els meus pares igual...
1: Per tant, en aquí la perspectiva, tot i que estem parlant d'una hipoteca en el meu cas i un lloguer al vostre cas, sí que és veritat que us ha resultat entre moltes cometes, fàcil el tema del finançament, tot i que jo crec que us ho heu programat des de fa molt de temps i porteu molt de temps estalviant, és el que em vols dir, no, Mafalda?
2: Sí. També és veritat que haig de fer un apunt que hi ha moltes coses del meu antic pis que les tenim al nostre pis actual. Llavors, són molts diners que també ens hem estalviat perquè són mobles que, per exemple, ja teníem.
1: Seguint amb això que m'estàs comentant ara mateix, et volia parlar també del mobiliari que posem al nostre pis o en una casa que acabem d'estrenar, no? Jo sí que és veritat que vaig començar dient, vaja, doncs amb un sofà, amb un llit, una tele, faig prou i mica en mica ja aniré posant els mobles, tot i que després et vas animant i sembla que mica en mica vas omplint aquesta casa més ràpid del que t'esperaves. No sé si us ha passat el mateix, em deies que ja teníeu moltes coses que portàveu de casa.
2: Sí, clar, al final sí que, crec que més potser ens va costar és com trobar el punt

0: del que ens agradava, perquè en aquest sentit som tot el contrari, però vam trobar com una harmonia molt, molt fàcil de saber què és el que volíem. I al final, bueno, el pis venia completament sense mobles, llavors ho vam fer tot de zero, però tenir aquesta facilitat d'haver tingut ja coses de casa meva ens ha facilitat molt. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut la sort de que ens ho podíem permetre i el pis el vam tenir gairebé en dues setmanes tal com el tenim ara actualment.
1: Uh-huh. Aquí hi ha la diferència del que dèiem, d'independitzar-se sol, en el meu cas, o independitzar-se en parella, com vosaltres, Mafalda. I ja per tancar l'entrevista, un titular ben curt, és el que estàveu buscant? És a dir, quan us vau plantejar independitzar-vos, pensàveu en el que realment ara teniu? Bé, si això, jo t'haig de dir que sí, que no aspirava molt més del pis que ara mateix tinc. En el vostre cas, amb la perspectiva dels 20 anys, és el que esperàveu?
0: Crec que és molt més del que ens esperàvem. Hem tingut molta sort amb tot el que és el pis. Les habitacions també vam poder aconseguir que tinguessin pati, el pàrquing. Llavors, realment, moltes coses que havíem dit ok, no és un privilegi, o sigui, no cal que ho tinguem ara, finalment ho hem pogut aconseguir trobant aquest pis. Llavors, és molt més del que esperàvem.
1: Doncs amb aquesta bona notícia, en aquest cas per vosaltres, Mafalda, hem volgut contraposar una miqueta amb la diferència de dues dècades, com ha canviat o no ha canviat aquesta qüestió de buscar pis i d'aconseguir també l'habitatge que volíem. Mafalda Hansen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: Ara els hi toca als oients doncs, saber si amb aquesta perspectiva dels 20 anys ha canviat molt la cosa o no.
2: Seguim avançant, seguim parlant dels grans reptes dels joves a poder independitzar-se i accedir a un habitatge. I ara parlem amb l'Òscar Anguera, que amb 27 anys explica la seva experiència i les dificultats que afronta la seva generació. Endavant, Martí.
3: Doncs sí, Gemma, independitzar-se, marxar de casa dels pares i començar una vida pel teu compte. Una passa que, durant anys, s'ha considerat gairebé natural quan arribes a l'edat adulta, però que cada vegada, per desgràcia, costa més de fer realitat. El preu dels lloguers, el cost de vida i uns salaris que no sempre creixen al mateix ritme fan que l'habitatge s'hagi convertit en un dels principals obstacles pels més joves. Avui volem posar-hi cara i ulls i parlar des de l'experiència d'un jove. És l'Òscar Anguera, que té 27 anys i fa 2 anys que viu pel seu propi compte amb la seva parella. Però ell mateix reconeix que poder independitzar-se de jove no és una situació habitual.
4: Com comentes, jo sóc un dels joves privilegiats que s'ha pogut independitzar en una edat correcta. Actualment tinc 27 anys i em vaig independitzar quan en tenia 25. Ara ja fa un parell d'anys que va ser el dia clau, però perquè tinguem una mica més de context, el meu cas és una mica atípic, però alhora una de les vies més fàcils i sense, o sigui, evitant tota la guerra aquesta que hi ha per tenir el lloguer i tot. I vaig tenir la sort que una amiga de la família posava a llogar el seu pis. Se li anaven els inquilins que tenia en aquell moment i posava a llogar el seu pis, i ens vam enterar per una tercera persona. Llavors va ser com ràpidament i a correcuita escrivint-la per WhatsApp dient, ei, què et sembla si que ens hem enterat d'això, què et sembla si podem fer una visita al pis i veure si a tu t'està bé, a nosaltres ens està bé i tot. I va ser dit i fet, la veritat. Vam anar a veure el pis, hi havia una persona que també havia anat a veure el pis just abans que nosaltres. Per sort o per mala sort, aquella persona no li va acabar de fer el pes al pis i a dia d'avui, doncs com he comentat, no? ja fa un parell d'anys. Però comento que és una mica atípic perquè recau en un contacte de la família, recau en un tercer, no sempre.
3: I el seu cas serveix també per entendre una de les claus del problema, i és que no sempre n'hi ha prou amb tenir la intenció d'independitzar-se. En un mercat on hi ha molta demanda i els preus són elevats, trobar un pis que puguis assumir econòmicament pot acabar depenent, en part, de les oportunitats que apareguin. I això ens porta a una pregunta una mica més general, i és que fins a quin punt els joves poden realment decidir quan volen marxar de casa, perquè una cosa és voler i l'altra és poder.
4: I sí, crec que estem davant d'una de les problemàtiques més greus actuals dels joves, perquè si utilitzem dades oficials de la pròpia Generalitat, podem veure que el 18,6% dels joves entre 16 i 29 anys no tenen, si no s'han emancipat. Estem parlant de que ni 2 de cada 10 persones joves s'han emancipat en aquestes edats. És a dir, són números bastant, bastant greus. Quines són les raons? Pues, òbvies. És a dir, l'augment del preu del lloguer és desorbitat, i l'augment o l'estancament del preu del valor dels salaris, estem parlant de que això dificulta moltíssim aquesta emancipació, no? És a dir, si això són dades genèriques, és a dir, estem parlant de que són molt a nivell general, sí, però si ho baixem a la realitat, realment, en el meu cas, 27 anys i amb un entorn que si li posem 2-3 anys cap a dalt, 2-3 anys cap a baix, només jo i un parell de persones més ens hem pogut independitzar. És a dir, són molts pocs els joves que hem tingut aquesta sort de poder-se independitzar.
3: I aquí apareix una qüestió important. Què hi ha darrere d'aquest retard en l'emancipació? L'Òscar assenyala dues causes molt concretes. D'una banda, l'augment del preu dels lloguers, i de l'altra, uns salaris que no han crescut al mateix ritme. Però això té conseqüències que van més enllà de simplement poder pagar un pis. Pot condicionar on vius, amb qui comparteixes casa, quan pots començar un projecte de vida en parella o, fins i tot, plantejar-te tenir fills. I, sobretot, genera una situació una mica paradoxal. Pots tenir feina i ingressos, però continuar sense tenir prou capacitat econòmica per fer el pas? Escoltem-lo.
4: Jo formo part d'un col·lectiu en el que socioeconòmicament podríem dir que hauria d'estar en altres èpoques independitzat i en una fase socialment acceptada més adelantada. Que estiguem més o menys en contra de les fases que marca la vida per estàndard ja és una altra cosa, no? Però que puguem tenir aquesta capacitat d'independitzar-nos els joves, que nosaltres puguem escollir, és el què. Llavors, el problema aquí radica en els salaris i en la pujada dels preus. Llavors, bueno, és un problema real. Quina és la solució? La veritat és que no la sé. No sóc jo la persona que ho hauria, però els polítics haurien de posar fil a l'agulla. Ara bé, sí que és cert que últimament tenim la possibilitat d'optar ajudes i això, des d'una perspectiva social, és de Déu, no? Però bueno, és suficient o no és suficient? Aquí ja la meva opinió és queda en banda. Però sí, és un dels grans problemes que tenim socialment, els joves.
3: El seu és un cas de joventut que ha pogut fer el pas als 25 anys, però també és el testimoni d'una generació que, en molts casos, ha de retardar aquesta decisió. I mentre els preus de l'habitatge i els ingressos continuïn evolucionant a ritmes diferents, independitzar-se continuarà sent un dels grans reptes pels més joves.
2: Molt bé, doncs ara fem una petita pausa per fixar-nos en el cel i en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
5: Es manté la situació meteorològica com en aquestes últimes setmanes, és a dir, amb sol i amb calor, pel que és l'època de l'any. Si aquestes temperatures les tinguéssim a principis d'agost, diríem que són temperatures raonables, fins i tot fresquetes, però ja entrada la tardor, són temperatures molt altes. Avui tornem a tenir, ara mateix, de fet, valors que freguen els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i, per tant, doncs, temperatures molt superiors al que tocaria. Aquesta tarda s'ha de mantenir la bonança, el domini del sol amb alguns núvols prims, els vents fluixos de mar cap a terra i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Aquest cap de setmana esperem que de mica en mica la temperatura comenci a baixar una mica. Tampoc no molt, però sí que tindrem temperatures una mica més baixes, sobretot de cara a diumenge, coincidint amb núvols que seran una mica més compactes, no deixant de ser núvols alts i mitjans, però estones podran arribar a tapar el cel, amb menys insolació, per tant, baixant les temperatures. Dilluns, petit canvi de temps, amb núvols compactes, amb núvols abundants i amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i dispers. També baixaran les temperatures.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I ara repassem què és notícia a les xarxes socials amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda. Laura?
7: Hola, perdona, no t'escoltava.
2: No, tranquil·la, cap problema. Laura, comencem com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
7: Mira, al Maresme tenim que la Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana, el del 3 i 4 d'octubre, a Cabrera de Mar, una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals de 2027, però també per oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme.
2: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
7: Avui, en clau internacional, un dels hashtags tendència en música és la paraula Taylor, ja que la Taylor Swift ha llançat la versió deluxe del seu últim disc, The Life of a Showgirl. Aquesta versió inclou 4 cançons noves, que són Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding i Babylon. El hashtag ha arribat a tendències perquè tant fans com haters estan expressant què els han semblat aquestes cançons noves. En general, les opinions que he vist no són bones, però el disc en si ja no va tenir molt bona rebuda entre els fans, que van declarar que es tractava de cançons massa senzilles i mal escrites.
2: Vaja, doncs hi ha opinions per tot, eh? I el tema curiós del dia.
7: Com a curiositat, també parlem de celebrities avui i també de Taylors, perquè l'actor Taylor Lautner, altrament conegut com el Llop de Crepuscle, ja és pare. A priori no hi trobem el fet curiós, però com que la seva dona també es diu Taylor de nom, al casar-se amb ell van canviar el seu cognom per dir-se també Taylor Lautner, igual que el seu marit. Internet havia especulat molt amb el nom de la filla que estaven esperant i aquí és quan parlem de la curiositat. Al final, la filla de Taylor Lautner i Taylor Lautner es diu Lennon Taylor Lautner, és a dir, li han posat Taylor, però com a segon nom.
2: Molt bé, Laura, perfecte. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs que estem preguntant.
7: Doncs en relació amb aquest últim fet curiós, el que estem preguntant als nostres oients és quin nom els hi posarien els seus fills.
2: Molt bé, tu per curiositat, si tinguessis fills algun dia, saps el nom ja?
7: No m'ho he plantejat molt. M'agrada molt Àlex perquè pot ser tant per noia com per noi.
2: Ah, molt bé.
7: Però no tinc altres opcions.
2: Vaja, però ja és una.
7: Ai, perdó.
2: No, sí. Jo, mira, tinc diverses opcions. M'agrada Eric.
7: És molt bonic.
2: Eric és molt xulo. M'agrada molt Meritxell, també, per noia. Perquè la meva millor amiga es diu Meritxell i m'agrada molt el Meritxell. I segur que n'hi ha més opcions, però ara no les recordo.
7: Sí, ara que ho has dit... Ai, perdona.
2: Digues.
7: Res, un petit apunt, que ara que ho has dit, Gerard també m'agrada molt com a nom.
2: Ah, també està xulo. Molt bé, Laura, gràcies, fins ara. Bé,
7: merci.
2: Doncs bé, ara toca parlar de cinema perquè cada divendres és el que fem. Parlem de cinema, de sèries, d'estrenes de la setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
8: Hola.
2: Hola, t'escoltàvem molt lluny, com si estiguessis...
8: Hola, Gemma, ara sí.
2: Ara sí, t'escoltàvem.
8: Sí. Aquí, tinc una discoteca aquí i no sé quin piu toco ja. Ja està, no? És que és divendres ja, tu.
2: És divendres. Molt bé, Dani. Aviam.
8: No, m'has llegit els pensaments, perquè en el guió tu has posat una cosa que jo pretenia posar, però és que... Sí, no, parlem d'aquest tema, parlem de la pel·lícula aquesta, d'aquesta noia tan bonica i maca que, diguéssim, utilitza destrals i tot això.
2: La Lizzie Borden, eh?
8: Sí, la Lizzie Borden. A veure, això forma part, m'he estat informant, d'una sèrie de sèries, n'hem fet quatre, que es diu Monstruo, que és aquesta de Lizzie Borden, que és l'última, però també forma part de Monstruo, la Ed Bain i la de Jeffrey Dahmer, i la quarta no recordo quina pot ser.
2: Els germans aquells que van matar els pares, aquells germans...
8: Això se m'escapa.
2: No sé. Monsters, vale. Es deien, també.
8: Monsters es deien, doncs, van dedicant sèries a monstres d'aquests, no? A psicòpates, bàsicament, no? Vale. Però bé, aquesta noia, podem dir que presumptament mata els pares, perquè només començar la sèrie ja li fot dues destralades en el seu pare i la seva madrastra, no? I és tot el desenvolupament de no he començat quasi la sèrie, però de tota la vida d'aquesta noia sota la mirada i estretot de la seva madrastra, que li fa passar magre i que la controla molt, i es veu que la noia, interpretem, que està fins als pobres de la madrastra i de tot, i acaba agafant una destral i parant els pares. El que passa és que en el judici, això va passar en veritat, en realitat, el 1892, en el judici, aquesta noia surt absolta.
2: Per
8: tant, sí.
2: Ostres, els fets històrics, per tant, la història real és que va sortir absolta.
8: Jo no sé com acabarà Netflix, la sèrie aquesta, però he llegit el cas i surt absolta. Per tant, és assassina o no, o sí... O què passa, m'entens? Vull dir, o a vegades, clar, vull dir, depèn de com... A veure, matar... No estic incitant a que ningú mati ningú, però, clar, també es pot entendre, no? Certa bel·licositat en aquesta noia. Depèn de com sigui la madrastra dels pebrots, no?
2: L'has vist, Dani? L'has començat?
8: L'he començat. Porto 10 minuts, vale? L'has vist tu? L'has vist o no l'has vist tu?
2: Jo ja porto 4 capítols.
8: Vale. No, jo he vist els cops de destral i que ja li enxufa un marit i un nòvio, vale?
2: Sí.
8: I tal i qual. Estic aquí.
2: Ja t'aviso, Dani, que hi haurà moments que t'hauràs... Bueno, no ho sé, perquè no sé quina sensibilitat tens a la sang
8: no,
2: i...
8: Alta. Vull dir, no em fa res.
2: No t'impressiona.
8: No m'impressiona gaire cosa. No.
2: Doncs a mi m'impressiona bastant. Hi ha moments que em tapo els ulls i miro saps com... Una mica entreoberts.
8: He acabat el grup gastronòmico, que m'ha sorprès al final. Val? No has acabat tu el grup gastronòmico?
2: No, l'he deixat a mitges justament per començar aquesta. Que estàs dient.
8: Doncs no diré qui és l'assassino o assassina, però a mi m'ha sorprès, de veritat. Però bé. Sí, he començat aquesta de Lizzie Borden, és un cas real, i està dedicat a aquesta sèrie de psicòpates, de moment 4 psicòpates, dos germans que diu la Gemma, que no recordo qui són, l'Ed Bain i el Dahmer, i aquesta noia que es diu Lizzie Borden, que a la realitat surt absolta. No sé com acabarà la sèrie. Després, en cinema, cal destacar que ho està patant molt Cronos, que és la pel·lícula dels fets de 2017 de l'atemptat jihadista a la Rambla de Barcelona. Ho està patant molt, als cinemes. Ho està patant molt. Aquesta setmana s'ha recuperat La Bola Negra, que és la que anirà dels Javis, la que anirà als Oscars, la pel·lícula que anirà als Oscars, i també ho està patant fort. A veure, ho tinc aquí. El Ser Querido, la última pel·lícula de Javier Bardem, Raúl Arévalo, Victoria Luengo i Melina Matthews, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, que és un dels directors que més m'agrada, més a mi, diu que per passar de violència a excessos per al seu nou projecte, i li ofereix un paper a la seva filla, això és la pel·lícula El Ser Querido, Emilia, amb el pretext d'ajudar-la en la seva estancada carrera d'actriu. La convivència del rodatge donarà lloc una intimitat que no tenien des de fa anys, però també revifa vells dolors que mai es van curar. Per tant, un drama i una tensió brutal a la pel·lícula que pot acabar, diguéssim, sense acabar la pel·lícula, podríem dir, a la pel·lícula. I ho està passant molt Cronos, que és la història aquesta de... Bueno, hi ha també un documental a Netflix, 800 metres o 800 metres, que doncs, és la història documental de l'atemptat del 2017 jihadista de les Rambles, que també va haver-hi l'atemptat a Cambrils, i per tant, doncs, Cronos és la peli. I tothom diu que està molt i molt bé. I també recomano, Gemma, la sèrie que es va estrenar dilluns sobre Ferran Adrià i l'Abulli, que no recordo com es diu ara.
2: Genesis, pot ser?
8: Genesis, exacte.
2: Sí, em
8: Genesis,
2: sonava.
8: La recomano. Hi ha els dos primers capítols penjats a 3CAT.
2: Molt bé, molt Dani. Bo. Doncs aquestes són les recomanacions, eh?
8: Doncs exacte.
2: Molt bé.
8: Ja veurem com acaba la nena aquesta, vale?
2: La Lizzie, molt bé.
8: La Lizzie aquesta. Vinga, adéu.
2: Perfecte. Adéu, Dani, gràcies. Adéu. I ara donem pas a en Jordi Prats de Valls amb l'agenda teatral i les propostes que ens recomana també cada setmana per anar al teatre. Jordi, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma, com estàs?
2: Molt bé, doncs amb ganes d'escoltar què ens proposes avui.
1: Nosaltres contribuïm des del programa i des de totes les emissores locals a allò, animar que la gent vagi al teatre, com diu el lema Cap butaca buida, i avui em permetràs que per fer així una miqueta d'agenda et parli de musicals. Fins i tot, crec que tens en Marçal a Controls, si no m'equivoco.
2: Sí,
1: doncs
2: està
1: mira,
2: a Control.
1: Un repte, si vol. Escolta, parlem de musicals, per tant, qualsevol melodia així de fons per aquesta secció que ens pugui posar, doncs que ens recordi els musicals, jo per mi, perfecte, eh? Ja li agrairia 100% i marxaria content de cap de setmana. Gemma, tu alguna vegada m'havies dit que el tema musicals no t'agraden gaire, crec recordar, no? O què?
2: No, mira, de fet explicaré una anècdota. Una parella que vaig tenir va ser el meu aniversari, i el tio em regala per anar a veure Bailando bajo la lluvia, sabent que a mi no em fascinen els musicals, i li agradaven a ell. Per tant, vam anar a veure el musical, que va ser, doncs, per mi va ser complicat i va ser dur.
1: Jo t'haig de dir que...
2: És com el Homer Simpson, saps? Que sí. Li regala a la seva dona una bola de bolos per jugar a bolos que li va bé a ell i a ella, no? Doncs el mateix.
1: Sí, exacte. Doncs mira, jo sóc la part contraposada, a mi m'encanten els musicals, de fet, m'encanta veure'ls i m'encanta protagonitzar-los també, perquè no? A mi m'agrada fer teatre i algun cop o altre, doncs, he intentat cantar amb millor o pitjor rendiment, eh? Això ja és discutible. Però vaja, l'opció d'avui és parlar-te dels musicals que aquests dies es poden veure als teatres de Barcelona. Per exemple, comencem un clàssic. Què et sembla? Mamma Mia, al Teatre Tívoli de Barcelona, aquests dies fins al 20 de desembre. Un d'aquells musicals on hi han passat moltes actrius, tots recordem a la Nina cantant Va todo al ganador, ara ja no hi és, però hi ha altres tres actrius protagonitzant aquest musical amb cançons d'Ava. Aquest sí que hi aniries, no, Gemma, o què?
2: Sí, podria. Per què no?
1: Va.
2: Si em conviden...
1: Home, va, convidada al teatre. Algun dia voldràs venir a mi a veure un musical, per exemple, Mamma Mia?
2: Sí, mira, Mamma Mia sí que l'aniria a veure, perquè me n'han parlat molt bé.
1: Doncs mira, és una de les bones propostes. També n'hi ha una altra que s'està fent aquests dies i que es va estrenar el 17 de setembre al Teatre Apolo, en aquest cas de Barcelona. Parlem de Sonrises i Làgrimes, la versió en castellà, eh? En aquest cas, la mítica pel·lícula dels anys 70, si no m'equivoco, ara portada dels escenaris del Teatre de Barcelona fins al 27 de setembre. De moment hi ha entrades que es poden comprar a partir d'uns 37 euros aproximadament. Tu recordes aquesta pel·lícula, Gemma?
2: No.
1: Aquesta cançó, mira, en Marçal apunta perfecte, aquesta cançó del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, poder ens ajuda a refrescar aquesta memòria. Doncs es tracta d'una jove monja que el que fa és sortir del convent on és i li dona la tasca de criar a uns 5-6 nens una miqueta malcriats i que van sempre amb toc de pitu a càrrec del seu pare. A partir d'aquí es fa amb els nens, es fa amb el pare i per si de cas, jo al final no us l'explico, l'haureu d'anar a veure al Teatre Apolo, que ja podeu comprar entrades. Si seguim fent agenda i anem una miqueta més endavant, això sí, haurem d'esperar fins al 12 de febrer del 2027, perquè Daniel Anglès dirigeix Germans de Sang, un musical que, si no m'equivoco, fa uns mesos es feien a Calella, si no m'equivoco, com a musical, també, i que amb dos grans protagonistes, dos actors que, escolta, que ens agraden molt, que de ben segur recordaràs, Gemma, estem parlant d'Albert Salazar i també de Roc Bernardí, pujaran dalt de l'escenari per mostrar-nos doncs, aquest musical, en aquest cas, amb la seva versió catalana al Teatre Condal de Barcelona. Et vaig convencent una miqueta més? Et porto cap al meu terreny, Gemma? O
2: sí,
1: encara...
2: una mica, Jordi, sí. Per cert, doncs, ai, 50, hem de començar la següent secció, disculpa, perquè saps que el temps el tenim picadet, però vaja, t'aviso perquè ho tinguem en compte.
1: Ho tinc controlat, cap
2: perfecte.
1: Problema. Doncs, va, vinga, deixa'm fer-te un parell de propostes més, una de molt clàssica i una altra on de ben segur ens hi trobarem, Gemma. Uh-huh. Los Chicos del Coro, el musical, el 26 de novembre, es torna a estar al Teatre Apolo, nova temporada, fins al 31 de gener del 2027. Les entrades encara estan disponibles a partir d'uns 34 euros. I una proposta així divertida, que sí, és musical, perquè canten cançons, però que de ben segur t'agradarà, Gemma, és No me toques el cuento. De fet, no sé si l'has vist algun cop o et sona, són aquestes protagonistes femenines, en aquest cas de conte, la Blancaneus, la Ventafocs, la Bella o la Bella Dorment, que expliquen doncs, l'altra versió del conte que no és tan idíl·lica. Aquesta proposta la podreu veure des del 18 de gener des del 2025. S'està fent ja al Teatre Poliorama del municipi de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. I acabem molt ràpid, Gemma, sé que vaig fora de temps, per comentar una bona notícia amb els companys de Pere Cot, del teatre que es fa a Tordera, l'entitat tordarenca, que ja han fet públic el nom del seu proper projecte teatral. Bàsicament és el nom i es podrà veure el pròxim 10 i 11 d'octubre al Teatre Clavé.
2: Molt bé, Jordi, de fet, les últimes opcions que ens has proposat m'han interessat molt, Los Chicos del Coro, i també No me toques el cuento,
1: Sí, mira, fora molt de bé. Micros, el que farem és quedar i anem a Teatre Barcelona, que clar, sí.
2: Perfecte, molt bé, Jordi, gràcies, fins ara. I va, acabem amb l'última secció del dia, la nostra secció de tecnologia des de Malgrat amb la Laura Espanyol, endavant.
9: Doncs avui tornem a parlar amb el gerent de Cat Mataró Maresme, Carles Fradera, sobre intel·ligència artificial i discapacitat. Bona tarda, Carles.
10: Bona tarda.
9: Carles, avui parlem d'intel·ligència artificial i discapacitat. Com s'entrellacen o s'uneixen aquests dos conceptes?
10: La intel·ligència artificial serveix una tecnologia que serveix per potenciar-ho tot, potenciar en tots els aspectes. I nosaltres estem treballant amb la Fundació Maresme amb l'aplicació per lo que és la intel·ligència artificial a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, que és un col·lectiu que té unes necessitats específiques, tant les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual com les persones que les atenen i els seus entorns familiar i social, i considerem de que cal utilitzar una eina tan potent com és l'intel·ligència artificial per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
9: De fet, la setmana que ve se celebra el Congrés la discapacitat intel·lectual a l'era de la intel·ligència artificial i entenc que aquests conceptes s'aprofundiran al Congrés.
10: Aprofundirem aquests conceptes de la forma que entenem que és més, que més pràctica, que és posant els exemples reals de com s'està utilitzant. Efectivament, el dijous que ve estan convidats totes les persones que ens escolten i per s'han d'inscriure, això sí, a la web de Fundació Maresme. La Fundació Maresme, que treballa pel col·lectiu de discapacitats intel·lectuals, i la Fundació Eurecat, que treballem en la tecnologia, hem unificat esforços i fem el congrés més important que es fa a Catalunya en aquest àmbit. Un congrés en el que es veurà què s'està fent i, sobretot, què és el que s'ha de fer, cap on s'ha d'anar. Per tant, celebrarem els 60 anys de la Fundació Maresme, mirem on estem en aquest moment i treballem perquè quan en faci 100, d'aquí 40 anys, continuem siguent l'exemple al Maresme d'un dels llocs on més es té cura de les persones, totes, i especialment de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ens hi ajuda l'Ajuntament de Mataró perquè forma part d'aquest congrés de la capitalitat espanyola de l'economia social. L'economia social en la nostra comarca és molt rellevant, ho ha estat històricament, i és un exemple més de que cal treballar de forma conjunta, en col·laboració amb l'ecosistema, per aconseguir resultats. Orgullós de poder muntar aquest congrés, que és el més rellevant en aquest àmbit, dijous de dia 1, i remarcar que és obert a totes les persones, tenint en compte que moltes de les solucions aplica a les persones amb discapacitat intel·lectual, però apliquen també a moltes altres persones que, sigui per l'edat, sigui per alguna patologia, sigui pel que sigui, tenen algun tipus de, diguem, discapacitat o, podríem dir, diferència respecte al que seria l'estàndard. les solucions també els apliquen.
9: Clar, perquè amb exemples concrets, com pot la intel·ligència artificial millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat intel·lectual sense deixar ningú enrere?
10: La intel·ligència artificial permet que les eines, els serveis, les solucions s'adaptin a cada persona individual. Estem acostumats a que és fàcil que serveixin per traduir d'un idioma a l'altre. Però, per exemple, les persones amb discapacitat intel·lectual emeten els seus, algunes d'elles s'expressen de la seva pròpia forma, que no és intel·ligible per moltes de les altres persones. Aquesta traducció, per exemple, o aquesta atenció permanent als seus rictus a la cara per poder prendre determinades accions. Això que un terapeuta doncs ho veu, el que no pot tenir és un terapeuta 24 hores, 7 dies a la setmana. I la intel·ligència artificial permet reforçar aquests serveis, a la vegada que permet que el col·lectiu que els dona suport tingui eines també que els facilitin la feina.
9: I les persones amb discapacitat intel·lectual s'enfronten a una nova bretxa digital amb l'arribada de la intel·ligència artificial o realment serà una eina que facilitarà l'accessibilitat cognitiva?
10: Si no fem una labor proactiva de treball en comú, és cert que es separa encara més el que és el target, el segment principal per a les grans empreses, que serà el gros de la població, i el que serien les necessitats de tota la població. Per això cal treballar plegats perquè no s'aprofundeixi, sinó que és al revés, que hi ha solucions específiques que el que fem és aprofitar, que tot el contrari, que gràcies a la intel·ligència els serveis tecnològics, la innovació tecnològica sigui palanca per tota la societat. Els que treballem per innovar en el bé comú, que és molt agraït treballar en aquest àmbit, ens interessa molt que no s'aprofundeixi a la bretxa, però que, a més, tot el contrari, que serveixi per corregir i perquè tingui una societat millor, perquè les persones viuen millor durant tota la seva vida, en què la qualitat de vida durant tota la vida també és important i aquestes eines ens ajuden.
9: I ja ho has comentat una mica abans, però quan parlem de la intel·ligència artificial aplicada a la discapacitat, els projectes desenvolupats o proposats no només poden servir per a aquest col·lectiu, sinó que també per persones grans o el que comentaves abans, veritat.
10: Poden servir per tots i qualsevol de nosaltres. Les comparem amb que és una... La intel·ligència artificial són com una eines que... És com una capa que et posessis tipus Superman, que et permet fer millor el que ja feies. Moltes vegades es reforça que et permet treballar més i ser més productiu, és cert, però també et permet comunicar-te millor, et permet entendre millor, et permet transmetre millor els teus sentiments amb el teu entorn. I aquesta és la nostra aposta.
9: D'acord, i ja per acabar, quin és el missatge principal que voleu transmetre a la societat i al sector tecnològic des d'aquest congrés que serà, com dèiem, l'1 d'octubre?
10: El missatge principal és l'absoluta necessitat de treballar plegats per aprofitar l'enorme potencial d'aquestes eines, que darrerament moltes d'elles s'ha destacat la part negativa, la part més fosca, tenen, per suposat que suposen amenaces, però que tenen una part molt positiva que aporta molt de valor. L'objectiu és que sapiguem que hem de treballar plegats, però a més què és el que toca fer cadascú. Per això convidem administracions, empreses tecnològiques, els propis usuaris, parlar amb les pròpies persones amb discapacitat per alinear vectors i que d'aquí 40 anys, quan tinguem una altra presència aquí a una Malgrat, doncs podem dir que hem fet un pas de gegant en aquest sentit.
9: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos a aquest congrés a la ràdio, Carles.
10: Gràcies i, com sempre, per marcar que estem convidats a tots els nostres actes.
2: I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos un dia més a l'Hora Maresma. Nosaltres ho deixem aquí i tornem la setmana que ve, dilluns, amb un nou programa. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu.
6: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes?
4: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
7: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
6: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
8: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
6: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresari Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona, amb baixes, obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
9: Ramble 54, 一档聚焦行动派人士的广播节目。
0: 今天的嘉宾是来自 Radio Ruby 电台的 Mariona Herrez， 她将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。
9: Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, ben tornada al Rambla.
10: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
9: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
10: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Ràdio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
9: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
10: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
9: fàcil no t'ho poses, eh?
10: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona, som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
9: I tu estudies xinès mandarí, o vaig
10: sí.
9: errada?
10: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí i ja després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
9: És amb la que s'entenen tots, després cadascú
10: té
9: la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
10: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa de Lleó Wanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi i que junts fem un espectacle que combina pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues, jo estic allà al mig. Aquest any toquen el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
9: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
10: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes. I la veritat és que ho hem fet també pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Guanghui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això. I bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
9: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
10: Mariona... També fem drac.
9: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
10: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
9: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
10: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. És a dir, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
9: És com molt poètic, no?
10: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
9: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
10: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla50电台， 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光， 我们下个星期一下午4点再见。
9: Estic al·lucinada, Mariona? T'ho traduït al català? Què vol dir?
10: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
9: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
10: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: a la Rambla. Anem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar? I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su.

0: Sons com aquests, doncs, són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure, doncs, aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també, doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 37. 37 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest, doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore, i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Se troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells, doncs, s'hi troben totalment identificats. I després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa, i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren, doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, per la senzilla raó primera, que ja no hi cabria, perquè a més pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és un mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins sí, records.
1: Jo vaig començar amb un Astra amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall, sí, com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, que tenies... Sí, amb allò passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... Aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet,

0: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim, igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011 a més és, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig néixer, i pràcticament vaig néixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades, perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer, pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: Uh-huh. I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces, i per aquí

0: aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediquen a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
0: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha 26 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys, que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigués la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
0: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són, eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
2: Que és part de la gràcia, també.
0: És molt bé, de lo fet a mà. Que parega igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts abeuradors per animals, perquè la gent evidentment criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per abeurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les hènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadurs perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom,
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte, no, no, tot es feia. Tot es feia de tant.
0: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
0: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: N'hi ha molts,
0: que...
1: Sí,
0: tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre puesto i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
0: A desconnectar.
2: Sí, una forma d'escapar de nosaltres precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moicà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
0: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors, jo penso i, no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, simplement perquè no es pergui este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la
0: cultura. Jo sempre
1: dic
0: que un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54. A la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
4: Hola, Anna, molt bona tarda, encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
4: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital i jo bé, sóc l'Aleix Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
4: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024 i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
5: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
5: Bueno, no, per naltros no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no... té estudis, doncs, oficials i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
6: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
5: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos, vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a el que és la festa, la imatgeria popular, no?, nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
5: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
6: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
5: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no?, i n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja està parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
5: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza, com ara em surt ara...
1: Caracteritza.
5: Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat vull dir és excel·lent, perquè tenim la part científica o tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com, per exemple, un escàner 3D, no?, importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
5: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé, han existit, que en tenim constància, doncs, el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
5: Doncs moltes gràcies.
6: Igualment.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54, a Baix Camp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cancel·lada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
9: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
9: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
10: Doncs des del 2019... Els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
9: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
10: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
9: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
9: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
10: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
9: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
9: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
9: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
9: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amolar el bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54, moltes gràcies i fins aviat.
9: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
11: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
11: Doncs mira, jo sóc Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
11: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
11: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons, i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions, i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
12: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
11: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració, i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
12: començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
11: Sí, sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
12: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
11: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
11: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva...

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és divendres 25 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. L'Ajuntament de Tordera invertirà diners per millorar la qualitat de l'aigua. Segon titular. El Teatre Clavé comença la temporada amb música i titelles aquest cap de setmana. Tercer titular. Trobada de tambors i festa familiar a Tordera aquest dissabte. I quart titular. Jornada de voluntariat ambiental per netejar espais naturals a Tordera. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar ahir gastar 1,6 milions d'euros en filtres per a l'aigua. Aquests filtres serviran per eliminar les substàncies contaminants trobades a l'aigua del poble. Tots els grups polítics de l'Ajuntament hi van votar a favor. Notícia 2. El guitarrista Edu Vico presenta avui el seu disc de flamenc Barnàmia. Demà, a la tarda, hi haurà un espectacle de titelles de ratolins per als més petits, també. I amb dues actuacions es faran al Teatre Clavé. Les entrades pels dos espectacles ja es poden comprar a través de la pàgina web del teatre. Tercera notícia. La Colla Infantil de Diables organitza una trobada de tambors amb 9 colles convidades. Demà al matí hi haurà una cercavila pels carrers del poble que començarà al Parc Prudenci Bertrana. I durant tot el dia hi haurà jocs de fusta, música en directe i tallers per tota la família. Aquestes activitats seran gratuïtes per a tothom. Notícia 4. La Fundació Emis organitza una recollida de brossa demà de 10 a 1 del migdia. Els voluntaris netejaran la zona de Cal Rava i la Roureda d'en Bardalet per protegir la natura. L'activitat és per a totes les edats i l'organització donarà guants, sacs i esmorzar a tots els assistents. Per participar en aquesta activitat, cal inscriure's abans a la pàgina web de la Fundació Emis. I ara repassarem els titulars que hem anat explicant en aquest butlletí. Primer, l'Ajuntament de Tordera invertirà diners per millorar la qualitat de l'aigua. Segon titular, el Teatre Clavé comença la temporada amb música i titelles. Tercer titular, trobada de tambors i festa familiar a Tordera aquest dissabte. I quart titular, jornada de voluntariat ambiental per netejar els espais naturals del poble. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
2: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
3: Soc la Teresa, i això és música per tu. Faré un viatge ple de música de tots els temps. Més aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. Ai, ai, ai, la música amb la que us veu enamorar. I com sempre, música per tu. Com comencem? Amb la

Que maca, aquesta cançó de la Tina Charles. Sempre m'ha agradat moltíssim, de veritat. Perquè és puro amor, tal qual. Anem amb Bonnie M, amb aquella que ens cantaven quasi totes superballables, Rasputin. Rasputin.

els grans boniems que sempre ens feien ballar, recordeu que el cantant ens el van canviar un parell o tres de vegades. I jo personalment no m'hi dono compte. I la majoria del meu entorn tampoc. Em vaig enterar anys després. En fi, anem amb terra, vent i foc. Heart, wind, fire. Que ens cantava September. Per què? Perquè som al setembre.

Ai, doncs pues tenim una petició. Recordeu que podeu demanar-me la cançó que vulgueu. Només teniu que escriure un WhatsApp a Ràdio Tordera al 611-481-381, 611-481-381, perquè jo us posi, evidentment, la cançó que voleu. En aquesta ocasió, la Maria Rosa ens ha demanat... Ai, que maca aquesta, que romàntica, eh? Bailar pegados, de qui? Pues del Sergi, del nostre Sergi, del Sergi Adalma. Pues per tu, Rosa Maria. Perdó, he dit Maria Rosa. Rosa Maria. Per tu, bailar pegados. Sense més, per tu.

0: Que maca, pues, per tu, Rosa Maria, que ens l'ha demanat al 611-481-381. Envien un WhatsApp, simplement. Envies un WhatsApp a Ràdio Tordera. Si vols, ens diu el vostre nom, quina cançó voleu. I jo us la poso. Al 611-481-381, el WhatsApp de Ràdio Tordera. I ara continuem amb una miqueta de música dels nostres anys, no? Shania Twain ens cantava allò de You are still the one. Ja sabeu que el meu anglès és fabulós.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

jo sabia que potser el títol no us deia res, però quan l'heu escoltada, és d'aquelles aromàtiques que dic jo, romàntiques, romanticones. Anem amb Dire Straits, quan ens cantava allò de Money for Nothing, o sigui, diners per res, més o menys, amb el meu anglès. Som-hi.

He de dir que és una cançó molt llarga, que dura 100 minuts i pico, i ara tenim una estona de música. Així que vaig a passar la música, encara que ja sabeu que no m'agrada, i anem directament a escoltar el que ens tenen que dir. O no, ja veurem, perquè

aquesta veu especial del Barry White a mi em transforma i em porta a temps interiors, evidentment, i amb aquesta música tan maca, aquesta música per ballar ben, ben enganxadets. Bueno, va, anem a Anita Ward, que ens cantava allò de Ring My Bell.

encara que us pot semblar que Lady Mermelada es va crear a OT, no. Ens la va cantar Patti LaBelle i és una cançó preciosa. Lady Mermelada.

Bueno, va, una miqueta de cultura musical, va, que dic jo. Va, explicaus a coses a vegades també és interessant, no? Coses que no sabíem, no sabem. I, bueno, com deia un profe meu, el saber no ocupa lugar. Tenim la Lady Gaga, la gran Lady Gaga. El que més, el que menys, sap qui és, la coneix, perquè per mi és una dona superversàtil. Jo hi ha vegades que la veig i la desconec, hi ha vídeos o pel·lícules en què la desconec totalment. No sembla ella, però a la pel·lícula de Ha nacido una estrella està guapíssima. Inclús aquest nas i tot això que té, vull dir, i no està extravagant ni res. Jo sempre l'he vista superextravagant. I allà vaig, diguéssim que reconnectar amb Lady Gaga, perquè, bueno, la cançó de Shallow, amb el Bradley Cooper, i sense el Bradley Cooper també, és brutal, vull dir, és una dona que té una veu brutal, però que a mi mai m'havia fet el pes, perquè li la veia rara, no sé. En aquesta ocasió agafo un èxit que va ser brutal el 2009 i la va convertir en una superestrella mundial. Ojo el que estic dient, eh? En té diverses d'aquestes. Però posarem aquesta, justament. Poker Face, Lady Gaga.

Veieu, això és una de les coses de les que jo us dic. Per mi, aquest tipus de música no m'acabava de fer el pes en el seu moment i comprenc que això és el que li agradava al jovent. O sigui, Lady Gaga sempre ha cantat per un públic majoritari i, evidentment, no feia puntada sin hilo. I aquesta, com us he dit, va ser un superèxit de l'any, ja us he dit, a l'any. Va, anem a canviar. La Soledad, però en aquesta ocasió serà en italià, una cançó preciosa que ens canta la Laura Pausini, en italià, evidentment. Agafeu mocadors, que ploradeu.

l'any 1988 ens van portar aquesta cançó en castellà, en anglès, en tots els idiomes. I en aquesta ocasió ens de la part... Quan se t'enganxa la llengua és fotut, eh? Fiorda Liso, que és una cantant fabulosa, i aquesta la va portar, com he dit, el 88, i en aquesta ocasió està en castellà. He de dir que la Fiorda Liso tindrà ja uns 70 i pico d'anys, perquè aquesta dona ha de ser gran. Pues sí, mira, mira, un 70. És del 56, així que... Telita, jo tinc que dir que he vist fotos d'ella actualment, encara mateix no sé si canta, si no canta. És fabulosa, totalment fabulosa, perquè continua estant guapa. Així que Fiorda Liso ens canta Yo no te pido la luna. Qué maca, por favor.

Bueno, com he dit, aquesta cançó està versionada per moltíssima gent en tots els idiomes, italià, castellà, inclús em sembla que està en català, per al Sergi. Ai, per al nostre Sergi Dalma, que ara ens cantarà, què ens cantarà? Recordeu que Sergi Dalma ha fet, ja aquest any, ha fet el tercer Via Dalma, eh? I a Via Dalma ell canta cançons italianes, èxits rotunds, o en italià, o en català. Ei, que això també té una, té un què, eh? Pues la volem... Com la voleu? Va, digueu-m'ho. Per què no em demaneu cançons al WhatsApp de Ràdio Tordera? Al 611-481-381. 611-481-381. Dieu-me el vostre nom, quina cançó voleu. I si va dedicada a algú, per què no? O simplement perquè us agrada. O perquè se us ocorreix que hi ha alguna cosa que no estic posant al programa i que us agradaria sentir. Potser hi ha un francès que li agradarà sentir una francesa. O un rus que vol sentir una russa. És que ara estic pensant en aquell ballet que fan així, que ballen i fan allò amb els peus. Bueno, ja m'enteneu. Bueno, a lo que vamos, la cosa más bella, Sergio Dalma, per vosaltres.

Ai, el Sergi Dalma cantant-nos aquesta cançó tan maca en castellà, La cosa més vella. Cosa més vella que tu, ens deia. Ens ho deia a nosaltres, a cada una de nosaltres, evidentment. I ara anem amb The Tietz. Coti, coti!

Visca, estiets, que ens canten les cançons precioses. Tenim una demanda, però tenim un fallito. Aviam, al 611-481-381 podeu demanar la cançó que vulgueu i jo us la poso. 611-481-381. Però això ha sigut, com es diu en català, no sé, encerrona. Els passadissos de Ràdio Tordera, que una companya m'ha demanat una cançó i m'ha dit, Miqui Núñez, no sé quina cançó m'ha demanat del Miqui Núñez, així que la triaré jo, que voleu que us digui. És que, claro, ara no me recordo quina m'ha dit. Clar, com no en té gens, el pobre Miqui, que en té 50.000, aviam, doncs res, posarem, escriurem, que a mi m'agrada, parla'm a ell, venga.

0: Ai, ja anem acabant en català, com sempre. L'èxit d'aquest estiu, què ha sigut? Catarres, amb diumenge sense drama. Tinc que dir que ni ells s'ho esperaven. Han tingut èxit rotund, no han parat de fer concerts, poble per poble, i diumenge sense drama. Un ara no recordo on va ser, es van quedar sense llum. Imagineu-vos un públic de no sé quants mils de persones, els instruments sense funcionar, els micros sense anar i la gent cantant a capella. Va ser preciós. Ja us diré on va ser, quin poblet va ser. Bueno, un poble d'aquí, de casa, de Catalunya. Així que amb vosaltres, escatarres, diumenge sense drama. I a l'hora que és, anem acabant. Fins la setmana que ve. No marxeu encara.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui us expliquem que el nostre municipi invertirà més de 1,5 milió d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem el que explicava ahir l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
1: L'espectacle Edu Vico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació del Teatre Claver. El músic tordarenc Edu Vico presenta avui el seu darrer àlbum, Barnàmia. L'escoltem.
3: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a Monòtum.
1: La colla infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del No Matabalis. La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ho explica el cap de colla, en Rubén Casals.
4: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Jornada de voluntariat per millorar els espais naturals de Tordera. La Fundació EMIS organitza una jornada de neteja i millora a Cal Raba i la Raureda per aquest dissabte 26 de setembre. En parla Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació.
5: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai, i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família, per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
1: I el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begur a 2:45 de la tarda. En parla l'entrenador tordereng, Guillem Ferrer.
6: Anirem a Begur amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begur, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Estem a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran força elevades, tot i que baixaran una mica al llarg dels pròxims dies fins a arribar a dilluns, que baixaran més amb el cel força tapat i amb algunes precipitacions febles i poc importants, almenys ara per ara, però bé, sembla que podria ploure una mica a principis de la setmana vinent. Mentre això no arriba, de moment, situació tranquil·la, com dèiem, avui amb sol, uns núvols prims, poc importants, el vent fluix, com molt lleugerament moderat aquest migdia de gregal del nord-est. Entre aquest matí i el migdia, la tarda serà més fluix del sud-est i la mar amb mar de fons, en conjunt amb temperatures que avui encara podrien arribar fins als 30-31 graus a l'interior de la comarca, però a partir de demà ja es desinflen una mica i demà passat baixarien una miqueta més. Per tant, temperatures que volen anar a la baixa, però encara amb un ambient molt i molt suau. Pel que fa a la presència de núvols, aquest cap de setmana, demà núvols alts, bastant densos, per tant, veurem una mica de ressol, i diumenge encara es farien una miqueta més abundants aquests núvols, tot i que el cap de setmana no s'esperen precipitacions.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
9: Benvinguts a l'Idíl·lic. Ja estem completament immersos en la temporada d'esdeveniments fantàstics. Aquesta setmana, en el Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de Girona, acocollonat. Per logística, hem pogut assistir pràcticament cada dia a la 16a edició d'aquest festival. És el que té viure a Girona i, a més, està vinculada al certamen. Avui us n'acostem una crònica en dues parts. En ràdios les podreu escoltar en dies diferents, mentre que els que ens seguiu per plataformes l'escoltareu tot junt. En la primera part tindreu les declaracions dels directors i altres membres de la producció de curtmetratges i pel·lícules que s'han projectat els 10 dies del festival. N'hi ha de tan curioses com aquestes.
10: Parlant de pors absurdes amb la meva mare, era una nena tan bona, que li feia pànic terrible que se li aparegués la verge i no volia de cap de les maneres.
11: Creo que todos tenemos fantasmas, absolutamente. Yo creo en ellos y creo que muchos de ellos están dentro de nosotros. En este corto, el fantasma es el trauma de una persona.
12: Vam pensar, per exemple, volem que passi que li rebenta el cap a una policia, no? Doncs clar, aquí vam practicar com es pot fer això de forma pràctica i si no es pot fer pràctic, no ho fem.
9: Són moltes les veus que hem d'escoltar, així que no ens entretinguem més i comencem. La Cocollonat ha celebrat la seva 16a edició del 10 al 19 de setembre, el que fins ara era el cinema Truffaut a l'edifici del Modern de Girona. S'havia de fer a la Mercè, però les obres de remodelació del centre cultural no havien acabat, així que s'ha hagut de canviar la ubicació a pocs dies del festival. És el primer any que es fa per aquestes dates, és una novetat, ja que fins ara se solia portar a terme durant el pont de desembre. El resultat ha estat molt positiu, tant en volum de públic com en confort, perquè recordem que a Girona, al desembre, hi fa molt fred. Durant aquests 10 dies s'hi han projectat una cinquantena de curts a concurs, escollits d'entre el miler que s'havien presentat, així com també algunes pel·lícules. Comencem pel palmarès de curts guanyadors. El jurat estava format per Heidi Honecke, directora del Festival de Cinema de Los Angeles, Eteria, Borja Crespo, especialista en cinema, còmic i esdeveniments culturals de tot tipus, és el responsable també de continguts del Còmic Barcelona, Elisabeth Eschulz, realitzadora i directora d'art vinculada al prestigiós Fantaspoa, i Lucía Forner Segarra, productora, guionista i directora, guanyadora en dues ocasions de premis a la Cocollonat. Aquest jurat va reconèixer els següents curts. El premi al millor curtmetratge va ser per Pimpel, de Portugal, de Fernando Alle. De fet, aquest curt l'havien vist en altres festivals i és molt interessant com reflexiona sobre el bullying. El segon premi ha estat per la producció de l'Iran Sia Galej, de Sahar Mirzayanhar i Kaman Mohammadi, que és un curtmetratge realment molt amateur que juga amb el folklore de l'Iran. El premi a la millor direcció va ser per Apòstolis, del francès Anatole Deniaux. El premi al millor actor va ser per Miguel de Lira, del curtmetratge gallec Ante Oavesio, que és un meravellós curt on, a través d'una història d'ameiga, s'aborda el trauma amb el pare, un curt molt interessant i, al meu parer, un premi molt merescut per aquest actor protagonista. I el premi a la millor actriu va ser per Elena Rey, del curtmetratge Paseo Nocturno. De fet, vam poder parlar amb l'equip d'aquest curt, van venir tots durant la seva projecció, el seu director Víctor María León, l'actriu Elena Rey i la responsable de vestuari, l'Anna Gómez Reino. Escoltem-los.
13: Pensar en producir algo que pudiera grabar en mi casa y en el parque debajo de mi casa. ¿Por qué?
9: Un tío práctico, ¿eh?
13: Sí, claro, yo es que vengo de producción. Entonces, como vengo de producción, ahí hay que mirar el dinero y las cosas, lo que cuestan para hacerse uno su corto. Yo llevaba 12 años sin dirigir y entonces pues quería hacer algo que fuera, que pudiera controlar más fácilmente, que pudiéramos grabar en una jornada. Y entonces, pensando en algo para poder hacer con Elena como actriz, que es la prota del corto, Elena Rey, pues pensé en algo que tuviera mucho de fisicalidad y mucho emocional, para poder darle a ella mucho rango de mostrar la fuerza que tiene. Y entonces, pues de ahí surgió esa idea también de experiencias comunes que ella y yo hemos tenido, y creo que mucha gente con relaciones de pareja, en las que la relación de pareja debería ser el sitio más seguro, y muchas veces no lo es. Te encuentras a un muro cuando necesitas ayuda y no te encuentras a alguien que debería estar apoyándote. Y a la gente se le olvida que las parejas las elegimos. Nadie nos obliga a tener pareja, no es como tu familia, que puedes tener mal rollo y responderles mal, pero a tu pareja, ¿por qué la vas a tratar mal? ¿No? Pues de ahí surge un poco de todo, y también de querer trabajar con mi perro, que tiene 15 años, y quería tener como un memento de él para siempre ya, y entonces pues una suma.
9: Claro, yo sabía que iba de perros y nos vienes al festival vestido de gatos. O sea, eso me ha desencajado un poco porque aún no he visto el corto yo.
13: Claro, es que esto es para cuando hayas visto el corto, claro, esto...
9: Lo entenderé todo, ¿no?
13: Sí, es una... Esto, claro, no lo veis, pero llevo una camiseta con un gato blanco que tiene que ver con el corto, pero si no lo no has visto, no sabes por qué.
9: A ver, la de vestuario, ¿esto lo aprobarías tú?
14: Ah, sí, sí, sí. Es que hay que ver el corto, entonces se entiende absolutamente todo, pero sí, tiene mucho que ver.
9: ¿Cómo fue tu trabajo para este corto?
14: Pues muy sencillo, porque... Al ser tan físico, buscábamos que estuviera cómoda la actriz, que no creara dificultad en ningún momento. Así que ha sido muy sencillo, muy centrado en una colorimetría muy concreta, que va desde el color vino a los lavandas, juega mucho con la luz, el ambiente. Pero hemos ido a lo práctico esta vez. Bonito que sea estético, pero siempre pensando más en ella que nosotros, que de vez en cuando hay que acordarse de los actores también.
9: A ver qué dice la actriz. Primero, ¿lo consiguieron? ¿Esto de la comodidad? ¿Fue un rodaje fácil, cómodo?
15: Bueno, fue un rodaje express. Y sí, todo el equipo se esforzó mucho porque fuera lo más cómodo posible. Incluso maquillaje y pelo que no están aquí. Decir que había mucha caracterización en algunas partes y se lo curraron un montón para que para mí fuera lo más agradable posible, porque hay escenas bastante desagradables de ejecutar. El género es así, yo no lo había hecho nunca y fue toda una experiencia, y ellas se preocuparon mucho pues de que por lo menos aquello oliera bien, supiera bien, ya que lo iba a tener que tener por la cara, dentro de la boca, pues que por lo menos supiera dulce. Al final yo olía, mi compañero de reparto, Víctor Anciones, que no ha podido venir, me decía, si cierro los ojos estás para comerte porque hueles muy bien, pero si abro los ojos salgo corriendo. Tremendo. Y se preocuparon mucho porque estuviera cómoda, iban a ser muchas horas con el maquillaje y demás, o sea que sí, sí, muchísimo.
9: Bueno, el director lo comentaba, ¿no?, que en este caso requerían un personaje, una actriz que pudiera sostener el personaje, pero pasa mucho en el género de terror que a lo mejor no se aguantaría la historia sin una buena actriz o un buen actor. ¿Eso ha sido un reto para ti?
15: Enorme. Yo, cuando Víctor me dijo, he escrito este corto para ti, le dije, pues me siento muy honrada, pero ¿por qué me has elegido a mí para un corto de terror? Que yo nunca he hecho terror. Y me dijo, no te preocupes, te quiero un código drama. Y yo... Bueno, ahí dije, vale, ok, aquí igual sí me puedo manejar. Cuando leí, además, Víctor escribe muy bonito, entonces, pues, conecté muy rápido con lo que le pasa a Laura. Y un poco lo que ha comentado él antes, ¿no? Eso no me costó nada. Pero es verdad que luego, en set, fue todo un reto, porque es que rodar género es muy difícil, está todo muy coreografiado... si no lo has hecho nunca, como es mi caso, fue todo un reto, sí, sí, y un aprendizaje muy bonito.
9: Y después de haberte estrenado ahora con un corto de terror, ¿seguirás haciendo género o ya has tenido suficiente?
15: Si es con directores como Víctor, sí, sinceramente, porque lo cuida mucho, te cuida mucho a ti, a mí. Yo me he sentido muy cuidada en todo momento, porque hay una historia por detrás donde efectivamente buscaba que se viera, bueno, pues que hay una historia detrás, y como actriz para mí, joder, no me daba miedo hacer terror por si quedaba algo como vacuo de, ¿no?, de sustos y cosas, pero no, Víctor es un genio del género y yo con él, vamos, haría mil pelis de terror más, sin duda. O sea, me ha estrenado y me ha dejado con ganas de más, pero ha dejado el listón alto, ¿eh?
9: Pel que fa al Premi del Públic, va ser per Senyuelo, de Martha G. Ayerbe, un curt produït per Bayona, molt espectacular, sobre una sortida de caça familiar. Aquest també ens va agradar moltíssim. Però fora del palmarès es van projectar molts altres curts que, a més, van tenir membres dels seus equips presentant-los. Per exemple, Les Marianes, de la Laura A. Mas, un curt que parteix d'una anècdota molt interessant.
10: La idea va sortir parlant de pors absurdes amb la meva mare, que ja que havies anat a una escola de monges on es parlava molt de l'aparició de la Verge i totes les aparicions marianes que hi havia hagut, i ella era una nena tan bona, que li feia pànic terrible que se li aparegués la Verge i no volia de cap de les maneres.
9: Clar, s'han fet molts curts o moltes pel·lis de crítica de la religió, però és el primer cop que veig la religió enfocada des d'aquest prisma d'aparicions marianes com algo terrorífic. No sé si tu, des del teu punt de vista, a partir d'aquesta anècdota, has dit, ostres, és que realment faltava explorar aquest prisma també.
16: Bueno, jo sóc una persona que no està ni batejada, o sigui, no he tingut com tota aquesta visió religiosa, som només a través de pel·lícules i de coses per televisió, però buscant coses sobre aparicions marianes per documentar-me a l'hora d'escriure el guió, realment ja és terrorífic. O sigui, tu et poses les imatges de les aparicions marianes que hi ha hagut a Espanya i hi ha algunes que és, fan molt mal rotllo, les de Garabandal, que és on em vaig fixar més, que eren unes nenes que més com cada cop es despertaven i anaven a un mateix punt on se suposa que apareixia la verge, i aquelles imatges de les nenes com si estiguessin en trance i la gent els hi posava, en comptes d'ajudar-les, que és clarament una nena que li estava passant alguna cosa, els hi donaven els crucifixos i tot perquè els beneïssin. I aquestes imatges crec que ja tenen aquell punt d'horror.
9: Ha sigut molt explícita en el que és la mostra de l'aparició de la verge. Això et feia por que li traies el terror? Perquè realment em fa molt, però crec que és tot un repte fer terror amb una imatge que fins i tot podria ser còmica per a algú que no és religiós.
16: Sí, sí, feia una mica de por. Vam estar mirant que si mostrar-la o no, perquè també és una cosa molt de terror si mostres el monstre o no el mostres, però al final m'agradava la idea de la Verge Maria com una mena de Michael Myers. De fet, hi ha un moment quan estan en el carrer que van cap a l'escola que apareix la Verge darrere d'un arbre, no sé si l'has vista, però normalment quan preguntes més a la gent, poca gent la veu. I quan parles de part de comèdia, el curt té molt de part de comèdia, el moment de la verge apareixent a la raonada de pa i totes aquestes coses. Per mi sempre el terror i la comèdia van molt junts.
9: He tingut una conversa repetida últimament sobre el tema del rebranding dels sants, o sigui, de com ara mateix no creiem en sants i creiem en suposadament altres coses, o hi ha doncs, les pseudociències i tota aquesta visió. Tu creus que coses que ara s'estan creient d'aquí uns anys podran fer tanta por com ens pot fer ara certes idees de la religió?
16: Doncs sí, és possible que d'aquí uns anys, no sé, per exemple, penso en gent que venera molt algun youtuber o streamer que es pugui convertir en una cosa sectària i bueno, canviar aquest del tema de la verge sectària cap a un youtuber streamer.
9: També vam tenir curs tangores com el de l'última unitat. Vam parlar amb el seu director, David Suárez.
12: Primer, o sigui, vam adaptar-nos una mica a la localització, vale? Perquè quan no hi ha tants mitjans ens hem d'adaptar sempre, no? Llavors, jo ja coneixia aquesta localització i tenint aquesta localització ja vam com crear una història que funcioni dintre d'això, no? Llavors vam agafar ingredients que ens motivàvem, tant el meu company com a mi, i el guionista, i vam fer la història perquè encaixessi amb totes les, dintre del nostre pressupost, amb tot el que podíem fer, no? que ens agradi, no? De sang i fetge, que és el que ens agrada, i tot el que hem pogut fer, ho hem fet.
9: És sang i fetge, però també hi ha una història una mica doncs, de misteri, amb un missatge final, no? No sé si sou gaire amics de la policia, vosaltres.
12: Bueno, sí, jo tinc familiar de la Policia Nacional, o sigui que sí, no hi ha cap problema amb això, però o sigui, estava pensat al principi com que fossin bombers, per agafar una mica de la idea de Rec, la pel·lícula Rec del Paco Plaza i Jaume Balagueró, però ho vam canviar perquè ens encaixava més i era com més fàcil tocar més el tema de la policia, perquè jo sé una mica com funciona, no? El tema de com actuen, com contacten entre ells, tinc aquest coneixement i llavors ho vam aplicant, no? Era més senzill que fer la bombers, però sí, o sigui, al final són com petites com miguetes de pa que es van juntant i fan, no? I es fa sencer això, i la veritat és que estem molt contents amb el resultat.
9: Fer una pel·li gore és complicat que quedi realista, i en aquest cas ho aconseguiu molt bé. Com heu fet aquests efectes? I no sé si ja en sabíeu d'abans o heu hagut d'aprendre durant el procés?
12: Bueno, practicant. Vull dir, vam practicar bastants mesos abans del rodatge, i si vam pensar, per exemple, volem que passi, doncs, una mica, spoiler, que li rebenta el cap a una policia, no? Doncs clar, aquí vam practicar com es pot fer això de forma pràctica, i si no es pot fer pràctic, no ho fem. Fem una altra cosa pràctica. Es va fer, vam estar molt contents amb les pràctiques que vam fer al principi, i la veritat que bueno, el resultat ja, ja es podrà veure i ens va agradar molt. I ja et dic, o sigui, tot el que és pràctic en les nostres rodatges, en les nostres produccions, es farà de forma pràctica. Depèn totalment del pressupost, però és com ens agrada treballar a nosaltres.
9: Fer-ho així, els efectes al mètode tradicional, és un tema econòmic o és un tema també de que homenatge doncs, a les pel·lis de sèrie B o a coses d'èpoques anteriors que ara, de mica en mica, van quedant-se substituïts per al CGI?
12: O sigui, és el contrari. Vull dir,

0: impossible, no sempre es pot, però bueno, estem amb aquesta lluita.
1: És una de les vostres primeres produccions i sentíem abans fora de micro que estàs preparant, esteu preparant un altre projecte doncs, més ambiciós. No sé si aquesta és la primera producció i també el resultat, l'acollida en els festivals, és una mica de pràctica per fer el següent projecte.
0: Totalment, o sigui, aquest és el primer curtmetratge dintre d'aquesta productora. És un curtmetratge, el meu primer com a director i com a productor íntegrament de tota l'obra. I, bueno, és el primer. Va ser com una pràctica, justament pensat com una pràctica per al curtmetratge que estem buscant financiació per poder realitzar. I bueno, era una mica per veure fins quin nivell podríem arribar, no? I hem vist que arribem a un nivell molt alt i que es pot realitzar. Vull dir, nosaltres sempre estem amb peus a terra i ser conscients d'on podem arribar, no? I bueno, amb el que teníem vam arribar molt bé amb aquest curtmetratge i està funcionant bastant bé, la gent li està agradant molt, sempre quan sortim del festival es diuen, ostres, aquesta escena, aquest moment, com m'ha agradat, està molt, molt ben resolt, els actors superbé, llavors estem molt contents i bueno, encara queda recorregut per a festivals amb aquest curtmetratge. Estrenarem l'any que ve un altre, que ja està gravat, un altre curtmetratge i bueno, buscant finançació per a aquest curtmetratge més ambiciós que estem intentant fer, que és
1: aquest nou que esteu buscant finançament. A més, el plantegeu com un preàmbul d'una pel·li, no?
0: Exacte, està pensat com el pròleg d'una pel·li, d'una futura pel·li, però primer centrar-nos 100% en realitzar el curtmetratge i després veure com surt. Però ara mateix sí que el venem una mica com pròleg d'una pel·li, però sí que centrats únicament en fer el curtmetratge.
1: I hi ha hagut curts que semblen fets expressament per al moment actual. El de Donde el viaje termina reflexiona sobre situacions com a Ceuta des d'un punt de vista distòpic, donant-li la volta a la visió. De fet, és l'adaptació cinematogràfica d'un còmic de Paco Roca. Jasmina Drissi n'és la protagonista.
2: Justament, en plan, aquest curtmetratge ve d'un còmic i abans ho xerràvem per aquí, deia com i l'altre dia amb la directora, amb la Nàdia, ho parlàvem i em va dir com de, ostres, que fort que justament surti ara, perquè és un curtmetratge que farà uns 6 anys que el vam fer. Vull dir, crec que és el projecte que més he esperat com a veure per fi i sembla que tot hagi sigut com expressament, quan realment no? O sigui, crec que també és una problemàtica que ha estat present fa bastant de temps, però que justament ara s'està fent com més ressò per tot el que està passant. I llavors sí, és com una mica com un gir, no? De què passaria si fos al revés i quines opinions tindríem, qui es salvaria, qui no es salvaria. I bueno, jo ho deixo a la reflexió de cadascú, crec que jo tinc una opinió molt ferma de tot el que està passant i és interessant com veure-ho des d'un lloc així distòpic i diferent, doncs problemàtiques actuals, no? I més amb un curt de fantasia, ficció, misteri, fantasia, bueno, sí.
1: Sí, té una mica de tot, però sobretot aquest moment distòpic, no?, que barreja un escenari postapocalíptic, però també hi ha molta política internacional. També volia preguntar el fet de que s'hagi rodat en àrab. O sigui, això és, no sé si en el còmic també, doncs, no sé si estava en àrab o hi ha hagut una decisió aquí de dir, no, anem a fer-ho el més realista possible de si ha de transcorrer al Marroc i si volem donar una mica aquesta imatge, no?
2: Doncs ara he de ser sincera que, o sigui, jo em vaig enterar que era un còmic molt més endavant. Llavors, jo diria que sí, que el còmic realment passa així i els directors van voler com apostar directament com cap a la realitat, no? I que al final crec que aquesta problemàtica directament està guai que es vegi com, tal com és, al contrari. Llavors, jo, per exemple, el meu pare és marroquí, llavors la feina amb àrab superbé i va ser molt divertit. I la veritat és que els directors també, com el ser d'aquí, en plan ells són de Madrid, van apostar molt per tenir lingüista, per respectar-ho tot com molt bé, em van preguntar moltíssim, hi havia molt equip també com marroquí i àrab, llavors crec que és bastant fidedigna al que podria arribar a passar allà, o sigui que... I quan anàvem com a les localitzacions i quan vam gravar també al ministeri o tal, jo vaig preguntar a la meva família perquè al final jo m'he criat aquí, llavors és com de per molt que jo tingui sang d'allà i que hagi passat estius i bastant de temps com allà i sàpiga la llengua i tal, culturalment tampoc m'acabo de fer d'allà del tot, llavors és com un mig-mig. I tots els meus familiars que han viscut a Marroc i tot em diuen com de, hòstia, és que sembla que sigui d'allà realment, o sigui que estic contenta per això, perquè ho han mantingut bastant.

0: també, sí.
1: I això que està rodat a Madrid?
0: Sí, sí, o sigui, està, crec que està gravat com a les afores de Madrid, vam estar gravant, i a Madrid, Madrid, en plan, els interiors són a Madrid, Madrid, i els exteriors són una mica més lluny, però literalment és que era un camp d'olivos, ara no sé com es diuen en català, però sí, és a Madrid tot.
1: I tu quan t'arriba aquest projecte, què és el que vas pensar? Vull dir, et va agradar la trama o també, tampoc sé com et va arribar, però també deu tenir una història.
0: Crec que aquest era com el... Ostres, diria que era el meu quart projecte o alguna cosa així. Jo sortia... O sigui, jo vaig fer com una sèrie, van ser dues temporades, entremig vaig fer un curtmetratge i després vaig fer uns altres, o sigui, com més projectes. Llavors, aquest projecte em va arribar com una mica com... Crec que va ser el primer projecte que feia a Madrid i justament després tenia una sèrie també en àrab. I llavors va ser un moment com molt xulo també perquè va ser com... Vale, me'n vaig a Madrid a gravar, però alhora aquest guió és com molt... Era molt distòpic, llavors a mi em va fer una mica de por. Al principi va ser com de... Pot sortir com molt bé o pot sortir alguna cosa molt estrany, però vaig confiar cegament i la veritat és que ha sortit molt bé. Així que al principi por, he de dir, però després... Perquè és això, és una aposta tan forta que realment ho has de cuidar tot molt i ha d'estar tot com molt curat i tot perquè sortir bé i perquè s'ho sigui creïble, no? I al final, no, com ho mirava com de, és creïble, no és creïble, què passa? Llavors, amb por, però molt bé, la veritat ha funcionat molt bé. Qui no arrisca?
1: I estàs contenta de l'acollida que està tenint en festivals o també les reaccions que has vist aquí a la sala?
0: Sí, sí, no, o sigui, estic molt contenta, la veritat. Per mi és algo bastant nou perquè normalment he fet tele i llavors és com el feedback de la gent és com bastant esbiaixat, és per les xarxes, és com algo com molt estrany. I el ser cinema i el ser el món dels curtmetratges, que és un món com molt guai realment i que estic podent descobrir en part gràcies a això, estem tenint bastanta bona rebuda, hem anat a bastants festivals, vaig guanyar un premi, o sigui, va ser com de, ai, com, que guai això, i em ve com molt de gust estar visquent això ara mateix, llavors, molt bona rebuda, la veritat, de moment molt bé, a veure com, crec que té bastant recorregut més, m'han dit, no sé, jo, el que em diguin, la veritat, però jo molt, molt contenta, molt guai, és molt divertit.
1: També hi va haver una bona tanda de curtmetratges molt emotius. Noche de Inocentes, per exemple, va tocar molt la fibra a partir d'una trama que passa una nit de les festes de Nadal a una dona que treballa a emergències i que rep una trucada d'una nena que tot apunta que està segrestada. Vam parlar amb el seu director, en Cristian O'Reyes.
2: Como decía en la presentación, este corto nació en un día en que me propuse escribir una historia. Y salieron. Yo creo que todos tenemos fantasmas, absolutamente. Yo creo en ellos y creo que muchos de ellos están dentro de nosotros. En este corto, el fantasma es el trauma de una persona que luego se manifiesta de diversas maneras. Bueno, yo ya dejo al público ya que lo interprete, ¿no? Pero el asunto es que sí que existe algo que atormenta a este personaje, pero que está dentro de ella. Y es el verdadero terror que yo quería contar. Entonces me fui sumergiendo en este cortometraje cuando yo lo escribí, empezó a guiarme por sí solo y me di cuenta que era una historia bonita, ¿no? Y que el kit era justamente eso, ¿no? Era el recordar para sanar, ¿no? Entonces algo terapéutico quizás. Y luego cuando preparé el corto, cuando estaba con mi coach preparando, ella me decía, es que igual, es una cosa muy loca, os lo voy a decir, pero decía, pues que Chris, ¿tú no te das cuenta que quizás eres un canal? Y digo, oye, enhorabuena, si es que es así y hay ciertas historias que tienen que ser contadas y vienen de algún sitio que no es simplemente la inventiva del artista, pues oye, bienvenido.
1: Ahora entiendo por qué me has preguntado si creían fantasmas.
2: Sí, total, total. Sí, efectivamente. Porque, ya te digo, yo sí creo en la existencia de fantasmas. No sé si exactamente como en los libros o como en la tradición nos lo ponen, pero sí creo en los fantasmas interiores, en el horror interior, y que eso nos persigue y muchas veces no nos deja vivir, ¿no? En nuestros traumas vitales, en nuestras decepciones vitales, en nuestros errores, en la culpa. Eso nos persigue todo el rato y creo que son nuestros terrores, son lo que nos hace que por las noches nos despertemos sudando. Entonces, por eso es.
1: A mí lo que me ha sorprendido es que, a pesar de tener el punto de terror, es también muy emotivo, ¿no? Y a veces cuesta en festivales de terror encontrar montajes con esa carga emocional, que hoy hemos visto unos cuantos, por cierto. No sé si eso ha sido un pro o un contra a la hora de vender el corto o de que llegue a los festivales.
2: Pues no lo sé exactamente, pero es la manera en la que tenía que ser contada esta historia. Yo creo que es tan íntima del personaje que contarla de una manera superficial, sin emotividad profunda, lo hubiera dejado tibio, y era lo que yo no quería que sucediera. El trabajo con Arantxa, la actriz que actuó conmigo, que participó conmigo en el corto, fue bastante intenso. Trabajamos mucho en el personaje. Fíjate que es un corto de 10 minutos, pero yo estaba muy interesado en que Lucía, que es el personaje de la historia, sea real. Entonces yo estuve con Arantxa trabajando muchísimo, y ella trabajó muchísimo en desarrollar ese personaje, en reconocerse. Escribimos folios acerca de Lucía, hasta que ella estuvo allí en ese momento, en siendo ella, yo creo, ¿no? Dentro del cortometraje. Tenía que contarse de una manera emotiva. Y yo creo que algo que es fundamental en cualquier tipo de historia es que te emociones, es que sientas la emoción del personaje que está allí. Porque si no empatizas, la historia no termina de llegarte. Y esa era mi intención.
1: Y un pequeño apunte. Hay un objeto, ¿no? Un teléfono rojo, que es muy importante para la trama. Y curiosamente, en otro corto de hace un par de días que vimos aquí en La Cucuyona, también aparece el teléfono rojo como canal para hablar con el pasado, con los espíritus. ¿Qué tenemos con estos teléfonos que nos llevan directamente a la infancia?
2: Pues no lo sé, fíjate, quizás es algo que está metido en nuestro cerebro, quizás es algo arquetípico, ¿no? Que supone que lo arquetípico viene mucho más allá, y que quizás un teléfono que es relativamente nuevo no debería ser un arquetipo, pero y si lo es, ¿no? Porque al final es un medio de comunicación, y ahora que estamos hablando de fantasmas, de historias, de subconsciente, de cosas de dentro, es simplemente un medio más, ¿no? De decir de dónde llega la información que yo recibo. Entonces quizás es eso, simplemente es un medio, ¿no? Que de alguna manera, pues los directores, coincidencialmente, pues hemos puesto un teléfono, pero puede ser otra cosa, puede ser un objeto, puede ser lo que sea, ¿no? En el cine de terror, que está cargado de elementos y de simbolismo, ¿no? Mucho cine de terror, no todo. Esos objetos, lo que te digo, eso son transmisores, y este teléfono es uno más, es un transmisor.
1: També és molt emotiu, amb un punt de partida de ciència-ficció, Afterburn, que parteix de la neurociència per investigar què passa després de la mort. Tati Hennessin es la guionista.
3: El cortometraje fue inspirado por mi madre, quien es neurocientífica, y me interesa, cuando hablo con ella, los lugares donde la separación dentro, las fantasmas y la ciencia, donde el cerebro y el alma es más, más fino. Así que quería escribir una obra sobre los puestos cuando ciencia falta y tenemos que imaginar.
1: Me ha sorprendido que con pocos recursos, o sea, con unos detalles, mostráis muy bien lo que sería un experimento, sí, para encontrar esta línea fina entre el cerebro y el alma, ¿no? Cuando planteáis esto en el corto, ¿lo teníais claro enseguida, decir, vamos a representarlo así, o lo habéis ido dibujando dependiendo de los recursos que teníais, económicos, de los espacios?
3: Sí, cuando escribo cualquier guión, confío totalmente en la visión del director, y cuando escribo una obra, solo estoy pensando sobre las imágenes que necesito para contar la cuenta, pero también quería dejar algo para el director, para su visión. Así que los pequeños detalles de cómo presentamos, los detalles de los cerebros, de la instituto científica, para mí no es más lo imágenes que necesito para la historia. Pero este cortometraje, si no teníamos mucho dinero, y el director y yo intentamos a crear algo que podemos hacer juntos, con no con muchos. Y el año que viene vamos a trabajar juntos de nuevo en una obra un poquito más grande.
1: Aquí lo hablaba con tus compañeros directores. Hoy hemos tenido una selección de cortos muy emotivos, y el tuyo no es una excepción. ¿Cómo veis estar en un festival de terror y que haya cortos que van más allá de lo que es el terror y que lleguen a tocar la fibra y hacer reflexionar?
3: Pues terror es muy cerca de otras emociones y no podemos elegir solo una emoción y separarlo de los otros. Todos están juntos y una gran mezcla, y las separaciones desde las diferentes emociones son muy, muy finos. Y para mí horror, terror, ciencia ficción es una herramienta para mostrar lo que en nuestras vidas cotidianas no podemos ver porque parece normal, pero en cualquier vida tenemos momentos enormes, tenemos nuestros fantasmas, tenemos nuestros monstruos en cada vida, y horror és un recuerdo d'esto.
1: I també parteix de la ciència-ficció distòpica, però amb una mirada més crua, Nus, dirigida per Marcos Isidoro. Concretament, es pregunta què passaria si en lloc de pagar amb diners, paguéssim amb sexe.
4: Pues la verdad que no tengo muy claro de dónde sale. Sé que fue en un viaje en tren a Madrid que de repente me hice esta pregunta y a partir de ahí empecé a desarrollar esta idea, y se fue haciendo todo una bola de nieve más y más y más y más grande, y luego lo que tuve que hacer fue ir desgajándolo todo hasta conseguir el núcleo del corto.
1: ¿Has pensado todo el sistema económico? ¿Has pensado incluso la tecnología que lo haría posible? Eres un poco fan de Black Mirror, ¿no?
4: Sí, de Black Mirror no he visto mucho, pero sí, de la ciencia ficción en general me lo he tragado todo. Sí, o sea, tengo archivos en el ordenador, archivos y archivos de cómo funcionaría este mundo, del sistema de pagos, de los niveles económicos, de toda la historia de cómo se ha llegado hasta aquí. Sí. O sea, hay un background enorme.
1: Comentabas en la presentación que tu idea es que no se quede solo en un corto, quieres hacer un proyecto más grande. ¿Cómo está este proyecto?
4: Pues ahora mismo un poco parado, como entre terminar el corto y cosas que han ido viniendo después con diferentes trabajos y otros proyectos, parado en el sentido de moverlo a productoras, pero toda la idea está ahí. Este corto es una prueba fehaciente para poder presentar por ahí. Entonces, en ese sentido sigue activo, sigue en movimiento. Solo hace falta centrarse en ello y ponerse a escribir.
1: Con otros directores que han venido en el festival reflexionaban que a veces cuando no hay un mensaje social detrás es más difícil moverlo, pero en tu caso sí que hay un mensaje social, aunque sea a través de la ciencia ficción. ¿Tú crees que esta idea puede ser fácil de producir en el sentido de buscar apoyos financiero y de que tenga éxito a la hora de venderlo en salas?
4: Por una parte sí y por otra parte no. O sea, al final la ciencia ficción es atractiva y las distopías son muy atractivas. Lo podemos ver que últimamente también se hacen un montón de series de este tipo. Pues yo que sé, Silo, por ejemplo, Apple TV produce un montón. Pero sí que es cierto que la idea germen del sexo, que por desgracia sigue siendo un poco tabú y es, o sea, es una temática difícil para poder mover y que la gente lo vea. O sea, desde luego se está viendo que en muy poquitos festivales está siendo seleccionado, entonces muchas gracias a la Cucuyona en ese sentido, pero sí, es difícil precisamente por eso, porque sigue siendo algo un poco tabú y delicado en ese sentido.
1: ¿Y cómo es para ti estar aquí en el festival y ver las reacciones de la gente cuando ven el corto?
4: A mí me encanta. Por suerte también se ha podido proyectar en un par de festivales más y ha habido reacciones muy, muy chulas. La gente sorprendiéndose nada más empezar o con el... Hay un plano en el restaurante que la gente se escandaliza mucho pero al final es un poco lo que se quiere proponer. Entonces, en ese sentido es reconfortante ver que tu trabajo se recibe como se ha querido.
1: D'altra banda, també es va poder veure Retratos Eternos, de Jordi Romero, que relata una història de terror sobrenatural amb ambientació gòtica. Després d'haver fet Siluro, el monstre del pantano, molt conegut per la gent que freqüentem festivals, aquest va molt més enllà.
5: És un curt que fa molt de temps que estava preparat, o sigui, esperant des de fa, pues, jo calculo que 20 anys o una cosa així. I sorgeix d'un familiar, oncle meu, que va morir i vam entrar a la casa seva després de recollir el cos i tal, i l'ambient que hi havia a la casa em va suggerir una història com aquesta. I vaig apuntar a una escola de cinema i vaig estar preparant el curs el 2002 i ho vaig deixar. Ho vaig deixar perquè no, era allò, aquest curs em supera. De moment, més endavant ja buscarem un punt de trobada, perquè era com moltes idees, però no acabava de tenir un final. I després d'haver fet, pues, entremig uns 20-30 curs, pues, vaig decidir, pues, ara sí. Ara ho agafem, no sé si la versió que ha arribat al final era la 16 o la 17, i vam tirar endavant. I el projecte, el que va ser el rodatge, pues, va ser molt, molt guai. O sigui, el que és el rodatge en si va ser molt fluid, amb actors, amb equip, tècnic, artístic, molt guai. I potser la preproducció sí que va ser complicada, perquè se'ns van caure dues localitzacions quan estàvem a un mes i mig de començar, però vam trobar, pues, fer un collage, fer la barreja de diferents espais. O sigui, aquesta sala on estem ara era un espai, l'entrada era un altre, i vam poder, pues, fer un collage que juntava una mica el concepte de la història de l'espai on va la protagonista, que va a su perdición.
1: Tu dius que havies deixat en stand-by tants anys. Com valores després el resultat? O sigui, estàs content? Creus que està a l'altura del que tu aspiraves per explicar aquesta atmosfera?
5: Jo estic content. Estic content. O sigui, sempre soy un insatisfecho natural, però m'he acostumat. He acceptat que hi ha coses que no depenen ja de nosaltres, sinó de qüestions econòmiques, i estic satisfet perquè amb l'equip i el treball que hem fet, o sigui, ha sortit, jo crec que el millor al que podíem arribar amb la línia, la divisió que estem de producció. O sigui, jo estic molt satisfet. O sigui, a nivell de projecte i d'idees que estan ficades, de temps dedicat, de temps de rodatge, sempre hi ha detalls que no acaben, que dius, ostres, però en general, o sigui, en contra del curt anterior que vam fer, Siluro, la bèstia de l'Ebro, que allò va ser, o sigui, anar amb una idea i trobar-te, pues, que improvisar coses per les situacions, era tot exteriors, al costat del riu Ebro, a les terres, i vam tenir que adaptar-nos una mica a la situació. Llavors, el resultat eren algunes coses molt diferents a com estaven pensades. En comptes, Retratos Eternos, jo crec que és bastant fidedigno a la idea que portava.
1: I a la Cucullona també es van poder veure pel·lícules, dues d'homenatge, com Tesis, d'Alejandro Amenábar, que just complia el seu 30è aniversari, i El laberinto del fauno. Un dels seus protagonistes, Sergi López, va rebre el premi a la trajectòria del festival. I una pel·lícula que ens va cridar l'atenció a tots quan vam veure l'anunci el primer dia de festival era El convento, ambientada en la Navarra del segle XVIII i basada en fets reals. La veritat és que, tot i tenir un ritme reposat gens comú en les produccions d'avui en dia, ens va agradar molt. I alguna cosa del final també ens va sorprendre especialment. No farem spoilers per si l'acabeu veient. Vam poder parlar amb un dels seus directors, l'Àngel Maria Chivite.
6: La verdad es que el basado en inspirado en hechos reales fue un poco accidental. Nosotros estábamos ya desarrollando una historia, la idea era de Luis, que él había pensado en rodar una película muy sencilla en un lugar cerrado con pocos personajes. La idea de un convento era suya, porque había visitado un convento y nos parecía, pues, una idea muy, muy sencilla. De hecho, la idea, lo que me dijo, yo quiero hacer una película de alguien, pero en un convento. Esa era un poco la idea. Y estando desarrollando la historia, pues que, cómo podía, por dónde podían ir los tiros de los personajes, nos encontramos con la historia real de las monjas satánicas de Corella, que es un pueblo que está muy cerca, al lado de donde vivimos nosotros, y del que no teníamos ni idea, ¿no? Y entonces al leerlo nos quedamos alucinados, porque además es un juicio de la Inquisición que está perfectamente documentado y hay toda información de cómo lo que ocurrió. Vimos que, claro, al final es un convento, son monjas, había muchas similitudes con la historia y había muchos elementos que podíamos rescatar. Entonces, en la película no contamos la historia que ocurrió allí, pero sí que nos inspiramos porque hemos rescatado, por ejemplo, el personaje de la Madre Superiora, Sor Águeda, es la Madre Superiora del convento, muchas cosas de las que hacía, porque esta mujer hacía milagros, también lo hemos incorporado a la película, y muchas cosas y motivaciones de las que ocurren también las hemos incorporado.
1: Entiendo que habéis tenido que hacer algún cambio en el original, ¿no? Al ver que había una leyenda a la que podíais hacer un poco referencia.
6: Sí, pero lo cierto es que como nos pilló muy al principio, nosotros al principio habíamos empezado, yo creo que teníamos solo una primera versión de guión, en la que pues había el típico monstruo, demonio que corría por los pasillos detrás de las monjas. Y entonces fue muy al principio, fue de repente cuando nos encontramos. De hecho, había un momento de duda en el que no entendíamos muy bien por qué había llegado el demonio, y fue cuando encontramos con esta historia, ¿no?, de unas monjas que fueron acusadas por invocar al demonio. Dijimos, bueno, pues oye, son las monjas las que lo invocan, en vez de que son atacadas, lo invocan ellas. Y a raíz de ahí, pues nos sirvió cambiar la historia. Así que, por supuesto, la historia cambió por completo, pero bueno, era muy al principio, no fue de repente que a última hora.
1: Claro, cuando vemos las críticas, por ejemplo, de la película, veo que hacen referencia a este terror vinculado con la religión, y es verdad que ahora mismo somos menos creyentes que nunca, pero aún así nos da como mucho miedo todo lo religioso y la iglesia, ¿no? No sé si vosotros también había un punto de crítica a la iglesia o también ese temor atávico de, pues, el convento, el sitio cerrado, los votos, el perder la libertad.
6: A ver, no hay una crítica en sí. Pero sí que es cierto que al final todos nos hemos educado en la fe católica, todos conocemos monjas, todos hemos visto conventos, y sí que es cierto que al final hay esa cierta, yo creo que más incomprensión por estas mujeres, ¿no? Al final son mujeres que se encierran ahí con una jerarquía muy, muy marcada, y que pues que muchas tienen votos de pobreza, votos de silencio, y entonces es verdad que para nosotros a nivel argumental para meter la historia nos venía muy bien, porque prácticamente nos permitía cierta libertad y cierto control de lo que podíamos ver y lo que no podíamos ver. Pues también decidimos que la película era siempre en interiores, nunca vemos el exterior hasta el final. Porque queríamos un poquitín, la idea era transmitir ese tedio del convento, ese ritmo pausado, que nos parecía muy importante para que se entendiera y que poco a poco ir viendo que lo que ocurre en ese convento, que al principio, debe ser un lugar de recogimiento, un lugar donde Dios está presente y donde estas chicas deberían, estas novicias que entran al convento, deberían estar seguras, se convierte en un lugar del que no pueden salir.
1: Hemos visto desde el primer día que pasamos el tráiler, y lo hemos ido pasando a lo largo de todo el festival, que a todo el mundo le ha llamado muchísimo la atención la película y ha causado furor, ¿no? No sé si os estáis encontrando también una acogida así, que el tema interesa, que a la gente todo esto de lo paranormal, el diablo, los conventos, eso gusta mucho.
6: A ver, lo cierto es que todo donde el público que la está viendo nos está felicitando, y yo creo que la película está gustando. Es verdad que es muy complicado la situación del terror en España, sobre todo el terror español en España, es muy complicado en estos momentos y está costando colocarla, pero es verdad que allá donde se coloca, en festivales, y ahora ya se ha estrenado en salas y seguimos haciendo proyecciones, está funcionando muy bien, y la respuesta de la gente pues es siempre muy positiva, ¿no? Al final yo creo que hemos conseguido un poquitín lo que se buscaba, que es crear esa tensión, crear esa angustia, crear ese sentimiento de y todo el mundo sale diciendo, bueno, sí, a mí me ha dado más miedo, a mí me ha asustado menos, pero sí que qué nervios, qué mujeres más malas, que ay, qué angustia, qué pobres chicas. Es un poquitín que al final era lo que buscábamos. Es un terror más psicológico y vamos más caminados por la semilla del diablo que no es una película slasher. Eso lo teníamos claro desde el principio, que no querían, lo que no quita para que tenga sus puntos, sus sustos, sus temas más.
1: Hoy venís a presentar la peli, pero también se proyecta un corto de los dos, ¿no? Háblanos un poco de esta producción. No sé si trabajáis habitualmente juntos o una cosa llevó la otra.
6: A ver, pues Luis y yo nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos juntos hace tiempo. Entonces, la verdad es que desde que empezamos con este proyecto hace ya 4 años, hemos ido trabajando juntos en diferentes proyectos, cortometrajes y documentales y otros trabajos. Y este cortometraje pues surgió pues de una manera, lo mismo, una colaboración con un grupo de teatro que había salido con unos disfraces de payasos en unas fiestas de carnaval, y empezamos a darle vueltas a la cabeza y se nos ocurrió esta locura, esta gamberrada, y la rodamos.
1: També és un clàssic de la Cucullona't, la sessió immersiva, que aquest any era per Aliens, la segona part d'Alien. Abans de la sessió es va fer la xerrada Les segones parts sí que són bones, amb en Callahan, el codirector de la Cucullona't, i l'Ignasi Arbat, del podcast Ningú no és perfecte, que aquest mes de setembre celebra els seus 25 anys. Per començar la xerrada, van apuntar quina va ser la primera segona part del cinema, contraposant-la amb un cas de total actualitat.
7: Una de les primeres pel·lícules, no, de la història del cine, molt important per la narrativa, no sé si la coneixeu, El naixement d'una nació, no, una pel·lícula muda, però que sí que va marcar els fonaments, no, de la narrativa en el cinema. Doncs 2-3 anys després van fer la segona part, que era, si era El naixement d'una nació, era La caiguda d'una nació, no? Amb un altre director, i així com la primera va ser un èxit, no? I se la té en consideració, no? Per molts motius artístics, narratius i fins i tot comercials, doncs aquesta va ser un fracàs absolut, no? I també, d'alguna manera, no? És la primera seqüela i també engega una mica aquesta polèmica que dèiem, no?
1: Els dos van convenir que el gènere de terror és molt donat a les seqüeles i que no té per què ser dolent si es plantegen com episodis d'una mateixa història o històries d'un mateix món.
7: A Regreso al futuro és allò que et deia. Jo no sé si dir que són... Sí, ja, és evident que hi ha una segona part. Ostres, però forma part d'un tríptic que, a més, està molt ben tancat, no? Uh-huh. I sí que és una segona part que... Jo ja no m'atreveixo a dir que supera, sinó que està donant, no, més ingredients a un univers, no? Està expandint un univers, no? L'univers de Regreso al futur, sí. Està clar.
8: Però de fet són igual que la primera de Star Wars.
7: Sí, sí, sí, sí, igual.
8: Són pel·lícules que estan plantejades com a pel·lícules úniques en un moment determinat i s'acaben convertint en trilogies.
7: Sí, però les pel·lis, igual que la Star Wars, la primera trilogia, la segona realment és un episodi, perquè les dues acaben amb un continuarà, pensades que sí. Es tancarà amb una següent, no? Uh-huh. De fet, Regreso al futuro 2 i 3...
8: Es roden a l'hora
7: per baratir, sí, costos de producció...
8: De fet, amb Superman també va passar. Superman 1 i 2 les van rodar a l'hora.
7: Pràcticament.
8: Les van estrenar una, llavors estrenar l'altra. Sí que aquí hi ha un merder amb el tema de Superman, perquè va ser Richard Donner que va rodar les dues pel·lícules. Aleshores van agafar part del muntatge per fer la primera pel·lícula i el que va quedar havia d'anar a la segona, però va entrar un altre director, Richard Lester, no van arribar en certs acords amb Richard Donner, i aleshores Lester va agafar part de lo que havia rodat Donner i del que llavors ell va afegir a la pel·lícula. Hi ha un pseudomuntatge que podeu trobar en edicions domèstiques de la pel·lícula, que posa Superman 2 de Richard Donner, que és les escenes que ell va rodar. És una mica estrany el muntatge perquè no està acabat, és d'una pel·lícula que no està acabada de muntar. Però com a curiositat està bé veure-ho.
1: Més enllà de les projeccions o les xerrades, també es va fer per primer cop un concert de bandes sonores amb Velvet Quartet. L'any passat es va fer un concert sobre el Dia de la Bèstia, amb dibuixos en directe, i en aquesta ocasió aquesta cita consistia en una hora de temes variats de pel·lis de terror i gènere fantàstic, des de El Exorcista, passant per Pesadilla antes de Navidad o Eduardo Manos Tijeras, fins a acabar amb Caçafantasmes. Va ser un concert creat especialment per l'ocasió i vam poder parlar amb elles.
9: Ens va convidar el Jordi Martínez, que estem molt agraïdes per aquesta oferta, perquè ens ho hem passat superbé, és una experiència única que no havíem viscut mai, tocar aquí a dalt d'un escenari bandes sonores de pel·lícules de terror, que a mi no m'agrada. Em fa molta por. I la veritat que a l'hora de seleccionar el repertori va ser molt graciós, perquè clar, havíem d'escoltar música per veure què tocaríem. I jo de vegades em posava la música a casa i li deia, nenes, estic acollonida jo amb això. I res, la veritat que entre totes quatre hem arribat a aquest repertori que ha estat molt xulo. Hem tingut una mica de tot, més de por, més dolç, i ens ho hem passat molt bé. Molta feina hem fet també, però ens ho hem passat molt bé. Estem molt agraïdes per estar aquí avui.
1: Parlem de la feina, perquè parlàvem abans fora de micro. Aquestes bandes sonores estan pensades per orquestra, que són molts músics, molts instruments. Com s'adapta això a un quartet?
9: Doncs no és gens fàcil, i clar, perquè tenim en compte els efectes que són més importants de la banda sonora per poder fer-ho amb els instruments que tenim. O sigui que hi ha coses que d'entrada vam descartar perquè era impossible fer-ho amb quatre instruments, i en efectes que no podem fer nosaltres, i hem triat els que sí que amb quatre ja teníem prou per fer-ho.
1: Quins havíeu descartat que dèieu, ai, m'agradaria molt fer això?
9: Buah, és que no me'n recordo, la veritat. I vam escoltar tanta música des de fa temps que ens ho va proposar el Jordi, vam començar a escoltar coses i hi havien de veritat coses, efectes superxulos, però crec que no podíem fer-ho perquè faltava percussió o faltaven metals, altres instruments que no tenim. Tenim vent i tenim corda, o sigui, ens hem adaptat i a fer alguns efectes terrorífics també. I la veritat que molt xulo, ha estat molt xulo, sí.
1: Cada cop hi ha més festivals de terror que incorporen el que són bandes sonores o concerts, projeccions musicades. Creieu que això també és una manera d'acostar la música a persones que potser no estan tan vinculades, persones que no van, per exemple, a l'auditori o no van a concerts de música de cambra?
9: Tot el que sigui apropar la música a la gent és fantàstic, és un èxit, perquè o sigui, aquest format de quartet, nosaltres estem acostumades a tocar molta música clàssica. Això també ha estat un repte per nosaltres, perquè no estem acostumades a tocar música de terror. O sigui que hem fet aquí un 50-50, no? De nosaltres ens adaptem al tipus de música i l'apropem a la gent, i que vegi que un quartet pot divertir, es pot gaudir molt d'aquesta música, i així també podem venir a escoltar altres tipus de música que podem fer.
1: Sobre divertir, m'encanta que heu triat Casa Fantasmes com a punt final del concert. De qui va ser idea això?
9: D'aquesta senyora.
1: Per què?
10: Perquè soc molt fan. A mi m'agrada molt els Casa Fantasmes. És una banda sonora que he tocat recurrentment amb diversos espectacles i tot. I era com, ostres, aquesta és molt divertida. Al final tothom ho coneix, petits i grans, més o menys, si més no. Ens ho passarem bé tocant. I no és una cosa tan potser delicada com moltes que hem tocat, sinó és una cosa més per passar-nos-ho bé. Ha estat molt, molt guai muntar-la, aquesta.
1: Sé que teniu previst també tocar la família Adams. Al final ha caigut del programa, us ha quedat el d'allò de dir un altre dia l'hem de recuperar.
9: Segur que la recuperarem. El que passa que, clar, és que tot això ha estat una superfeina de fer els arranjaments, i ja no donàvem per més i vam decidir, mira, tenim un repertori prou llarg i prou interessant, amb una mostra, no?, d'una mica de tot, com he dit abans, de que fa més por, més terror, més dolç. I la família Adams, doncs, que és molt divertida, igual que el Blockbuster, vam dir, ok, tenim el Ghostbuster. El Blockbuster. El Blockbuster pots anar a buscar el Ghostbusters. I al final vam dir, bueno, tenim aquesta que és molt divertida, doncs ja està.
11: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic.
1: Fins aquí la primera part d'aquesta extensa crònica de la 16a edició de La Cucullona't. Esperem que ho hagueu passat tan bé escoltant-la com nosaltres fent-la. En el pròxim capítol, la segona part. Que vagi molt bé, adeu-siau.
12: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
13: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
14: No, primer has de fer la digestió.
13: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i plàcina.
15: Ràdio Tordera. Serveis informatius. Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem l'alcaldessa de Tordera i en el ple municipal. Escoltem Elisabet Mejías.
16: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
15: Divendres 25 de setembre de 2026, l'espectacle Edubico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació del Teatre Claver. El músic tordarenc Edubico presenta avui el seu darrer àlbum, Bernàmia. Ell mateix en parlava.
17: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses i serà tot el contrari a monòtom.
15: La colla infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del Nom a Tabalis. La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ho explica Rubén Casals, cap de colla.
18: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
15: Jornada de voluntariat per millorar els espais naturals de Tordera. La Fundació EMIS organitza una jornada de neteja i millora a Cal Raba i la Raureda per aquest 26 de setembre. En parla Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació.
19: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai, i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família, per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
15: En esports, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begú a 4:45 de la tarda. Ens parlava del partit l'entrenador tordereng Guillem Ferrer.
20: Anirem a Begú amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begú, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells i a partir d'aquí ser nosaltres dintre del nostre joc.
15: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
21: Estem a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran força elevades, tot i que baixaran una mica al llarg dels pròxims dies fins a arribar a dilluns, que baixaran més amb el cel força tapat i amb algunes precipitacions febles i poc importants, almenys ara per ara, però bé, sembla que podria ploure una mica a principis de la setmana vinent. Mentre això no arriba, de moment, situació tranquil·la, com dèiem, avui amb sol, uns núvols prims poc importants, el vent fluix, com molt lleugerament moderat aquest migdia de gregal del nord-est, entre aquest matí i el migdia la tarda serà més fluix del sud-est i la mar amb mar de fons, en conjunt amb temperatures que avui encara podien arribar fins als 30-31 graus a l'interior de la comarca, però a partir de demà ja es desinflen una mica i demà passat baixarien una miqueta més. Per tant, temperatures que volen anar a la baixa, però encara amb un ambient molt i molt suau. Pel que fa a la presència de núvols, aquest cap de setmana, demà núvols alts, bastant densos, per tant veurem una mica de ressol, i diumenge encara es farien una miqueta més abundants aquests núvols, tot i que el cap de setmana no s'esperen precipitacions.
15: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb el CAP Respon, la presència de professionals de CAP Tordera per respondre les preguntes de la ciutadania. Comencem.
22: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera va portar ahir a aprovació en el ple del mes de setembre un paquet d'actuacions urgents per garantir la potabilitat de l'aigua del municipi després que el passat 8 de juliol es declarés l'aigua com a no apta per al consum arran de la detecció de PFAS de microplàstics als punts de captació. L'inversió total s'enfila fins als gairebé 1,6 milions d'euros, prop de 1,4 milions d'euros per la instal·lació de filtres i uns 270.000 per a abastaments. L'alcaldessa Elisabet Mejías va exposar davant el ple que l'Ajuntament no va començar a actuar arran de la declaració, sinó que des de finals de 2023 ja s'estudiaven diferents opcions tècniques, econòmiques i sobretot jurídiques i administratives per afrontar la situació. En aquest temps es van analitzar diversos sistemes de tractament, es van concretar les inversions necessàries i es va demanar suport tècnic, jurídic i econòmic a l'Agència Catalana de l'Aigua, Salut Pública i la Diputació de Barcelona. Després d'estudiar alternatives com les resines i les plantes d'osmosi inversa, es va determinar que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució tècnica més adient per al tractament dels PFAS. L'alcaldessa va qualificar la inversió com la més important d'aquest mandat, una despesa sobre vinguda arrel de la detecció d'aquests compostos.
1: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu, que finalment és la solució tècnica més adient, més enllà de les resines i de les plantes d'osmosi inversa. S'ha determinat que la instal·lació del carbó actiu al final és el que ha de resoldre el tractament d'aquests PFAS juntament amb l'estació de bombament fins a Agora Park, perquè d'aquesta manera evitem posar un nou filtre a Agora Park, sinó que enviaríem l'aigua en un moment donat de detecció de PFAS des de Tordera fins a Agora Park i la resta d'urbanitzacions de la zona del Montnegre. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que, a més, ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
0: Els regidors de govern de Més Tordera i PSC van defensar que la responsabilitat del govern és posar solucions davant la crisi. Escoltem Xavier Pla i Toni García.
2: El consistori ha hagut de gestionar aquesta situació, que ha fet de la mà, doncs, cal destacar-ho, de l'Agència Catalana de la Salut Pública, de la Diputació de Barcelona, de l'Agència Catalana de l'Aigua, no?, per arribar, doncs, també, evidentment, les empreses de subministrament d'aigua, tant sigui Aqualia com Abastaments del Tordera. Doncs quina era la solució més òptima des del punt de vista tècnic per garantir un subministrament de l'aigua adequat?
3: Crec que hem patit aquest estiu una de les problemàtiques més difícils que hem abordat com a govern, i com a govern el que ens pertoca és posar solucions. Avui és el que portem, solucions tècniques i econòmiques per solventar una crisi, i és la nostra responsabilitat.
0: Més enllà de les solucions tècniques, el consistori reclama una actuació urgent a l'ACA per determinar l'origen dels PFAS detectats a la Riera de Tordera. L'alcaldessa va recordar que aquests compostos estan associats a nombrosos usos industrials i va demanar que, mentre no es determini el seu origen i impacte, es valori també la suspensió temporal de les autoritzacions d'abocaments en llera que puguin estar-hi relacionades. Aquesta exigència ja s'ha traslladat formalment a l'ACA i personalment al president de la Generalitat. Tots els grups municipals van anunciar el seu vot favorable als 5 punts, tot i que les intervencions dels partits d'oposició van ser crítiques amb la gestió prèvia. Des de Vox es va retreure la falta de transparència per a no haver comunicat als veïns la presència de PFAS el 2023-2024. Des d'Esquerra Republicana s'ha qüestionat per què no es va actuar preventivament si el problema es coneixia i hi havia solucions tècniques sobre la taula, especialment tenint en compte que la normativa seria més exigent a partir del gener d'enguany. Escoltem Salvador Giralt d'En Comú Podem, Eric Pérez de Vox i Jesús Saltó d'Esquerra Republicana.
4: Entenem que la salut pública està per damunt de qualsevol altre interès i considerem que s'han de destinar tots els recursos que calguin i que siguin necessaris per garantir-la.
5: Des de Vox ja hemos manifestado en muchas ocasiones nuestro desacuerdo con la gestión de la crisis del agua en cuanto a la transparencia se refiere. Consideramos que fue un desacierto, un desacierto total no comunicar a los vecinos en 2023-2024 la presencia de PFAS en el agua de Tordera. Dicho esto, desde Vox tenemos sentido común y, a diferencia de otros, no somos sectarios y por ello somos conscientes que, a pesar del desacierto previo, ahora toca buscar soluciones.
6: El que avui es porta aprovació a través de tots aquests punts són unes actuacions totalment necessàries per garantir l'accés a l'aigua potable i, per descomptat, la seva qualitat i seguretat per a la ciutadania. Ara reaccionem, però amb retard.
0: Davant aquestes crítiques, l'alcaldessa insistia que no s'ha actuat tard i que s'ha fet una feina rigorosa i ben feta.
1: Poden anar dient, i entenc que ho facin, perquè també és la feina de l'oposició, dir que hem anat tard, entenc perfectament la seva postura i jo seguiré insistint en què hem fet una feina que és molt costosa i molt complexa i que les decisions no es prenen de manera unilateral, sinó que són decisions consensuades per part de tot el govern i, per tant, ens trobem en la tesitura avui d'haver d'aprovar doncs, aquests encàrrecs de gestió i d'instal·lació d'aquests filtres 2 mesos després de la detecció dels PFAS, quan poder si hauríem d'haver actuat 2 anys abans si totes les normatives fossin més flexibles i la burocràcia en general fos bastant més àgil.
0: En paral·lel, ahir es va anunciar que ja està en marxa el procés de licitació per la redacció del projecte de connexió a la dessaladora de Blanes, amb presentació d'ofertes fins al 29 de setembre, una infraestructura prevista per a l'any 2029. Més coses, el Teatre Claver aixeca el taló de la seva programació estable amb una doble proposta cultural aquest cap de setmana, combinant el virtuosisme de la guitarra flamenca contemporània i una divertida obra de titelles per al públic familiar. La inauguració tindrà lloc avui a les 8 de la tarda amb l'actuació del guitarrista i compositor Edu Vico, que presentarà el seu aclamat darrer àlbum, Bernàmia. Enregistrat entre Barcelona i Miami, guardonat amb 5 premis i 8 nominacions internacionals, l'espectacle reunirà dalt de l'escenari a músics convidats de gran trajectòria. El públic podrà gaudir d'un viatge musical de 90 minuts que fusiona l'essència del flamenc amb sonoritats mediterrànies i llatines. Escoltem el tordarenc Edu Vico.
7: Intentarem que no sigui el típic concert de guitarra assentat, tocant en el mateix lloc, assentats tots així amb tipus mitja lluna, lo típic, no?
8: Ja.
7: Intentarem que sigui més dinàmic, que passin coses, els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom.
0: Les entrades anticipades tenen un preu de 16 euros, 14 per a membres del Consell de Mecenatge i Associació d'Espectadors, mentre que a taquilla costaran 18 euros. La programació continua el dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda amb la companyia Xo Titelles i l'obra Safrae i Serafí, adreçada a infants de 3 a 7 anys amb una durada de 50 minuts. L'espectacle narra la història de 2 ratolins veïns amb gustos oposats que no se suporten fins que un enemic comú els obliga a unir forces, descobrir les seves habilitats mútues i forjar una nova i divertida amistat. El director del Teatre Claver, Josep Navarro, explica que el cicle familiar està consolidat i amb l'objectiu de créixer.
9: Sí que és veritat que ens costa créixer en quant a quantitat de famílies, però també és veritat que tenim un sostre que no aconseguim trencar, però és sòlid. El terra és molt sòlid. Vull dir, nosaltres tenim una mitjana de 120-150 espectadores, espectadors, que venen a ser al voltant d'unes 60 famílies que estan fidelitzades. La idea és créixer.
0: El preu de l'entrada anticipada única és de 9 euros, 8 per als col·lectius associats. A més, s'ofereixen paquets d'entrades per a grups i famílies. 3 entrades per 21 euros, 4 entrades per 26, amb preus reduïts de 18 i 22 euros pel Consell de Mecenatge i Associació d'Espectadors. Les entrades i paquets ja es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver.

0: Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitat familiar aquest dissabte, organitzat per la Colla Infantil de Diables de Tordera amb la col·laboració de la Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers No Matabalis, que tindrà lloc en punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família, que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers del nostre municipi.
1: Farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc. I és algo que fem aquest any. Convidat serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. I estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens. S'escoltarà per Tordera.
0: La jornada començarà a 11:15 amb l'inici al punt de trobada. Des d'allà la cercavila travessarà el pont de ferro, seguirà per darrere l'església, passarà pel carrer Ciutadans, carrer Espases, camí ral i la plaça de la Concòrdia, des d'on es tornarà al Prudenci Bertrana.
1: Hem aprofitat també amb la Peixera, hem fet una mica de festa, que serà tot el dia, perquè la tabalada arrenca a les 10:30 del matí. Farem tota la cercavila, al tornar al Prudenci, la Peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui, doncs, allà també podrà aprendre alguna cosa i tal, i a la tarda hi ha activitats que han preparat la Peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
0: Una tarda amb programació amb tallers, espectacle a la carpa del parc, a les 5 actuació de la Jam L'Actitud, i per acabar a 6:45 espectacle de Bellboy a càrrec de companyia Carlos Soler. Totes les activitats estan obertes al conjunt de veïns i veïnes del poble per gaudir d'un dissabte festiu i familiar a Tordera. Un dissabte on també la Fundació EMIS convida tothom qui vulgui a participar a una jornada de voluntariat ambiental. L'objectiu és millorar dues zones naturals properes a la zona urbana, Cal Raba i la Raureda. Durant la jornada, que es farà de 10 de matí a 1 del migdia, els voluntaris i voluntàries recolliran les deixalles i brossa acumulades des de fa temps en aquest espai de passeig, evitant que els residus acabin a la zona humida, al riu i finalment al mar. A més, aquesta acumulació de deixalles genera una efecte trampa per als petits animals. Segons explica una font responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació, l'activitat també té un fort valor de conscienciació.
2: La gent es queda sorpresa moltes vegades per la quantitat de deixalles que s'acumulen, els envasos d'un sol ús i de vegades coses que ells creuen que són més biodegradables del que realment són i persisteixen allà durant un any o més. La gent es queda molt parada de la quantitat de brossa que arriben a generar aquests espais, que moltes vegades passa desapercebuda fins que no t'hi comences a ficar al mig de les bardisses o a desbrossar una mica, que està tota allà acumulada. Serà una jornada d'un matí només, de 9 fins a la 1. D'entrada s'explicarà una mica el valor natural de l'espai on estem i l'objectiu de per què estarem fent el que estem fent, i ens dividirem en grups petits, i la gent el que ha de portar és roba còmoda, un calçat que sigui tancat, perquè és una zona que de vegades hi ha una mica de bardissa, i nosaltres proporcionem els sacs, els guants, una mica d'esmorzar i el material que faci falta per poder separar després les deixalles i portar-les a la deixalleria. Per tant, és roba còmoda, si ha de fer sol, una mica d'aigua, un barret i sabates tapades.
0: La jornada està oberta a tot tipus de públic i famílies. El punt de trobada serà a Cal Raba i cal inscriure's prèviament al formulari que trobareu a la web de la Fundació EMIS. Aquesta és una de les activitats que realitza el grup de voluntaris de la Fundació quan detecta necessitats al territori. A més de la recollida de deixalles, també fan seguiments d'espècies, recuperació de plantes, protecció de zones i millora del bosc de ribera, entre d'altres activitats.
2: Tenim un grup de voluntaris a la Fundació EMIS, llavors és una de les activitats que fem quan detectem la necessitat, és d'anar a millorar. De vegades vol dir recollir només deixalles, que és una cosa molt important perquè aquestes deixalles acaben anant a parar, és una zona humida, llavors vol dir que acabarà anant a parar al riu i del riu anirà a parar al mar, però també provoquen un efecte trampa per petits animals. Llavors és una cosa important a fer, però després també altres activitats de voluntariat que tenen a veure amb la millora i la conservació dels espais. Poden ser seguiments d'espècies, pots fer recuperació d'alguna planta, protecció d'alguna zona, millora del bosc de ribera, depèn de les necessitats que detectem, però sí que ho solem fer, això.
0: L'activitat s'emmarca dins el projecte d'ordenació i conservació dels espais PEIN de la Plana de la Selva, subvencionat per la Secretaria de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera té aquest diumenge l'oportunitat de demostrar que la inèrcia positiva del seu retorn a segona catalana no és casualitat. Els grocs i vermells viatgen al Baix Empordà per enfrontar-se al Begú en el marc de la segona jornada del campionat regular, amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions i sumar els primers punts a domicili. La moral al vestidor és alta, ja que el cap de setmana passat el Tordera va signar un debut rodó a casa, superant en contundència l'Sporting Vidre Arenca per 5-2. L'equip va mostrar una gran efectivitat en atac, deixant clar que la plantilla està plenament preparada per competir de tu a tu a la categoria. Aquesta victòria inaugural dona als tordarencs la tranquil·litat i l'empenta necessària per encarar aquest primer repte lluny de la seva afició. Per la seva banda, el Club Futbol Begú no posarà les coses gens fàcils. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un valuós i

0: El futbol Tordera comentava quines són les claus per poder endur-se els 3 punts.
1: Anirem a Begú amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begú, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc, a nivell de pla de partit i a nivell de tot. Per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important. L'equip crec que té un punt de sentiment de dir nosaltres ho volem fer bé en aquesta categoria perquè som capaços de fer-ho, no? I avui els he dit abans de començar la xerrada que hem patit molt per estar aquí.
0: Aquesta nit dins el show dels esports podreu escoltar la prèvia amb el míster del Club Futbol Tordera i diumenge a partir d'1:15 podreu seguir en directe el partit a través del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Més coses. Un home detingut a Malgrat de Mar per estafar i robar la seva veïna, ens ho expliquen des de nou a una Malgrat de Laura Tellef.
1: La policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home per presumptes delictes d'estafa i furt. El detingut va anar a casa d'una veïna d'edat avançada per a vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros i un cop allà va aprofitar per robar-li la targeta de crèdit. La dona va trucar a la policia local en veure que li faltava la targeta. Els agents es van desplaçar al domicili de la víctima i la van acompanyar a la seva entitat bancària per fer les gestions pertinents en aquests casos. La policia finalment va localitzar i detenir l'home en detectar que s'estaven fent càrrecs a la targeta de crèdit des d'un bar del municipi.
0: La nova planificació elèctrica amb vistes al 2030 augmentarà en un 50% la capacitat de demanda per poder fer realitat alguns dels projectes més importants del país. Ens ho explica en la següent crònica Marc Ibas.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda per projectes com el nou campus de salut de Girona gràcies a la nova planificació elèctrica sota l'objectiu 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
3: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
4: Ho deia el secretari i és així, avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
2: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Previsió del temps per aquest divendres per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Estem ja a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran francament elevades, tot i que no tant com aquests últims dies. De fet, avui tindrem les temperatures probablement més altes d'aquesta setmana, amb alguns valors que arribaran cap als 30. Puntualment es podria arribar als 31 en algun sector de l'interior de la comarca, però després, de cara a demà, com dèiem, la presència de més núvols, sobretot núvols alts amb ressol, doncs farà que baixin una mica les temperatures. De cara a diumenge baixarien una miqueta més i la setmana que ve sembla que la començarem amb el cel força tapat, per tant, també amb temperatures més baixes i amb la possibilitat d'algunes precipitacions, que això sí, almenys ara per ara, sembla seran de caràcter feble i poc important i que ens acompanyaran dilluns i probablement també de cara a dimarts. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem avui, continuarà el temps marcat bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb vents que bufaran fluixos aquest matí de nord-est, aquesta tarda del sud-est. Com a molt aquest migdia estones podem tenir una mica de gregal moderat, però poca cosa, i la situació marítima estarà dominada per la mar de fons, que ens acompanyarà durant tota la jornada i, de fet, durant tot el cap de setmana. Les temperatures, ja ho hem dit, avui màximes de 30-31 graus puntualment cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa quedarien entre els 27 i els 29 graus,

0: Mentre que demà s'espera una jornada en la qual tindrem més núvols, però sobretot núvols prims, més densos, però especialment ja de cara a diumenge, fins i tot també amb alguns núvols baixos, que faran que de mica en mica el cap de setmana la temperatura diurna tingui tendència a baixar una mica. Però no serà fins dilluns, que es normalitzarà principalment perquè tindrem el cel força tapat i, com ja hem dit també amb algunes precipitacions, el cap de setmana no esperem pluja, ni demà, ni tampoc de cara a diumenge, i els vents bufaran fluixos a la costa, de mar cap a terra, amb una situació marítima que, com ja hem dit abans, continuarà dominada pel marejol, però amb àrees de mar de fons a tota la costa de la comarca.
1: Ràdio Tordera.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
3: A Ràdio Tordera. Diumenge, a les 7 del matí.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Quatre minuts que passen de 2:15 del matí. Estem en directe als serveis informatius d'aquesta casa. Aproximadament cada dos mesos tenim cita amb el cap de Tordera. Encetem temporada, encetem doncs, també cita en el cap per parlar de diferents temes de salut. És impossible parlar de tota la salut de cop i volta, així que més o menys intentem organitzar els programes amb algunes temàtiques concretes. Ja fa dies que a xarxes socials us oferíem la possibilitat d'enviar-nos preguntes per fer arribar avui a les dues professionals que ens acompanyen aquí a l'estudi de la ràdio, que són la Meritxell Pérez i la Mònica Ríos, són les referents de vacunació del cap de Tordera. Què tal, com esteu? Bon dia.
7: Bon dia.
8: Molt bon dia, Albert.
6: Amb elles compartirem aquesta estona de ràdio, aquesta estona de participació, de preguntes, algunes de les quals ja hem anat rebent al llarg de la setmana, que us les hem fet arribar ja perquè també doncs, pugueu resoldre dubtes sobre vacunació. Avui parlem de vacunació i els que ens estigueu escoltant a casa podeu participar trucant al 93-764-2893 o també, si ens esteu seguint des d'Instagram en directe, ens podeu enviar també el vostre comentari, la vostra pregunta, perquè les nostres referents de vacunació aquí al cap de Tordera puguin resoldre els dubtes que tinguem. Preguntes que anirem fent, també algunes que en tenim nosaltres escrites des de la redacció i que acabarem doncs, també de completar amb les preguntes que la gent ens faci, així com també recordatoris, perquè esteu ja heu començat campanya de vacunació de grip i Covid.
7: Començarem a partir del 5 d'octubre, que començarem amb embarassades, amb nens, amb pacients fràgils, pacients a domicili, residències, i obert a tota la població a partir del 26 d'octubre.
6: Molt bé, això ho anirem explicant. Acabarem fent recordatori, si us sembla, de com s'ha de fer, com s'ha d'inscriure, com comenceu amb vacunació. Si us sembla, doncs tenim una primera pregunta de la Melània, que ens diu que té un nen de 7 anys i amb la vacuna de la grip pregunta si amb aquesta edat ha de ser injectable o si pot ser que se li administri pel nas sense punxar.
7: Li podrem fer nasal. El que passa és que les dosis que ens arriben són per fer els menors de 5 anys amb la vacuna nasal. Però sempre tenim nens que sabem que es posen molt nerviosos, que viuen molt malament que els vacunin, i llavors tenim una extra per fer aquests nens. Així que no hi haurà cap problema de fer-li nasal.
6: Nasal sí. És un tipus de vacuna que feu amb unes edats compreses, entenc que per més petits, potser, no?
8: Vale, exacte. La vacuna intranasal es posa dels 2 als gairebé 5 anys, però es pot posar fins als 18 anys. Llavors sí que es prioritza aquests nens més petits, però si hi ha algú, doncs això, que té fòbia a les punxades intramusculars o el que sigui, pot optar a aquesta vacuna.
6: Aquesta vacuna entenc que és exactament igual que la vacuna que es posa punxada. no té tanta efectivitat, té una efectivitat assegurada, però potser no és tanta, l'efecte és més ràpid, és més lent, perquè, clar, no és el mateix, entenc que t'ho punxin que no pas que entri pel nas.
7: És efectiva, és igual d'efectiva que la punxada. L'única diferència és que aquesta vacuna és atenuada. Això què vol dir? Que nens que visquin amb familiars que estan amb tractaments quimioteràpics o que estiguin amb immunosuprimer...
8: immunosuprimits
7: immunosuprimits
8: o bé embarassades
6: que tenen poques defenses, no? Dient, més o menys, sí, o que tenen un tractament de contra el càncer o una malaltia que vol dir que per té exemple. Uns medicaments forts, no?
7: Exacte. Sí. Llavors en aquests nens no els hi podrem posar aquesta vacuna, ha de ser injectada.
6: Per tant, la resposta és sí, sempre i quan no es produeixi aquesta situació, no? Que tingui un entorn amb alguna persona doncs, que tingui una salut, diguéssim, delicada, no? I que doncs, requereix exacte. Que aquesta vacuna funcioni al 100%. Eh?
7: Correcte.
6: Molt bé, ens dèieu que fins als 18 anys es pot arribar. Entenc que per sí. adults també, o no?
8: No. Si a major de 18 anys s'ha d'administrar intramuscular.
6: Sempre?
8: També, sí, sempre.
7: I menors de 18 anys, ja dic, prioritzem el grup d'edat. Pensa que ens arribaran 300 dosis o 300 i poc. Llavors hem de prioritzar realment el pool important de nens que els hi toqui, no per als majors d'edat, no.
6: Vosaltres, en principi, entenc que feu comanda de vacunes i en funció de la població que teniu i de les demandes d'un tipus o d'un altre que veu d'ajustar, no?, les vacunes que arriben aquí o ja més o menys és una cosa estàndard?
8: Les vacunes de la grip les envien directament del Departament de Salut, ho ha enviat CatSalut, i fa una aproximació a... entre la població i edat que tenim, envien una quantitat. De fet, sempre hi ha de sobres, i si necessitéssim més, per exemple, el cas de vacunes intranasals de la Covid per als nens petits, també si sol·licitem o a CatSalut o entre els diferents ambulatoris, també les subministren. Mai hi ha hagut cap manca de vacunació de grip i Covid.
6: Va variant molt la xifra de vacunes que us envien d'un any per l'altre?
7: No, perquè normalment fan això, una estimació del que tu has vacunat l'any anterior i calculen, jo que sé, un 10 o un 15% més que puguis arribar a assolir l'any següent. Llavors sempre entenem que ens acaben sobrant. Per això, moltes vegades repartim entre els diferents centres. Ells ens en passen o nosaltres els hi passem.
8: Exacte.
6: Molt bé. En Joan diu, per què es posen tants problemes amb els pacients que tenen síncopes convulsius? Es desmaien i no s'ofereixen alternatives per a aquests casos, com per exemple posar crema EMLA o altres vies. Aquí en Joan es fa una pregunta, com a mínim, per nosaltres o pel públic en general, entenc que bastant tècnica. No sé si d'entrada podeu... Entenc que enteneu la pregunta, eh?
8: Sí,
6: que se'ns havien arribat per correu electrònic i els l'havien fet arribar a vosaltres abans. Primer de tot, què són síncopes convulsius?
7: Són desmaios. Es desmaien i quan estan desmaiats ells no se n'adonen però poden convulsionar. Això passa moltes vegades a les analítiques. Cada cop i volta fan un quadre vagal, es queden allà com mig adormits i després comencen a convulsionar.
6: Però ells no viuen... Això és abans de que se'ls injecti.
7: O a vegades quan els estàs punxant, mentre els estàs fent. Ells ho viuen realment malament, però sobretot qui els acompanya és qui pitjor ho viu. Perquè tu el veus que convulsiona, no reacciona.
8: Sí.
7: I realment els espanta.
6: Però això és, entenc, una qüestió no de la punxada, sinó del fet d'haver-se d'anar a punxar.
8: Exacte,
6: eh?
8: Ja es posen nerviosos, són persones que són més aprensives a les punxades, llavors quan arriben a fer l'analítica molt, molt nerviosos i quan estàs fent la punxada és quan pateixen aquest quadre vagal. I si es desplomen, podríem dir, i comencen a fer moviments tònico-clònicos, que són aquestes convulsions, que es recuperen al cap d'un parell de minuts i de manera espontània, no hem de fer res, sinó posar en posició de seguretat de lateral.
6: Però... Molt bé. Hem aclarit els síncopes convulsius. Anem a la segona part de la pregunta, que en Joan ens demana... Com, per exemple, diu posar crema EMLA?
7: No hi ha cap problema. Es poden posar...
6: Què és la crema EMLA?
7: La crema EMLA és una pomada anestèsica, vale? Que arriba només a les primeres capes de la pell. I què fem? Amb nens que tenen que fer analítiques, els donem l'opció de que si volen posar-se la EMLA, és una pomada que posen a les zones on hem de punxar, s'emboliquen amb film transparent i l'han d'aplicar mínim mitja hora abans de quan els hi fem l'analítica. Amb gent que els hi passi això dels 5 o pes o així, s'ho poden posar, sí, però pensa que ha d'anar aquí, als braços. Llavors s'han de posar una bona capa, film transparent, i mitja hora mínim abans que vinguin. La pell, quan nosaltres els hi traiem, ha de quedar blanca. Ha d'haver-hi diferència de color, d'on t'han posat la pomada a d'on no n'hi ha. I això vol dir que té la zona adormida. Si ha de quedar-se més tranquil, s'ho pot posar, no hi ha cap problema, i nosaltres li podem posar la vacuna. No, és, no, no ens interacciona amb la vacuna. Però que és veritat que al final és una cosa més mental. Quan fan cinc copes o així, és una cosa mental de bueno, que ells van pensar, ostres, m'haig de vacunar, m'haig de fer una analítica, no sé què, i em vaig posar
8: em
7: nerviós.
8: Em mareixaré,
7: sí. I entrem en aquest bucle complicat. Si li ha de servir per venir més tranquil, que s'ho posi, cap problema.
6: Clar, perquè ell diu que sí. Suposo que potser té males experiències en algun altre lloc que li han posat problemes per poder fer això. En principi, parlem de la vacunació en general en el cap de Tordera, vosaltres no hi teniu inconvenient en què facin això, eh?
8: Cap inconvenient.
6: Aquestes cremes entenc que es venen a farmàcies, sí. Les ha de receptar un metge. Com funciona el posar-se aquesta
7: opcions.
6: Crema?
7: Tens les dues opcions.
8: Sí, pot anar directament a comprar-la a la farmàcia o que passi per consulta i a recepta.
7: L'únic que ha de tenir en compte és això. Se l'ha de posar i posar film transparent.
8: I mitja hora abans
7: sí.
8: De que es faci
7: perquè la... si tu poses i vens, no serveix. Has de deixar-ho tapat, però ja et dic, perquè ha de deixar-te la zona de la pell blanca per ser efectiva.
6: Jo reconec que no havia sentit mai això. No sé si és habitual que pacients que tinguin això, aprensió a les punxades, siguin vacunes o siguin analítiques, facin ús d'aquest recurs, que al final és adormir, entenc, i si és realment efectiu. La gent que ho fa servir, llavors, ja no té tanta por, més o menys...
8: Normalment es fa servir amb nens petits, i no en tots, eh? I sí, sí que és efectiva.
7: Sí. Funciona, venen més tranquils, saben que no els... Perquè al final punxem molt els nens, per això ells venen més nerviosos, més aprensius. Si a sobre els has de fer analítica o analítiques cada X temps, tu els dones l'opció de posar la pomada, venen més tranquils i saben que estaran allà, bueno, que tu notes que els remenes, però no noten la punxada en si. I ells tenen pànic a la punxada. Mm-hmm. No la noten, estan tranquils i repeteixen la següent vegada, tornen a venir i estan bé.
6: Molt bé, doncs, em respost la pregunta d'en Joan. La Teresa ens diu que té el carnet de vacunes incomplert. Pregunta què ha de fer i si es pot vacunar.
8: Cap problema. El primer que ha de fer és anar a l'ambulatori i veure realment quines vacunes són les que li falten. I es pot vacunar, clar, no hi ha cap tipus d'inconvenient.
6: Vull dir, suposo que la pregunta deu anar orientada a la campanya que feu ara de vacunació de constipat, de grip i de Covid. No tenir vacunes anteriors no inhabilita no. Que es puguin fer ara una vacunació sobre això.
8: Exacte, no hi ha cap tipus de relació. O sigui, la vacuna de la grip i del Covid són vacunes estacionals que es fan cada any. O sigui, que no tingui posada altres tipus de vacunes, com pot ser el tètanus, hepatitis o meningitis, el que sigui, no té res a veure amb la grip i el Covid. Però jo el que faria és anar a l'ambulatori, verificar. Bueno, si no té cap, doncs iniciar calendari vacunal i començar a vacunar de totes aquelles que li manca.
7: I si ho diu perquè no va acabar les tandes del Covid que van començar en el seu moment, que eren dos o tres en funció, no hi ha cap problema. És el que diu la Mònica. Ara és una vacuna estacional, es posa una dosi única només per campanya.
6: Com funcionaria, ja que feia la pregunta a la Tere, però altres casos, quan algú té el carnet incomplet, llavors què fas? Es prepara un calendari per posar-se al dia? Com funciona això? O hi ha algunes que ja no cal, potser, ja no...
7: Va en funció de l'edat que tinguin. Exacte. El calendari vacunal, n'hi ha un que és fins als 18 anys, aproximadament, o 25, perquè s'han afegit algunes, i després tens el de l'adult, a partir dels 25 en amunt. Llavors, en funció de l'edat que tingui, del país que vingui, hem de mirar quines vacunes tenen posades al seu país o dels que són d'aquí, que no hagin acabat el calendari, i llavors intentem arreglar-ho tot i posem les que els hi vagin tocant.
6: I si algú no sap si se l'ha posat o no se l'ha posat, es pot saber si alguna persona s'ha vacunat d'una cosa o no?
8: Es pot fer una analítica de serologia per veure els anticossos que té d'aquella malaltia, a veure si hepatitis B, A, B i rubeola, parotiditis, de més altres anticossos.
7: No ho veuràs d'una meningitis. No. Llavors, si està dins del grup d'edat que necessita la vacuna, davant el dubte, si no sap si la porta o no, se li posarà.
6: Molt bé, doncs anem resolent més dubtes. La Núria ens n'ha fet dues. La primera diu, he passat el Covid recentment, puc vacunar-me?
8: L'any passat, per poder-te vacunar de Covid un cop l'havia superat, havia de passar 6 mesos. Aquest any, amb 3 mesos, és més que suficient. Es pot tornar a vacunar.
6: Què s'entén per superar el Covid?
8: Bueno, que ha patit la malaltia i ja ha transcorregut 3 mesos.
6: Des de que, diguéssim, suposant el cas del Covid, de que ha donat ja negatiu en les proves que s'ha fet, o com es pot estipular?
8: Pensa
6: que, ja...
8: pensa que ara mateix ja no es fa proves. No es fa proves ni per confirmar que és Covid, a no ser que sigui una persona vulnerable i que hagi tingut un Covid molt greu, o sigui, que estigui hospitalitzat, bàsicament. Si no, no fan proves ni per comprovar que ho té, ni per comprovar que ja no el té.
6: És a dir, si es troba bé, a partir del
8: que és mesos, sí.
7: De fet, pensa que ja fa temps, quan estaves bé del Covid, ja no tenies símptomes, que no tenies febre, que no sé què, ja podies anar a treballar. I això ja es considera que estàs recuperat. Uh-huh. Ara és igual, la clínica del Covid ara és molt més lleu. Són mocs, pot fer febre o no, però no hi ha gaire repercussió més, per sort. Llavors, a la que es troba bé la persona, calculem 3 mesos i ja està. I això qui s'hagi fet la prova. Que qui hagi passat un Covid no ho sap, se li pot administrar la vacuna?
8: Sí. Sí.
6: Segona pregunta que ens fa la Núria. Em vaig vacunar de la grip i em va fer febre i refredat. Pregunta si li tornarà a passar.
7: Totes les vacunes poden fer febre. És una reacció de qualsevol vacuna. Vale? El refredat fa rinorrea. No et provoca un constipat.
6: Rinorrea...
7: és mucositat al nas. Vale? Una mica de picor nasal, de mucositat, mucositat transparent. El constipat no té res a veure amb la vacuna de la grip. Si ell està incubant un constipat i coincideix amb la vacunació, clar, això no ho saps, ni ho sap ella ni ho sap ningú. Per això moltes vegades relacionen. Em vaig posar la vacuna i em vaig constipar i com aquell hivern mai. No, és que el seu sistema immune estava més baixat perquè estava incubant un constipat, coincideix que posem la vacuna i després fa un constipat com una mica més marcat. Però realment la vacuna no provoca més que mucositat i febre.
6: Si provoca mucositat i febre, vol dir que habitualment quan em vacuni tindré mucositat i febre, o això depèn del tipus de vacuna, com em trobi en aquell moment?
7: Una miqueta tot. Com et trobis en aquell moment, el tipus de vacuna, cada any la vacuna va canviant en funció de la variant que hi hagi a Llatinoamèrica, llavors no ho saps mai. Jo hi ha anys que faig la rinorrea i hi ha anys que no en faig. Però ja està.
8: El que ha de quedar clar és que la vacuna no transmet la malaltia, que el que posem són fragments inactius del virus, però no virus vius. Llavors, és impossible que per posar la vacuna de la grip, del Covid o el que sigui, et transmeti, tu agafis la malaltia. Que fa reaccions? Doncs sí, reaccions. Les més freqüents són les lleus, les de nivell irritació a la pell, inflamació... Aquestes són les més freqüents, però també pot passar això, una mica de malestar, fins i tot la rinorrea, però que no transmet la malaltia és més
6: que... És una d'aquelles coses que bueno, no sé què s'han explicat, potser a vegades, o malament, que és a dir, et posen la malaltia dintre del teu cos...
8: No.
6: I després, no, que clar, és que me l'han posat dintre del meu cos...
7: Però això és l'origen de la primera vacuna que es va fer, es feia en part de la infecció. S'agafa una part del microbi que t'havia provocat la malaltia i amb això es va fer la primera vacuna. D'això estem parlant de que han passat 400 anys. Per sort hem millorat.
6: Molt bé, contestant les dues preguntes de la Núria, la Olga diu: en la campanya de vacunació de la grip i la Covid ens podrem vacunar amb el nen de 5 anys als pares o s'haurà de demanar hora pels 3 o es podrà fer en el col·legi?
7: Tens diverses opcions. Sí. A l'escola anirem a vacunar i els pares que vagin amb els nens i es vulguin vacunar, els hi podrem posar la vacuna de la grip. La del Covid, no. Si són usuaris que per factors de risc els hi toca la del Covid, a l'escola no en tindrem.
6: L'escola és grip només.
7: És grip i prou, sí. Per adults, pels nens, per qui l'acompanyi la criatura que se la vulgui posar, els hi podrem posar. Ara bé, si els pares venen a la consulta d'infermeria, de pediatria, amb el nen, l'acompanyen i per factors de risc els hi toca la vacuna del Covid i la volen, nosaltres els hi podem posar. Per què? Perquè obrim vials cada dia des de la consulta d'adults. I jo què faig? Surto, me vaig a buscar la Mònica, ella les té allà preparades, m'emporto una i llavors li administro en aquest usuari. I surten tots vacunats. De la consulta sortiran vacunats, tant si van a adults com si van a pediatria.
6: Molt bé. Per tant, diferenciar entre si es posen, no? Si van amb el nen a posar la vacuna a l'escola, que en tot cas seria només grip, o si venen al CAP, que seria llavors ja la possibilitat de fer les dues coses allà mateix.
8: I també hi ha l'opció d'anar a l'esplai.
6: Però l'esplai seria... És grip i Covid també, allà,
8: sí, eh? Sí, sí, les dues vacunes.
6: Però no, el nen també la pot posar allà?
8: Bueno,
6: allà només és...
7: Mira, els nens a partir de 12 anys, sí. Menors de 12 anys, no.
6: Molt bé, ja que, vaja, que parlem ara d'aquest assumpte, sortiu a fora del CAP. És una cosa que va venir una miqueta pel Covid, però que agafeu
8: sí,
6: les maletes amb vacunes i us desplaceu. Hem anomenat ara l'esplai... les escoles. Hi ha algun altre lloc on aneu a posar vacunes?
8: Bueno, anem als domicilis, l'equip que tenim de DOM va als domicilis a posar les vacunes, després també anem a institucions, amb el RUSC i...
7: I a les residències.
8: I les residències.
6: Les de domicili, entenc que deu haver-hi a darrere un requeriment mèdic, no? Vull dir que no tothom pot demanar que vingueu, que aneu a casa seva a posar-hi la vacuna, o com funciona això?
8: No, com funciona. Hi ha un equip en el CAP de Tordera que es dedica només a fer pacients domiciliaris, o sigui, pacients que són molt fràgils i no es poden desplaçar al CAP. Llavors, elles tenen una uva, diguéssim, amb aquests tipus de pacient i s'encarreguen de tot. S'encarreguen de portar la cronicitat, de fer les cures, del síndrome, tot el que requereixi aquest pacient. Llavors, aquests pacients, evidentment, se li va vacunar a casa.
6: Clar, traient el circuit, diguéssim, d'atenció, sí. No? Que se li fan a aquesta persona, també ja entra...
7: Se li ha de posar l'etiqueta, Se li ha de posar l'etiqueta de pacient a domicili. No tothom. I, ai, mira, jo és que avui em trobo malament que em vinguin a posar la vacuna a casa. No, això no funciona així. Són pacients, com diu la Mònica, fràgils, que no tenen possibilitats de sortir al carrer. Que és més perillós que surtin al carrer que no que es quedin a casa. Amb aquests són els que tenim l'equip d'Addom i per això ells assumeixen cuidadors i pacients les vacunes.
6: Mm-hmm. L'equip d'Addom, atenció domiciliària.
8: Exacte.
6: Va, sí, no, dic per també situar a la nostra audiència amb aquest vocabulari que utilitzeu, entenc que habitualment. No sé si per tal de poder anar en els col·legis s'ha de demanar hora, si per anar a l'esplai s'ha de demanar hora, aquestes sortides que feu, com s'organitzen?
7: A l'esplai han de demanar hora. Ja estan les agendes obertes tot l'estiu. Jo diria que des del mes de juliol tenim l'agenda oberta.
6: Agenda oberta, què vol dir? Que poden anar a l'esplai i demanar hora o han de venir al CAP?
7: Han de venir al CAP. O per telèfon. Sí, perquè per internet, tot i que ells vulguin, només podran accedir al seu metge o al seu infermera. És una agenda especial, perquè a més ens la controlen des de Girona. No és que l'obrim nosaltres quan volem. L'obren de Girona, ells donen el permís, llavors registren allà tothom. I per les escoles i els d'infants no han de demanar hora. El dia que anem a les escoles, que ja han rebut tots, en principi tots hauran rebut la informació via mail o de les aplicacions que tinguin de l'escola, aquell dia s'esperen, a partir de les 4 de la tarda nosaltres estarem allà. Qui arribi abans pot venir abans, i si no, a partir de 4:45, tothom es podrà anar vacunant, hauran de fer cua, els apuntarem al moment i sortiran vacunats.
6: Suposo que poseu les vacunes a dins de l'escola, en alguna sala o algun espai que us han preparat.
8: Exacte.
7: L'escola sí. Ens ha cedit un espai. De fet, això ho vam demanar el mes de juny-juliol, vam parlar amb les escoles si ens tornaven a deixar l'espai com l'any anterior. Ens van dir que sí. Això ho fem fora de l'horari escolar, llavors hem de donar les gràcies a les escoles per la col·laboració i a les llars, perquè vol dir que algú de l'escola, del centre educatiu, es quedarà fora del seu horari escolar per deixar-nos fer aquesta activitat. Que no és com quan és la campanya de vacunació escolar, de vacunes dels nens de 6è.
6: És diferent, això, també cal dir-ho.
7: Sí, per això dic, hem de donar-los les gràcies a les escoles, a les llars, per ajudar-nos i col·laborar amb això, perquè ells hi creuen igual que nosaltres. I fora de l'horari escolar ningú té ganes de quedar-se. I algú del centre educatiu es quedarà segur per nosaltres.
6: Molt bé. Tenim escoles, tenim el lloc, l'esplai de la gent gran i, evidentment, també el CAP, és el lloc també, suposo, referent per posar la vacuna.
8: I tant que sí. A veure, la idea és facilitar la vacunació a tot aquell que la necessiti
7: i la vulgui,
8: evidentment. O sigui que en tot moment es facilitarà, vingui al CAP, vingui a l'esplai, si en aquell moment doncs, ve amb la dona, no havia agafat hora, també li posarem. I els que vinguin al col·legi, els pares també.
6: Això de les escoles, no sé si fa molt de temps que ho feu, i que ho feu així vol dir que funciona, no?
8: Això és des de l'any passat.
6: Ah, o sigui, és el segon any només, eh? I l'experiència entenc que va ser bona l'any passat, i aquest any...
7: Vam tenir una molt bona cobertura infantil, de vacunació infantil, vam augmentar moltíssim els números i per això aquest any es repeteix. És una idea que no és nostra, jo sempre ho dic, la vam copiar, ens ho van dir en una reunió, que Lleida es feia, i nosaltres vam dir, provem-ho. Ho vam explicar a direcció, l'equip directiu va dir, ho hem de provar, si ens funciona repetirem, doncs si no, no. I l'any passat ho vam provar, va ser prou efectiu, i aquest any més. I creiem que aquest any serà encara més efectiu que l'any anterior.
6: Pel Covid explicaven, no, que els nens, que els joves, solen ser un factor també important a nivell de vacunació, perquè la transmissió de les malalties, en aquell cas del Covid, entenc que també de la grip i dels refredats, dintre de la família és important, no, tenir-los vacunats en els nens.
7: El vector que transmet la malaltia sempre és el nen. De fet, gairebé qualsevol malaltia, igual que quan comencen els constipats, comencen amb els nens i aproximadament als 15 dies comencem amb els adults. Això funciona així. Això què vol dir? Que ja hem començat a fer ple de constipats amb els nens ara que han començat l'escola, la setmana que ve o l'altra començarem amb els pares.
6: Molt bé, amb l'Olga, de fet, hem completat ja totes les preguntes que havíem rebut. Recordem que encara teniu 3 minuts per trucar-nos al 93-764-2893, 93-764-2893, perquè també pregunteu en directe a les referents de vacunació. 2 minuts, en diem, des del control de so, perquè puguin respondre aquestes preguntes de vacunació. Havíem quedat al començament que recordaríem els horaris, els dies de referència perquè la gent que estigui a casa i que tingui la possibilitat, doncs, tot i que hem explicat que poseu totes les facilitats,
8: sí, sí,
6: jo entenc
8: sí,
6: que possibles, no? Però potser valdria la pena recordar, no sé si ho teniu a mà,
8: sí,
6: les escoles, que potser deuen tenir uns dies determinats,
8: vale,
6: i unes hores
8: la
6: determinades.
8: Txell mira allò de les escoles i jo s'explico. A l'Esplai començarem a vacunar el dia 19, però el dia 19 serà per pacients de més de 80 anys o pacients fràgils, diguéssim. L'horari serà de 9:30 a 1 i a la tarda de 3 a 7. Estarem des del 19 d'octubre fins al 23 de novembre tots els dilluns, vale? I a partir del 23 de novembre la vacunació continuarà però en el CAP. I després a les escoles,
7: aquí vaig jo que estic buscant la xuleta, a l'escola Ignasi Iglesias el 8 d'octubre.
6: A quina hora?
7: A partir de les 4 de la tarda nosaltres estarem allà. A l'escola Serra de Miralles, el 15 d'octubre. I el mateix 15 d'octubre també estarem a l'escola La Roureda. Serem dos equips, un en el que va la Mònica i un altre que vaig jo, amb una altra infermera cada una. Després, al Badruna, llar d'infants, escola, primària, tot ho farem a l'escola infantil, a Can Comaleres, serà el 13 d'octubre. Després, la llar d'infants al Niu, el 9 d'octubre. A l'escola Brianxa, el 13 d'octubre. I, per últim, les Falgueres, l'escola de les Falgueres i la Falgareta de Fugàs, ho farem el 16 d'octubre.
6: Molt bé, doncs hem repassat aquestes cites per vacunar, hem esgotat el nostre temps. Per acabar, no sé si alguna recomanació, algun missatge per la gent que ens estigui escoltant. Havíem de parlar de vacunació en general, però hem parlat només de grip, sí, i de Covid. Ja quedarem un altre dia per parlar d'altres vacunes.
8: D'acord, cap problema.
7: Que la gent es vacuni, que demanin cita i es vacunin.
6: Molt bé, doncs Meritxell, Mònica, referents de vacunació del CAP de Tordera, gràcies per venir i fins la propera.
8: Moltes gràcies.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts han recuperat el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tomin, tal com va passar a la darrera votació al Congrés. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires a la resta de grups parlamentaris per poder després convalidar el decret al Congrés. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Tortasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificació fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers, davant l'urgència d'aprovar el decret al Congrés. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera que s'ha fet aquest matí al Palau en tots els grups parlamentaris. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que aquestes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant en el dia a dia. L'escoltem.
4: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Els Mossos han tornat a detenir avui el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que eleven a 9 el total dels casos. L'home ha passat novament a disposició judicial. I l'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompier d'una lliga de futbol amateur d'Horta perquè l'escut de l'equip incorpora el nom de Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica hagi portat el cas a la Fiscalia. Darrer apunt, Canet de Mar ja ho té tot a punt per la celebració de la 18a edició de la Fira del Mercat Modernista des d'avui i fins diumenge.
5: A Ràdio Tordera.
6: A Ràdio Tordera. Tordera.
5: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui divendres 25 de setembre i estàs escoltant una nova edició del Show dels Esports. Jo sóc en Jordi Durany, acompanyeu-me durant aquest vespre, un divendres que tot es centrarà en el que passarà en aquest cap de setmana amb el futbol, sobretot perquè, com en vam comentar, el hockey s'ha traçat 3 setmanes l'inici de Lliga. Vinga, va, us explico millor els continguts que tindrem en el dia d'avui. Anem entrant en sumari. Endavant!

Vinga, va, primer de tot diré, ostres, avui en Jordi té la veu estranya. Doncs sí, us he de dir que sí, eh? Els refredats, ara comença els canvis de temperatura, encara hi ha els aires acondicionats, ostres, tot això va pagant factura i a mi, no, jo no m'he salvat, eh? Aguanteu els que pugueu, però res, aquí seguim a peu de canó per explicar-vos un dia més totes les novetats en clau esportiva, tant de Tordera com d'àmbit general. Avui en el programa escoltarem les paraules de Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, fent aquesta prèvia del partit del cap de setmana contra el Begur el diumenge a 4:45 de la tarda, que podreu seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera i també aquí a la 107.1 de la FM. Després, si us parlarem amb l'Ot Manresa, que ens visita doncs, també per fer una mica de prèvia, per anar escalfant els motors a càrrec de la retransmissió d'aquest cap de setmana i veure com està l'equip d'esports de futbol doncs, per fer un dels desplaçaments més llargs de tota la temporada. D'això i molt més avui en el show dels esports. Vinga, preparem-nos, que el show només ha fet que començar.

Vinga, anem a començar amb l'actualitat general, sobretot amb una notícia d'última hora. Anem a la Premier, perquè el Manchester City, culpable de 114 dels 115 càrrecs dels quals van ser acusats per la Premier League. El club anglès afronta unes dures sancions després de que l'Atlètic informi dels resultats de la investigació. El Manchester City s'afronta a una sanció sense precedents al futbol anglès. Són diversos els equips que han estat penalitzats els últims anys per saltar-se les normes financeres. La deducció de punts o fortes multes han estat freqüents entre els equips de la Premier League. En cas de l'equip dominador Anglaterra, les últimes temporades no té comparació. És culpable de 114 de les 115 infraccions financeres de què han estat investigats. Segons el periodista d'Atlètic David Ornstein, només cal saber-ne les conseqüències. Ni la Premier League ni el club s'han pronunciat des de que el febrer del 2023 es decidís la creació d'una comissió independent per considerar imparcialment les nombroses proves reunides. Els Citizens, amb el seu president Calon Al-Mubarak al capdavant, sempre s'han declarat innocents. L'expedient era tan gran i l'acusació que la Premier League va acceptar tractar-lo de manera diferent als altres casos. El TAS el va salvar d'una sanció de la UEFA de 2 anys sense competir competicions europees i una multa de 30 milions d'euros després dels documents sorgits de Football Leagues recollits per Der Spiegel. 6 mesos després de l'anunci del màxim organisme europeu del futbol, el TAS va dir que havia passat massa temps des de que es cometessin les irregularitats i que no estaven plenament aprovades per ser sancionats. El City sí que va ser sancionat per no cooperar amb la UEFA a la investigació amb prop de 10 milions d'euros. En el període en què es van cometre les irregularitats, el City va guanyar 3 Premier Leagues, 2 FA Cups, la League Cup en 4 ocasions i una Community Shield. La temporada passada, l'últim de Pep Guardiola, després de 10 temporades, es va quedar segon a la Premier darrere de l'Arsenal i aquesta temporada Maresca a la banqueta han començat amb un ple de victòries. Les sancions que s'estan parlant a partir d'ara és les que comentàvem abans, sancions econòmiques, pèrdua de punts o fins i tot no es descarta l'opció de que el City estigui exempt de la Premier League i hagi de baixar de divisió.

Ens quedem a la Premier perquè la derogació d'una llei de fa 40 anys està a punt de canviar el futbol anglès. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha mostrat favorable de permetre l'alcohol als estadis. Ara us ho explico.

Alguna cosa podria canviar ben aviat als camps anglesos. El primer ministre Andy Burnham vol derogar una prohibició des de fa 40 anys i permetre als aficionats beure una pinta de cervesa mentre animen el seu equip a la graderia. Un gest tan típic anglès no es pot fer als estadis des de mitjans dels anys 80. A l'ombra del hooliganisme en auge i la gran tragèdia de Hillsborough, encara molt recent, el govern de Margaret Thatcher va prohibir aleshores el consum d'alcohol als estadis, una mesura que s'ha mantingut inalterada fins als nostres dies. Burnham ha expressat ara la seva voluntat de canviar-la perquè la considera discriminatòria respecte a la pràctica d'altres esports en què sí que es permeten les begudes espirituoses, les begudes alcohòliques, vaja. No crec que sigui just que els aficionats al futbol siguin objecte d'un tracte diferenciat, i així ho ha expressat. Aquesta legislació es remunta a una època en què el futbol era molt diferent i penso que hi ha raons per acabar amb aquesta discriminació. La llei s'aplica a Anglaterra i Gales, que, ja que en els altres territoris britànics tenen competències per legislar en la matèria, inclou les 5 primeres grans divisions de futbol. Les associacions de seguidors estan encantades amb aquesta iniciativa. En canvi, el sindicat de la policia s'hi mostren obertament en contra i demanen reunir-se amb Burnham per explicar-li els reptes que plantejarien aquests canvis per la labor arbitral i la seguretat dels treballadors i aficionats. Des de la unitat de policia del futbol es considera una mesura que no s'ha d'agafar a la lleugera. En els altres esports no hi ha els nivells de violència i comportaments delictius entre els aficionats que es donen al futbol, encara que es tracti d'una minoria i l'alcohol acostuma a tenir un paper important en els comportaments violents incidents. Per tant, haurem d'estar pendents sobretot a la Premier, tant del Manchester City com d'aquesta llei que es pretén aprovar. Anem a acabar amb l'última notícia d'actualitat general, en aquest cas parlant del Barça i de Dani Olmo.

A les últimes notícies era que Dani Olmo, bueno, que el Bayern de Múnich preparava una oferta de més de 80 milions per Dani Olmo per aquest estiu, per aquest hivern, però de moment no hi ha notícies de que Dani Olmo hagi rebut una oferta del club bavarès. L'entorn d'Olmo, concentrat en Espanya, desconeix l'interès del Bayern de Múnich. Si el Bayern de Múnich ha posat el focus en Dani Olmo després de l'excel·lent mundial del jugador del Barça, l'entorn del migcampista no en té constància. L'interès del germà bavarès, difós per Sky Sports, ha agafat l'agarenc, concentrat amb la selecció espanyola durant la llarga aturada internacional d'aquesta tardor. Olmo va tornar a la disciplina blaugrana a l'estiu del 24, procedent del Leipzig a canvi de 61 milions d'euros. Ara, el mitjà anglès informa que el Bayern estaria estudiant el seu fitxatge de cara al proper mercat d'hivern, al gener del 27, una operació que podria rondar els més de 80 milions d'euros. Un fet que el mitjapunt de 28 anys hagi començat la temporada com a suplent de Firmin ha ajudat a escampar la informació que el seu entorn posa en qüestió. Un rol secundari al qual el mateix jugador ha restat importància en una entrevista a La Vanguardia, dient que la temporada és molt llarga, sé que serà important. Després de l'aturada, sense excuses, anirem a totes. Sigui com sigui, Olmo ja és conegut a la Bundesliga, campionat on va competir durant 4 campanyes i mitja. Cal recordar que un dels seus partits d'Alemanya més recordats va ser un hat-trick a l'Allianz Arena contra el mateix Bayern de Múnich. Vinga, va, ara sí que sí, fem un canvi de registre. Anem a passar a l'actualitat local fent aquesta prèvia del Club Futbol Tordera per aquest cap de setmana. Vinga!

0: El Club Futbol Tordera busca confirmar el seu bon inici de Lliga en la seva visita a Begú. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip torderenc afronta el primer desplaçament de temporada per mesurar forces contra el Begú a 4:45 el diumenge. El Club Futbol Tordera té aquest diumenge l'oportunitat de mostrar la seva inèrcia positiva del seu retorn a segona catalana. No és casualitat. Els groc-i-vermells viatgen al Baix Empordà per enfrontar-se al Begú en el marc de la segona jornada del campionat regular, amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions i sumar els primers punts a domicili. La moral del vestidor ja és alta, ja que el cap de setmana passat el Tordera va signar un debut rodó a casa, superant amb contundència a l'Sporting Mitrarenca per 5-2. L'equip va mostrar una gran efectivitat en atac, deixant clar que la plantilla està plenament preparada per competir de tu a tu a la categoria. Aquesta victòria inaugural dona als torderencs la tranquil·litat i l'empenta necessària per encarar aquest primer repte lluny de la seva afició. Per la seva banda, el Begú no posarà les coses gens fàcil. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un valuós i lluitat empat de 2-2 contra el Sant Jaume d'Olot B durant la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begú, els empordanesos voldran fer valdre el seu factor camp per sumar els primers punts de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Enllaçar la segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici a la zona noble de la classificació i reforçar el missatge de que han tornat a segona catalana amb ambició. Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, comentava quines són les claus per poder-se'n endur els punts en aquest partit. L'escoltem.
1: Anirem a Begú amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begú, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc a nivell de pla de partit i a nivell de tot. Per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important. L'equip crec que té un punt de sentiment de dir nosaltres ho volem fer bé en aquesta categoria perquè som capaços de fer-ho, no? I avui els he dit abans de començar la xerrada que hem patit molt per estar aquí.
0: Aquesta nit, avui, de fet, podreu escoltar la prèvia del míster del Club Futbol Tordera amb en Guillem Ferrer i a partir de diumenge a 4:45 podreu seguir el partit en directe a través del YouTube de Ràdio Tordera i també a la 107.1 de l'FM, per aquí, per on m'esteu escoltant. Doncs vinga, ara sí que sí, anem a escoltar el míster del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, amb aquesta prèvia del cap de setmana pel partit contra el Begú. Escoltem-lo.

0: Vinga, va, ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica en Guillem. El saludem. Bona tarda, bon vespre, Guillem. Com estàs?
1: Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, molt bé.
0: Ostres, quin inici de temporada, no, Guillem? No sé si t'imaginaves alguna cosa així, però recuperant una mica d'on venim, ara ja tocarà la segona jornada, però la primera, quina millor manera d'estrenar-se en aquesta segona catalana?
1: Sí, total, total. La veritat és que portem 2 anys tinguent moltes ganes de jugar a segona catalana i l'inici va ser el millor, la veritat. L'inici va ser increïble. Sabem el que costa guanyar en aquesta categoria. Ho hem viscut i ho hem patit molt. I començar d'aquesta manera doncs s'ha de valorar i s'ha d'estar feliç, la veritat, s'ha d'estar feliç.
0: A banda de potser la vermella, que és el que tothom pot dir, ostres, aquí s'hauria d'haver millorat. Quines coses tens apuntades que heu treballat durant la setmana que s'havien de millorar per aquest cap de setmana?
1: Bueno, al final portem 7 setmanes entrenant només, per tant, a nivell de coses per aprendre o coses per fer millor, són moltíssimes. Com per exemple la defensa d'àrea, crec que hem de seguir treballant, hem de seguir siguent més agressius, siguent més bons en aquest sentit, perquè crec que ens van generar alguna situació important. Després, amb bola, seguir creixent, seguir fent-ho bé. Està clar que el partit segurament estava per altres coses abans de l'expulsió, i bueno, l'expulsió es tira una mica i canvia pues, tot el fet del que estaves fent, no? Tot i que al final ells, crec que la primera part també van tindre bastanta bola, però vam poder ser molt més reactius, i la segona part pues, també era la idea, tot i que era la idea seguir anant davant, tinguem més situacions de gol que ells, i al final pues, amb l'expulsió se't gira una mica tot, però bueno, després està per treballar altres coses, no? Defensar junts, estar junts, d'esforçar-nos al 2000%, i crec que això l'equip va estar a 10.
0: Aquesta setmana, Guillem, has tingut ja gent que s'ha reincorporat als entrenaments, que estaven tocats, que no van poder jugar en la primera jornada?
1: Sí, bueno, tenim en Juanma, que ja està recuperat i ja està en principi entrenant en convocatòria, i bueno, els altres, doncs sí, en Dani va començar a entrenar, però bueno, encara li queda una mica. En Pau ja està ric, que va, la setmana passada va estar disponible. Aquesta setmana doncs també en principi igual i millor ja que la setmana passada, per tant, també anar recuperant els jugadors que van caure en el seu moment i intentar sumar-los a la causa.
0: Anem a mirar, perquè ara una de les millors formes de començar, com dèiem al principi, era sobretot amb un partit a casa que s'havia de guanyar i mantenir com que tots els equips vinguin aquí a Tordera diguin, ostres, aquest camp és molt difícil. Potser un dels aspectes que l'any passat van potser ser bons, més que les anteriors, però que encara podien haver sigut millor, ho repassàvem ahir la tertúlia, i és els punts a fora de casa, que no costessin tant de guanyar, i en Plàcides, de fet, ho comentava, no sé si ja te l'has vist o no, però si no, ja tens deures pendents. Deia, ostres, aquest any tinc la sensació de que els partits de fora de casa no ens costaran tant, rascarem més punts.
1: Està clar que la feina la vaig fer d'ahir a la nit, mentre acabava de preparar la sessió d'avui i el vídeo del rival, i bueno, són sensacions de Joan, no? ojalà es doni que fem molts punts a fora, ojalà que es doni que fem molts punts a casa. Treballem cada setmana per això, i a vegades doncs, el que sí que tinc clar és que els equips són molt millors dels que vam jugar l'any passat, per tant, això crec que queda molt a l'aire, no? Jo crec que serà més difícil fer punts fora aquest any que l'any passat. Això, bueno, crec no, ho tinc completament segur, per tant, intentarem fer-ho a casa i a fora. Al final nosaltres,
0: sí, sí.
1: D'anar a perdre cap partit no anirem a perdre mai, intentarem guanyar-lo tot. A partir d'aquí, si un dia el perdem, un dia el patem i un dia guanyem, doncs serà part de la competició.
0: Per tant, si vas veure la tertúlia, Guillem, va sortir un tema de si la plantilla estava tancada o no. No sé si aquí has de donar alguna notícia o no.

0: Un al punt de mira en aquella posició potser capdavantera, no? De nou per la lesió d'en Gio. Si teniu algun ment, no. Però que finalment no s'ha donat, eh?
1: No, en Gio.
0: Sí, per això que no sé si hi havia alguna opció en el mercat. No. Vale.
1: En Gio. Sí. Parlem en Gio i amb ganes de que torni. Ahir va fer un mes que es va lesionar, li vaig enviar un missatge que l'estàvem esperant, que confiàvem en ell, que jo i en Gio vam parlar d'unes coses a l'estiu, que jo seguia convençut que es donarien, i al final, que són coses, òbviament, entre jo i en Gio, i al final segur que treballant, doncs intentarem complir-ho.
0: Vinga, anem a parlar sobre el Begur, el partit d'aquest cap de setmana. Jugueu en diumenge, cosa poc habitual amb vosaltres. Un Begur que a la primera jornada va fer mig els deures perquè va aconseguir un empat contra el Sant Jaume d'Olot, que és el filial de l'Olot, en un partit també bastant dur, bastant físic, segons el que vaig veure en estadístiques. Ostres, què ens pots dir d'aquest Begur? No sé si has estudiat, perquè vas comentar que teníeu aquest acord que tots els equips us passàveu el vídeo i bé, us podíeu veure. No sé si t'has analitzat aquest partit.
1: Òbviament m'he analitzat aquest partit. Si he fet la feina de mirar-vos sí. A vosaltres, també he fet la feina d'analitzar el partit del rival, que és la meva real feina. I bueno, un equip molt diferent al Vidreres. O sigui, al final, el Vidreres va ser un equip que en bola va intentar sortir sempre, que va ser molt agressiu a l'hora de pressionar-nos, saltant amb molts jugadors. Crec que nosaltres vam estar molt bé superant-los i d'això anava el partit. Però quan tenia pilota del nostre porter venia mà a mà sempre. Per tant, això crec que no ens ho trobarem. Per el que jo he vist, no ens ho trobarem. Després, el que faci en Marc, que és l'entrenador del Begur demà, diumenge, el que hagi preparat per jugar contra nosaltres, doncs igual que jo he preparat coses diferents, ell segurament també haurà preparat coses diferents. Però d'aquí va. El que sí crec és que serà un equip més reactiu que proactiu, és a dir, que intentarà contraatacar, intentarà defensar-se molt bé, molt junts, perquè això sí que ho tenen, amb molt de perill en el sens d'estratègia ofensiva, i al final doncs, intentarà, suposo, fer el seu partit, que jo amb els dos partits que he vist d'ells doncs, he trobat aquesta similitud. No? Per tant, hem preparat el partit per això, hem preparat el partit per superar estructures que ens vinguin a pressionar, hem preparat el partit per ocupar bé els espais que creiem útils per poder jugar i poder progressar en el joc, que al final és el que ens interessa, i després l'acert marcarà una mica el desenllaç del partit. No?
0: Diries que doncs, el seu punt més fort són els contraatacs?
1: Jo crec que el seu punt més fort és l'estratègia ofensiva i la seva defensa, la veritat. La seva defensa és molt ordenada, al contrari del Vidreres. El Vidreres crec que va ser desordenat a l'hora de defensar-nos, per això crec que nosaltres vam poder superar-los bé, i serà una defensa molt ordenada, tapant molt el joc interior, i bueno, pues, aquí crec que estarà el partit, en trobar el joc interior quan puguem, en atacar el joc exterior quan no ens deixin jugar el joc interior i fer-ho bé, al final d'aquí va.
0: I defensivament suposo que també la transició defensiva serà un dels aspectes on no podeu cometre tants errors, no?
1: Sí, està clar, perquè al final quan tu tens la pilota, crec que tindrem la pilota força sovint i al final deixes un punt de relaxació de dir, bueno, ja tornem a recuperar-la, però és molt important doncs, estar preparats allà, activar-nos bé en aquell moment, sobretot, a part d'activar-nos bé, d'estar ordenats per poder, que quan perdem la pilota doncs poder estar i poder ser reactiu ràpid en aquesta pèrdua, i crec que això òbviament marcarà, perquè ells de dalt tenen bons jugadors, tenen bons davanters, tenen bons extrems que són ràpids, que van bé l'espai, i haurem d'estar atents allà.
0: Això ara t'anava a preguntar exactament per això, no? Jugadors, de dir, ostres, sempre normalment em deies, mira, doncs aquest equip hem de tenir en compte aquest jugador, aquest, perquè tenen moltes qualitats. En el Begur, en qui ens haurem de centrar si haguéssim de triar només a unes persones?
1: Bueno, tenen el Leo, el capità, Nico, que pot jugar de mitja punta o de punta, que és un molt bon jugador, la veritat. Molts anys, porta 11 anys, em sembla, al Begur. Estan, pues, a primera catalana fins i tot amb ells, quan van pujar. L'any passat van play-off i fins a guanyen 3-0 a Bescanó, 0-3 a Bescanó. Després el Bescanó els hi remunta 0-3 a casa i perden a penals. Però són jugadors molt interessants. L'altre delanter també, en Miqui, que pot jugar d'extrem o delanter, sí, tenen bons jugadors a dintre, tant en Joel com l'Isma, que són els dos pivots, són bons jugadors. en Domínguez, que va fer dos gols aquesta setmana, que juga a mitja punta, doncs també ho va fer molt bé. Al final, bueno, òbviament aquí el més tonto fa rellotges en aquesta categoria. O sigui, no hi juga ningú perquè sí.

0: perquè és una categoria molt exigent, per tant, tothom està preparat i tothom pot ser mal en qualsevol moment.
1: Guillem, estarem pendents doncs, aquest cap de setmana, el diumenge, a 4:45, doncs, que també el partit que per tothom que ens estigui escoltant el podrà seguir per YouTube com sempre. Guillem, moltíssima sort, ens veiem aquest diumenge i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies i segur que la gent que vingui s'ho passarà bé, intentarem que s'ho passi bé, i la gent que et vegi des de casa, que entenem que és un desplaçament, potser un desplaçament més lluny, a part dels d'Olot, doncs que et miri des de casa i que ens animis des de casa, que segur que també ho notem i sempre estem presents en tot. Per tant, moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve i esperem amb 6 punts al sac.
1: Esperem que siguin bones notícies. Vinga, adéu.
0: Perfecte, gràcies.

0: Vinga, va, doncs ara acabem d'escoltar en Guillem Ferrer per aquesta prèvia per diumenge a 4:45, que podreu seguir aquest partit, com he comentat ara en el final, a través de la 107.1 de l'FM o també a través del YouTube, escoltant l'Ot Manresa. Aquí també vull saludar ara mateix. Ot, bona tarda, ben tornat en això dels esports.
1: Gràcies, Jordi.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, amb moltes ganes d'un nou cap de setmana i més després de l'anterior. La veritat és que un inici absolutament idíl·lic. També cal posar de peus a terra, com comentava fa uns instants en Guillem Ferrer. I bé, a partir d'aquí afrontar tot el que ve. Ens n'anirem aquest diumenge a Begur i amb tots vosaltres, que hi comptem, clar que sí.
0: Ostres, és que ara l'escoltàvem, eh?
1: Sí.
0: Un Begur que va empatar a 2 contra un Sant Jaume d'Olot, un equipàs.
1: És un equipàs, vull dir, al final és una mica el que deia en Guillem, no? Que bé, primer de tot, que el Begur l'any passat va quedar tercer classificat, per tant va jugar el play-off d'ascens a primera catalana, que recordeu que inclou des del segon fins al cinquè, però el tercer classificat d'una segona catalana com aquesta no és pas fàcil. El Begur porta ja uns quants anys establert a segona catalana, és un equip de categoria i que, bé, ja ha fet el primer intent per pujar. En tot cas, jo crec que ens trobarem un Begur, com deia en Guillem, diferent. Fa parell 3 de temporades, quan hi vam jugar a segona catalana també, tot i que, com apuntava en Guillem, segurament el control de la pilota el tingui el Club Futbol Tordera, cosa que ens serà més còmoda. Ara bé, el que no canviarà és l'agressivitat dels de Begur.
0: Una transició defensiva que el Tordera haurà de vigilar moltíssim. Mm-hmm. Haurà de baixar ràpid per no cometre errors. Sí que vam veure un Tordera contra el Vidrerenca amb un bloc defensiu molt bo, és a dir, sí. Tot i jugar amb 10, el bloc defensiu va ser boníssim. Mm-hmm. I a més, es va notar molt, quan també va entrar Adri Casanovas, que el joc va canviar, és a dir, ja no els veies tan ensupits a darrere ni tan tancats, sinó que també intentaven buscar-lo amb aquestes pilotades llargues. Per tant, defensivament, clar, el Tordera ha arrencat bé, també.
1: Molt, molt. És a dir, si bé cal contextualitzar i dir, escolta'm, l'Sporting Vidrerenca ve de canvis, havia tingut dues baixes, també dues incorporacions noves, l'equip de Misters és nou. No és un mal equip, compte, perquè jo crec que anirà progressivament cap amunt, l'Sporting Vidrerenca, segur. El tema és que el Club Futbol Tordera, per mi, va fer un dels partits més complets que he vist en els últims 2 anys, segur. I mira que l'any passat el Club Futbol Tordera va guanyar i pujar de categoria, eh? Mm-hmm. Però més complets a nivell defensiu i ofensiu. Ofensivament, la primera part és un 4-0, tot el que té ho fot a dins, tot i així encara té algun pal i alguna acció més, però és que ofensivament va ser un 10, però és que defensivament, que no va ser pas fàcil, també. Dèieu aquest dijous a la tertúlia, destacava el paper d'en Jandro, no? Com ho van fer durant la retransmissió. És que per mi va fer el millor partit en les últimes 2 temporades, en Jandro, i gràcies a ell es va evitar les accions ofensives per aquell lateral, aquell extrem, que per mi era el millor de l'Sporting.
0: No, sí, impressionant. I el que comentes tu, sobretot, l'efectivitat. Mm-hmm. Que la temporada passada en alguns partits era, ostres, arribem 10 vegades, només hem marcat una, ens costa molt que la pilota entri dins la xarxa, però dissabte passat tot, això no va ser el problema.
1: Sí, segurament també per mèrit tordarenc, però també perquè el Tordera va saber trobar els espais, els forats i les debilitats de l'Sporting Vidrerenca. Primer gol et ve després d'un rebuig i un golaç de Madu, això sí. El segon gol et ve d'una centrada de Madu amb rematada de Marruiz. El tercer és un penal de l'error del defensa, i el porter no tenia tanta culpa, però el defensa que la toca amb la mà, i el quart gol és un rebuig que queda mort. Per tant, posem els punts sobre la i. També és la primera jornada, van haver-hi molts gols, calma. El Tordera està fent bé les coses, està arribant, com bé dius, a porteria, per tant, té opcions a marcar i les executa, però haurem de seguir-ho de prop. Sí. De moment no vull tirar coets, estic molt content, molt, molt, molt, de veritat, però de moment sense tirar coets, a poc a poc.
0: Tu que també vas veure a l'equip, li he tirat abans en Guillem també, quin és l'aspecte que creus tu que el Tordera potser en el partit de dissabte passat ha de millorar per aquest diumenge?
1: El control de zona mitja. contra el de zona mitja, perquè l'Sporting Vidrarenc és veritat que és un equip amb molta més possessió de la pilota, ho vam dir, que no ens havíem trobat gairebé cap equip com ella la temporada passada, i aquest any ens en trobarem uns quants, però el Tordera té prou talent per mantenir més l'esfèrica. El Tordera va provar... Té una explicació tot això, Jordi? Vull dir, si torneu a veure el partit, us n'adonareu que el Tordera de seguida que té pilota busca la pilota directa, busca la passada a l'espai, pilota directa i obertura en bandes. Per què? Perquè sabien que ja era el punt dèbil de la defensa de l'Sporting. Però és veritat que hi ha un punt del partit, sobretot abans del final de la primera i inici de la segona, juntament amb l'expulsió, que jo crec que pots optar a mantenir més l'esfèrica. Pots mantenir un bloc baix, però en pilota no acabes de superar aquella pressió 1-1 de primera línia.
0: Mm-hmm. Un Tordera que podem deixar de comptar, eh?
1: Perdona, Jordi, eh? Sembla que estigui sent molt pessimista, però de veritat que estic molt content, eh? És només uns aspectes tècnics que cal tenir en compte a l'hora de valorar això.
0: Deixem de comptar, perquè el Tordera ja va primer, eh?
1: Ep, pareu al compte...
0: Has dit xulo al final.
1: Que xulin final, que acabi la competició.
0: Jo
1: he fet una captura de pantalla, i me l'he guardat.
0: No, és que, vull dir... S'ha de saber parar el marcador quan toca. S'ha de saber parar quan les coses es diguin prou. Doncs mira, la competició crec que ha de parar ara mateix.
1: És una imatge molt bonica, la de fer la captura de pantalla de la classificació de segona catalana grup 1, amb el Club Futbol Tordera a dalt de tot. Òbviament... És real, però és tot suposat, és la jornada 1, van haver-hi molts gols, calma, però és una absoluta barbaritat, i jo insisteixo, jo he fet captura de pantalla perquè, escolta'm, això no passa sempre.
0: Ostres, tindrem una jornada també que serà el Tordera qui tanqui, és a dir, és l'únic equip que jugarà diumenge, ja sabrà tot el que han fet els rivals, i com dius, és de l'inici de temporada, però que tampoc hi ha res, però ja començarà la jornada amb un Arbúcies Empúria Brava.
1: Bon partit.
0: Compte aquest Arbúcies, Bascanó, Sant Jaume d'Olot.
1: Ah, perdona, Arbúcies, que va venir tota la plantilla sencera a veure el partit del Club Futbol Tordera.
0: Sí. Sergi, no? Que era el seu antic entrenador, no?
1: Sí,
0: ara entrena l'Esporting Vidrarenca. Aquest de Bascanó, Sant Jaume d'Olot.
1: Molt bon partit.
0: Esporting Vidrarenca, Besalú.
1: Jo crec que això, aquest ja ens començarà a servir per mesurar també rivals com, per exemple, el Besalú, que no hi tinc tantes referències.
0: Blanes, Sant Joanenc.
1: Sant Joanenc és un equip que acaba de pujar a tercera catalana, és un equip amb molt de finançament al darrere, acaba de pujar a tercera, a segona, volia dir, té molt de finançament al darrere i estarà dalt segur, playoff, i jo me la jugaria i diria que ascens directe.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sant Joanenc, sí.
0: De moment, segons, vale.
1: I espera't, sí. Contra qui m'has dit que juguen?
0: Blanes.
1: Doncs, ui, te'n servirà jo crec per mesurar-nos, sí.
0: Farners Sant Gregori.
1: Bé, bon partit. Jo crec que són dos rivals. Ho estic dient molt en fred tot això, eh? Però jo, per la informació que tinc, jo crec que són dos rivals nostres.
0: Roses Fornells.
1: Bon partit, també.
0: Un Fornells que ens vam enfrontar a ells l'any passat, però era el B, no? Si no m'equivoco,
1: sí,
0: i aquest és el primer equip. Per tant, també, déu-n'hi-do. Esperem que quan ens toqui anar a jugar a Fornells no sigui les 3 de la tarda, un dia d'estiu que fa molt de sol, eh?
1: Sí, és que ja em vaig quedar moreno. Semblava que estigués a la platja. No, mira, és maco, el poble de Fornells, però... Bé, perquè ens fa una idea, és molt semblant a estil de joc i a estil de jugadors, el quart, que per cert va ser el campió de Lliga la temporada passada i que ens va guanyar a Copa l'última ronda.
0: I acabarem amb un Banyoles-Bisbalenc.
1: El Banyoles és un equip històric de primera catalana, ha baixat de categoria, va aconseguir empatar en extremis també la jornada 1. Veurem com se les juga amb l'Atlètic Bisbalenc. Jo també crec que és un equip, l'Atlètic Bisbalenc, de la nostra mesura.
0: Per tant, quins creus que seran els equips que de la Lliga del Tordera? Diguem-ho així, no?
1: Sí.
0: Aquells equips que el Tordera, per anar tranquil, hauria de guanyar.
1: Doncs jo crec que has de puntuar sí o sí, òbviament, davant de l'Esporting Vidrarenca. Tens el Blanes, el Fornells, Farners... aquest segur. Segur. Ja n'he dit més de 3, que són els que baixen, per tant, amb això em quedo, però dic segur, però tenen equipassos, eh? Recordo que Fornells és un perfil de quart que va guanyar primera catalana, i Farners també té un joc combinatiu, la veritat és que serà complicat tot plegat.
0: Per tant, aquest diumenge, Ot, a 4:45, que estareu a tot l'equip d'esports de Ràdio Tordera, si no m'equivoco, el d'aquesta temporada, per primer cop tots junts,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en Lliga, sí. No, i en tota la competició, sí, tota la raó. Vam estar primera per Festa Major. És veritat que ens faltarà en Genís, però tot i així estarem tota la resta, amb els dos comentaristes, en Pau Serrano i també amb l'Eli Sopi.
0: No, bons fitxatges, per aquesta temporada.
1: Molt bons fitxatges, tots dos són molt bons. De fet, l'Eli ja la vam veure estrenar-se en algunes entrevistes, sí, la setmana passada, i ho va fer molt bé, amb l'MVP i també l'entrenador rival. I en Pau el vam escoltar a l'últim partit de Copa amb control de les dades, i ja veureu que aquesta setmana, que tenim més dades encara, ens servirà un espectacle informatiu.
0: D'aquí dues jornades sí que queda, vull dir, primer hem de passar Begur, però tocarà contra Besalú aquí a casa, un Besalú que tampoc ha estat ben bé com juga, no?
1: No, un Besalú que també és un dels clau de segona catalana, també va fer el pas a primera. Jo crec que jugar a casa ens podrà, bé, podrà ajudar, però veurem com es presenta el Besalú, perquè realment no tinc tanta informació com d'altres equips d'aquest, i bé, l'hauré d'estudiar durant la setmana vinent.
0: Bueno, com tots. I també ja li preguntarem a en Guillem. El diumenge, perquè ho vam comentar una mica per sobre, però clar, ara els clubs tenen aquest acord de que cada dimecres s'han de passar els partits dels altres caps de setmana, del cap de setmana anterior, perquè així, doncs, poden veure, sí que el Tordera, doncs, cada cap de setmana el poden veure,
1: sí,
0: però ara d'aquesta manera no només la gent sap del Tordera, sinó que el Tordera pot conèixer els altres rivals.
1: No, està molt bé, i de fet jo crec que és ideal. Bueno, és el que he dit sempre, a mi m'encantaria que tots els clubs fessin retransmissió de tots els seus partits, vull dir, seria espectacular perquè hi hauria un gran seguiment, però vaja, trobo que és un molt bon pacte, m'ho va explicar en Guillem dia entre setmana, que tenien això, es compartien els vídeos de les veos en forma de aquí tots, vull dir, tots per igual, sí, ens passem tots la informació i ja està, i a mi em sembla genial, sí.
0: Clar, és que jo pensava, quan m'ho va dir, pensava que era més d'estil de federació, és a dir, que ara s'havien
1: de federació,
0: s'havien de gravar sí o sí, la federació t'obligava, i podies accedir-hi per veure, però no, hi ha un grup on tothom passa els seus partits com a local.
1: De fet, una de les coses que comentàvem així fora micro, que deia jo, Ot Manresa, no ningú més, és que això, que de fet podria ser la federació qui també subministra i patrocina l'ASBEO, única eina que tenen tots els clubs de tot Catalunya, que són aquestes càmeres intel·ligents que fan seguiment del partit, et segueixen la pilota, et fan estadístiques dels jugadors, vull dir, van amb intel·ligència artificial. Jo crec que la federació ja podria promoure, no?, un pacte d'aquest estil, no només això, sinó que també permetés, d'alguna forma, la visualització dels partits en directe a través del YouTube. Puc entendre que no es puguin quedar penjats per lo que vulguin, però escolta'm, ja que tots els equips locals tenen la veu posada, per què no obrir-ho, no?, a les visualitzacions de tothom qui ho vulgui, pugui seguir el partit en directe, jo trobo bé, però vaja.
0: El que hi passa, també passava en el bàsquet, que la federació sobretot va ser una de les primeres en dir, la federació catalana va ser una de les primeres en dir, vale, a partir d'ara els equips que juguin a partir de la tal categoria, els partits de casa hauran d'estar, bueno, s'hauran de gravar i posen l'enllaç a la federació, per tant, tu pots anar seguint en directe tots els partits, no només l'acte digital, sinó també pel vídeo. I moltes ja ficaven que era obligatori la narració, també.
1: Amb la narració, bueno, perquè també professionalitzes tot plegat i crees... La narració, al final, o el que em trobo jo quan vaig als camps, que és una meravella, és que et venen i la gent et saluda i no la coneixes perquè són de l'altra població. Et saluden, et pregunten, et diuen... A vegades gent que no et coneix et diuen, hòstia, d'on sou, no? I aquesta és la gràcia, que després creïs un tema aquí per parlar. A més, nosaltres ho fem per YouTube, que la gent pot comentar, i jo crec que aquesta és la clau. Fer atractiu l'esport. El bàsquet ho ha fet, l'hoquei ho ha fet, jo crec que el futbol ha de fer el pas, perquè si volem que aquests nivells, segona, primera catalana, Lliga Elite, que es va incorporar fa poc, sigui com és ara, que és pràcticament en un nivell de semiprofessionalitat, hosti, tenir aquesta eina seria magnífic.
0: Clar, ara únicament hi ha les transmissions d'alguns partits que fa de la federació puntualment, que sí, com que som de la pròpia federació, però clar...
1: I que tenen audiències, eh? Vull dir, és que tenen visualitzacions, hi ha gent que els segueix. Llavors, si promous que hi hagi una transmissió setmana rere setmana de tots els clubs, bueno, és aquí on pot també entrar un mercat diferent, que entra la publicitat, entra... un seguiment.
0: No, però ara veure, per exemple, els partits a la jornada 1 i que al costat tinguis un link,
1: sí,
0: de reproduir, que t'enviï directament a la pàgina, no només de YouTube, sinó sí, on hi ha moltes plataformes per fer streaming.
1: Sí, sí,
0: Que de fet a bàsquet passava, que en algunes t'havies d'iniciar sessió, tu t'havies de crear un altre compte, bueno, era tot un merder, però almenys sabies que la tenies allà i podies veure quan volguessis.
1: Ja està, i és una forma això de promoure l'esport.
0: I tant.
1: A casa.
0: Ot, ens veiem aquest diumenge. Ens veiem aquest diumenge, tornem a recordar-ho, contra el Begú a 4:45, el primer partit a domicili, partit importantíssim, perquè alhora, a banda de saber com és el Begú amb clau joc, un rival que la temporada passada va quedar tercer, com comentaves, també serà el primer partit fora de casa, que és el que et comença a assentar una mica les bases de com anirà la temporada. Sempre són aquests dos, tres primers partits que et diuen, vale, compte, vas bé, o has de millorar en això, o segueix aquesta línia.
1: Mira, han dit a la tertúlia d'aquesta setmana, els contertulians van dir coses molt interessants. En Tomàs va dir que ell es volia esperar les tres primeres jornades per fer una valoració de l'equip. Jo coincideixo amb ell, més enllà de l'anàlisi que puguem fer. I en Plàcida es va dir que tenia la sensació que aquesta temporada guanyaria molts partits de fora. Jo no tinc cap sensació, ni aquesta ni cap. Simplement, sí que podem recollir que començar guanyant a fora seria un molt bon símptoma per l'equip. Sí. Perquè guanyes, com dius, contra el tercer classificat de la temporada passada, guanyes a fora i em portes dos de consecutius. Si més no, jugues amb una pressió que no tindríem si comencéssim perdent.
0: Correcte.
1: Serà un molt bon partit, això sí, Jordi. Jo crec que serà un autèntic partidàs al Begú Tordera. De fet, us recordo que l'últim enfrontament entre Club Futbol Tordera i Begú no es va disputar al Camp Municipal d'Esports de Tordera, es va disputar a Palafolls, per on porta... No, perdona, no era porta tancada, sinó que s'estava canviant la gespa del Municipal d'Esports de Tordera i es va haver de jugar a Palafolls, que vam tenir problemes amb alguns dels seguidors del Begú, que ens van desendollar totes les connexions de la retransmissió i tot plegat.
0: Coses del passat.
1: Sí, no ens ho trobarem pas aquest cap de setmana. No,
0: coses del passat.
1: Segur que no.
0: Ot, ens veiem aquest cap de setmana, el diumenge, també amb en Pau, amb la Eli i amb l'Agustí. En Lluc, tens aquí al control, doncs, per poder gaudir d'aquest partit, que el podreu seguir per YouTube o a la 107.1 de la FM. Ot, moltíssimes gràcies i t'escoltem.
1: Gràcies, que vagi bé.

Vinga, va, doncs acabem aquest show diari d'avui, divendres 25 de setembre, un divendres per fer la prèvia del cap de setmana, de moment només amb el Club Futbol Tordera. La setmana que ve ja tindrem novetats, hem escoltat en Guillem, també hem escoltat a Lot, i res més, només a desitjar-vos que acabeu de passar una magnífica nit, que acabeu de passar un cap de setmana, i la millor manera de tancar el cap de setmana serà veient aquest partit entre el Club Futbol Tordera i el Bagua, el diumenge, a 4:45 de la tarda, i allà estarem nosaltres, l'equip d'esports d'aquesta casa, doncs per explicar-vos tot el que estigui passant. Esperem que siguin bones notícies. Aquí en farem un balanç dilluns. Que vagi molt bé. A reveure.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
6: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
5: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
6: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
8: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
9: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
10: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
9: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. En marxa la presentació de la 7a edició de la cursa solidària On Codina Estrell, que enguany porta novetats. La nostra companya d'Ona Codinenca, Laia de Déu, en té els detalls. Bona nit, Laia.
3: Bona nit, doncs sí, just encara està, ara mateix està a punt d'acabar, i una de les novetats en aquesta 7a edició de l'On Codina Estrell és l'On Codina Bike, que sortirà des de Santa Eulàlia i tindrà un recorregut d'uns 120 quilòmetres en bici de muntanya. Pel que fa als que corren i caminen, el recorregut seran d'uns 50 quilòmetres d'M1 i M2 i un de 80, i sortiran aquests tres de l'Ametlla. Enguany l'objectiu de donatiu serà de 500.000 euros. També tenim la 5a edició de la Petita On Codines, que celebrarà el 14 de març. I aquestes són algunes de les novetats d'enguany. La veritat, aquí han vingut també la Diputació, membres de la Diputació i de la Generalitat, a donar suport doncs, en aquest acte de presentació del que serà la 7a edició de l'On Codina Estrell d'enguany.
2: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs ja sentíem 500.000 euros. I compte enrere també a partir del 5 d'octubre per la nova campanya de vacunació de la grip i la Covid. Enguany sembla que hi ha força casos, han augmentat en comparacions anteriors. Ara mateix hi ha una incidència de 400 afectats per cada 100.000 habitants. Escoltem Montse Urenya, que des de l'atenció primària ens demana que ens vacunem.
4: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries altes sobretot. Aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes, una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc. Per tant, tots tranquils, però alerta.
2: El jutge de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar la fiança de 80.000 euros i evitar la presó. Durant aquests 3 dies estarà en llibertat sense passaport amb prohibició de sortir del país. Si acaba el termini i no ha dipositat la quantitat, haurà d'anar a la presó. I el canal d'Urgell tanca diumenge la campanya del rec amb unes bones reserves d'aigua que són més del 50% de l'embassament de Rialp. Amb tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor i a l'estiu, ha estat sostinguda fins a finals de maig i de fet s'ha allargat fins al setembre. I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, diumenge a les 9 de la nit. No us el perdeu.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.
0: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.

Duny-do, duny-do, quin ritme, eh? Duny-do, com comencem. Bambolé, dona-li ritme, dona-li bambolé. Ja hi som aquí, ja hi som aquí amb molt bona vibra. La tardor ja és aquí, el cap de setmana també. Estem a punt per gaudir-ne. Gaudir de la bona música, gaudir de la teva companyia, gaudir també de la nostra companyia. I gaudir, gaudir de coses boniques a partir d'aquest primer cap de setmana de la tardor 2026. El divendres passat acomiadàvem l'estiu, dèiem gràcies estiu per haver-nos acompanyat i d'alguna manera dèiem el dia 23 començarà la tardor i és allò de donar les gràcies a l'estiu amb un acomiadament digne. I sobretot, mica en mica, anar donant la mà a la tardor per donar-li una molt bona benvinguda. Desitjo i vull de tot cor que aquesta tardor sigui bona, bona i de qualitat. És important donar la benvinguda també a les noves estacions. A nosaltres ens toca la tardor i per iniciar aquesta estació de tardor és bo tocar la terra, tocar l'herba, mirar els elements de la natura amb molt bona vibra, sempre, sempre amb la freqüència molt alta, molt positiva. Doncs iniciem les bones vibres d'aquest primer divendres de la tardor 2026 a través del 107.1 de la freqüència modulada, a través de Ràdio Tordera. Ja som més de 5 anyets, aquí al peu del canó. I renovem temporada, alguna cosa de ben feta. Renovem tardor-hivern 2026-2027. Des d'ara mateix i fins al punt de les 11 de la nit, una servidora al teu costat. El meu nom és Maritrini Hernández. Tot un plaer estar aquí, amb tu, al nostre punt de trobada. Arriba, ja arriba, aquella oloreta castanya, cea, munyato, sementeta, cap de setmana, ho tenim tot a punt. Fem el nostre ritual de màgia iniciant el Bones Vibres. Benvinguda tardor, cap de setmana de colors, sofà i bona energia. Anem a una cançó que parla de la tardor, una cançó diferent, una cançó que ens portava fa molts, molts anys un dels grans cantautors espanyols. El seu nom és José Luis Perales i la cançó la dedica exclusivament a la tardor. El tema de la cançó s'anomena Canción de Otoño.

Caminar, caminar. A través del caminar busco el petó, la revolució. Busco un missatge que parli més d'amor, les carícies pel cor d'aquesta terra que algú, algú el va trencar.

Busco el gest ple de valor que ens porti el conte i la versió, on el llop que ens va enganyar mira el nen i li demana perdó. Caminar, posar somriure a cada pas i registrar, respirar. Serà bonic el que quedi per arribar. Mirar al capdavant i no abaixar la vista mai més. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin ritual que acabem de fer amb aquestes paraules, paraules màgiques, paraules encantadores de la cançó de Dani Martín. 13 anyets, 13 anyets que ja té aquesta peça musical. Va sortir per primer cop a la llum l'any 2013 i en aquest setembre del 2026 la tornem a recordar aquí a Ràdio Tordera. Parla del caminar, parla de la justícia, parla de mirar endavant, parla de coses boniques, parla de demanar perdó, parla de la vulnerabilitat, parla del mes de setembre que res ens farà aturar. Moltes gràcies, setembre, moltes gràcies, tardor. Una nova estació i nosaltres tirem endavant. Moltes, moltes gràcies. Així es titula aquesta cançó de Brahms al costat de Negu Gurriak. Bones vibres, bon cap de setmana, anem pujant l'ambient.

L'esperança, el cor, la fe. És un color molt bonic, l'esperança. Normalment se l'atribueix al color verd, no? Per allò del chakra del cor. El cor, el chakra és de color verd. Segons ens informa la Wikipedia, ens diu que esperança és un estat d'ànim optimista, basat en l'expectativa de resultats favorables relacionats a esdeveniments o circumstàncies de la pròpia vida o del món en el seu conjunt. Continuem parlant d'esperança, i qui parla molt bé d'esperança amb les seves lletres

0: Sí, les seves cançons és Charango. Ai, l'esperança, l'esperança, que apareix des de la mitologia grega, a la història de la caixa de Pandora.
1: És in Catalunya, ok? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long, so please, big, a big, big welcome to Charango!

Les paraules tenen poder i els missatges també. Esperança, esperança, que tot sigui com ha de ser, bo. Amb esperança, esperança, esperança, un món millor, esperança a la terra, esperança a la nostra cultura, esperança als valors reals i positius, esperança a la pau. A través del treball musical anomenat Somriu, Charango ens presenta aquesta super meravellosa cançó, Esperança. I mira, em va molt bé amb aquesta cançó per dir que avui és el Dia Internacional de la Llengua Sunniké. Sí, sí, la llengua sunniké, proclamat per la UNESCO l'any 2023, res, fa 3 anyets, per celebrar cada dia 25 de setembre. L'objectiu és promoure i preservar la llengua sunniké i afavorir, fixa-t'hi, el multilingüisme i la diversitat cultural. Apostem per les llengües, eh? I apostem per la cultura i la seva diversitat. Avui també és un dia important, important en tot. Avui és el Dia Mundial del Pulmó. El nostre pulmó, els nostres dos pulmons, sense ells no podríem respirar. El pulmó de la natura, sense els pulmons de la natura no podríem tampoc viure. Avui, un dia important, el Dia Mundial del Pulmó, una jornada promoguda pel Fòrum de Societats Respiratòries Internacionals per conscienciar sobre la salut pulmonar i fomentar accions enfront de les malalties respiratòries i els seus factors de risc. Avui també és el Dia Mundial del Farmacèutic, des de l'any 2009. Avui és el Dia Internacional de la Atàxia, una jornada internacional destinada a conscienciar sobre les atàxies. Què és l'atàxia? Doncs molt senzill, és un grup de trastorns neurològics que afecten, entre d'altres funcions, l'equilibri i la coordinació de les persones. Doncs fixa-t'hi tu que amb aquesta esperança doncs podem a través també de la ciència anar millorant la nostra salut i la conscienciació per a avenció i actuació. Ai, colors, colors de la tardor. La tardor que té colors fantàstics. Tenim el verd, tenim el marró, tenim el color del cel. Amb la tardor connectem novament i d'una manera diferent. Connectem amb la natura, desconnectem de la rutina i estem a punt per gaudir encara més aquest inici de tardor 2026. Dies més curts, caps de setmana més llargs. Estem a punt per al millor de la tardor. Canvi de fulles, canvi de xip. El cap de setmana ja és aquí i estem a punt de posar-hi el peu a un nou inici. Per cert, demà dissabte tenim lluna plena.

Pensar que queden 10 dies perquè comencin els seus espectacles per dir-nos adeu, adeu. Els Soques Grasses, que comencen a dir adeu el dia 5 d'octubre al Palau Olímpic. Quasi que no ens ho creiem, eh? Ells van dir que per amor es van ajuntar i per amor doncs, han decidit fer aquest acomiadament. Tot i que sempre diré el mateix, tornaran, al cap d'uns anys tornaran, o que es gràcies. Pensar que es van ajuntar, van començar sí, a ser doncs, el que són, no? L'any 2010, ja fa 16 anys d'aquella aventura. Recordes el seu primer àlbum, el primer àlbum d'Oques Grasses? Sí, va ser el 2012 i titulat Un dia no sé com. El segon àlbum d'Oques Grasses va sortir l'any 2014 sota el títol de Diguem-ni com vulguis. El 2016, un nou àlbum, Joe Pony. El 2019, Fans del Sol. L'any 2021, l'àlbum A tope amb la vida, que de fet aquesta és una de les cançons que forma part d'aquell treball musical del 2021. I el darrer àlbum que van treballar, que van gestionar, que van produir i que van gravar, va ser el 2024, anomenat Fruit del Deliri. Ai, Oques Grasses, ens has donat tant aquesta banda que ens arriba des d'Osona. Ens diuen adeu, adeu, bye bye. Faran concerts a partir del dilluns, d'aquí dos dilluns, a partir del dilluns dia 5 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, Barcelona. Quatre dates importants, el 5, el 7, el 9 i el 10. Ens diuen adeu. Quatre macroconcerts a l'estadi olímpic. Encara hi ha entrades, he entrat a la pàgina oficial d'Oques Grasses, també he entrat a la pàgina oficial de Barcelona, Montjuïc, Estadi Olímpic, i totes dues ens deriven directament a la promotora, la pàgina oficial, on sempre hem de comprar entrades, eh? Més que res per tenir aquella seguretat que aquella entrada que comprem és nostra. Doncs aquestes dues pàgines ens arriben directament a la promotora de Project i ens diuen, per orella, han posat entrades a la venda. Això ja ho es va comentar, jo ja ho vaig comentar-ho fa temps, que a última hora sempre acostumen a posar unes entradetes a la venda. Hi ha entrades a la venda pel dilluns dia 5 d'octubre a partir de 55 euros. El dimecres dia 7 d'octubre, entrades a la venda des de 38,50 cèntims. Pel divendres 9 d'octubre hi ha entrades a la venda, en aquest cas el preu ja és més elevat, 66 euros. I el dia 10 d'octubre, de moment ens diu la pàgina que està tot esgotat. Ja veurem si a últim moment posaran alguna entradeta a la venda. Doncs el que semblava tot esgotat. Encara tens temps de tenir alguna entradeta més a Oques Grasses. Ves directament a la pàgina de Project, que és la promotora oficial. Ai, Oques, us trobarem a faltar, però tenim la vostra música per gaudir-ne i molt.

emisora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Per mi sempre seran molt grans. De fet, ho són, eh? Són els Estopa. Una cançó molt, molt, molt, molt, molt potent, anomenada Què más nos da?
1: Y tampoco es año nuevo.
0: Què más nos da? És una cançó d'aquest duet català, Estopa, una cançó publicada al març de l'any 2024 com a part del seu disc anomenat Estopia. Celebrant llavors els seus 25 anys de carrera musical, ara ja van 27 anys. 27 anys cantant i ho fan molt bé. Estopa. La seva essència, la seva alegria, la seva celebració, la seva amistat, el seu bon rotllo, la seva germanor.

Única, única, única. Ui, el micròfon que ha patat i tot. Única, excepcional, amb una energia sobrenatural. Ella, ella, només ella, el seu nom. Un nom amb molta màgia. Shakira. Sempre, sempre canta sobre la seva vida, sobre les situacions que ha viscut. I aquesta cançó era una cançó, doncs, d'aquelles coses que ja va viure de no forma gaire positiva quan es viu una història tòxica d'amor. Ciega, sordo, muda. Doncs aquesta cançó també està sonant aquests dies a Madrid, la seva residència europea per a fer una barbaritat de concerts, i l'està petant, l'està petant des del passat divendres, dia 18 de setembre. Totes les crítiques a totes les xarxes socials són excel·lents, són boníssimes. Jo de moment no he escoltat cap que sigui dolenta. Gràcies a les xarxes socials podem veure part dels seus concerts i part del que ella fa, no? Doncs mira, 12 macroconcerts a la seva residència. Ha posat pavellons culturals i, evidentment, el seu escenari. Impressionant poder ja dir vinc amb una cara totalment diferent de quan em vaig marxar. Va marxar d'una manera, doncs, trista, no? Trista per coses de l'amor, per desil·lusions, per traïcions. Va dir, aixecaré el cap com una lloba, i així ho ha fet i ho ha aconseguit. Ha vingut com una faraona, una gran emperatriu, una diva universal. Shakira ha vingut amb la seva residència a Europa, l'ha posat a Madrid, a la capital d'Espanya, i a més, amb el privilegi, l'honor i l'empoderament, així empoderada, de posar-li el seu nom, Estadi Shakira. Això només ho poden aconseguir molt pocs en aquest món, i ella ho ha fet. 12 concerts que van començar el passat divendres, dia 18 de setembre, van continuar el dissabte 19, el diumenge 20, avui dia 25, està de concert en aquests moments. Demà dissabte també, el diumenge 27 també. I a l'octubre tenim concerts el 2, el 3, el 4, el 9, el 10 i l'11 a Madrid. Encara hi ha entrades a la venda. El passat divendres en parlàvem molt del concert de Shakira. De fet, ja portem unes quantes setmanes parlant. I feia càbales i deia entre mi, segur que aquesta cançó sortirà. I sí, va ser, em penso que de les primeres, si no va ser la primera. Estoy aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires i discreció a la resta de grups. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat a que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos públicos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: Precisament l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres a la tarda. El consistori madrileny explica que aquest matí ha rebut una proposta dels propietaris per destinar en exclusiva l'allotjament en condicions assequibles, però que la proposta és inviable. L'Ajuntament s'ofereix, en canvi, a fer de mitjancer entre els propietaris i els representants de la llogatera. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació que disposa actualment, no ha identificat evidències. Podrien ser dades bancàries, financeres, mitjançant el pagament DNI o altres informacions. Per cert, sense deixar l'àmbit del transport, els treballadors de busos de TMB han anunciat 7 dies més d'aturades parcials durant el mes d'octubre, perquè no ha prosperat un preacord amb l'empresa que havia de permetre desconvocar la vaga, que serà els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. I un avió amb destinació a Atlanta ha hagut de tornar a l'aeroport del Prat després de notificar una avaria en un motor poc després d'enlairar-se. Segons ha explicat el col·lectiu de controladors aeris, a través de la xarxa X, des de la torre de control s'han vist flames sortint del motor i la tripulació ha comunicat que volia tornar. No hi ha persones ferides. Darrer punt, la DO Montsant celebra demà la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca la celebració del 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer aquesta DO al territori.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Les 10 i 3 minuts d'aquest divendres, dia 25 de setembre del 2026. El primer divendres de la tardor 2026, que acabem de començar aquesta tardor. Estem d'estrenos, eh? Estrenar, estem començant una nova època. Setembre és un mes d'inicis i reinicis, i fixa-t'hi tu, la tardor, un inici nou, un reinici, tornem a tenir aquí la tardor. I nosaltres continuem amb bones vibres. Ara ens anem directament a la segona hora amb tu fins a les 11 de la nit. Sempre dues horetes en viu i en directe aquí des de la ràdio, des de Ràdio Tordera. Ens pots sintonitzar a través del 107.1 de la freqüència modulada o qualsevol espai d'internet que posis Ràdio Tordera Bones Vibres. Ens pots sintonitzar en directe i també qualsevol programa d'aquests 5 anys d'emissió. Aquesta cançoneta va molt bé. Ja ha sonat a la primera hora, eh? No he dit res. Dic, a veure si t'adones compte. Aquesta serà la nova sintonia de la temporada tardor-hivern, la qual nosaltres ja estrenem ara. No teníem paciència, no? Hem estat impacients. Bambolé. Amb la millor vibració, amb la millor energia, amb les piles molt carregades. Connectem amb aquesta tardor, connectem amb tu, connectem amb la música, connectem amb la informació, connectem amb la natura, connectem amb el món esotèric, connectem amb la divinitat, connectem amb coses guapes, connectem, desconnectem de la rutina. El nostre punt de trobada, bones vibres. Il·lusionats perquè estem a dins del setembre i... Aix! Que s'inicia la tardor i demà, a més, demà un dia impressionant. Demà tenim una lluna plena. Sabies que la lluna plena de demà té un nom? Un nom molt guapo. El nom de lluna plena, lluna de la collita. Anem a collir. La lluna plena d'aquest setembre 2026, la primera lluna plena de la tardor, serà a 6:45 de la tarda. De fet, ara, si aixeques una mica la mirada, clar, dins de casa no, dins d'algun edifici tampoc, has de sortir, eh? Aixeques la mirada i veuràs una lluna preciosíssima, és meravellosa. A mi m'ha semblat una perla. Així, petitoneta, que esta vegada l'he vist molt petitoneta, la lluna plena, i de color perla. Blanc, perla. La lluna plena sempre em sorprèn, eh? Perquè a vegades té un color taronja, a vegades vermell, a vegades, no sé, groguent. I avui era blanca, com una perla. De fet, mentre que venia aquí a la ràdio, quan he aparcat el cotxe, anava jo mirant la lluna mentre que venia cap aquí caminant, eh? Un dia me la fotaré. Bé, no me la fotaré. Si em veieu sempre cap a dalt és perquè m'agrada mirar la lluna i les estrelles. S'ha de parlar a la lluna i a les estrelles. Divendres 25 de setembre, primer divendres de la tardor. A veure, coses d'aquest divendres. A veure si me'n surt alguna cosa. Ah, sí. Cap de setmana.

Mola, mola aquesta sintonia, eh? Aquesta s'assembla molt a mi. Marxa, marxa, marxeta. 25 de setembre. Segons el calendari gregorià, avui és el 268 dia de l'any. Tenim molts dies, eh? Molts dies encara per finalitzar el 2026. Hem de viure el present i coses que s'han de fer ja cara al nostre present i al futur immediat, a curt, mig i llarg termini.

Moltes, moltes són les sintonies que n'hem posat al llarg d'aquesta etapa de 5 anys i continuem, més anys, encara continuarem en el Bones Vibres. I aquesta sintonia feia molt de temps que la volia posar. Ha arribat el moment, tot arriba, tot arriba. Bambolera, tenia guardadeta des d'aquest estiu aquí, en el meu arxiu, l'arxiu del Bones Vibres. Un divendres així, xulo, xulo, potent, potent, i d'aquells de dir, vinga, va, tirem, tirem tot allò que no volem. En numerologia diem 16-16, sí, 16-16, és surt de l'aïllament, sí, sí, surt, surt, surt, d'una punyetera vegada, surt. A mi que m'agrada molt les llunes, m'agrada molt aquestes cosetes de la natura. A mi la natura és que m'encanta i la lluna forma part de la nostra vida. Doncs mira, demà, que de fet ja és avui, perquè com aquí qui diu ja està molt plena, però serà demà. Demà a 6:15 de la tarda, la lluna plena, coneguda com la lluna de la collita. Es podrà gaudir durant tot el vespre i tota la nit, també del 27 de setembre, perquè serà tan potent que encara el 27 direm, ostres, es veu clara, i es veu encara com si vos fos plena. Doncs sí, tindrem quasi 2 dies de lluna plena. Els efectes són potents ja des d'ahir i sobretot avui, La potència d'aquestes llunes plenes, també les llunes noves, però ara parlem de la lluna plena, tota la potència energètica ens arriba 1 o 2 dies abans i 1 o 2 dies després. I demà és, buf, l'explosió. Ai, què posem així potent? Mira, ho faig. Molt potent per iniciar aquesta nova etapa de vida. Així, dir sí. Tu què et pensaves? Que aquí no podríem? Doncs sí. Salutacions de Maritrini Hernández, amb tu fins a les 11.

Thunderstruck, la força mítica d'un guerrer. D'aquesta manera nosaltres fem el nostre ritual de tardor, de lluna plena i d'inici de cap de setmana perquè tinguem l'energia necessària per ser guerrers, per ser guerreres. Aquí al Bones Vibres sorprenem, estic sorprenent jo mateixa i tot, perquè allò que ens dona vitalitat és allò on hem d'anar. Sempre hem d'estar preparats, preparem-nos per al xoc elèctric, aquest que ens porta aquesta gran banda, AC/DC. Tan destrat com un llamp a la tempesta. I aquí no queda tot? No. Més en rock and roll. Deixi dir si ens serem directament a terres catalanes. Quina diries que és la banda més rock and rollera, no sé si es diu així, del panorama musical català? Per mi aquesta, la que sona. N'hi ha moltes, eh? Aquesta. El guerrer i la banda mítica de casa nostra, Sang Traït.

Quina cançó, Déu meu, quina potència i quina màgia, quins records. No sé si has anat alguna vegada a un dels concerts de la banda Sang Traït, des de la Jonquera, venien a fer concerts, no? Aquí a Tordera també van estar moltes poblacions de Catalunya. M'encanten, es nota, eh? Els recordo amb gran carinyo. Concerts com els de Sang Traït, pocs, la veritat que sí. El guerrer era un tema que va sortir a la llum l'any 1991 i que nosaltres el tenim dins la discografia d'aquesta banda de rock, dur, de heavy. Ai, el Sang Traït. El guerrer sortia en l'àlbum anomenat L'últim segell. El guerrer descriu la figura d'un combatent, lligat per força major a la tragèdia i la solitud de la batalla. Parla d'un personatge condemnat a la lluita, envoltat de foscor, sang i ferro, que busca el seu destí guiat per forces sobrenaturals i elements de la natura, com els llamps i l'electricitat. Aquesta cançó retracta el costat fosc de l'heroi i també la cruesa de la guerra mística. Una cançó amb una energia increïble. Una cançó on l'energia i la bona vibra són presents. Aixeca el teu escut i deixa que la potència de Sang Traït encengui el teu foc interior. Més cançons, més música a través del Bones Vibres. A veure què posem després, eh? Després de tanta potència, a veure què posem. Doncs mira, anem a dir una cosa bonica, anem a dir amb un altre ritme, amb un altre estil, visca la vida, visca la vida. Amb aquesta força que ens donava el guerrer de Sang Traït, amb la força del rock que ens donava el AC/DC, doncs ara ho transformem amb aquella potència, amb aquella lluita.

0: Hem arribat a 2:15 de la nit amb una gran estrella, Robbie Williams, i en aquesta ocasió amb la cançó Rock Digi. Robbie Williams està de gira, està de gira. D'aquí 2 dies, el diumenge estarà actuant a Xile, justament a la Florida. I iniciant el mes d'octubre, gran aconteixement a Madrid. Robbie Williams el tindrem a Madrid el dia 1 d'octubre, precisament a Movistar Arena. Encara hi ha entrades a la venda, eh? Robbie Williams, un gran geni del món de la música, improvisació genial i el ritme frenètic sempre al seu costat. Una capacitat inesgotable de disparar doncs, qualsevol cosa que se li pugui acudir en aquell moment. Doncs tindrem a Robbie Williams el proper 1 d'octubre a Madrid i concerts. Més grans músics, més grans cantants. Parlem d'un duet en el món de la música i també un duet a la seva vida personal. Tornen, estan preparant la seva gira. Una gira que s'anomena Còmplices Íntimo. I els tindrem a Barcelona el dia 14 d'octubre. Els tindrem al Teatre Apolo, a l'Avinguda Paral·lel número 59 de Barcelona. Entrades a la venda. I ara ja estic dient, a veure, quina cançó poso de Còmplices? Una cançó d'aquelles que tinguin aquella sensibilitat, aquell bon record, aquella alegria de viure, no? Aquella complicitat. I ha dit una paraula, en una de les seves cançons, una de les paraules màgiques, el somriure. Comptar amb el teu somriure, no oblidar-me mai del teu somriure. Doncs aquesta, espero, sigui una de les cançons que puguin dur a la seva gira. Cuento con tu sonrisa, con tu risa. Còmplices, en viu i en directe, novament en concert. Els tindrem a Barcelona, com et deia, el proper dimecres, proper d'aquí uns quants dimecres, 14 d'octubre, a la Ciutat Comtal, al Teatre Apolo.
1: Para farme con un cometa tras la luna nueva.

compto amb el teu somriure, perquè el teu somriure fa que m'alci sempre. Compto amb el teu somriure per alçar-me. Compto com si fos un estel després d'una lluna nova. No m'espanta la tardor si tu vens amb els teus llavis plens de primavera. I jo compto amb el teu somriure per al dia a dia. Quina cançó més màgica, quines paraules més tendres d'amor, de tendresa. Ai, paraules, paraules, paraules fetes música.

Doncs aquesta cançó i d'altres que ens du a la nostàlgia la podrem escoltar en viu i en directe a la gira que estem ja preparant i està a punt de començar d'aquest duet. Teo Cardalda i Maria Monsonis. El duet que es va formar l'any 1987 i tornen novament a recordar aquelles cançons, aquelles nostres cançons. Recorda, el dia 14 d'octubre actuaran a la Ciutat Comtal a Barcelona. Que maco que la gent et recordi amb el somriure i que, a més, comptin amb el teu riure. Imagina que et despertes un dia a l'alba i tornen els somriures, el teu, el meu i el de tothom. Un altre estil, un altre ritme, però parla d'això tan bonic, un somriure a la cara, una alegria, un record, una evidència, una experiència, un desig.

0: Ens transformen, aquestes peces musicals. Ens duu a una altra època, a un altre record de fa unes quantes dècades. T'imagines escoltar aquesta cançó en viu i en directe a 4 metres de tu? Doncs ho pots fer. Ho pots fer, Succero, ve a Barcelona i estarà amb nosaltres la setmana vinent. Sí, sí, sí.
1: Let me see you dance, babe.
0: Sense una dona i la seva mítica cançó Baila seran les protagonistes. A on? Espera, que després t'ho dic. De moment et dic que és a Barcelona. Hi hauran també altres artistes dins aquest festival on actuarà Succero, 71 anyets, eh? I a dalt l'escenari. Tindrem a Billy Preston, a Eric Clapton, a Mil Davis i a d'altres col·laboracions com B.B. King. Succero, que ho transformarà tot a l'escenari. A on? T'ho dic després. La setmana vinent, a Barcelona.
1: Baila. Let me see you dance, babe.

Baila, baila morena, o sense una dona. Mítiques cançons que podrem escoltar en viu i en directe i quasi tocant-lo, tocant-lo amb la mà, el proper dimarts, dia 29 de setembre, a un escenari excepcional, un lloc meravellós a Barcelona, el Palau de la Música. Meravellós, el Palau de la Música, té màgia, el Palau. Doncs el Palau estarà a Soc-Zero aquest dimarts, dia 29. Mira, et donaré informació perquè encara hi ha entrades a la venda i si tens aquelles ganes d'anar-hi amb aquest espectacle impressionant dins la seva darrera gira, perquè està fent gira el Soc-Zero, eh? Doncs mira, com que el dimarts vindrà a Barcelona, dins el 58è Festival de Jazz de Barcelona 2026, t'informo d'aquest gran aconteixement. Serà al Palau de la Música, al mateix carrer del Palau de la Música. Tens les taquilles a la venda a través de la pàgina oficial de Project i també et deriva a la pàgina oficial del Palau de la Música, a Project, és la pàgina oficial per comprar les entrades. Entrades assequibles a totes les butxaques, des de 38 euros fins a 80. I a veure quan comença el concert, que és que estic a dins de la pàgina web oficial del Palau de la Música de Barcelona. Saps perfectament que m'agrada anar directament a la font oficial, eh? Jo, si no vaig a la font oficial i ho comprovo, com que no quedo contenta del tot. A veure, el concert començarà a la sala de concerts, com et deia, del Palau de la Música, a les 9 del vespre. Una cita històrica. Un dels grans del món de la música, a Barcelona, el proper dimarts. També actuarà a València. A València està a punt d'actuar. Actuarà a València el dia 27, és a dir, dilluns, divendres, avui és 25, demà 26, sí. Actuarà el proper diumenge a València, al Palau de les Arts Reina Sofia. Soc-Zero també actuarà a La Corunya, al Palau de l'Òpera de La Corunya, 8:45, el proper 2 d'octubre, i el 17 d'octubre actuarà a Dinamarca, a Copenhague. A 9 minuts per arribar a les 11 de la nit. De fet, hem de dir el que pensem des de que va començar aquest 2026. Una gran potència musical durant aquest 2026 i el que queda. Aquesta gran potència, com et deia, està marcada per un equilibri fascinant entre el retorn històric de grans llegendes, l'explosió de fenòmens culturals i dominis acaparadors de legistes mundials.

Gran potència de tornades i de concerts. Allò que diem, vinga, abans, ajuntem i tornem a cantar. Ha passat el mateix amb grans duets del món de la música, com ara Còmplices, que et deia que d'aquí no res estan a Barcelona, com a l'Último de la Fila, com la tornada que ja es veia, s'olorava. La gent no s'ho creia, però sí, s'olorava. De la primera cantant de l'Oreja de Van Gogh. I està fascinant, està fascinant, està millorant la seva veu cada dia. Hem de tenir també una miqueta de consideració a grans potències del món de la música, que després d'estar sense cantar durant molt de temps, la veu s'ha de situar, però ella té aquelles ganes, aquella potència, torna a viure. Una dona, doncs, que segons ella ha viscut la foscor i ara està visquent la llum, novament, amb la seva banda, amb la seva família, l'Oreja de Van Gogh. Ella somiava en tornar un altre cop als escenaris, somiava un altre cop en tenir la seva veu, somiava un altre cop en transmetre la seva potència i el seu bon rotllo a l'escenari i al públic. I ho ha aconseguit, ho està aconseguint. En concerts, en viu i en directe, actualment, l'Oreja de Van Gogh, i cantant cançons com aquesta, L'estrella i la luna.

0: La lluna i les estrelles que sempre han de lluir mai s'han de tapar. Diuen que la vida tot ho posa en lloc i al seu lloc. Doncs en aquesta ocasió, a través de l'Oreja de Van Gogh, ha estat així. La primera vocalista de l'Oreja de Van Gogh ha tornat novament i ho està fent amb molt de carinyo d'ella, del seu grup, que és el més important, que el seu grup, els seus amics, la seva família, en definitiva, estiguin al seu costat. Tornen a ser família i es nota molt en els seus concerts. L'Oreja de Van Gogh, l'estrella i la lluna. Ella, la cantant, ho ha fet possible. Estava a la foscor, com aquesta cançó que parla de foscors i que busca la llum. I ho va aconseguir. Ho està gaudint. I li desitjo de lo bo lo millor. Aquesta cançó parla d'encanteris, de bruixeria, de fertilitat, de coses boniques. Si m'ho permets, a un minut i mig de les... de les 11 de la nit et faig un encanteri. Si vols participar, és de bona sort. Per cert, l'Oreja de Van Gogh estarà el dia 6 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrada s'encara a la venda, eh? Que aquest encanteri bonic de plena tardor t'emboliqui, t'ompli de coses boniques, amb una catifa de fulles daurades que et porti bona vibra, bona sort, bona salut. Que el vent de tramuntana bufi al teu favor, que el bon temps, aquest bon temps del vent de tramuntana, et bufi també pau, salut, prosperitat, alegria, amor. Tot això al teu cor, a la teva ànima. Que aquesta estació regui la teva vida, la nostra vida, la meva, la teva i la de tothom, de pau, de salut, d'amor, de diners, de felicitat i d'una llarga vida plena de llum. Un petó ben bonic per tu, una abraçada forta. Salutacions d'una servidora. Em dic Maritrini Hernández. Torno amb tu divendres vinent. Bon cap de setmana.
1: Hola, divendres 25 de setembre, les tres paraules del dia són filtres, matavalis, inici. Filtres Tordera invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els pifes a l'aigua. I l'espectacle Edu Vico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació estable del Teatre Clavé. Matavalis, la colla infantil dels Diables de Tordera, celebra la segona edició del No Matavalis aquest dissabte i jornada de voluntariat per millorar els espais de Cal Rava i la Raureda aquest dissabte, promogut per la Fundació Emis. Inici, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú aquest cap de setmana a 4:45 i un home detingut a Malgrat de Mar per estafar i robar la seva veïna. Ahir en el ple, l'Ajuntament va aprovar destinar un milió i mig d'euros a la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els pifes a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
1: Avui és el Dia Mundial del Farmacèutic. Avui falten 30 dies per al canvi d'horari, falten 17 dies per la festa de l'Hispanitat. Esperem avui i els propers dies temps estable i suau, amb temperatures màximes al voltant dels 25-26 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Tordera solidaritzava amb Palestina amb concentracions setmanals. Fa 5 anys Inditex tancava Uterque i incorporava la marca Massimo Dutti. I fa 10 anys l'associació de voluntariat organitzava la fira de segona mà a un euro.
3: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
4: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

ja hi som, ja som ni més ni menys que divendres. I això vol dir que l'Ara i Aquí avui tanquem la setmana amb les piles carregades, els temes sobre la taula i el magazín a punt d'esclatar, ni més ni menys. Avui tenim de tot per tothom. Tertúlia local, perquè tornaré a tenir coses per explicar, coses per comentar i algunes segurament per discutir. Ens posarem les sabates i sortirem a caminar per Tordera, pels carrers. Les places i els racons del nostre poble també tenen històries. Obrirem la bruixa de les tradicions per recuperar costums, festes, històries, aquelles petites coses que formen part de qui som. I arriben els polifacètics amb el món del teatre amateur, perquè darrere d'un escenari hi ha molt més que dos. Hi ha hores de assaig, nervis, il·lusions i moltes històries. I també tindrem els nostres companys de l'Agència Catalana del Consum, perquè consumir també és decidir, comparar, preguntar i saber quins drets tenim. I encara ens queda la tertúlia que es porta el nostre contertulià, perquè ja us ho dic ara, avui no tenim programa, avui tenim marató. Així que poseu-vos còmodes perquè comencem aquest divendres, comencem novament aquest Ara i Aquí. Som-hi! Aquest...

0: I bé, en 9 minuts, pràcticament 10 que han saltat, ens anem a fer aquest repàs de temperatures el que ens dona de si la nostra viola de Tordera. I mentre fem la nostra connexió, què us sembla si parlem una mica del temps? Perquè és d'això que parlarem. Sí, sí, és del temps, aquest tema que sembla que no dona gaire per gaire, però que si hi posem una mica ens acompanya cada dia, ens ha deixat un munt de curiositats. Perquè us heu preguntat mai per què després d'una pluja intensa arriba aquella olor ai, tan característica de la terra mullada. La Montse de Diu, que la tenim aquí. Bon dia, Montse.
1: Hola, molt
0: benvinguda.
1: Bon dia a tothom.
0: I Jordi de Diu, aquesta és aquí,
2: hola, bon
0: benvingut.
2: Dia.
0: Us recorda aquests moments, com he dit això, olor sí. de la terra, com ha acabat de ploure.
1: El
0: és
1: bosc,
0: fantàstic, eh?
1: El bosc, vas, si vas a caminar i ha plogut, fa una olor d'herbes...
0: De... Una cosa sana.
2: A mi em dona una tranquil·litat, una calma, una...
0: Sí.
2: És una, et dona una qüestió espiritual gairebé aquesta
0: molt
2: olor
0: bé. I bé, després aquesta olor per parlar de terra mullada o perquè diem que una tempesta fa por que encara que no hi caigui ni una gota i una altra sabíeu que els llamps poden escalfar l'aire que travessem a temperatures molt superiors a les de la superfície del sol? En aquest escalfament sobtat, el que provoca l'expansió de l'aire i després el tro. I parlant de dites, tenim tot un patrimoni popular relacionat amb el temps, núvols, vents, boira, pluja. Els nostres avis miraven el cel observant els animals, el vent i les plantes, i amb tot això intentaven o s'inventaven saber què vindria després. Avui tenim satèl·lits, radars i models meteorològics, però hi ha una cosa que no ha canviat. A Catalunya continuem mirant el cel abans de sortir de casa. Així que mentre connectem amb els nostres companys que ens explicaran les temperatures d'ahir i les que ens han posat avui, mirem cap amunt perquè el cel de vegades té molt més que explicar-nos del que sembla. I vosaltres, sota aquells que mireu el mòbil abans de sortir de casa, o dels que obriu la finestra, mireu el cel i dieu avui plourà, a veure si l'encertem més perquè aquests meteoròlegs...
1: Jo més que res per la temperatura, no? Sí que quan m'aixeco i vaig a la cuina a preparar-me el meu talladet, obro la porta de la cuina, miro fora i a veure quina temperatura fa. Això sí que ho faig. Ara, si plourà o no plourà, no me'n recordo.
0: I el mòbil, el mires l'estat de la temperatura?
1: De vegades, quan anuncien mal temps, sí que el miro.
2: Jo sí, sempre ho miro, encertar o no ho encerto mai, i ho mirava molt més, ara que no vaig amb moto, ja no ho miro, però quan anava amb moto mirava si plouria per no agafar la moto.
1: Clar.
2: Ara ja és un problema que m'he tret de sobre, aquest.
0: Conxita, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
0: A veure, tu també mires quan t'aixeques, a veure, obrir la finestra, mirar el mòbil...
3: Tot... Primer de tot obro la finestra per veure... Primer si aclarirà aviat, perquè jo m'aixeco que encara és fosc.
0: No, i tant. Tu que és valenta, és valenta.
3: I després si fa fred o no fa fred, perquè com que surto a caminar de seguida... Segons el dia, doncs faig això. Sí. Però també a vegades miro el mòbil per veure si ha de ploure, perquè llavors fas una cosa o una altra.
0: Bé, nosaltres sí que ara sí que entrem en directe a saludar els nostres companys que ens informen de les temperatures i tenim a la Paquita Albertí del carrer Sant Jordi a punt. Bon dia, Paquita.
4: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va anar la temperatura d'ahir?
4: Doncs va fer, o sigui, ahir 27 graus.
0: Bé, anem baixant.
4: Sí, i aquest dematí 15 graus, en dues dècimes. Mhm. Ara, en aquests moments, estem a 22 graus.
0: Oh, que bé.
4: Doncs un 56% d'humitat.
0: He vingut corrents i jo em va calorar,
4: no,
0: eh?
4: De moment estem molt bé, ara, eh?
0: Sí, 56%.
4: I marca núvols i sol.
0: Molt bé, doncs núvols i sol, el dibuixet quedarà per fer, fins que no diguis que plourà. Què diu el Rosendo?
4: Mira, una cosa.
0: Digue'm.
4: El dia 1 de setembre...
0: Sí?
4: Va ser que la nit a la matinada va fer un temporal de vent, de llamps i vent i trencar molts arbres.
0: Sí.
4: Doncs això va passar l'any passat pel dia 1 de setembre.
0: De setembre o d'octubre?
4: No, de setembre.
0: Va, doncs molt bé. Deixem aquest apunt a l'aire. Què diu en Rosendo? Que anem anant bé amb aquesta temperatura? Està content? Va a la platja?
4: Bueno, en Rosendo, mira, de moment va seguint cada color de cada dia. Pues una mica de color i una mica de... De fred.
0: A veure, els dos companys se'n van a la platja ara encara o no? A veure.
4: No, ja no hi van ara, ja.
0: Ah, perquè escolta'm...
4: No, i una altra cosa, tenim un altre Rosendo.
0: Ah, sí? Què dius ara?
4: Però aquest viu a l'Aràbia Saudí.
0: A l'Aràbia, sí, però viuen allà, és a dir, t'enviarà la informació per WhatsApp o per un mitjà d'aquests?
4: Bueno, m'ho ensenyen, o sigui, cada dia m'ho ensenyen per el d'això, el telèfon, ai, per el
0: per la videotrucada. Molt bé, quina temperatura tenen? Te la van comentar ara ja o no?
4: Bueno, ara no hi és, perquè dona la casualitat que són per aquí.
0: Ah, va, molt bé. Doncs així ens assabentarem en aquest indret, doncs, que sembla ser que sempre han de tenir molta calor. Hem vist que alguns dies doncs, també caia pluja.
4: Bueno, allà, més o menys, la temperatura que tenen al migdia, 41 graus.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, Paquita, doncs benvinguda a aquest altre Rosendo, salutacions dels dos companys, i bé, digue'ls que poden aparcar molt bé ara, perquè el que és el pàrquing de davant de la Palomera està realment, doncs, per poder-hi aparcar tranquil·lament. Vinga, moltes gràcies, Paquita. Fins a la propera.
4: Vinga, un bon dia per tots.
0: Bon cap de setmana.
4: Un cap de setmana.
0: Adéu, bon dia. Ara m'ha saludat en Marreixac, en Joan González. Joan, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant, quina és la temperatura que vau tenir ahir, aquest punt tan fantàstic?
5: És tan fantàstic, que fa calor igual, eh?
0: Bueno, vale, però estàs molt bé aquí, esteu molt
5: sí,
0: bé, s'heu guardat.
5: Sí, sí.
0: Va. Vinga, ja, com va ser la temperatura aquí?
5: La temperatura màxima d'ahir va ser de 29 graus, 7 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 15 graus, 3 dècimes. Ara, en aquest moment, estem a 27 graus amb una dècima. Amb un 63% d'humitat. I això representa una temperatura de sensació de 28 graus, 3 dècimes.
0: Molt bé.
5: I el màxim de vent d'ahir, com el dia anterior, de 25,7 km hora.
0: Molt bé. Joan, em posaré en contacte amb tu tan punt acabi el magazín, perquè tinc que fer un comentari sobre la temàtica de la meteorologia, d'acord?
5: D'acord.
0: Vinga, doncs ens retrobem. Adéu. Bon cap de setmana. Adéu.
5: Igualment, vol dir
0: d'aquest
5: cap de setmana.
0: Molt bé. Exactament. Gràcies. Adéu, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
0: 11 amb 17 minuts. Notícies que no surten a la primera plana. Doncs bé, i ara obrim una finestra aquelles notícies que potser n'han ocupat la primera pàgina dels diaris, però que tenen una història al darrere, una curiositat, o simplement ens fan dir «Ostres, això no ho sabia». En explicarem unes quantes de Catalunya, d'Espanya, del món i algunes petites píndoles de cultura i de curiositat. A Catalunya. Catalunya obrirà un centre d'estudis catalans a Montreal. El govern impulsa el primer centre d'estudis catalans fora d'Europa, al Quebec, una iniciativa per difondre llengua i cultura catalanes internacionalment. Nou cas i protector facial per als castellers més petits. La coordinadora de colles castelleres ha presentat un nou cas casteller i el primer protector facial específic per la canalla. La tradició també evoluciona, castell sí, però amb més protecció. Cambrils estrena parc de bicicletes amb una gran competició de trial. Aquest cap de setmana el nou parc de bicis acollirà les finals de la Copa d'Espanya i la Copa Catalana de Trial amb prop de 200 esportistes. I bé, aquest cap de setmana passeu per Cambrils, realment on anirem maquíssim. Mireu bé perquè veurem de fer moltes bicicletes fent coses que nosaltres no faríem ni en quatre rodes. La Mercè omple Barcelona de cultura popular i ho fa amb castells, música i activitats culturals. Fem un repàs a algunes notícies d'Espanya. Benidorm serà seu del Mundial de Ciclocross del 2031. La UCI ha escollit Benidorm per acollir els campionats del món de Ciclocross el 2031. El Parlament Andalús exhibirà el trofeu del Mundial. El trofeu del Mundial de Futbol es podrà veure al Parlament d'Andalusia del 27 al 29 de setembre dins d'una mostra immersiva. Un testimoni retorna la vista. Una voluntària de la Fundació Helena Barraquer explica la seva experiència en missions oftalmològiques on equips sanitaris operen cataratas i recuperen la visió de persones en països amb pocs recursos. Una curiositat que arriba des de La Palma. El fotoperiodista Xavier Hurtado ha presentat una denúncia per tres presumptes delictes arran de l'agressió que afirma haver patit durant una manifestació contra la turistificació a La Palma. I ens anem amb unes quantes del món, una cinera de Trump i Xi Jinping a Washington. Doncs bé, Donald Trump i el que és el president xinès a la seva primera visita de l'estat a Washington des del 2015. Brussel·les ha parlat d'una possible amenaça russa. La Comissió Europea ha confirmat que coneix informacions sobre una possible amenaça contra Espanya, França i Itàlia en un context d'alerta per atacs híbrids i vulneracions de l'espai aeri europeu. La informació inicia prova de publicacions periodístiques i Brussel·les no ha concretat públicament els detalls. Una estudiant espanyola assassinada a Mèxic. La Facultat de Formació de Professorat de la Universitat Valenciana ha fet públic avui el seu condemna i condemna per l'assassinat d'aquesta estudiant espanyola a Mèxic. La tecnologia també entra entre els museus. A Barcelona, una exposició a Casa Batlló utilitza escaneig de 3D i intel·ligència artificial generativa per analitzar obres i imatges de Gaudí, Miró i Gomis i revelar aspectes que no són visibles a simple vista. Realment interessant. Algunes curiositats, hem de dir que en aquest cas la banda gal·lesa actuarà el Sant Jordi 23 de gener en Pendulum. I parlem del grup de Bullet for My Valentine que torna a Barcelona. Per als amants del rock ja podeu anar marcant una data al calendari, un Sant Jordi a la tardor, a la Setmana del Llibre Català convertint Barcelona en una llibreria a l'aire lliure, 98 casetes i 222 editorials i més de 350 activitats. I una família que porta el comerç de barri des de 1895. Els pregoners de la Mercè han estat enguany Toni i Txell Faleres, vinculats al celler de Gèlida, un negoci familiar de Sants que funciona des de 1895 i que ha arribat a la quarta i cinquena generació. Doncs bé, amb això nosaltres es posem directament ja en la pregunta participativa i també amb els informatius de lo que és la tertúlia amb titular de Tordera.

Doncs bé, anem directament amb el tema que nosaltres marquem des dels informatius en la tertúlia, parlem de Tordera. I bé, hem de dir que la notícia que marca aquest inici és que ni més ni menys doncs, es parla de lo que costarà fer l'arranjament realment doncs, important de lo que és l'aigua de Boca, que sigui realment doncs, sana i estigui ben cuidada. Hem de dir que el PFAS és un grup que, en aquest cas, de substàncies químiques artificials molt resistents que s'han utilitzat durant dècades en productes com alguns teixits, envasos, escumes contra incendis i materials antiadherents. Com que triguen molt a degradar-se, sovint se'ls anomena químics eterns. Doncs anem en uns moments a la pregunta ben especificada.

0: Doncs bé, l'opinió que nosaltres volem que ens doneu és sobre aquestes notícies locals. Tordera invertirà més d'un 1,5 milió d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra les EPFAS, que he explicat doncs, exactament el que és, perquè amb les sigles doncs, m'ha agradat explicar en què consisteix. L'Ajuntament continua exigint a l'ACA que determini l'origen de la contaminació. Ara les empreses subministradores hauran de fabricar els filtres i instal·lar a l'estilació i estació depuradora a Mas Mora i Sant Daniel. Doncs bé, què en penseu d'això, Conxita?
1: Crec que no s'hauria hagut d'arribar
0: aquí.
1: En aquest punt, no? Jo crec que l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la que té la competència en tota la xarxa de la Tordera, és la que autoritza els abocaments i, per tant, hauria hagut de tenir més cura a l'hora d'autoritzar aquests abocaments. De moment no es coneix l'empresa o empreses que han efectuat aquests vertits, però en tot cas sí que s'ha d'arribar a conèixer i que, per tant, s'ha de demanar responsabilitats. Al marge d'això, doncs és evident que si l'aigua no té les condicions per ser consumida, s'han de posar les mesures i el cost és una valoració. Sembla ser que es van examinar tres possibles solucions per arribar a que l'aigua estigués bé i que la que tècnicament recomanen és la que s'ha adoptat, que això representa 1,5 milions de despesa, una despesa extraordinària, a priori, perquè no es comptava amb ella, i que ha obligat evidentment doncs, a fer modificacions de crèdit de cara que, inclús recordo, me sembla recordar que van comentar que una partida de 700 mil i pico que venia de la Diputació de Barcelona i que a priori estava destinada a quelcom tan important per al municipi com és començar a modificar la xarxa d'aigües, s'haurà d'aplicar en aquests moments puntualment amb això, conjuntament amb altre finançament per poder atendre aquesta prioritat que és la de que l'aigua estigui en condicions, però sense oblidar que tenim una xarxa d'aigua obsoleta i que s'ha d'anar canviant i s'han d'anar modificant, de fet, inclús a sectors, avui per exemple el sector de Marrós no tenen aigua perquè porten una temporada aquària canviant unes canonades que específicament se suposava que eren d'una determinada qualitat però que han anat descobrint que no eren de la qualitat que es mereixia. Per tant, quina opinió en tenim? Jo crec que s'ha d'invertir, s'ha de fer bé.
0: No hi ha cap més remei, ara ja,
1: I clar, vull dir, llavors, el que sí que s'ha de mirar, a més de la inversió, pues intentar trobar els responsables de lo que ha passat.
2: Uh-huh. Jo crec que aquí s'han fet moltes coses malament. Qualia porta anys cobrant coses que no ha fet, o sigui, i això deu estar al seu marge de benefici, perquè no se'ls ha gastat aquests calés. O sigui, per tant, aquesta despesa molt responsable ha de ser Aqualia, que és el que ens cobra el rebut de l'aigua, i la potabilització que ens està cobrant no la feia. O sigui, i per tant, hauríem d'analitzar el seu compte de beneficis d'Aqualia per exigir-li aquesta participació amb aquest 1,6 milions euros que costarà aquesta despesa, que no l'hem de pagar als ciutadans perquè ja l'hem pagat en el rebut durant anys.
0: Però ara ens tornarà a treballar de tornar-nos a cobrar, segurament.

0: algú ha de ser responsable d'això. I ara sembla que no hi ha responsables.
1: Mm-hmm. A veure, quan hi ha una concessió administrativa, es fa amb unes determinades condicions.
2: És el que tenen
1: plec,
2: ara,
1: i amb un plec de clàusules que fa que es faci una cosa o una altra. Jo, sincerament, en aquests moments no podria dir si ens han estat cobrant per coses que no han fet o no, perquè ho desconec. Per tant, no,
0: bueno, l'aigua no era bona, això està clar.
1: No puc entrar en això. Però el que és evident és que tu el que no pots fer és ara trec un contracte.
0: No, no, esclar que no. Clar, sí, això és molt expeditiu.
1: Hi ha unes condicions, però, evidentment, la fiscalització per part de l'Ajuntament hi ha de ser-hi, i si es troba que hi ha quelcom amb el que no estan complint, doncs, evidentment, s'ha de demanar responsabilitats i s'ha d'exigir que compleixin. Però ara el fet és que tenim un problema sobre la taula i que s'ha de buscar una solució el més ràpida possible.
3: Jo, si em permeteu, efectivament, ara tenim un problema sobre la taula. Em sembla molt bé que s'hagi ja trobat la solució, que és posar aquests filtres que ens costaran 1,5 milions d'euros, i s'ha de fer, vull dir, és una cosa que s'ha de fer, i està bé que al final de tot el problema que va tenir el poble, que no va poder consumir durant un temps l'aigua de l'aixeta, doncs ara puguem trobar la solució per més endavant trobar, o sigui, tenir-ho ja tot en arreglat, no?
2: Van tenir un cost afegit, anar a buscar l'aigua, com dius.
3: A mi el que em preocupa és que amb tot el tema de que ara estarem posant els filtres, tot això obrirà, doncs, generarà, doncs, que en el poble hi hagi els comentaris normals de la gent. A mi el que em preocupa és que no es deixem de banda el per què ha passat aquesta... Perquè quin problema té aquesta... De què ha vingut? Ha vingut de contaminació industrial, que podria ser una possibilitat, que no hi ha suficients depuradores, etc, etc. Això no hauríem de deixar perdre de vista, perquè en aquí sí que després podem reclamar responsabilitats, i el cost que d'alguna manera l'haurem de pagar, encara que la Conxa i jo i el ple no el vaig poder escoltar, i també em quedava la pregunta de dir, bueno, i d'on traurem aquests diners per pagar aquest 1,5 milions d'euros? Ara la Conxa ho ha aclarit dient que hi ha una partida de la Diputació, de que podem fer modificacions de crèdit, etc. Però al cap i la fi, una part segur que tots els ciutadans l'haurem de pagar. Clar. I això em preocupa que no es puguin depurar després responsabilitats, perquè hi hagi hagut algun responsable que hagi generat aquest...
2: A veure, aquí diuen que poden ser de productes deguts a teixits, envasos i espumes.
3: Sí.
2: Vull dir, ja poden anar...
1: Jo entenc que, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ja té que estar investigant.
3: Clar.
1: A veure, on s'ha produït.
3: En tota la zona, en tot el circuit que hi ha de la Tordera, hi ha molta empresa industrial que pot també contaminar, no? Recordo quan treballàvem a la Tibor, que els van obligar a fer una depuradora perquè hi havia una contaminació impressionant, que anava tot al riu, i això, és clar, tot això sí que em preocupa.
1: L'altre dia fèiem un comentari que jo havia llegit una notícia de que s'estava plantejant donar personalitat jurídica als rius.
0: Sí.
2: Oh, Déu-n'hi-do, no?
3: Sí.
1: I vaig sentir curiositat i vaig investigar una mica, i és cert que, per exemple, em sembla que és a València, l'Albúfera, ja té personalitat jurídica.
0: Sí.
1: I que, de fet, és un sistema per intentar que pugui demanar-se més responsabilitats respecte a tot el que es fa.
3: Més responsabilitats, i llavors també hi haurà més subvencions, si estarà més de sobre.
1: Exacte.
3: Serà una cosa que
1: és un tema que es va posar així. Es va posar així sobre la taula, i tu ho llegies i deies, a veure, personalitat jurídica als rius. Però, clar, ho analitzes i dius, bueno, de fet, una mercantil també té responsabilitat.
2: Sí, a veure, quina informació hauria de rebre la ciutadania durant tot aquest procés? Perquè una cosa és instal·lar els filtres, i una altra és que els veïns tinguin clar què està passant, quins resultats donen les analítiques i quan podem tornar a estar tranquils. Aquesta informació hauria de ser durant tot el procés?
3: De fet, des de l'any 2023
1: es publica.
3: Sabem, que sabem que l'aigua del poble no està fina. No, fins ara, fins al 26, no va arribar el dictamen de que estava l'aigua que no era potable, però des del 2023 que hi ha sospites o hi ha informes que diuen que cuidar

0: amb l'aigua de Tordera, no? Vull dir, la gent el que ha d'estar és suficientment informada, que hi ha molts mecanismes per informar. Tenim l'alcaldessa que cada divendres o cada 15 dies de divendres ve i informa i expliquen a la gent. La gent que vol estar informada pot estar informada. I el que ha de tenir molt clar és que tenim l'aigua potable. Això és el que ha de tenir molt clar i ha d'estar-ne segur. No de dir, bueno, ara com que posarem molts filtres, a lo millor... No.
1: Però mentrestant, ara com estem? L'aigua com està?
0: Ara l'aigua és potable.
1: Sí, diuen que és potable, és potable, però estem veient que encara, per estar realment segurs de lo que bevem, doncs han de fer tota aquesta despesa.
0: El que passa que per no tornar a passar... El que va passar, de que va sortir que l'aigua de Tordera estava contaminada, doncs per això posarem aquests filtres i tot, per ja tenir la total seguretat, no sé si total, però de que l'aigua és potable. Jo trobo que és una bona mesura. A mi el que sempre me preocupa és el tema econòmic. El tema econòmic l'hem de tenir molt clar i hem de saber, una de les coses que ha d'aclarir també l'alcaldessa, és si això també ens costarà uns diners en els ciutadans.
1: Tu què penses? Que ens costarà
0: jo,
1: que no?
0: Jo penso que sí.
2: Mira, si podem beure l'aigua, jo deixo de comprar botelles de...
0: Sí, bueno, però això va ser una solució. L'ideal és que no hagis de comprar botelles si no vols. Si
2: però
0: no vols.
2: Ara, tota la vida estic gastant botella...
0: Bueno, però això ho has
1: fet perquè
2: aigua embotellada.
0: Bé, doncs... que ha de tenir clar, jo penso que el que ha de tenir clar la gent és que l'aigua és bona i saber el que ens costarà tota aquesta inversió.
1: Bueno, ja ens han dit el que ens costaria, passa que no ho han dit clarament si ens reportaria a nosaltres.
0: En el ciutadà. El que haurà de portar el ciutadà.
2: A Barcelona...
0: Però ens trobem després amb la sorpresa d'una factura d'Aqualia o un rebut d'Aqualia que ens digui els pifes ara...
2: A Barcelona hem estat tota la vida els de Barcelona acostumats a comprar aigua embotellada. Sí. I jo l'època que he viscut a Madrid, vas a un restaurant a Madrid i per beure dius no, aigua del grifo con hielo. I és gratis. I és gratis. A Madrid és gratis l'aigua, inclús a restaurants.
1: Hi ha molts llocs,
2: Inclús a restaurants.
0: Bueno, perquè hi ha molts restaurants que tenen els seus morts.
2: No, perquè és la dreixeta a Madrid és bona de veure.
1: Bé, al final parlem d'una inversió milionària, però darrere dels números hi ha una cosa molt senzilla, la tranquil·litat de poder obrir l'aixeta de casa i confiar amb l'aigua que ens surt. Fem una petita pausa, descansem una mica i ens anem cap al tema que ens ha proposat la nostra companya tertulena, la Conxita Rodríguez. Fes-nos només el titular, Conxita, i després acabem de desenvolupar una mica el tema.
3: Bé, de fet, curiosament amb tu la setmana, crec que, o aquesta setmana, a l'entrevista vam parlar del tema dels desnonaments, dels desahucis, i vam estar parlant d'aquest tema, de la problemàtica que comportava i tot això, i posteriorment hem mantingut notícia per tots els mitjans de comunicació d'algun desnonament que s'ha situat simbòlic i de molts altres que s'estan produint. O sigui, és que de fet els desnonaments es produeixen dia a dia i crec que potser fora bo doncs, donar la nostra opinió respecte a aquest tema perquè és tan ampli que és molt fàcil, simplificar i molt difícil posar les coses a sobre.
1: Direm la nostra. Petita pausa, tornem de seguida.
4: Ara i aquí.
5: Ràdio Tordera.
6: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
7: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
6: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
7: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs vinga, Conxita, anem ja endavant a dir el que opinem sobre aquest tema. I bé, que tenim moltíssimes coses a dir, però segurament que complicades totes de solucionar.
1: A veure, jo crec que el primer que hem de posar sobre la taula és que tenim un problema greu amb l'habitatge a aquest país, a tot arreu. I que, per tant, o sigui, el tema és veure què és el que s'ha fet i què és el que es pot i no es pot fer. S'han presentat al Parlament en diferents moments, llei d'habitatge, llei de desnonaments, pròrrogues per tal, i quan arriba al Parlament ens trobem amb dues visions diferents de qual pot ser la solució a aquest tema. Una solució més d'esquerres i una solució més conservadora, amb el sentit de que no sempre estan d'acord amb les pròrrogues o amb tot el que s'està plantejant o amb els temes quan parlem de situacions d'emergència habitacional. Són aquestes dues possibles que ens trobem. Per què? Perquè jo crec que s'ha de saber separar el que és un fons buitre propietari d'un tot un edifici o que compren un edifici amb l'objectiu de fer fora els llogaters per treure un rendiment econòmic.
0: Però si algú ha comprat el pis, què? Després entra en tot aquest...
1: Com si ha comprat el pis? Si el pis és teu, no entres, vull dir, evidentment.
0: No, però si hi ha, això que dèiem aquests empreses voltor, si compra tot un pis que hi ha llogaters, si n'hi ha un precisament que té el pis
1: de propietat... Doncs no podrà entrar en aquest pis de propietat. O sigui, això està clar. Una altra cosa és que utilitzin coaccions i tal per fer fora
2: i perquè que
0: o que li comprin,
1: vull dir, això és diferent. Però sí que és cert que el que s'ha plantejat en aquest cas concret amb el tema de la Mari Carmen a Madrid, el que crida l'atenció és de que precisament a Madrid, jo recordo, i suposo que vosaltres us recordareu, que quan estava l'Anna Botella com a alcaldessa de Madrid va vendre a fons buitre habitatges que estaven destinats a temes socials i els va vendre.
2: Per tant,
1: això ja crea uns antecedents. Aquesta senyora, que sí que és veritat que portava 70 anys visquent allà i que era una persona que havia pagat religiosament el seu lloguer.
3: Era renta antiga, per això.
1: Era renta antiga, però bueno, estava pagant 500 euros al mes a una senyora que té una renta de 1.300. Vull dir que... tot i que fos una renta antiga, no havia deixat de pagar mai. Llavors, clar, el que sobta és de que aquest fons compri aquest edifici, que porta anys, o sigui, de fet, aquest era el quart desnonament perquè fins ara no s'havien fet efectius, perquè més havien anat inclús a Europa per demanar emparo per aquesta senyora i tal. La situació és aquesta, però, clar, tampoc hem de perdre de vista, perquè diuen, home, no, és que no s'hauria de desnonar qualsevol persona que tingui criatures, que tal. Cert, però estem en una situació en què entren en joc dos drets fonamentals, el dret de la propietat i el dret a un habitatge digne.
2: Sí, clar. Sí, però hi ha una cosa que se'n diuen lleis, i les lleis no hi ha tot i que es posin d'acord, perquè s'han votat aquestes moratòries per fer, sempre ha sigut PP, Vox i Junts que ho han tombat.
1: Llavors, concepcions de dretes respecte a una altra manera de veure l'habitatge i de veure... Però clar, també què defensen? Que ho podem defensar tots. És a dir, hi ha molts matrimonis, i jo conec que d'una manera d'invertir, d'estalviar, no d'invertir, d'estalviar, era anar comprant un habitatge perquè així ho tindrien per als seus fills, però mentrestant el podien llogar, i s'han trobat, per exemple, que s'han trobat amb un llogater, amb un morro que se'l trepitjava, i que per poder-lo fer fora, per poder disposar de la seva propietat, han passat 3 anys. I després van amb un desnonament i, pobret, no,
2: bueno, perquè hi ha els dos,
1: hi ha les dues visions. S'ha de saber...
2: Hi ha els dos tipus de desnonament. Hi ha el desnonament, com el cas aquest de la Mari Carmen, que això salta a la vista, que no... I hi ha el desnonament per la picaresca de la gent que no volen marxar o que
1: deixen de pagar.
2: Totes...
1: I clar, vull dir, si deixen de pagar, doncs és evident que si es produeix un desauci s'ha de buscar una alternativa habitacional, però el que tampoc es pot fer és carregar amb un propietari particular que se'n faci càrrec d'una alternativa que no li correspon a ells, sinó que ha de ser la societat la que respongui. Per tant, jo crec que és important separar les dues coses, sí. I perquè no és el mateix.
2: De fet,
1: aquest fons a Madrid, sembla ser que algú havia dit que comprava el pis per deixar aquesta dona, que en definitiva té 87 anys,
2: no van voler.
1: Hi havia hagut algú que va dir que pagava ell o ella la diferència per... i es havien negat rotundament a qualsevol tipus de solució.
2: De 500 euros que pagava al mes, li posaven a 2.650 euros.
0: Això era
2: una dona que està cobrant 1.350 euros. A veure, això...
0: Diu que durant el primer trimestre del 2025 es van executar 4.005 desnonaments i aproximadament un 65% estaven relacionats amb impagaments de lloguer.
1: És possible.
2: Bueno, això és la
1: a Catalunya
2: part.
1: Som dels que es produeixen més desnonaments, vull dir que... Però és el que estàvem dient, o sigui, és que una cosa és l'interès purament econòmic de determinats fons que xoca frontalment amb el dret a l'habitatge, i una altra cosa és aquesta situació que jo plantejava, que a Catalunya es produeix, vull dir, de la gent que en un moment donat, en lloc d'estalviar, els posaven els diners al banc, no els hi donaven res, i compraven, i a poc anaven pagant un pis, i després el lloguen, i sí, després es troben amb aquestes dificultats.
2: Jo penso que ja estem amb el tema de les lleis, no? Les lleis estan mal fetes, les lleis s'haurien de renovar, no hi ha maneres que ens entenguem, perquè hi ha l'oposició, una certa oposició que no li dona realíssima gana d'entrar en això, perquè la Mari Carmen aquesta, que ha sigut el detonant, sí, de, diguéssim, més mediàtic que hi ha hagut, però que això està passant contínuament. Contínuament estan comprant edificis els fons voltors. Això ja hi hauria d'haver-hi una normativa que digués, cuidado.
0: I una alternativa, com se'ls hi va, doncs, dir, escolta, te desonarem, que ja tinguin una alternativa.
2: Exactament. Quan el fons voltor o qui sigui vol comprar tot un edifici i hi ha gent que està vivint en aquell, aquí, ja hi hauria d'haver-hi una normativa que regulés això. Però per què el PP, Vox i Junts hi posen en contra? Per què? Perquè aquests fons voltors són els seus amiguets.
3: Aquí hi ha una cosa que jo després ho volia extrapolar amb un altre tema. Si tu deus 1.000 euros a un banc, tens un problema. Si en deus 10 milions, el problema el té el banc. El tema està en que aquesta pobra dona ha sigut molt fàcil desnonar-la. A Ceuta tenim 3.000 persones i no hi ha manera de saber què fer amb ells. És el problema aquest de traspassar el problema.
2: Jordi, aquí també hauríem d'aprofundir
3: és només aquest apunt.
2: Es veu el que acabes de dir,
3: aquí hi ha molta confusió. Però em vinc a referir que aquesta dona és dèbil, és una pobra dona, que li donguin el pis de la Ayuso.
2: L'àtic.
3: Que està buit ara en aquest moment, el pis de la Ayuso.
1: De fet, les manifestacions a Madrid es van concentrar
3: es diu això.
1: No, de tota manera...
3: Ho han de regular. Això del desnonament ho han de regular i s'ha d'estudiar cas per cas. Aquesta pobra dona, i a més no té sentit pujar-li a 2.000 euros, no té sentit. Sí, és un preu de mercat. Aquest preu de mercat s'ha d'ajustar, s'hi ha d'intervindre.
2: Però ho faran pis turístic i el pagaran. Sí,
3: pues això ho han de regular. Això no es pot permetre en un país que el salari mig és de 1.200 euros.
0: Uh-huh. Aquí tinc un tros de...
1: Perquè s'ha pujat considerablement en contra de PP, Vox i Junts anys, que això havia de ser...
3: I si treus el 1.000, el mínim, no el mínim, sinó el mig...
1: 1.500, com a molt.
3: Sí.
0: El govern espanyol diu que està plantejant això, recuperar mesures de protecció davant dels desnonaments mentre hi ha debat polític sobre com fer-ho. Quines mesures creus que haurien de formar part d'una resposta a llarg termini? Més habitatge públic, ajudes, regulació de lloguer, mediació? mediació...
1: Jo suposo que mediació, la mediació existeix en aquests moments, eh? Vull dir, de fet, els tribunals, una de les reformes últimes que es van fer va ser que no pots anar a fer una demanda civil si prèviament no has seguit un procés de mediació. Per tant, mediació existeix. Jo crec que el que falta és una planificació a llarg termini de l'habitatge necessari i que es pugui construir a un preu mínimament assequible. Ara estem en una situació en què una parella jove no té accés a un habitatge.
2: Sí, però hi ha una moratòria. Hi ha una moratòria.
0: Moratòria, que és una llei, per exemple?
2: Una moratòria és que si et volen desnonar han d'esperar, perquè hi ha una llei o una moratòria que s'acaba el 31 de desembre del 2026, que aquí no els poden desnonar. O sigui, en el cas de la Mari Carmen poden perquè té un 50% de discapacitat i la llei aquesta, la moratòria aquesta, diu que ha de tenir un 65% de discapacitat. O sigui que, a veure, aquí també intervé una mica la part emocional de les persones, no? De dir, bueno, aquesta persona té un 65% de discapacitat. La moratòria diu que ha de tenir un 50 i un 65. A veure, és el quart intent de desnonar-la,
0: aquest. Ja és el quart, Déu-n'hi-do, no?
2: És el quart intent de desnonar-la. I llavors, esclar, al final ho han fet, però jo quan he llegit de que aquesta moratòria diu que has de tenir un 65% de discapacitat i ell en té un 50%, dius, bueno, per favor,
0: si val, no?
2: Hem d'anar amb el metro, amb el centímetre, a medir, a veure si ens passa 3 centímetres.
1: No, però de fet em sembla recordar que també arrel d'això s'estava produint un altre desnonament, si no m'equivoco, a Badalona, d'un matrimoni gran que tenien al seu domicili. El fill es va voler comprar un pis, el van avalar.
0: Mm-hmm, sí.
1: El fill, les coses li van anar malament, va perdre la feina, es va separar, va perdre el pis, i ara el banc li està reclamant, evidentment, els que van afiançar el crèdit que se'ls va donar, que són els pares.
0: Amb la qual cosa és...
1: Amb la qual cosa s'ha fet un desnonament i pare i fill estan al carrer. Clar, és una casuística tan complexa que és molt difícil.
2: Però també
1: per això,
2: hi hauria d'intervenir
1: manera...
2: una mica la part, diguéssim, humana, no? Perquè això ja ha desaparegut. La humanitat entre els humans, entre les persones, i això ja és una espècie en extinció, ja no existeix, i menys quan estem parlant de diners.
1: És que estem parlant d'un banc.
3: És la cosa més inhumana del món.
1: És el banc,
0: és el gran negoci.
1: Vaig donar una fiança, no se m'ha... Que si tu analitzessis com funciona, veuries que moltes vegades, o sigui, el banc et dona una quantia en funció d'una tassació. Si a tu te tassen la casa amb 200.000 euros, te'n donen 170. Però quan surt a subhasta la teva casa, si... ha de sortir per el valor de tassació. Però si no hi ha ningú que pugi per aquest valor, el banc se la queda per un 60% del valor de tassació. Amb la qual cosa ja aquella família ja està enfonsada. Yeah. Ja no se'n sortirà. Yeah. Perquè, a més de que se li quedarà en la casa, continuarà amb una deuta.
2: Per això et dic que no entenc, en segons quins casos, ja no posem... Deixem a pan de la picaresca que puguin tenir els llogaters i tot això, que això ja és un altre tema, no? Però en aquests casos que estem comentant ara, com el cas de la Mari Carmen, que ha sigut molt mediàtic i per això en parlem, però que passa contínuament, això que dius que acabes d'explicar tu, Conxita, de lo que fa el banc i tot això, no entenc com els partits polítics que estan teòricament defensant els interessos de la gent, ho tomben.
3: Perquè molts estan finançats per bancs.
0: Ah, també això podria ser,
3: Però qui financia els partits polítics? Pues molts d'ells hi ha bancs a darrere.
1: Jo no crec que el tema sigui aquest, sinó que estem dins d'un sistema capitalista en què anar contra les bases del sistema pues pot representar problemes de molts diferents tipus. Jo crec que aquí...
2: però teòricament en democràcia prima els interessos generals. no els interessos particulars que tu o algun partit polític pugui tenir, no? Primer són les persones, i en aquest cas són les persones, i no és el que continuo però... sense entendre com hi ha partits polítics que no ho defensen, això. Per però... què? Perquè jo m'imagino que perquè o ells, o familiars seus, o amics seus, estan dintre d'aquests fons voltors, també tenen.
3: Però la Conxita acaba de dir que estem en un sistema capitalista, evidentment estem en un sistema capitalista, però això encara pot empitjorar, perquè, per exemple, als Estats Units, que és més capitalista que nosaltres, si t'entra un individu a casa teva, allà, el pots matar perquè prevaleix la reserva de la propietat privada sobre la vida. O sigui, aquí encara això no ho tenim així.
0: Espera, però va, més que no copiem, perquè aquí es copia tot.
2: No donis idees, tu, ara.
0: Sí,
3: perquè aquí si entra un individu a casa teva, li fots un tret, el problema el tens tu. Sí. No, als Estats Units és a l'inrevés.
0: El comentari que es fa és com una persona per casa seva, que estem perdent realment. Diu, només un habitatge o també una part de la seva vida, sí, la seva estabilitat i també la seva dignitat.
2: Sí, sí, sobretot la seva dignitat, el sentir-te... un fregall, perquè no ets res, no? Vull dir, tu com a persona no et tenen per res, perquè primer és el pis, primer és els cèntims que tu. Això és...
0: Això també són molts de casos diferents, eh? Suposo que...
1: Sí, la casuística pot ser molt complexa. Sí, tots sí, podem entendre que una persona que ha viscut 70 anys en un lloc és el seu habitatge. Però clar, jo també m'he trobat amb gent que iniciaves un desnonament i te deia, no, però és que ara no pago, però jo és que portava 20 anys visquent aquí. Dic, i això et dona el dret de propietat? Tampoc és així.
2: No.
1: Per tant, clar, la casuística pot ser molt dispar i molt diversa, i te trobes amb situacions en què et diuen vale, però és que ho que he plantejat abans, o sigui, s'ha de buscar una sortida habitacional per aquelles persones que realment tenen una necessitat.
2: El propietari, però
1: això,
2: no.
1: Però això no s'ha de posar en mans del propietari.
2: No.
1: Ha de ser la societat com a tal la que doni, sí, aquesta sortida, sí, habitacional. Uh-huh. Ara, les normatives han anat canviant. Ara, quan tu vas amb un desahuci, el jutge, quan hi ha una vulnerabilitat, avisa els serveis socials del municipi de que s'està produint aquest desahuci per donar cabuda que això es pugui plantejar. Cap la possibilitat de que quan hi hagi un llançament, si hi ha criatures, es pugui retrasar perquè continuen. Però clar, arriba un punt que el jutge ja pot anar fent amb la llei tot el que, sí, pot. Però arriba un moment...
2: que com aquesta, la Mari Carmen, el quart intent de desnonament, i potser si aquest hagués anat bé i no l'haguessin desnonat, hi hagués hagut un cinquè intent i un sisè intent, però al final...
0: quedes fardia de lluitar, no? Vull dir, ara,
2: dona si, mateix, al final has de marxar.
3: I si aquesta dona, perquè l'han tret en camilla, està en un hospital, no sé què, si aquesta dona es mor, qui serà el responsable de tot això després?
2: Hi ha molts de gent que els han desnonat o s'han suïcidat o s'han mort.
3: Bueno, sí. No, si se suïcida, la culpa és d'ella.
2: Molts, eh?
3: Si es mor perquè li han fotut el gran disgust, això és una altra història. Això és una altra història.
0: Però també l'altra història també és de que com un grup de persones o d'una família volen ocupar una casa, és allò que és dir, si posen el peu a dintre la casa i hi ha criatures a dintre la casa i tenen roba, ja tenen el dret de quedar-se allà. No ho sé. Això
3: és una barbaritat.
0: Això ha passat aquí darrere.
2: No, passat d'aquesta manera és una barbaritat.
3: Però és una barbaritat. Això és una barbaritat.
1: Però ja estem parlant d'una altra cosa que no té res a veure amb
3: això. No té res
1: una cosa és el lloguer, una cosa són les ocupacions, de desahuci, i una altra cosa són les ocupacions.
2: Perquè he explicat d'aquesta manera.
1: I no, perquè han d'estar com a mínim 48 hores.
0: 48 hores en l'habitacle. Bé, un tema interessantíssim, coincido un tema que, bé, n'hem parlat...
1: D'actualitat absoluta.
0: Actualitat, sí, absoluta, sí. I que bé, nosaltres hem dit la nostra opinió, la nostra audiència els hem donat veu també perquè facin el seu debat a casa seva. Montserrat, gràcies per estar aquí.
2: Molt bona que,
0: Jordi, gràcies per ser el gran substitut.
3: De res, a tu.
0: I la
3: gràcies.
0: Conxita, que sempre ens aclareix també temes tan interessants com el que avui doncs hem posat damunt la taula. Fins la propera setmana.
1: Bon cap de setmana per tothom. Gràcies.
4: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: dos, bé, 5 minuts que passen del punt de les 12, és moment d'aquest fragment a Unta que mirarem per Tordera, i ho farem a bon pas, ho farem a bon ritme i ho farem amb moltes ganes, perquè tenim a l'Assumpció Jiménez. Molt bon dia, Assumpció.
1: Bon dia, Tordera.
0: I ella, i també la Isabel, quatre. Bon dia, Isabel.
2: Bon dia, Tordera.
0: La senyora de Paset, que sempre jo li vaig dir, i m'ho ha permès, eh?
2: Vull dir, i tant, vull dir, jo t'ho permeto tot. Maria Rosa, tot, eh? Rosa Maria, vaja.
0: Vinga, doncs sí, que explicarem coses que sempre ens aportin, doncs, coses de Tordera. I avui cap a on ens centrarem, Assumpció?
1: Avui, mira, és que està molt... Que és que Tordera és un tresor. Avui, Rosa Maria, parlarem dels elements religiosos de dintre del poble.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, i si voleu ja puc començar.
0: De quina època? De quina època? Ens anem ja a quan?
1: De quina època? Bueno, parlem del segle XIX, però perquè hi ha coses que no estan documentades encara. Sí que tinc que dir que ens ha ajudat moltíssim l'arxiu municipal, en Sergi Fonseca, que també tenim molta cosa per portar en aquí, sobre la hidrografia de Tordera.
0: Molt bé.
1: Tots s'hi han adotat molt bé.
0: Feu un equip, eh? Molt bé. Tots caminem per Tordera. Endavant, doncs.
1: Sí, doncs mira, comencem aquí. Avui ens porta elements religiosos del carrer Ciutadans número 20 i 22. Del segle XIX. Trobem el monestir de les Germanes Carmelites. Aquest edifici posseïa un pati de voltes i una capella interior, del qual només en resta una part. S'hi pot observar encara la distribució d'habitacions en el pati interior. L'edifici consta de 3 pisos. Tot fa pensar que va ser fet al segle XIX. Fa pensar. Les Germanes Carmelites s'hi estableixen en l'any 1879. Més tard, amb la donació del senyor Ferrer de Sant Ponç, es traslladen a la seva ubicació actual del carrer Santa Llúcia, número 5. Continuem amb l'edifici del carrer Ciutadans. Aquest edifici, a causa de les seves dimensions, es va convertir en 2 residències. La número 20, propietat de la senyora Laura Albertí, i la número 22, propietat de la família Cairó. Bueno, fins aquí hem pogut arribar i sabem, doncs, del claustre que havia en el carrer Ciutadans de les Germanes Carmelites, que van estar visquent uns anys. I llavors en portem un altre que també és molt bonic, que continuem amb els elements religiosos. No gaire lluny del carrer Ciutadans trobem l'ermita dedicada a Sant Ramon. D'aquí ve el nom del carrer Sant Ramon. La seva ubicació era i és en els números 30 i 32 del carrer Sant Ramon. Sobre l'any 1808, la Guerra del Francès, i amb l'entrada de les tropes de Napoleó i Bonaparte, l'ermita va ser utilitzada com a presó. Més tard va passar a mans privades, abans de ser convertida en presó de dones. Acrediten la seva identitat els dintells de la façana, les seves parets i la situació en el poble. La Guerra del Francès va durar 6 anys, del 1808 al 1814, amb la derrota dels francesos. I actualment és propietat del senyor Pere Torra. Fins aquí hem arribat,
0: molt
1: també.
0: Molt bé, molt bé,
1: molt
0: bé.
1: Molt
0: dos punts, dos indrets, que bé, que ven molt lligats a la nostra família, eh? Per
1: sí,
0: part del meu marit i per part de... Per part meva.
1: Per part del Martí i per part del Torra.
0: Molt bé. Isabel, vinga, va, què ens expliques tu, caminant
2: doncs,
0: per Tordera?
2: Doncs, avui, si m'ho permeteu, avui farem un passeig per la mina de Gelpí. Era propietat del metge i botànic Salvador Soliva Romaguera, Tordera 1850, aproximadament. Ell mateix va fundar el 1895 l'elèctrica Gelpí, que va portar per primera vegada l'electricitat a Tordera. El mateix document deia textualment que era propietari de la mina de Gelpí, on es va envasar aigua durant la primera meitat del segle XX. Passava amb moltes mines d'aigua del Maresme, la galeria captava aigua del freàtic de la vall de la Tordera. L'aigua sortia per gravetat, molt neta, i consten tot l'any, constant tot l'any. Per això la feien servir per embotellar aigua de taula. Es venia com aigua mineral de Gelpí. També fabricaven barres de gel abans de les neveres elèctriques i subministraven gel a Tordera, Blanes i Pineda. La mina d'explotació d'aigua ja no funciona i els frigorífics acaben amb el negoci del gel. Avui un restaurant és el que manté el nom viu. Està en desús i tancada per seguretat. La història de Gelpí és or pur per a Tordera. Aigua, llum i gel, tot d'una mateixa mina.
0: Caram, que interessant, no? Això de fins sí. arribar al gel, no se'n recordeu sí. vosaltres com anàvem a la fàbrica de gel a buscar aquells bueno, que es fa aquí, aquell utensili de plàstic, no?, que feien a la mida aquella. Sí. Sí. Em sembla que com eren petits, tots ens encantava veure com el tallaven. Tens alguna cosa més, Isra, per sí. comentar-nos-la? Sí. Vinga, mira, endavant.
2: El setembre. És de Salvador Vendrell. Setembre, tardor. Aquest mes és molt variable i es barregen dies de bon sol amb altres plujosos i fredorencs, propis d'un final d'estiu i entrada de tardor. Per això el refrany diu: el setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. La característica més important del setembre és la verema, és la tasca on el pagès hi posa tota l'atenció i esforç. Abans de començar la collita, cal preparar el cup i les botes perquè la feina surti el millor possible i més profitosa. Perquè es donguin totes les circumstàncies favorables, cal començar a veremar en lluna creixent i fer el trepig abans de la lluna sigui massa avançada. Molts són els refranys que parlen de la verema, com setembre molt humit, molt vi però aigualit. A les darreries del mes es fa la collita del fruit del garrofer. El cultiu d'aquest arbre minva cada any per ser molt delicat i quan arriben les baixes temperatures d'hivern se'n moren molts i llavors no es tornen a replantar per manca de rentabilitat, encara que la garrofa es considera que és un dels millors aliments per les cavalleries. Per fer la collita s'espolsen les branques de l'arbre amb pals o canyes i es recullen del terra les garrofes. Durant aquest mes és temps de sembrar els naps i el fejol, encara que aquesta grana cada cop se'n planta menys. El fejol té l'avantatge de ser una planta de ràpid creixement, que permet recollir abans d'acabar l'any i aconseguir el del seu gra una farina prou bona per engreixar els porcs. També es comencen a collir els fesols menuts i el blat de moro de secar.
0: Molt bé, així també tenim sobre en Salvador sí. Vendrell, que també va escriure sí. sobre aquests mesos sí. de l'any, no?
2: Sí.
0: On anirem seguint i anirem perseguint.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest espai de caminem per Tordera, doncs sí. ho anirem fent la propera setmana sí. i doncs amb el suport de vosaltres dos doncs sabrem més coses i si no farem memòria de del que ja hem explicat i ja s'ha llegit.
1: Tordera.
0: Molt bé, Assumpció, gràcies per estar aquí. Isabel, gràcies per estar aquí. Fins la propera.
2: Fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, el més que estim de l'àrea aquí, que abans setmana doncs, tenim temàtica realment interessant, important, i ho fem ara en aquest cas perquè la Meli Banyer, Meli, bon dia, gràcies
1: molt
0: per
1: bon
0: estar
1: dia.
0: Aquí.
1: A tu.
0: I ella, doncs, vam triar aquests indrets amb una brúixola que tens molt ben marcada, i cap on te la tenim dirigida aquests moments?
1: Doncs pues aquesta brúixola de les tradicions avui la tenim encarada cap a un puesto que ella mateixa ja ens dirà ara. Galícia, una terra on les tradicions encara xixueixen. Hi ha terres que tenen tradicions i després hi ha terres on sembla que les tradicions encara estiguin vives. Una terra de boires, muntanyes, boscos, camins i pobles que miren cap a mar. Una terra on durant segles les persones han après a conviure amb la natura, amb les seves forces, amb els seus misteris i també amb els seus morts.
0: Amb els seus?
1: Morts.
0: És el país de...
1: Aquí trobem festes, romeries, fogueres, música, dansa, plantes, amulets, conjurs, històries de bruixes. És a dir, ja sabeu on estem? He donat molt de peu per saber que anem a Galícia.
0: Galícia, vale? Fantàstic. Sí.
1: Però si només venim a parlar de meigues, ens estarem perdent el més interessant, perquè darrere de moltes tradicions gallegues hi ha una pregunta. Per què? Per què encenien foc? Per què recollien determinades herbes? Per què anaven en peregrinació? Per què feien sonar esquelles? Per què algú creia que els morts podien tornar? I sobretot, per què aquestes tradicions han aconseguit arribar fins als nostres dies?
0: Això d'altres països del món, amb els morts, és Mèxic, em sembla que també els demanen molt, eh?
1: Exacte. Avui obrim la nostra brújula i la primera agulla ens assenyala cap al nord-oest, cap a Galícia. Quan parlem de Galícia i de les seves tradicions, és gairebé inevitable que aparegui una paraula. No serà meigues. Celtes.
0: Ah, què clar, dius ara?
1: Van estar primer.
0: També hi van anar-hi.
1: Home, els celtes van ser d'aquí,
0: sí,
1: la música
0: pioners, eh?
1: Celta i la música d'Irlanda, que és molt semblant. Durant molt de temps han volgut explicar bona part del folklore gallec a través d'aquest passat. Però la història és més complicada. Les tradicions són com els rius. Per camí reben afluents. Una creença antiga es barreja amb una tradició medieval. Una festa religiosa incorpora costums populars. Una superstició es converteix en llegenda. I una llegenda acaba formant part de la identitat d'un poble. I això és precisament el que fa fascinant el folklore. A Galícia, la religió, la natura, el món rural, el mar, els abans passats i les llegendes han anat convivint durant segles. Les meigues,
0: les
1: més
0: meigues.
1: Que bruixes.
0: Sí,
1: i ara sí.
0: Sí,
1: arribem a les famoses meigues. Tot hem sentit aquella frase, eu non creo nas meigues, mai haver-les aines. Jo no crec a les meigues, però haver-n'hi n'hi ha. Però què és una meiga? No és tan senzill. Com traduir-ho? Com bruixa. Amb la tradició
0: clar,
1: popular...
0: Ja està.
1: És que és així de clar. La tradició popular gallega existien diferents figures relacionades amb la màgia, els encanteris, la curació i els coneixements populars. I algunes dones eren conegudes pels seus coneixements de plantes i remeis. Sabien quines plantes utilitzar i aquests coneixements passaven de mares a filles i d'àvies a netes. En una societat rural on el metge podia trobar-se molt lluny, una dona que coneixia les propietats de les plantes podia ser una persona molt important
0: clar,
1: i respectada.
0: Clar, clar.
1: Però també temuda, perquè les mateixes persones que podien curar també podien ser acusades de fer mal. I aquí neix una part del misteri. El coneixement es converteix en secret. El secret es converteix en por. I la por en llegenda. Continuem.
0: Sí. Ja m'estàs deixant de veure una mica de pell de gallina.
1: La santa acompanya quan els morts caminen. Ara baixem una mica la veu perquè arriba una de les històries més inquietants de Galícia. Imagineu un camí solitari, és de nit i a boira, no se sent res i stop, i de sobte apareixen unes llums. Una processó avança lentament. La tradició popular parla d'una comitiva d'ànimes dels morts que recorren els camins durant la nit. No és bona idea trobar-se amb elles. Algunes versions asseguren que pot anunciar l'amor. I aquí hi ha una pregunta que em sembla molt més interessant de saber si algú la va veure realment o no. Per què van imaginar que els morts caminaven? Potser perquè durant segles l'amor formava part de la vida quotidiana. Es moria a casa, es veien, els veïns coneixien el difunt, les famílies vetllaven el seu mort i els avantpassats continuaven presents amb la memòria familiar. La por a l'amor, la por a la nit, la por al desconegut i potser també el desig de que el que ja no hi són encara puguin visitar-nos.
0: No sé si encara aquests moments segueixen aquestes tradicions.
1: Bueno, jo crec que sobretot el que serien els nuclis molt petits d'allò que viuen doncs, a fora de les ciutats importants, aquest tipus d'històries, no tant, perquè la televisió, per desgràcia, molt sovint ja arriba on no tindria d'arribar, i esclar, llavors aquesta gent que encara podria explicar històries d'aquestes, potser no, que no podria. Ara anem a una altra història, que és Sant Andreu de Teixidor.
0: És un patró?
1: La nostra brúixola continua avançant i ens porta fins a un dels llocs més misteriosos de Galícia. Aquí la tradició és contundent. A Sant Andreu de Teixidor, millor dit, no direm Sant Andreu, sinó que direm a Sant Andrés de Teixidor, Vall de Morto, que no foi de vivo. O sigui, a Sant Andreu de Teixidor i va de mort qui no va anar de viu.
0: Ah, tant, mira, escolta'm, és dir, una bona dita, eh?
1: Més val que vagis de viu perquè de mort te porten igualment. La frase ha quedat gravada en la cultura popular gallega. Durant segles els pelegrins han arribat fins al santuari, però el més interessant és tot allò que envolta el viatge. Les promeses, els petits rituals, les llegendes. Aquí trobem també la famosa herba d'enamorar. Herba d'enamorar.
0: I quina deu ser aquesta, no?
1: La tradició popular li atribueix propietats relacionades amb l'amor.
0: Que bé. Maco, no?
1: I de sobte una planta deixa de ser simplement una planta. Es converteix en esperança, en desig, en promesa. Martí ens posarà una música molt típica
0: preparada
1: de Galícia.
0: Preparada per aquest moment, no?
1: Sí, però molt típica de Carlos Núñez i Muñeira Chantada.
0: Muñeira,
1: és
0: les
1: una Muñeira.
0: Guai, guai, molt bé.
1: Típicament de Galícia, que és la terra que avui ens porta la brúixola. A veure si la tenim ja a fons.
0: Sí, ja la tenim.

0: Una munyeira...
1: Una munyeira galega, que és,
0: sí.
1: Un ritual excepcional, perquè aquesta gent... A més, la gaita és molt, molt d'allà.
0: Sí.
1: Bueno, Astúries també la tenen,
0: És tot especial,
1: Astúries també té la gaita. Uh-huh. Bueno, doncs allò que diu, doncs, que el desig es converteix en promesa i no cal demostrar que funcionin, estem parlant de l'herba famosa, que no cal demostrar que funcioni, n'hi ha prou que algú hi cregui.
0: Val.
1: Vull dir, si tu creus...
0: La ment hi fa molt en
1: exacte,
0: tot això,
1: evidentment,
0: eh?
1: En tot, i tant. No. Bé, i ara ja arribem a una de les nits més especials de Galícia, i per què no d'aquí? La nit de Sant Joan, la nit del 23 al 24 de juny, quan arriben les fogueres... També, quan arriben les fogueres, sembla que el país encengui una mica el seu passat.
0: Mm.
1: Perquè, esclar, fogueres porta tallar.
0: Clar, molt bé.
1: El foc és el gran protagonista. La gent salta a les fogueres, es reuneix, menja, canta, celebra, però el foc no està sol. També hi ha aigua i les herbes.
0: Les herbes.
1: La tradició de les herbes de Sant Joan és especialment bonica. Es recullen diferents plantes i es deixen amb aigua durant la nit. La tradició li atrobeix...
0: Herbes amb aigua, en remull.
1: Sí, les deixen amb remull tota la nit, perquè la nit de Sant Joan és especial.
0: Clar.
1: I llavors aquella propietat que deixa l'herba amb l'aigua, pues, representa que és purificadora. I aquí tenim tres elements. Foc, aigua i plantes. El foc crema, l'aigua neteja i les plantes protegeixen.
0: Protegeixen, però també haig de dir que algunes vegades eren al revés, no?
1: Sí, bueno, depenent la bruixa de Thor, si la bruixa era bona, la bruixa era bona, feia remeis bons, però si era una d'aquelles que volia fer mal, pues, llavors aquelles herbes farien tot el contrari. Doncs això, les plantes protegeixen, durant segles les persones han buscat formes de protegir-se d'allò que no podien controlar, i les tradicions ofereixen les sensació de tenir algun poder davant de l'inexplicable. La queimada!
0: Apa!
1: Oh, que bona! I el conjurs també, eh? Vull dir, la queimada solament... No, perquè hi ha els conjurs també. I com podia faltar la queimada? Una cassola, aiguardent, sucre, foc...
0: Que bo!
1: I un conjurs.
0: Ei, aiguardent,
1: quan
0: tu.
1: Les flames comencen a cremar algun remen a la beguda mentre es pronuncia les paraules del conjurs. I simbòlicament es demana que allunyi les bruixes, els mals esperits i tot allò que pugui portar desgràcia. Però hi ha un petit secret que convé explicar. La queimada que coneixem avui no és el ritual celta intacte que hagi sobreviscut durant milers d'anys. La seva història és molt més recent i complexa, però això no li treu màgia. Al contrari, es demostra una cosa. Les tradicions també neixen, canvien, s'adapten i amb el temps poden convertir-se en símbols. Potser el secret de la queimada no és d'on ve, potser és el que representa. Reunir-se, compartir, fer foc i cremar simbòlicament tot allò que no volem que s'encengui.
0: Que no volem que s'encengui, eh?
1: Vale. El poder del soroll. Tilin, tilin, tolon, tolon.
0: Amb què feien el soroll?
1: Ara
0: a veure.
1: Aquí tenim un altre element que sovint passa desapercebut. El soroll. Esquelles, tambors, gaites, crits, tot això, imagina't el follon que muntaven. És que, a més, es diu el folion.
0: El folion. Ni més ni menys, no?
1: A Galícia hi ha celebracions en què el so ocupa un lloc protagonista. I no és difícil d'entendre per què. Un grup de persones caminant juntes fent sonar tambors i esquelles provoca una sensació poderosa. El so ocupa l'espai. Anuncia que algú, que alguna cosa està passant. Fer soroll per espantar el mal. Una idea que en el fons és molt humana, perquè quan tenim por, parlar, cantar, cridar, reunir-nos amb altres persones es fa sentir menys sols.
0: Ha de ser espectacular.
1: Llavors, esclar, tu te sents poderós perquè estàs cridant i penses, a mi ningú em farà mal perquè estic aquí i estic acompanyat i no me'n fareu mal. Això seria amb el seu pensament molt ancestral. Bé, ara anem a les romeries, quan la fe es converteix en festa.
0: És que tot noto que és festa, jo, això. Després és que,
1: sí, però cada cosa té la seva tradició i la seva forma de viure-la.
0: T'endors
1: compte,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Cada cosa té la seva manera d'expressar sentiments i de gaudir-ne. Doncs és que arribem a les romeries, que es converteixen en festes, i arribem a un altre dels grans pilars de la cultura popular gallega. La gent camina fins al santuari, fa una promesa, demana, agraeix, participa en una processó i després arriba la festa. Menjar, música, família, amics, converses, rialles, perquè una romeria no és només religió, també és comunitat. I aquesta és una de les claus per entendre per què les tradicions sobreviuen. El passat torna a caminar entre nosaltres i potser aquesta és la veritable màgia. No saber si les meigues existeixen, sinó saber que encara existeixen les persones que expliquen les seves històries. I aquesta és la primera lliçó de la nostra brújula. La tradició no són només coses que fem perquè les feien els nostres avis. I tanquem la brújula, però només per uns dies, perquè Espanya és plena de camins i cadascun d'ells guarda una història de tradició, una llegenda, uns secrets, i nosaltres els anirem descobrint amb la brúixola de les tradicions.
0: Fantàstic, fantàstic.
1: La setmana que ve potser anirem fins a Astúries.
0: Molt bé, allà on te't marqui,
1: Patria,
0: eh? Querida.
1: No, no, és que ja me l'està marcant, ja m'ho ha dit.
0: Doncs molt bé, Meli, moltes gràcies per aportar-nos a conèixer totes aquestes tradicions, la música representativa, que també és molt interessant.
1: Clar, que cada regió té la seva tradició musical, cultural i de tota mena de tradicions.
0: Jo te deia que m'havia imaginat ja ballant com a ball tradicional amb la música aquesta.
1: Amb la munyeira, no?
0: Sí,
1: te senties tu balladora,
0: balles,
1: no?
0: Sí,
1: balladora, sí, sí,
0: sí.
1: Jo més aviat me sento captivada més aviat per el que és el so de la gaita.
0: Mm-hmm.
1: La gaita també té molts...
0: Aquí una frase que vaig recollir, diu, potser la frontera entre la dona sàvia i la bruixa dependia simplement de qui explicava la història.
1: Evidentment. Mm? Sí, sí. Mm-hmm. Doncs, bueno, jo l'he explicat, és a dir que jo una part bruixa també me sento.
0: Vinga, moltes gràcies, Meli. Bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
4: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
3: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
4: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: que no va anar com estava previst. Una factura amb un import inesperat. Dificultats per cancel·lar un servei o una compra que ha generat algun conflicte. Per parlar dels nostres drets com a consumidors, doncs ja han comentat, i també totes les eines que tenim al nostre abast per reclamar i també quan per defensar-nos, contem amb el senyor Julià Guimerà, cap d'aquesta àrea d'informació i atenció a les persones consumidores de l'Agència Català de Consum. Bon dia, senyor Julià, benvingut.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs bé, que anem a parlar, si li sembla, començarem dels drets dels consumidors més a prop del que sembla. Perquè moltes vegades sentim a parlar dels drets dels consumidors, però no sempre sabem exactament què vol dir. Quins són els drets més bàsics que tenim tots quan comprem un producte o contractem un servei?
1: A grans trets podem dir que com a consumidors tenim dret a rebre una informació clara del que comprem, és a dir, el preu, o del que contractem, si contractem un servei, de les condicions. També tenim un dret, si aquest producte o aquest servei no és tan correcte, és a reclamar. En definitiva, es tracta de que quan comprem tot siga transparent, segur i just per a tothom.
0: A veure, la sensació és que molta gent només pensem en els seus drets quan ja tenim un problema. Mentrestant, no.
1: Això és veritat. Nosaltres fem moltes campanyes d'informació des de l'Agència Catalana de Consum. Per exemple, és important informar-se abans de contractar qualsevol servei, de les condicions, comparar ofertes, no només fixar-se en el preu a l'hora de comprar un producte o contractar un servei, sinó mirar moltes més coses, veure si a qui comprem és una empresa seriosa, que té una adreça, un telèfon. Això pot semblar un detall menor, però que quan surt la incidència, si tenim molta informació prèvia, guardem les factures, guardem tot la correspondència, ens pot ajudar a defensar-nos millor.
0: Problemes amb vols i viatges. Això quasi moltes vegades està en l'ordre del dia, principalment com bé èpoques que la gent podem doncs, permetre's uns dies de descans. Un dels temes estranyes després de les vacances són aquestes incidències amb el transport aeri. I bé, hi ha persones que han patit cancel·lacions, retards o pèrdues d'equipatge. Què és important saber?
1: En l'àmbit de la Unió Europea hi ha un reglament, una norma, que ens dona una sèrie de drets als passatgers de l'avió. Bàsicament, ens dona uns drets a unes compensacions si patim un retard o una cancel·lació, i l'única condició és que el vol ha de sortir d'una ciutat de la Unió Europea o, si torna a una ciutat de la Unió Europea, ha de ser amb una companyia que siga de la Unió Europea.
0: Molt bé. Posi'ns un exemple. Una família i li preguntem que havia de tornar de vacances i la companyia els cancel·la el vol aquell mateix dia. Quins drets tenen?
1: Podem triar entre que ens tornin el que vam pagar pel bitllet o que ens posin en un vol alternatiu per poder arribar on estàvem. Si optem per aquest vol alternatiu, el temps que haguéssim d'esperar ens ha de donar el que calgui menjar, begudes, o si calgués algun tipus de poder comunicar si no tenim telèfon. A més, també tenim dret a una compensació econòmica que està entre 250 i 600 euros per passatger en funció de la distància del vol, sempre i quan la cancel·lació no es degui a circumstàncies que la companyia no podia preveure, per exemple, mal temps o fallades tècniques que no siguin imputades a la companyia, o que ens avisin amb més de 2 setmanes d'antelació de la cancel·lació del vol.
0: I quan el vol arriba hores més tard del que estava previst?
1: Sí, a partir de les 2 hores tenim dret a aquest gratuïtament aquest menjar o begudes suficients. Si és més de 3 hores, s'equipara a com si el vol s'hagués cancel·lat i aleshores tenim dret, també hem dit, a part de que ens portin al lloc, a la compensació aquesta entre 200 i 160, si no és per causes imputables a la externes a la companyia aèria.
0: I què passa amb una maleta que no arriba, o en aquest cas doncs arriba dies més tard, que això és un bon problema també.
1: És molt important, és una informació que cal tenir molt clara quan viatgem en avió, que si no arriba la maleta o arribem de tard, en el mateix aeroport hem de fer una cosa que es diu el PIR, que és un document on diu que la maleta no ha arribat o que ens ha arribat amb un dany, per exemple, trencada. Després, si la companyia o no ens arriba la maleta o la companyia no ens hem de reclamar la companyia aèria. Aquest document l'hem de fer a l'aeroport i després hem de reclamar la companyia aèria.

0: Hi ha una caseta en especial en l'aeroport per poder fer doncs, el que ens ha comentat?
1: Ens hem d'adreçar a un lloc que diu equipatges perduts.
0: Val.
1: I a partir d'ahir ja ens diran exactament el que han d'omplir.
0: Ah, perfecte. Moltes persones es resignen i pensen que reclamar no serveix per res. Què li sembla? Què ens diu?
1: Jo crec que sí. Bueno, l'experiència que tenim és que resolem coses. El primer que cal dir és que sempre el primer que hem de fer és reclamar l'empresa amb qui hem comprat el producte o han contractat el servei, que l'empresa té 30 dies per contestar-se. Moltes vegades això ja es resol. I si no es resol o no estem d'acord amb la resposta de la companyia, podem anar als serveis públics de consum. Els serveis públics de consum, què poden fer? Pues poden fer amb una mediació, intentar parlar amb l'empresa per apropar les postures i moltes vegades se solucionen. No li fa cas al client, però a través de la nostra mediació d'una administració pública podem aconseguir acords. O també sotmetre el cas a un arbitratge de consum. Un arbitratge de consum és que en lloc d'anar als tribunals de justícia, les dues parts se sotmeten a un tribunal arbitral que és d'obligat compliment. I la majoria de companyies de subministraments bàsics, llum, aigua, gas i telèfon, estan sotmeses a aquests tribunals arbitrals.
0: Bé, ja que ha comentat doncs, aquest últim fragment, canviant de tema, miri, parlem de llum i subministres. A veure, una tornada a casa després de les vacances, algunes persones es troben amb factures de la llum molt elevades dels que ells consumien o tot el que esperaven. Què recomana des de l'Agència Catalana de Consum?
1: Sempre s'ha de revisar la factura, el detall, el període que es factura, si és real, si és estimada. També és important comprovar que si jo tinc un contracte lliure, no de mercat regulat, és a dir, jo he contractat durant un any unes tarifes que m'apliquen el que jo vaig contractar. I també és important veure que a vegades hi ha companyies de llum o de gas que te col·loquen uns serveis que tu no has demanat, per exemple, manteniment de la caldera i tal. Si no els han demanat, hem de reclamar la companyia.
0: Molt interessant. També hi ha molts dubtes sobre canvis de tarifa o serveis addicionals que apareixen a la factura. Amb tot això ja a vegades paguem i no fem res més. Què ens diu?
1: Bueno, és una qüestió que genera moltes consultes els serveis addicionals, el que he explicat abans, que a vegades quan contractem o canviem de companyia ens col·loquen un servei que a part de donar-nos llum o gas són addicionals, manteniment de la caldera, manteniment del comptador. Això, si ho contractem, perfecte, és un servei addicional, però no és obligatori, per tant ho hem de revisar i si no estem d'acord hem de reclamar a la companyia que ens ho tragui i ens torni els diners.
0: Molt bé. Per donar de baixa d'un servei, també és una situació habitual, és la dificultat de donar-se de baixa d'un servei, plataformes digitals, gimnasos, telefonia, assegurances. Per què genera tants de conflictes si es vol fer aquest servei i no se'l vol tindre'l més?
1: En teoria, la norma diu que ha de ser igual de fàcil donar-se d'alta i donar-se de baixa.
0: Clar.
1: El que passa és que, bueno, les companyies donen moltes facilitats, algunes, per donar-se d'alta i per donar-se de baixa no tant. Per tant, és important veure al donar-se de baixa que no hagi contractat una permanència. És a dir, a la millor contracta una companyia telefònica i diu com a mínim ha d'estar un any. ¿Vale? O, per exemple, quan contracta una assegurança normalment solen ser d'un any. Per tant, per exemple, si jo he contractat una assegurança a la llar, mèdica, i vull canviar de companyia, ho haig de dir un mes abans de que m'acabi aquest període de l'any. Això és important. I guardar sempre tots els correus electrònics quan hem demanat la baixa o el paper que hem deixat escrit allà a l'oficina de la companyia per acreditar que l'han demanat.
0: Que era molt interessant. També estic notant que guardar factures i guardar doncs, comprovants de tot plegat és un envàs molt interessant que vostè ens va recomanant. A veure, i si l'empresa continua cobrant-nos després de la baixa?
1: Ens continua cobrant la baixa i nosaltres hem demanat que es doni de baixa, el que hem de fer és adreçar-se al Servei Públic de Consum a través de l'Agència Catalana de Consum, o bé gestionarem nosaltres o bé ho passarem al servei públic proper a la seva localitat o comarca. Llavors farem allò que hem dit abans, intentar una mediació perquè es doni realment la baixa i a veure què ha passat.
0: Bueno, sempre tenim doncs, aquest suport des de l'agència i que molt interessant en saber tot el que ens explica. Per acabar, si hagués de donar tres consells ràpids als consumidors per aquest final de setembre, quins serien?
1: El primer, el que ha dit vostè abans, conservar i revisar sempre els contractes quan contractem un servei i les factures i tots els correus electrònics que jo he tingut o escrits que he presentat a l'empresa. Això és molt important perquè són les proves que acrediten el que jo vaig contractar o el que jo he reclamat. També és important que han de reclamar sempre primer a l'empresa que té 30 dies, i si el problema no és resolt, podem adreçar-se al servei municipal o comarcal o a l'Agència Catalana de Consum, o fer una consulta al 012 perquè ens indiquen una mica com actuar.
0: D'acord, senyor Julià Guimerà, no li ofem més temps, gràcies. Vostè és cap d'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores de l'Agència Catalana de Consum. Molt agraïts, moltes gràcies, i esperem que sigui fins la propera. Expliquem i anem a donar més informacions com exercir els vostres drets, amics, companys, oïdors, consumidors, que és en la web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat. Gràcies novament, senyor Julià Guimerà.
1: Moltes gràcies a vostès.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: El Senyor és el meu pastor.
5: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: I bé, arriben els polifacètics. Benvinguts. Teresa, bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
0: Pere, bon dia.
8: Bon dia a tothom.
0: Sergi, bon dia.
9: Bon dia de nou.
0: I Joaquim, bon
10: Hola,
0: dia.
10: Hola, bon dia i benvinguts.
0: La secció mai no sabem exactament jo la primera que trobaré, però sempre m'emporto alguna cosa realment important. Els polifacètics. I bé, amb aquests polifacètics avui anem a veure què ens aporten, Teresa, què ens expliques, Joaquim, què ens expliques, a veure.
10: Oi, voràs, voràs.
0: Sempre em deixeu a mi, doncs, una mica de poca vedada. Endavant.
8: Bueno, programació del 25 de setembre.
0: No bé.
8: Un cop més, estimats oients de Ràdio Tordera, aquest grup de polifacètics té el plaer d'oferir-vos el poemari del mes de setembre d'en Quim Haro, recitat a dues veus pels nostres companys polifacètics Sunsi i Quim. Continuarem amb una lectura titulada Brindem, extreta del llibre de la Sílvia Soler, Rellotges de Sol. La narració anirà a càrrec de la Teresa. Esperem que gaudiu de la programació d'avui, més curta de l'habitual per logística del programa Ara i Aquí, però treballada amb la mateixa il·lusió com fem cada divendres.
0: Molt bé, quina presentació més maca. Molt bé, molt bé. Lluís, si ens escoltes, escolta'm, que t'està agafant el lloc, eh? Vinga.
7: Està traient la feina.
0: Sí, oi tant que sí. Anem cap a Joaquim i a la Susi amb aquesta preparació d'aquest poemari. Endavant.
9: Doncs mira, començarem amb el poemari Mes de setembre d'en Quim Haro. La venjança del calendari s'escriu amb les mateixes lletres de setembre. I ara, passada la primera quinzena del mes de les collites, l'escalfor desvetlla les nits, la suor recorre els cossos cansats i els mosquits indiscrets fan l'agost a les portes de la tardor.
11: Mirem el cel i a l'horitzó de les muntanyes, buscant castells de tempesta que esborrin del camí les empremtes de la rutina.
9: Mirem el mar cercant una espurna de vent de llevant que arrossegui la calma i s'adolli les mirades assedegades d'una natura ja a finals d'estiu més que eixuta.
11: La monotonia del color groc, de l'ocre i la pols, treuen encant el meu camí. Tant que de vegades penso si no m'hauré equivocat del ritme i la direcció de les meves passes. El riu no existeix, és només una depressió, folrada de set, mirant amunt amb desesperança.
9: S'obren les pedres sobre la crosta del fang sec. Moren les herbes i es desvenen etèries, lleugeres, sense substància.
11: El verd del record antic i l'ocre abans d'ahir, avui és terra, és pols, és un núvol brut que ha perdut el nord i gira remolinat i boig seguint la direcció de l'atzar. I només prou això.
9: La meva constància continua, dia a dia, ara, matinada a matinada, petjant el meu camí.
11: 6 mesos enrere enfonsaven la meva voluntat a cada passa. Els tolls d'aigua, vidres de fang i herba tendra ara enfonsa la mateixa inolvidable ànim en muntanyes de fina pols amb fita de petjades.
9: Aquestes primeres albades, quan comença a caminar el segon idus per sobre del meu cap i màgicament penjat de les mans d'un titellaire etern, un esmolat grill de lluna minvant acompanya el ressò de cada una de les meves passes.
11: Malgrat la set, la pols i l'ocre del paisatge, malgrat la son i el cansament i la mandra, al mig de dues puntes, la lluna em porta, com sempre m'ha portat, la màgia del meu somriure etern i secular. Poemari, la final del poemari d'en Quimara.
0: Doncs que moltíssimes gràcies, maco, no? Molt
9: gràcies.
0: Bé, molt bé, molt bé.
9: Gràcies.
0: Una persona, doncs, que ens aporta, ens dona molt de suport, també en els polifacètics, eh?
8: Sí, sí. I a vegades sort en tenim d'aquestes coses per poder omplir
0: clar
8: el programa
0: perquè, i combinar-lo
8: de
0: la manera que hem fet avui.
8: De la manera que podem, exactament. perquè com ara avui, no sabíem el temps que podríem tenir.
0: Sí, eh? Sí, sí. És el que tu has comentat molt bé, per la gestió logística.
8: Exacte, vull dir que és aquí.
0: Molt bé.
8: Bueno, ara, doncs, després d'aquest poema d'en Quimaro, recitat molt bé per en Quim i la Sunsi.
9: Gràcies, Quim.
8: Ara passarem a continuació. La Teresa ens oferirà la lectura del llibre de la Sílvia Soler.
10: Doncs el titularem Brindem. Quin gest el brindis, quina meravella poder concretar en un moviment de braç un munt de desitjos i d'emocions. Quin instant preciós es produeix quan un grup de persones alcen les copes, es miren els ulls i es fan xocar. Un regal per a la vista, els rostres somrients, per a l'oïda, amb el dringar del vidre, per l'olfacte, no cal dir, i per al gust, un cop el glob fresc corre gola avall. Un festival per als sentits. I les mans que encerclen els peus de les copes delicadament. M'agraden els brindis pel que signifiquen de celebració del moment. M'agrada que quan una colla de gent comparteix taula en aquestes nits d'estiu que saps que es poden allargar tant com calgui, algú senti la necessitat de brindar. Que s'alci la copa i demani un instant d'atenció i que busqui amb cura les paraules per subratllar la felicitat compartida. Un brindis és un toc d'atenció, una súplica. Ep, estigueu al cas, que no us passi per alt que estem tots junts, contents d'estar-hi, que hem menjat bé i el vi està fresc, que fa una nit tan agradable que hi ha estrelles i demà no plourà. Siguem conscients de tot això que tenim ara i aquí. I després tothom es posa dempeus i acompanya el que ha agafat la iniciativa. I ell o ella diu, per nosaltres, o per tot el que ha de venir, o simplement, salut. I comença la melodia de l'entrexocar de les copes i tothom somriu i s'esforça per arribar a l'altre extrem de la taula i no deixar ningú sense brindar. I la canalla protesta, perquè també volen participar d'allò que sembla tan divertit. I omplim els seus gots d'aigua i de refresc i també brindem amb ells per incloure'ls a la festa. I llavors algú s'adona que l'àvia Marcela o l'àvia Anton no han brindat i els hi oferim el vi o el cava. I ells, amb un somriure entremaliat, fan que no amb el cap mentre acosten la copa i murmulen: només una miqueta de res, per mullar-me els llavis. Hi ha brindis convencionals, brindis graciosos, brindis poètics, brindis solemnes. N'hi ha de sentimentals, que solen recordar els comensals que ja no hi són i que troben a faltar en aquell moment que celebra la vida. No fa gaire, reunida entorn d'una taula amb un grup que recentment havia perdut una persona estimada, algú es va aixecar i va convidar els altres amb un «brindem?». Tothom es va alçar i als rostres hi havia grans somriures i ulls plorosos. Tothom sabia quin havia de ser el brindis. I aleshores algú va dir-ne el nom. Immediatament es va sentir un esclat i la taula es va omplir de vidres minúsculs. Va haver-hi un silenci compacte, seguit de rialles nervioses. Algú va deixar anar, si cregués amb els esperits, però no, ningú no hi creia en aquell grup. Simplement havien brindat amb massa força, la força de la impotència. Per això a mi m'agrada tant aquell brindis antic que diu que puguem fer semblants obres i amb els mateixos manobres.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Està molt bé, eh?
8: Molt bé. I ara una petita cosa. M'he donat, mentre la Teresa llegia, que hi ha hagut en un lloc d'aquí amb una frase que ha dit ara i aquí.
10: Ah, sí.
8: Sembla que hagi sigut triat, que no és així.
10: Que no és així, no.
8: O sigui, amb el programa, que és el nom d'Ara i Aquí. Ara, sí, que ha sigut una casualitat d'aquelles inesperades.
0: Però, de totes maneres, com ens trobem tots amb algunes...
10: Esdeveniments
0: d'aquests, una miqueta de picar, sempre intentem fer això, no? Aixecar la copa, el vas, el que tinguem davant, i brindem per...
10: I gaudir del moment, que és el que hem de fer sempre.
0: Exactament. Jo això del brindis, no sé si tots us ha passat pel cap, que tots ho hem fet, tots en veritat, i tothom hem recordat aquells que no tenim a la taula.
10: Sempre.
0: I sempre jo sempre dic una frase d'aquestes: ei, tu, i entremaliat, el que estàs per entremaliat, estàs per allà dalt, doncs vinga, a veure, també brinda nosaltres. Però és un moment que, alguna vegada, que no sé si jo he trobat vegades, que hi ha gent que no vol brindar. Que diuen, ah, vinga, brindem, i diuen, ai, ara hem de brindar, tu, no ve,
12: Els hi fa mandra.
0: Sí, us hi heu trobat, vosaltres? Sí, a mi, no sé, m'ha estat greu, això.
8: Sí, sempre hi ha gent
0: així. I més que tot el jovent, eh?
8: Bueno, però és que vols que brindin el jovent amb Coca-Cola?
10: Exacte.
8: Ja no té...
10: Ja comencem malament.
8: Clar, vull dir que no es brinda amb això.
0: Però bueno...
8: Ho pots fer amb aigua, si no t'agrada l'alcohol, i estic d'acord.
0: Bé, jo no sé si vosaltres... Jo me'n recordo que de petita, que allò que menjàvem pa i sucre, i a l'hora de brindar deien, va bé, te posem un ditet de cava.
10: Sí.
0: Jo sempre m'ho havia fet, i bueno, no tinc pas cap petita res, que hagi sigut alcohòlic ni molt menys. Companys polifacètics, doncs, la secció on mai no saps, doncs, què hi trobarem, avui hem trobat coses precioses, i realment, doncs, hem disfrutat, doncs, d'aquests moments, i hem acabat amb aquest brindis. Doncs bé, fins a l'hora, aleshores, la setmana que ve, que tot tornarà a anar, doncs, com Déu mana. La curiositat no mata, però enganxa. I bé, t'ho dic, amb vosaltres és el que solem fer, en què ens heu enganxat a l'audiència, i nosaltres us donem les gràcies per avui amb aquest guió avui que hem fet una miqueta més inesperat, eh?
10: Sí.
0: Doncs heu estat, doncs, presents i ens heu acompanyat. I bé, ara sí, arribem al final de l'Ara i Aquí, un programa que fem amb moltes ganes, molta conversa, alguna rialla, alguna entremaliadura, i també amb aquestes petites històries que ens fan pensar, descobrir, recordar i mirar el nostre voltant d'una altra manera. Gràcies de tot cop per haver-nos acompanyat avui, polifacètics, i tota la gent que ha passat el decurs d'aquest dematí, que han sigut bastants, per escoltar-nos des de casa, des de la feina, al cotxe, o que escolteu a la nit. Gràcies per fer-ho la nit. Déu-n'hi-do, després no crec que puguin dormir, eh? Perquè hi ha dies que Déu-n'hi-do. I abans de marxar volem fer un agraïment molt especial al nostre patrocinador, que és Elisa Xutxes, perquè darrere d'aquest programa també hi ha persones i empreses que fan possible que l'Ara i Aquí continuï cada dia al vostre costat. Moltes gràcies per confiar en nosaltres i per donar suport a la ràdio local. Nosaltres tornarem dilluns, si Déu plau, amb més històries, amb més música, amb més naturalitat i sobretot amb més àrea aquí i més persones com vosaltres que sou els que esteu aquests moments ahir al meu costat. Cuideu-vos molt, l'audiència, cuideu-vos molt tota la gent que heu col·laborat a aquest magazín i bé, hem de dir que la ràdio no només escolta, també viu. Aquí, a la vostra ràdio, i ara, sorteig, vinguem de fer aquest sorteig del patrocinador d'aquest programa, que és Lisa Sutges, i que bé, el número és de l'1 al 39, i en Joaquim es dirà un número que et faci més ràbia.
11: El 28.
0: El 28 veig que se l'emporta l'Àngel Aranda. L'Àngel Aranda. Doncs bé, Àngel, tens aquest bal aquí, a diferència de Lisa Sutges, i que bé, gràcies per escoltar-nos. Amics, companys, audiència, fins dilluns, disfruteu, passeu-vos-ho bé.
8: Gràcies.
0: Doncs
8: moltes
0: gràcies. Feu entre maliadures aquest cap de setmana, ara, que això convé. Vinga, adéu-siau.
9: Adéu. Adéu, bon dia.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem l'alcaldessa de Tordera i en el ple municipal. Escoltem Elisabet Mejías.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a la aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
1: Divendres 25 de setembre de 2026, l'espectacle Edubico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació del Teatre Clavé. El músic tordarenc Edubico presenta avui el seu darrer àlbum, Bernàmia. Ell mateix en parlava.
3: Els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom.
1: La colla infantil de Diables de Tordera celebra la segona edició del Nom Atabalis. La tabalada comptarà amb la presència de 9 colles convidades i més d'un centenar d'infants. Ho explica Rubén Casals, cap de colla.
4: La veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens.
1: Jornada de voluntariat per millorar els espais naturals de Tordera. La Fundació EMIS organitza una jornada de neteja i millora Cal Raba i la Raureda per aquest 26 de setembre. En parla Ona Font, responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació.
5: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai, i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i família, per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
1: En esports, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordarenc afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begú a 4:45 de la tarda. Ens parlava del partit l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
6: Anirem a Begú amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begú, intentar preparar bé el partit contra ells i a partir d'aquí ser nosaltres dintre del nostre joc.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Estem a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran força elevades, tot i que baixaran una mica al llarg dels pròxims dies fins a arribar a dilluns, que baixaran més amb el cel força tapat i amb algunes precipitacions febles i poc importants, almenys ara per ara, però bé, sembla que podria ploure una mica a principis de la setmana vinent. Mentre això no arriba, de moment, situació tranquil·la, com dèiem, avui amb sol, uns núvols prims poc importants, el vent fluix, com molt lleugerament moderat aquest migdia de gregal del nord-est. Entre aquest matí i el migdia, la tarda serà més fluix del sud-est i la mar amb mar de fons, en conjunt amb temperatures que avui encara podien arribar fins als 30-31 graus a l'interior de la comarca, però a partir de demà ja es desinflen una mica i demà passat baixarien una miqueta més. Per tant, temperatures que volen anar a la baixa, però encara amb un ambient molt i molt suau. Pel que fa a la presència de núvols, aquest cap de setmana, demà núvols alts, bastant densos, per tant veurem una mica de ressol, i diumenge encara es farien una miqueta més abundants aquests núvols, tot i que al cap de setmana no s'esperen precipitacions.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb el CAP Respon, la presència de professionals de CAP Tordera per respondre les preguntes de la ciutadania. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera va portar ahir a aprovació en el ple del mes de setembre un paquet d'actuacions urgents per garantir la potabilitat de l'aigua del municipi després que el passat 8 de juliol es declarés l'aigua com a no apta per al consum arran de la detecció de PFAS de microplàstics als punts de captació. L'inversió total s'enfila fins als gairebé 1,6 milions d'euros, prop de 1,4 euros, milions d'euros per la instal·lació de filtres i uns 270.000 per a abastaments. L'alcaldessa Elisabet Mejías va exposar davant el ple que l'Ajuntament no va començar a actuar arran de la declaració, sinó que des de finals de 2023 ja s'estudiaven diferents opcions tècniques, econòmiques i sobretot jurídiques i administratives per afrontar la situació. En aquest temps es van analitzar diversos sistemes de tractament, es van concretar les inversions necessàries i es va demanar suport tècnic, jurídic i econòmic a l'Agència Catalana de l'Aigua, Salut Pública i la Diputació de Barcelona. Després d'estudiar alternatives com les resines i les plantes d'osmosi inversa, es va determinar que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució tècnica més adient per al tractament dels PFAS. L'alcaldessa va qualificar la inversió com la més important d'aquest mandat, una despesa sobre vinguda arrel de la detecció d'aquests compostos.
1: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu, que finalment és la solució tècnica més adient, més enllà de les resines i de les plantes d'osmosi inversa. S'ha determinat que la instal·lació del carbó actiu al final és el que ha de resoldre el tractament d'aquests PFAS juntament amb l'estació de bombament fins a Agora Park, perquè d'aquesta manera evitem posar un nou filtre a Agora Park, sinó que enviaríem l'aigua en un moment donat de detecció de PFAS des de Tordera fins a Agora Park i la resta d'urbanitzacions de la zona del Montnegre. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que, a més, ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
0: Els regidors de govern de Més Tordera i PSC van defensar que la responsabilitat del govern és posar solucions davant la crisi. Escoltem Xavier Pla i Toni García.
2: El consistori ha hagut de gestionar aquesta situació, que ha fet de la mà, doncs, cal destacar-ho, de l'Agència Catalana de la Salut Pública, de la Diputació de Barcelona, de l'Agència Catalana de l'Aigua, no?, per arribar, doncs, també, evidentment, a les empreses de subministrament d'aigua, tant sigui Aqualia com Abastaments del Tordera. Doncs quina era la solució més òptima des del punt de vista tècnic per a garantir un subministrament de l'aigua adequat?
3: Crec que hem patit aquest estiu una de les problemàtiques més difícils que hem abordat com a govern, i com a govern el que ens pertoca és posar solucions. Avui és el que portem, solucions tècniques i econòmiques per solventar una crisi, i és la nostra responsabilitat.
0: Més enllà de les solucions tècniques, el consistori reclama una actuació urgent a l'ACA per determinar l'origen dels PFAS detectats a la Riera de Tordera. L'alcaldessa va recordar que aquests compostos estan associats a nombrosos usos industrials i va demanar que, mentre no es determini el seu origen i impacte, es valori també la suspensió temporal de les autoritzacions d'abocaments en llera que puguin estar-hi relacionades. Aquesta exigència ja s'ha traslladat formalment a l'ACA i personalment al president de la Generalitat. Tots els grups municipals van anunciar el seu vot favorable als 5 punts, tot i que les intervencions dels partits d'oposició van ser crítiques amb la gestió prèvia. Des de Vox es va retreure la falta de transparència per a no haver comunicat als veïns la presència de PFAS el 2023-2024. Des d'Esquerra Republicana s'ha qüestionat per què no es va actuar preventivament si el problema es coneixia i hi havia solucions tècniques sobre la taula, especialment tenint en compte que la normativa seria més exigent a partir del gener d'enguany. Escoltem Salvador Giralt d'En Comú Podem, Eric Pérez de Vox i Jesús Saltor d'Esquerra Republicana.
4: Entenem que la salut pública està per damunt de qualsevol altre interès i considerem que s'han de destinar tots els recursos que calguin i que siguin necessaris per garantir-la.
5: Des de Vox ja hemos manifestado en muchas ocasiones nuestro desacuerdo con la gestión de la crisis del agua en cuanto a la transparencia se refiere. Consideramos que fue un desacierto un desacierto total no comunicar a los vecinos en 2023-2024 la presencia de PFAS en el agua de Tordera. Dicho esto, desde Vox tenemos sentido común y, a diferencia de otros, no somos sectarios y por ello somos conscientes que, a pesar del desacierto previo, ahora toca buscar soluciones.
6: El que avui es porta a aprovació a través de tots aquests punts són unes actuacions totalment necessàries per garantir l'accés a l'aigua potable i, per descomptat, la seva qualitat i seguretat per a la ciutadania. Ara reaccionem, però amb retard.
0: Davant aquestes crítiques, l'alcaldessa insistia que no s'ha actuat tard i que s'ha fet una feina rigorosa i ben feta.
1: Poden anar dient, i entenc que ho facin, perquè també és la feina de l'oposició, dir que hem anat tard, entenc perfectament la seva postura i jo seguiré insistint en què hem fet una feina que és molt costosa i molt complexa i que les decisions no es prenen de manera unilateral, sinó que són decisions consensuades per part de tot el govern i, per tant, ens trobem en la tesitura avui d'haver d'aprovar doncs, aquests encàrrecs de gestió i d'instal·lació d'aquests filtres 2 mesos després de la detecció dels PFAS, quan poder sí hauríem d'haver actuat 2 anys abans si totes les normatives fossin més flexibles i la burocràcia en general fos bastant més àgil.
0: En paral·lel, ahir es va anunciar que ja està en marxa el procés de licitació per la redacció del projecte de connexió a la dessaladora de Blanes, amb presentació d'ofertes fins al 29 de setembre, una infraestructura prevista per a l'any 2029. Més coses, el Teatre Clavé aixeca el taló de la seva programació estable amb una doble proposta cultural aquest cap de setmana, combinant el virtuosisme de la guitarra flamenca contemporània i una divertida obra de titelles per al públic familiar. La inauguració tindrà lloc avui a les 8 de la tarda amb l'actuació del guitarrista i compositor Edu Vico, que presentarà el seu aclamat darrer àlbum, Bernàmia. Enregistrat entre Barcelona i Miami, guardonat amb 5 premis i 8 nominacions internacionals, l'espectacle reunirà dalt de l'escenari a músics convidats de gran trajectòria. El públic podrà gaudir d'un viatge musical de 90 minuts que fusiona l'essència del flamenc amb sonoritats mediterrànies i llatines. Escoltem el tordarenc Edu Vico.
7: Intentarem que no sigui el típic concert de guitarra assentat, tocant en el mateix lloc, assentats tots així amb tipus mitja lluna, lo típic, no?
8: Ja.
7: Intentarem que sigui més dinàmic, que passin coses, els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui que passaran coses, serà tot el contrari a monòtom.
0: Les entrades anticipades tenen un preu de 16 euros, 14 per a membres del Consell de Mecenatge i Associació d'Espectadors, mentre que a taquilla costaran 18 euros. La programació continua el dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda amb la companyia Xo Titelles i l'obra Safrae i Serafí, adreçada a infants de 3 a 7 anys amb una durada de 50 minuts. L'espectacle narra la història de 2 ratolins veïns amb gustos oposats que no se suporten fins que un enemic comú els obliga a unir forces, descobrir les seves habilitats mútues i forjar una nova i divertida amistat. El director del Teatre Clavé, Josep Navarro, explica que el cicle familiar està consolidat i amb l'objectiu de créixer.
9: Sí que és veritat que ens costa créixer en quant a quantitat de famílies, però també és veritat que tenim un sostre que no aconseguim trencar, però és sòlid. El terra és molt sòlid. Vull dir, nosaltres tenim una mitjana de 120-150 espectadores, espectadors, que venen a ser al voltant d'unes 60 famílies que estan fidelitzades. La idea és créixer.
0: El preu de l'entrada anticipada única és de 9 euros, 8 per als col·lectius associats. A més, s'ofereixen paquets d'entrades per a grups i famílies. 3 entrades per 21 euros, 4 entrades per 26, amb preus reduïts de 18 i 22 euros pel Consell de Mecenatge i Associació d'Espectadors. Les entrades i paquets ja es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Clavé.

0: Tordera es prepara per una nova jornada plena de ritme, tradició i activitat familiar aquest dissabte, organitzat per la Colla Infantil de Diables de Tordera amb la col·laboració de la Peixera. Es tracta de la segona edició de la trobada de tabalers No M'Atabalis, que tindrà lloc en punt d'inici al Parc Prudenci Bertrana. L'esdeveniment s'ha plantejat com una gran festa per a tota la família, que s'allargarà durant tot el dia i que disposarà de servei de bar i altres propostes lúdiques. El cap de colla, Rubén Casals, ha explicat que l'activitat principal del matí serà una cercavila pels carrers del nostre municipi.
1: Farem una cercavila per al poble, que arrencarà del parc Prudenci Bertrana. Aleshores, fem una cercavila pel centre i tornem una altra vegada allà al parc. I és algo que fem aquest any. Serem 9 colles en total, i la veritat que molt content, perquè no m'ho esperava tant. O sigui, estem parlant que participaran entre totes les colles més de 115 nens. I s'escoltarà per tot Tordera.
0: La jornada començarà a 11:15 amb l'inici al punt de trobada. Des d'allà la cercavila travessarà el pont de ferro, seguirà per darrere l'església, passarà pel carrer Ciutadans, carrer Espases, camí ral i la plaça de la Concòrdia, des d'on es tornarà al Prudenci Bertrana.
1: Hem aprofitat també amb la Peixera, hem fet una mica de festa, que serà tot el dia, perquè la tabalada arrenca a les 10:30 del matí. Farem tota la cercavila, al tornar al Prudenci, la Peixera ha muntat la seva carpa i la seva barra, també hi haurà paradetes, jocs de fusta, i llavors doncs, la gent del poble o qui vingui, doncs allà també podrà prendre alguna cosa i tal, i a la tarda hi ha activitats que han preparat la Peixera, de cerca familiar i pels nens i les famílies.
0: Una tarda amb programació amb tallers, espectacle a la carpa del parc, a les 5 actuació de la Jam L'Actitud, i per acabar a 6:45 espectacle de Bellboy a càrrec de companyia Carlos Soler. Totes les activitats estan obertes al conjunt de veïns i veïnes del poble per gaudir d'un dissabte festiu i familiar a Tordera. Un dissabte on també la Fundació EMIS convida tothom qui vulgui a participar d'una jornada de voluntariat ambiental. L'objectiu és millorar dues zones naturals properes a la zona urbana, Cal Raba i la Raureda. Durant la jornada, que es farà de 10 de matí a 1 del migdia, els voluntaris i voluntàries recolliran les deixalles i brossa acumulades des de fa temps en aquest espai de passeig, evitant que els residus acabin a la zona humida, al riu i finalment al mar. A més, aquesta acumulació de deixalles genera una efecte trampa per als petits animals. Segons explica una font responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació, l'activitat també té un fort valor de conscienciació.
2: La gent es queda sorpresa moltes vegades per la quantitat de deixalles que s'acumulen, els envasos d'un sol ús i de vegades coses que ells creuen que són més biodegradables del que realment són i persisteixen allà durant un any o més. La gent es queda molt parada de la quantitat de brossa que arriben a generar aquests espais, que moltes vegades passa desapercebuda fins que no t'hi comences a ficar al mig de les bardisses o a desbrossar una mica, que està tota allà acumulada. Serà una jornada d'un matí només de 9 fins a la 1. D'entrada s'explicarà una mica el valor natural de l'espai on estem i l'objectiu de per què estarem fent el que estem fent, i ens dividirem en grups petits, i la gent el que ha de portar és roba còmoda, un calçat que sigui tancat, perquè és una zona que de vegades hi ha una mica de bardissa, i nosaltres proporcionem els sacs, els guants, una mica d'esmorzar i el material que faci falta per poder separar després les deixalles i portar-les a la deixalleria. Per tant, és roba còmoda, si ha de fer sol, una mica d'aigua, un barret i sabates tapades.
0: La jornada està oberta a tot tipus de públic i famílies. El punt de trobada serà a Cal Raba i cal inscriure's prèviament al formulari que trobareu a la web de la Fundació EMIS. Aquesta és una de les activitats que realitza el grup de voluntaris de la Fundació quan detecta necessitats al territori. A més de la recollida de deixalles, també fan seguiments d'espècies, recuperació de plantes, protecció de zones i millora del bosc de ribera, entre d'altres activitats.
2: Tenim un grup de voluntaris a la Fundació EMIS, llavors és una de les activitats que fem quan detectem la necessitat, és d'anar a millorar. De vegades vol dir recollir només deixalles, que és una cosa molt important perquè aquestes deixalles acaben anant a parar, és una zona humida, llavors vol dir que acabarà anant a parar al riu i del riu anirà a parar al mar, però també provoquen un efecte trampa per petits animals. Llavors és una cosa important a fer, però després també altres activitats de voluntariat que tenen a veure amb la millora i la conservació dels espais. Poden ser seguiments d'espècies, pots fer recuperació d'alguna planta, protecció d'alguna zona, millora del bosc de ribera, depèn de les necessitats que detectem, però sí que ho solem fer, això.
0: L'activitat s'emmarca dins el projecte d'ordenació i conservació dels espais PEIN de la Plana de la Selva, subvencionat per la Secretaria de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera té aquest diumenge l'oportunitat de demostrar que la inèrcia positiva del seu retorn a segona catalana no és casualitat. Els grocs i vermells viatgen al Baix Empordà per enfrontar-se al Begú en el marc de la segona jornada del campionat regular, amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions i sumar els primers punts a domicili. La moral al vestidor és alta, ja que el cap de setmana passat el Tordera va signar un debut rodó a casa, superant en contundència l'Sporting Vidre Arenca per 5-2. L'equip va mostrar una gran efectivitat en atac, deixant clar que la plantilla està plenament preparada per competir de tu a tu a la categoria. Aquesta victòria inaugural dona als tordarencs la tranquil·litat i l'empenta necessària per encarar aquest primer repte lluny de la seva afició. Per la seva banda, el Club Futbol Begú no posarà les coses gens fàcils. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un valuós i lluitat empat a 2 al complicat camp del Sant Jaume d'Olot B en la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begú, els empordanesos volen fer valer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Enllaçar una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici a la zona noble de la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, comentava quines són les claus per poder endur-se els 3 punts.
2: Anirem a Begú amb la mateixa idea, intentar ser millors que el Begú, intentar preparar bé el partit d'ell contra ells, i a partir d'aquí doncs, ser nosaltres dintre del nostre joc, a nivell de pla de partit i a nivell de tot. Per tant, ojalà ens surti bé, ojalà tinguem un bon inici, que crec que és molt important. L'equip crec que té un punt de sentiment de dir nosaltres ho volem fer bé en aquesta categoria perquè som capaços de fer-ho, no? I avui els he dit abans de començar la xerrada que hem patit molt per estar aquí.
1: Aquesta nit, dins el show dels esports, podreu escoltar la prèvia amb el míster del Club Futbol Tordera i diumenge a partir d'1:15 podreu seguir en directe el partit a través del YouTube de Ràdio Tordera.

0: Més coses. Un home detingut a Malgrat de Mar per estafar i robar la seva veïna, ens ho expliquen des d'on a una Malgrat, a Laura Tellef.
1: La policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home per presumptes delictes d'estafa i furt. El detingut va anar a casa d'una veïna d'edat avançada per vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros i un cop allà va aprofitar per robar-li la targeta de crèdit. La dona va trucar a la policia local en veure que li faltava la targeta. Els agents es van desplaçar al domicili de la víctima i la van acompanyar a la seva entitat bancària per fer les gestions pertinents en aquests casos. La policia finalment va localitzar i detenir l'home en detectar que s'estaven fent càrrecs a la targeta de crèdit des d'un bar del municipi.
0: La nova planificació elèctrica amb vistes al 2030 augmentarà en un 50% la capacitat de demanda per poder fer realitat alguns dels projectes més importants del país. Ens ho explica en la següent crònica Marc Ibas.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda per projectes com el nou campus de salut de Girona gràcies a la nova planificació elèctrica sota l'objectiu 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
3: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
4: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel govern de la Generalitat de Catalunya i per al departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
2: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada

0: una mica les temperatures, de cara a diumenge baixarien una miqueta més i la setmana que ve sembla que la començarem amb el cel força tapat, per tant, també amb temperatures més baixes i amb la possibilitat d'algunes precipitacions que, això sí, almenys ara per ara, sembla seran de caràcter feble i poc important i que ens acompanyaran dilluns i probablement també de cara a dimarts. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem avui, continuarà el temps marcat bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb vents que bufaran fluixos aquest matí de nord-est, aquesta tarda del sud-est. Com a molt aquest migdia pot estones podem tenir una mica de gregal moderat, però poca cosa, i la situació marítima estarà dominada per la mar de fons, que ens acompanyarà durant tota la jornada i, de fet, durant tot el cap de setmana. Les temperatures, ja ho hem dit, avui màximes de 30-31 graus puntualment cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa quedarien entre els 27 i els 29 graus, mentre que demà s'espera una jornada en la qual tindrem més núvols, però sobretot núvols prims, més densos, però especialment ja de cara a diumenge, fins i tot també amb alguns núvols baixos, que faran que de mica en mica el cap de setmana la temperatura diurna tingui tendència a baixar una mica. Però no serà fins dilluns, que es normalitzarà principalment perquè tindrem el cel força tapat i, com ja hem dit, també amb algunes precipitacions. El cap de setmana no esperem pluja, ni demà, ni tampoc de cara a diumenge, i els vents bufaran fluixos a la costa, de mar cap a terra, amb una situació marítima que, com ja hem dit abans, continuarà dominada pel marejol, però amb àrees de mar de fons a tota la costa de la comarca.
1: Quatre minuts que passen de 11:15 del matí. Estem en directe als serveis informatius d'aquesta casa. Aproximadament cada dos mesos tenim cita amb el cap de Tordera. Encetem temporada, encetem doncs també cita en el cap per parlar de diferents temes de salut. És impossible parlar de tota la salut de cop i volta, així que més o menys intentem organitzar els programes amb algunes temàtiques concretes. Ja fa dies que a xarxes socials us oferíem la possibilitat d'enviar-nos preguntes per fer arribar avui a les dues professionals que ens acompanyen aquí a l'estudi de la ràdio, que són la Meritxell Pérez i la Mònica Ríos, són les referents de vacunació del cap de Tordera. Què tal, com esteu? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Molt bon dia, Albert.
1: Amb elles compartirem aquesta estona de ràdio, aquesta estona de participació, de preguntes, algunes de les quals ja hem anat rebent al llarg de la setmana, que us les hem fet arribar ja perquè també doncs pugueu resoldre dubtes sobre vacunació. Avui parlem de vacunació i els que ens estigueu escoltant a casa podeu participar trucant al 93-764-2893 o també, si ens esteu seguint des d'Instagram en directe, ens podeu enviar també el vostre comentari, la vostra pregunta, per que les nostres referents de vacunació aquí al cap de Tordera puguin resoldre els dubtes que tinguem. Preguntes que anirem fent, també algunes que en tenim nosaltres escrites des de la redacció i que acabarem doncs també de completar amb les preguntes que la gent ens faci, així com també recordatoris, perquè esteu ja heu començat campanya de vacunació de grip i Covid.
2: Començarem a partir del 5 d'octubre, que començarem amb embarassades, amb nens, amb pacients fràgils, pacients a domicili, residències, i obert a tota la població a partir del 26 d'octubre.
1: Molt bé, això ho anirem explicant. Acabarem fent recordatori, si us sembla, de com s'ha de fer, com s'ha d'inscriure, com comencem amb vacunació. Si us sembla, doncs tenim una primera pregunta de la Melània, que ens diu que té un nen de 7 anys i amb la vacuna de la grip pregunta si amb aquesta edat ha de ser injectable o si pot ser que se li administri pel nas sense punxar.
2: Li podrem fer nasal. El que passa és que les dosis que ens arriben són per fer els menors de 5 anys amb la vacuna nasal. Però sempre tenim nens que sabem que es posen molt nerviosos, que viuen molt malament que els vacunin, i llavors tenim una extra per fer aquests nens. Així que no hi ha cap problema de fer-li nasal.
1: Nasal és un tipus de vacuna que feu amb unes edats compreses, entenc que per més petits, potser, no?
3: Vale, exacte. La vacuna intranasal es posa dels 2 als gairebé 5 anys, però es pot posar fins als 18 anys. Llavors sí que es prioritza aquests nens més petits, però si hi ha algú, doncs això, que té fòbia a les punxades intramusculars o el que sigui, pot optar a aquesta vacuna.
1: Aquesta vacuna entenc que és exactament igual que la vacuna que es posa punxada. no té tanta efectivitat, té una efectivitat assegurada, però potser no és tanta, l'efecte és més ràpid, és més lent, perquè, clar, no és el mateix, entenc que

0: t'ho punxin que no pas que entri pel nas.
1: És efectiva, és igual d'efectiva que la punxada. L'única diferència és que aquesta vacuna és atenuada. Això què vol dir? Que nens que visquin amb familiars que estan amb tractaments quimioteràpics o que estiguin amb immunosuprimer...
2: immunosuprimits
1: immunosuprimits
2: o bé embarassades
0: que tenen poques defenses, no? M'està dient, més o menys, sí, o que tenen un tractament de contra el càncer o una malaltia que vol dir que per té exemple uns medicaments forts, no?
1: Exacte. Sí. Llavors, en aquests nens no els hi podrem posar aquesta vacuna, ha de ser injectada.
0: Per tant, la resposta és sí, sempre i quan no es produeixi aquesta situació, no? Que tingui un entorn amb alguna persona doncs, que tingui una salut, diguéssim, delicada, no? I que doncs, requereix exacte que aquesta vacuna funcioni al 100%. Eh?
1: Correcte.
0: Molt bé, ens dèieu que fins als 18 anys es pot arribar. Entenc que per sí adults també, o no?
2: No. O sigui, a major de 18 anys s'ha d'administrar intramuscular.
0: Sempre?
2: També, sí, sempre.
1: I menors de 18 anys, ja dic, prioritzem el grup d'edat. Pensa que ens arribaran 300 dosis o 300 i poc. Llavors hem de prioritzar realment el pool important de nens que els hi toqui, no per als majors d'edat, no.
0: Vosaltres, en principi, entenc que feu comanda de vacunes i en funció de la població que teniu i de les demandes d'un tipus o d'un altre que veu d'ajustar, no?, les vacunes que arriben aquí o ja més o menys és una cosa estàndard?
2: Les vacunes de la grip les envien directament del Departament de Salut, ho ha enviat CatSalut, i fa una aproximació a... entre la població i edat que tenim, envien una quantitat. De fet, sempre hi ha, de sobres, i si necessitéssim més, per exemple, el cas de vacunes intranasals de la Covid per als nens petits, també si sol·licitem o a CatSalut o entre els diferents ambulatoris, també les subministrem. Mai hi ha hagut cap manca de vacunació de grip i Covid.
0: Va variant molt la xifra de vacunes que us envien d'un any per l'altre?
1: No, perquè normalment fan això, una estimació del que tu has vacunat l'any anterior i calculen, jo que sé, un 10 o un 15% més que puguis arribar a assolir l'any següent. Llavors sempre entenem que ens acaben sobrant. Per això, moltes vegades repartim entre els diferents centres. Ells ens en passen o nosaltres els hi passem.
2: Exacte.
0: Molt bé. En Joan diu, per què es posen tants problemes amb els pacients que tenen síncopes convulsius? Es desmaien i no s'ofereixen alternatives per a aquests casos, com per exemple posar crema EMLA o altres vies. Aquí en Joan ens fa una pregunta, com a mínim, per nosaltres o pel públic en general, entenc que bastant tècnica. No sé si d'entrada podeu... Entenc que enteneu la pregunta, eh?
2: Sí,
0: que
2: ens
0: havien arribat per correu electrònic i els l'havien fet arribar a vosaltres abans. Primer de tot, què són síncopes convulsius?
1: Són desmaios. Es desmaien i quan estan desmaiats ells no se n'adonen però poden convulsionar. Això passa moltes vegades a les analítiques. Cada cop i volta fan un quadre vagal, es queden allà com mig adormits i després comencen a convulsionar.
0: Però ells no viuen... Això és abans de que se'ls sí injecti.
1: O a vegades quan els estàs punxant, mentre els estàs fent. Ells ho viuen realment malament, però sobretot qui els acompanya és qui pitjor ho viu. Perquè tu el veus que convulsiona, no reacciona.
2: Sí.
1: I realment els espanta.
0: Però això és, entenc, una qüestió no de la punxada, sinó del fet d'haver-se d'anar a punxar.
2: Sí, exacte,
0: eh?
2: Ja es posen nerviosos, són persones que són més aprensives a les punxades, llavors quan arriben a fer l'analítica molt, molt nerviosos i quan estàs fent la punxada és quan pateixen aquest quadre vagal. I si es desplomen, podríem dir, i comencen a fer moviments tònico-clònicos, que són aquestes convulsions, que es recuperen al cap d'un parell de minuts i de manera espontània, eh? No hem de fer res, sinó posar en posició de seguretat de lateral.
0: Però... Molt bé. Hem aclarit els síncopes convulsius. Anem a la segona part de la pregunta, que en Joan ens demana... Com, per exemple, diu posar crema EMLA?
1: No hi ha cap problema. Es poden posar...
0: Què és la crema EMLA?
1: La crema EMLA és una pomada anestèsica, vale? Que arriba només a les primeres capes de la pell. I què fem? Amb nens que tenen que fer analítiques, els donem l'opció de que si volen posar-se la EMLA, és una pomada que posen a les zones on hem de punxar, s'emboliquen amb film transparent i l'han d'aplicar mínim mitja hora abans de quan els hi fem l'analítica. Amb gent que els hi passi això del 5 o pes o així, s'ho poden posar, sí, però pensa que ha d'anar aquí, als braços. Llavors s'han de posar una bona capa, film transparent, i mitja hora mínim abans que vinguin. La pell, quan nosaltres els hi traiem, ha de quedar blanca. Ha d'haver-hi diferència de color. D'on t'han posat la pomada, d'on no n'hi ha. I això vol dir que té la zona adormida. Si ha de quedar-se més tranquil, s'ho pot posar, no hi ha cap problema, i nosaltres li podem posar la vacuna. No, és, no, no ens interacciona amb la vacuna. Però que és veritat que al final és una cosa més mental. Quan fan cinc copes o així, és una cosa mental de bueno, que ells van pensar, ostres, m'haig de vacunar, m'haig de fer una analítica, no sé què, i em vaig posar nerviós.
2: Em marejaré,
1: sí. I entrem en aquest bucle complicat. Si li ha de servir per venir més tranquil, que s'ho posi, cap problema.
0: Clar, perquè ell diu que sí. Suposo que potser té males experiències en algun altre lloc que li han posat problemes per poder fer això. En principi, parlem de la vacunació en general en el cap de Tordera, vosaltres no hi teniu inconvenient en que facin això, eh?
2: Cap inconvenient.
0: Aquestes cremes entenc que es venen a farmàcies, sí. Les ha de receptar un metge. Com funciona el posar-se aquesta
1: crema? Tens les dues opcions.
2: Sí, pot anar directament a comprar-la a la farmàcia o que passi per consulta i es recepta.
1: L'únic que ha de tenir en compte és això. Se l'ha de posar i posar film transparent.
2: I mitja hora abans,
1: sí,
2: de que es faci.
1: Perquè si tu poses i vens, no serveix. Has de deixar-ho tapat, però ja et dic, perquè ha de deixar-te la zona de la pell blanca per ser efectiva.
0: Jo reconec que no havia sentit mai això. No sé si és habitual que pacients que tinguin això, aprensió a les punxades, siguin vacunes o siguin analítiques, facin ús d'aquest recurs, que al final és adormir, entenc, i si és realment efectiu. La gent que ho fa servir, llavors, ja no té tanta por, més o menys...
2: Normalment es fa servir amb nens petits, i no en tots, eh? I sí, sí que és efectiva.
1: Sí. Funciona, venen més tranquils, saben que no els... Perquè al final punxem molt els nens, per això ells venen més nerviosos, més aprensius. Si a sobre els has de fer analítica o analítiques cada X temps... Tu els dones l'opció de posar la pomada, venen més tranquils i saben que estaran allà, bueno, que tu notes que els remenes, però no noten la punxada en si. I ells tenen pànic a la punxada. Mm-hmm. No la noten, estan tranquils i repeteixen la següent vegada, tornen a venir i estan bé.
0: Molt bé, doncs, em respost la pregunta d'en Joan. La Teresa ens diu que té el carnet de vacunes incomplert. Pregunta què ha de fer i si es pot vacunar.
2: Cap problema. El primer que ha de fer és anar a l'ambulatori i veure realment quines vacunes són les que li falten. I es pot vacunar, clar, no hi ha cap tipus d'inconvenient.
0: Vull dir, suposo que la pregunta deu anar orientada a la campanya que feu ara de vacunació de constipat, de grip i de Covid. No tenir vacunes anteriors no inhabilita que es puguin fer ara una vacunació sobre això, eh?
2: Exacte, no hi ha cap tipus de relació. O sigui, la vacuna de la grip i del Covid són vacunes estacionals que es fan cada any. O sigui, que no tingui posada altres tipus de vacunes, com pot ser el tètanus, hepatitis o meningitis, el que sigui, no té res a veure amb la grip i el Covid. Però jo el que faria és anar a l'ambulatori, verificar... Bueno, si no té cap, doncs iniciar calendari vacunal i començar a vacunar de totes aquelles que li manca.
1: I si ho diu perquè no va acabar les tandes del Covid que van començar en el seu moment, que eren dos o tres en funció, no hi ha cap problema. És el que diu la Mònica. Ara és una vacuna estacional, es posa una dosi única només per campanya.
0: Com funcionaria, ja que feia la pregunta a la Tere, però altres casos, quan algú té el carnet incomplert, llavors què fas? Es prepara un calendari per posar-se al dia? Com funciona això? O hi ha algunes que ja no cal, potser, ja no...
1: Va en funció de l'edat que tinguin. Exacte. El calendari vacunal, n'hi ha un que és fins als 18 anys, aproximadament, o 25, perquè s'han afegit algunes, i després tens el de l'adult, a partir dels 25 en amunt. Llavors, en funció de l'edat que tingui, del país que vingui, hem de mirar quines vacunes tenen posades al seu país o dels que són d'aquí, que no hagin acabat el calendari, i llavors intentem arreglar-ho tot i posem les que els hi vagin tocant.
0: I si algú no sap si se l'ha posat o no se l'ha posat, es pot saber si alguna persona s'ha vacunat d'una cosa o no?
2: Es pot fer una analítica de serologia per veure els anticossos que té d'aquella malaltia, a veure si hepatitis B, A, B i rubeola, parotiditis, de més altres anticossos.
1: No ho veuràs d'una meningitis.
2: No.
1: Llavors, si està dins del grup d'edat que necessita la vacuna, davant el dubte, si no sap si la porta o no, se li posarà.
0: Molt bé, doncs anem resolent més dubtes. La Núria ens n'ha fet dues. La primera diu, he passat el Covid recentment, puc vacunar-me?
2: L'any passat, per poder-te vacunar de Covid un cop l'havia superat, havia de passar 6 mesos. Aquest any, amb 3 mesos, és més que suficient. Es pot tornar a vacunar.
0: Què s'entén per superar el Covid?
2: Bueno, que ha patit la malaltia i ja ha transcorregut 3 mesos.
0: Des de que, diguéssim, suposant en el cas del Covid, de que ha donat ja negatiu en les proves que s'ha fet, o com es pot estipular?
2: Pensa que ara mateix ja no es fa proves. No es fa proves ni per confirmar que és Covid, a no ser que sigui una persona vulnerable i que hagi tingut un Covid molt greu, o sigui, que estigui hospitalitzat, bàsicament. Si no, no fan proves ni per comprovar que ho té, ni per comprovar que ja no el té.
0: És a dir, si es troba bé, a partir del
2: que es mesos, sí.
1: De fet, pensa que ja fa temps, quan estaves bé del Covid, ja no tenies símptomes, que no tenies febre, que no sé què, ja podies anar a treballar. I això ja es considera que estàs recuperat. Uh-huh. Ara és igual, la clínica del Covid ara és molt més lleu. Són mocs, pot fer febre o no, però no hi ha gaire repercussió més, per sort. Llavors, a la que es troba bé la persona, calculem 3 mesos i ja està. I això qui s'hagi fet la prova. Que qui hagi passat un Covid no ho sap. Se li pot administrar la vacuna?
2: Sí. Sí.
0: Segona pregunta que ens fa la Núria. Em vaig vacunar de la grip i em va fer febre i refredat. Pregunta si li tornarà a passar.
1: Totes les vacunes poden fer febre. És una reacció de qualsevol vacuna. Vale? El refredat fa rinorrea. No et provoca un constipat.
0: Rinorrea...
1: És mucositat al nas. Vale? Una mica de picor nasal, de mucositat, mucositat transparent. El constipat no té res a veure amb la vacuna de la grip. Si ell està incubant un constipat i coincideix amb la vacunació, clar, això no ho saps, ni ho sap ella ni ho sap ningú. Per això moltes vegades relacionen. Em vaig posar la vacuna i em vaig constipar i com aquell hivern mai. No, és que el seu sistema immune estava més baixat perquè estava incubant un constipat i coincideix que posem la vacuna i després fa un constipat com una mica més marcat. Però realment la vacuna no provoca més que mucositat i febre.
0: Si provoca mucositat i febre, vol dir que habitualment quan em vacuni tindré mucositat i febre, o això depèn del tipus de vacuna, com em trobi en aquell moment?
1: Una miqueta tot. Com et trobis en aquell moment, el tipus de vacuna, cada any la vacuna va canviant en funció de la variant que hi hagi a Llatinoamèrica, llavors no ho saps mai. Jo hi ha anys que faig la rinorrea i hi ha anys que no em faig, però ja està.
2: El que ha de quedar clar és que la vacuna no transmet la malaltia, que el que posem són fragments inactius del virus, però no virus vius. Llavors, és impossible que per posar la vacuna de la grip, del Covid o el que sigui, et transmeti, tu agafis la malaltia. Que fa reaccions? Doncs sí, reaccions. Les més freqüents són les lleus, les de nivell irritació a la pell, inflamació... Aquestes són les més freqüents, però també pot passar això, una mica de malestar, fins i tot la rinorrea, però que no transmet la malaltia és més
0: que evident. És d'aquelles coses que bueno, no sé que s'han explicat, potser a vegades, o malament, que és a dir, et posen la malaltia dintre del teu cos. I després, no, que clar, és que me l'han posat dintre del meu cos.
1: Però això és l'origen de la primera vacuna que es va fer. Es feia en part de la infecció. S'agafa una part del microbi que t'havia provocat la malaltia i amb això es va fer la primera vacuna. D'això estem parlant de que han passat 400 anys. Per sort hem millorat.
0: Molt bé, contestant les dues preguntes de la Núria, la Olga diu, en la campanya de vacunació de la grip i la Covid, ens podrem vacunar amb el nen de 5 anys als pares o s'haurà de demanar hora pels 3 o es podrà fer en el col·legi?
1: Tens diverses opcions. Sí. A l'escola anirà a vacunar i els pares que vagin amb els nens i es vulguin vacunar, els hi podrem posar la vacuna de la grip. La del Covid, no. Si són usuaris que per factors de risc els hi toca la del Covid, a l'escola no en tindrem.
0: L'escola és grip només.
1: És grip i prou, sí. Per adults, pels nens, per qui l'acompanyi la criatura que se la vulgui posar, els hi podrem posar. Ara bé, si els pares venen a la consulta d'infermeria, de pediatria, amb el nen, l'acompanyen i per factors de risc els hi toca la vacuna del Covid i la volen, nosaltres els hi podem posar. Per què? Perquè obrim vials cada dia des de la consulta d'adults. I jo què faig? Surto, me vaig a buscar la Mònica, ella les té allà preparades, m'emporto una i llavors li administro en aquest usuari. I surten tots vacunats. De la consulta sortiran vacunats, tant si van a adults com si van a pediatria.
0: Molt bé, per tant, diferenciar entre si es posen, no? Si van amb el nen a posar la vacuna a l'escola, que en tot cas seria només grip, o si venen al CAP, que seria llavors ja la possibilitat de fer les dues coses allà mateix.
2: I també hi ha l'opció d'anar a l'esplai.
0: Però l'esplai seria... És grip i Covid també allà,
2: sí, eh? Sí, sí, les dues vacunes.
0: Però no, el nen també la pot posar allà.
2: Bueno,
0: allà només és...
1: Mira, els nens a partir de 12 anys, sí. Menors de 12 anys, no.
0: Molt bé, ja que, vaja, que parlem ara d'aquest assumpte, sortiu a fora del CAP. És una cosa que va venir una miqueta pel Covid, però que agafeu les maletes amb vacunes i us desplaceu. Hem anomenat ara l'esplai... les escoles, hi ha algun altre lloc on aneu a posar vacunes?
2: Bueno, anem als domicilis, l'equip que tenim de DOM va als domicilis a posar les vacunes, després també anem a institucions amb el RUSC i...
1: I a les residències.
2: Les residències.
0: Les de domicili, entenc que deu haver-hi a darrere un requeriment mèdic, no? Vull dir que no tothom pot demanar que vingueu, que aneu a casa seva a posar-hi la vacuna, o com funciona això?
2: No, com funciona. Hi ha un equip en el CAP de Tordera que es dedica només a fer pacients domiciliaris, o sigui, pacients que són molt fràgils i no es poden desplaçar al CAP. Llavors, elles tenen una uva, diguéssim, amb aquests tipus de pacient i s'encarreguen de tot. S'encarreguen de portar la cronicitat, de fer les cures, del síndrome, tot el que requereixi aquest pacient. Llavors, aquests pacients, evidentment, se li va vacunar a casa.
0: Clar, hi ha el circuit, diguéssim, d'atenció, sí. No? Que se li fan a aquesta persona, també ja entra...
1: Se li ha de posar l'etiqueta, Se li ha de posar l'etiqueta de pacient a domicili. No tothom. I, ai, mira, jo és que avui em trobo malament que em vinguin a posar la vacuna a casa. No, això no funciona així. Són pacients, com diu la Mònica, fràgils, que no tenen possibilitats de sortir al carrer, que és més perillós que surtin al carrer que no que es quedin a casa. Amb aquests són els que tenim l'equip d'Addom i per això ells assumeixen cuidadors i pacients les vacunes.
0: Mm-hmm. L'equip d'Addom, atenció domiciliària.
2: Exacte.
0: Val, sí, no, ho dic per també situar a la nostra audiència amb aquest vocabulari que utilitzeu, entenc que habitualment. No sé si per tal de poder anar en els col·legis s'ha de demanar hora, si per anar a l'esplai s'ha de demanar hora, aquestes sortides que feu, com s'organitzen?
1: A l'esplai han de demanar hora i estan les agendes obertes tot l'estiu. Jo diria que des del mes de juliol tenim l'agenda oberta.
0: Agenda oberta, què vol dir? Que poden anar a l'esplai i demanar hora o han de venir al CAP?
1: Han de venir al CAP, o per telèfon. Sí, perquè per internet, tot i que ells vulguin, només podran accedir al seu metge o la seva infermera. És una agenda especial, perquè a més ens la controlen des de Girona. No és que l'obrim nosaltres quan volem. L'obren de Girona, ells donen el permís, llavors registren allà tothom. I per les escoles i els d'infants no han de demanar hora. El dia que anem a les escoles, que ja han rebut tots, en principi tots hauran rebut la informació via mail o de les aplicacions que tinguin de l'escola, aquell dia s'esperen, a partir de les 4 de la tarda nosaltres estarem allà. Qui arribi abans pot venir abans, i si no, a partir de 4:45 tothom es podrà anar vacunant, hauran de fer cua, els apuntarem al moment i sortiran vacunats.
0: Suposo que poseu les vacunes a dins de l'escola, en alguna sala o algun espai que us han preparat.
2: Exacte.
1: L'escola sí. Ens ha cedit un espai. De fet, això ho vam demanar el mes de juny-juliol, vam parlar amb les escoles si ens tornaven a deixar l'espai com l'any anterior. Ens van dir que sí. Això ho fem fora de l'horari escolar, llavors hem de donar les gràcies a les escoles per la col·laboració i a les llars, perquè vol dir que algú de l'escola, del centre educatiu, es quedarà fora del seu horari escolar per deixar-nos fer aquesta activitat. Que no és com és la campanya de vacunació escolar, de vacunes dels nens de 6è.
0: És diferent, això, també sí, cal dir-ho.
1: Sí, per això dic, hem de donar-los les gràcies a les escoles, a les llars, per ajudar-nos i col·laborar amb això, perquè ells hi creuen igual que nosaltres. I fora de l'horari escolar ningú té ganes de quedar-se. I algú del centre educatiu es quedarà segur per nosaltres.
0: Molt bé. Tenim escoles, tenim el lloc, l'esplai de la gent gran i, evidentment, també el CAP, és el lloc també, suposo, referent per posar la vacuna.
2: I tant que sí. A veure, la idea és facilitar la vacunació a tot aquell que la necessiti
1: i la vulgui,
2: evidentment. O sigui que en tot moment es facilitarà, vingui al CAP, vingui a l'esplai, si en aquell moment doncs, ve amb la dona, no havia agafat hora, també li posarem. I els que vinguin al col·legi, els pares també.
0: Això de les escoles, no sé si fa molt de temps que ho feu, i que ho feu així vol dir que funciona, no?
2: Això és des de l'any passat.
0: Ah, o sigui, és el segon any només, eh? I l'experiència entenc que va ser bona l'any passat, i aquest any...
1: Vam tenir una molt bona cobertura infantil, de vacunació infantil, vam augmentar moltíssim els números, i per això aquest any es repeteix. És una idea que no és nostra, jo sempre ho dic, la vam copiar, ens ho van dir en una reunió, que Lleida es feia, i nosaltres vam dir, provem-ho. Ho vam explicar a direcció, l'equip directiu va dir, ho hem de provar, si ens funciona repetirem, doncs si no, no. I l'any passat ho vam provar, va ser prou efectiu, i aquest any més. I creiem que aquest any serà encara més efectiu que l'any anterior.
0: Pel Covid explicaven, no, que els nens, que els joves, solen ser un factor també important a nivell de vacunació, perquè la transmissió de les malalties, en aquell cas del Covid, entenc que també de la grip i dels refredats, dintre de la família és important, no, tenir-los vacunats en els nens.
1: El vector que transmet la malaltia sempre és el nen. De fet, gairebé qualsevol malaltia, igual que quan comencen els constipats, comencen amb els nens i aproximadament als 15 dies comencem amb els adults. Això funciona així. Això què vol dir? Que ja hem començat a fer ple de constipats amb els nens ara que han començat l'escola, la setmana que ve o l'altra començarem amb els pares.
0: Molt bé, amb l'Olga, de fet, hem completat ja totes les preguntes que havíem rebut. Recordem que encara teniu 3 minuts per trucar-nos al 93-764-2893, 93-764-2893, perquè també pregunteu en directe a les referents de vacunació. 2 minuts, en diem, des del control de so, perquè puguin respondre aquestes preguntes de vacunació. Havíem quedat al començament que recordaríem els horaris, els dies de referència perquè la gent que estigui a casa i que tingui la possibilitat, doncs, tot i que hem explicat que poseu totes les facilitats,
2: sí, sí,
0: jo entenc
2: sí,
0: que possibles, no? Però potser valdria la pena recordar, sí. No sé si ho teniu a mà,
2: sí,
0: les escoles, que potser deuen tenir uns dies determinats,
2: vale.
0: I unes hores determinades.
2: La Txell mira allò de les escoles i jo s'explico. A l'Esplai començarem a vacunar el dia 19, però el dia 19 serà per pacients de més de 80 anys o pacients fràgils, diguéssim. L'horari serà de 9:30 a 1 i a la tarda de 3 a 7. Estarem des del 19 d'octubre fins al 23 de novembre tots els dilluns, vale? I a partir del 23 de novembre la vacunació continuarà però en el CAP. I després a les escoles,
1: aquí vaig jo, que estic buscant la xuleta, a l'escola Ignasi Iglesias el 8 d'octubre.
0: A quina hora?
1: A partir de les 4 de la tarda nosaltres estarem allà. Uh-huh. A l'escola Serra de Miralles, el 15 d'octubre. I el mateix 15 d'octubre també estarem a l'escola La Roureda. Serem dos equips, un en el que va la Mònica i un altre que vaig jo, amb una altra infermera cada una. Després, al Badruna, llar d'infants, escola, primària, tot ho farem a l'escola infantil, a Can Comaleres, serà el 13 d'octubre. Després, la llar d'infants al Niu, el 9 d'octubre. A l'escola Brianxa, el 13 d'octubre. I, per últim, les Falgueres, l'Escola de les Falgueres i la Falgareta de Fugàs, ho farem el 16 d'octubre.
0: Molt bé, doncs hem repassat aquestes cites per vacunar, hem esgotat el nostre temps. Per acabar, no sé si alguna recomanació, algun missatge per la gent que ens estigui escoltant. Havíem de parlar de vacunació en general, però hem parlat només de grip, sí. I de Covid. Ja quedarem un altre dia per parlar d'altres vacunes.
2: D'acord, cap problema.
1: Que la gent es vacuni, que demanin cita i es vacunin.
0: Molt bé, doncs Meritxell, Mònica, referents de vacunació del Cap de Tordera, gràcies per venir i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.